0: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Saltem amb el teatre.
3: Impulsem els nostres escenaris.
2: Saltem amb el circ.
3: Impulsem les nostres carpes.
4: Saltem amb la poesia.
3: Impulsem les nostres lletres.
4: Impulsem la cultura.
5: Soc la Sònia Mas Martí, del monestir de Sant Pere de Rodes i del seu conjunt monumental. Es troba situat al cor del Parc Natural del Cap de Creus, al municipi del Port de la Selva. L'origen dels tres monuments que formen el conjunt monumental encara és desconegut avui en dia, i aquests tres monuments són, d'una banda, el castell de Sant Salvador, documentat al segle XIII, però que sabem que el seu origen, i sobretot pensant en l'enclau estratègic on es troba, ha de ser molt més antic. Llavors tenim el poble i l'església de Santa Creu de Rodes. És un lloc que es troba a uns 700 metres de distància del monestir i del castell. Actualment és un jaciment arqueològic, l'hem estat excavant des de l'any 2006, i per últim, el més important de tots aquests edificis, el més impressionant, el més imponent, sens dubte, és el monestir de Sant Pere de Rodes. També d'origen desconegut, és un edifici on podem trobar-hi construccions des del segle X fins al segle XVIII. La part més important de Sant Pere de Rodes és, sens dubte, la seva església. L'església es va començar a construir a finals del segle X, es devia acabar a mitjans del segle XI, i és un edifici realment espectacular, sobretot perquè s'hi va utilitzar un sistema de construcció que és únic en els edificis medievals. És un sistema basat en pilars i dobles columnes que sostenen la nau central. A banda de l'església, a Sant Pere de Rodes hi podem trobar dos claustres. Al monestir de Sant Pere de Rodes hi va viure una comunitat de monjos benedictins durant pràcticament 1000 anys. I avui en dia Sant Pere de Rodes és un espai magnífic on podem venir a visitar-lo i passar un dia contemplant un lloc dels més bonics que tenim en el nostre país.
6: Es pot accedir a Sant Pere de Rodes en cotxe o a peu, i es pot visitar de dimarts a diumenge.

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
3: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
4: Sentiràs la diferència.
5: Què?
6: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
5: Quan?
6: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
5: On?
6: Boadella i les Escaules.
7: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
5: Què?
6: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
5: Quan?
6: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
5: On?
6: Boadella i les Escaules.
7: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte ens retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
5: Què?
6: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
5: Quan?
6: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
5: On?
6: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web Vila. amb bealta.cat/festival-mig fem-mig muga

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Gran Buffet Lliure Girona. Qualitat a bon preu i amb una amplíssima varietat de possibilitats amb el show cooking, la cuina mediterrània i un bon ventall de plats de cuina internacional. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda. La qualitat d'un bon restaurant en un buffet. Gran Buffet Lliure Girona. Al costat de l'Espai Gironès. Un renovat buffet que has de descobrir.
2: La xarxa.
3: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
4: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
5: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
4: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és...

0: Ei,
1: Associació Remplam Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
5: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Què us sembla si fem una mica de senderisme o si visitem algun lloc interessant o us fem agafar idees per un proper viatge? Des d'ara i en els propers 25 minuts responem a aquestes qüestions. Cada setmana el Sendes conté tres seccions que es dediquen al senderisme, a l'excursionisme i als viatges. Les tres propostes d'avui són aquestes que comencem presentant en el nostre sumari. Santa Coloma de Gramenet va experimentar una gran transformació a mitjans del segle XX, però darrere l'explosió de ciment, Santa Coloma va ser un poble residencial i agrícola. Avui, amb l'actor i guia Joan Fernández, fem una petita i fàcil ruta urbana per l'antic nucli urbà, entre cases pairals, masies i edificis amb història. És la ruta coneguda com el Cor de Santa Coloma, que proposa l'Oficina de Turisme de la ciutat. La ruta dels contrabandistes continua endavant. Avui el Xavi Tió explicarà la quarta de 7 etapes, des de Etxalar i fins a la costanera ciutat d'Irun, en l'etapa més septentrional de la travessa, que ens porta per Navarra i el País Basc. Conviure amb una família casaca, una experiència antropològica d'un món que a poc es va acabant i que en Jordi Canal Soler ha enregistrat, gravat i perpetuat en la seva expedició a Mongòlia. Coneixerem la forma de vida nòmada d'aquesta minoria ètnica. I ara, comencem. Veniu amb nosaltres, sí? Doncs va, que marxem. Fàbriques, grans edificacions i molta bellugadissa són la imatge contemporània de Santa Coloma de Gramenet. Una aparença que sovint tapa o enmascara una altra vila, la que va ser agrícola i també residencial. On avui a ciment hi va haver agricultura i també va ser lloc d'estiueig dels barcelonins, quan el trajecte que avui en dia fem en pocs minuts precisava d'invertir-hi quasi un dia sencer. Per això, Gramenet Turisme va teixir fa temps un seguit de rutes, el Descobreix Santa Coloma. 8 propostes que permeten conèixer a colomencs i foranis, edificis singulars històrics, masies, cases residencials, un poblat ibèric i l'entorn natural. Avui en parlem amb en Joan Fernández, qui des de fa més d'una dècada és historiador oficiós de la ciutat i encarregat de fer-ne les visites teatralitzades. En concret, ensenyarem a la ruta 1, la que recorre el nucli antic i que porta per nom el Cor de Santa Coloma. Com ens explica, és una ruta per la Santa Coloma dels estiuejants, que acollia famílies benestants, que fa mirada a segles enrere, però que se centra, sobretot, en el període comprès entre finals del segle XIX i principis del XX, quan la vila neix al voltant de la vella parròquia de Sant Josep Oriol.
1: La ruta comença al safareig que hi havia al barri del centre. Després passem pel Mas Fonollà, una masia que també ha quedat engolida pel poble, Can Selva, que també és una casa pairal, Can Cisteré, una casa senyorial, l'Ajuntament, Can Roig i Torres, també casa de família estiuejant, l'Església Major, i acabem al passeig de Jaume Gordi, que és el passeig de l'Església Major, on també es poden veure algunes d'aquestes cases d'aquesta època de principi de segle XX.
0: I comencem, que hi ha molta teca. El primer punt ens situa a la plaça de Montserrat Roig, on trobem un safareig del segle XIX.
1: És el reflex d'aquella època, no? La gent anava o a rentar el riu o a rentar els safarejos, allà es feia safareig, i també era el reflex de la gent que anava a rentar la seva roba i la roba dels senyoritos de Barcelona, com deien, no? Hi havia moltes dones, moltes d'elles vídues, que havien d'anar a aquest espai a rentar i treure uns dinerets de rentar la roba dels estiuejants. S'ha conservat força bé, a més té tot el tema de la tecnologia hidràulica del moment, era com molt avançat. Hi ha una pedra que ho posa des de l'any 1868 i a dia d'avui es conserva força bé, tot i que ja fa força anys que no està en funcionament.
0: Ben a prop, la primera de les masies. Es tracta de Mas Fonollà, tot un exemple de resistència al pas del temps i de les circumstàncies.
1: Al centre del poble en queden poques, perquè en el moment que Santa Coloma comença a créixer i comencen a fer edificis, moltes se'n van a terra, però el Mas Fonollà s'ha mantingut. S'ha mantingut allà al mig del poble. És una de les coses que és més atractiva, no? Perquè tant el que és el pati davant com la casa s'ha mantingut força original. Fins i tot dintre es poden veure les voltes de l'edifici. I és una masia del segle XIV, que fins al segle XIX és de la mateixa família, que es dediquen a això, al tema del camp. I finalment s'acaba reconvertint, ja al segle XX, en un centre juvenil.
0: Girant cap al carrer Major, al número 44, hi trobarem una masia casa pairal que porta per nom Can Selva. És del segle XVIII i planta basilical. Li falta un dels tres cossos habituals i manté la porta adovellada i finestres amb llinda. Avui en dia té funcions residencials, però en el seu moment va ser escola. I ja al carrer de Sant Carles hi trobem Can Cisterer. Com explica en Joan, un altre clar testimoni que Santa Coloma va ser lloc d'estiueig.
1: Santa Coloma en aquell moment hi havia molt poca gent, era molt bonica, estava tota plena de vinya i de maduixes, a més estava a prop i es podia respirar un aire pur. Tot i que ara ens sembla això tan estrany, però venien de Barcelona aquí de vegades per això, per respirar natura o també fugint d'algunes epidèmies que hi havia a Barcelona i venien cap aquí, no? I a més, clar, en aquella època el transport no era com ara i Josep Maria de Sagarra ja ho deia, que venir de Barcelona fins aquí a Santa Coloma estaven tot un dia amb la incomoditat d'un dia de mala mar. O sigui que, clar, venint en carro no era gaire senzill. Però va fer això, que igual que altres poblacions al voltant de Barcelona vinguessin estiuejants i una d'aquestes cases és la casa de Can Cisterer.
0: I arribem al punt neuràlgic de la ciutat, la plaça de la Vila. Antigament es deia l'era de Can Pascali, i com passa amb les eres, no era un lloc net ni agradable per fer-hi petar la xerrada, fins que un alcalde decideix que tot allò ha de canviar.
1: I hi ha un alcalde, en Llorenç Serra, que és com l'alcalde pagès, històricament l'alcalde famós de Santa Coloma, doncs decideix que no, que allà ha de ser el punt de trobada del poble, la gent s'ha de trobar a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament, fa que l'Ajuntament sigui més gran, posen un rellotge, era cosa important perquè en aquell moment només hi havia un rellotge al poble que estava a la Torre Valldovina, i converteix l'Ajuntament en el punt de trobada dels colomencs.
0: Un consistori que és escenari de mil i una històries i anècdotes, algunes realment impactants, que mantenen un rastre visible en forma de forats.
1: A la sala de govern hi ha uns forats a la paret, perquè el 23F, el mateix dia que el Tejero entrava fotent trets a Madrid, van venir una gent d'extrema dreta i va començar a disparar contra l'Ajuntament de Santa Coloma. En aquella època, l'Ajuntament de Santa Coloma, governat pels comunistes, en Lluís Hernández, que va ser alcalde, que va ser el que estava en aquell moment quan van disparar i van marxar corrents, sota la mirada, sense fer res, d'un dels caps de la policia local. I, per sort, en aquell moment no hi havia ningú en aquella sala, perquè van travessar la cadira de l'alcalde i, a dia d'avui, encara es poden veure algun dels forats a la paret dels trets que el 23F també van patir Santa Coloma.
0: I arribem al que, pel Joan Fernández, el nostre guia, és l'edifici més bonic, Can Roig, propietat d'una de les famílies estiuejants més influents, els Roig i Torres, ho eren juntament amb el Sagarra.
1: És una casa d'estil anglès, preciosa, amb uns jardins molt macos, amb unes cases al costat, que eren com a extensió també d'aquesta casa. Primer va ser, lògicament, la casa senyorial de la família Roig i Torres. Després, amb la Guerra Civil, es converteix en un hospital, hospital de campanya. Com la Guerra Civil la guanyen els que la guanyen, també es converteix en seu de la Falange i, finalment, en escola. És noucentista, però sempre donant aquesta, tenint aquesta influència anglesa, no? Tant el seu exterior com la part interior sí que en recorda més aquesta època de construcció de les cases que veiem a les pel·lícules angleses, doncs és el que va demanar la família Roig i Torres.
0: Icona de la Santa Coloma contemporània és l'estampa de la seva església major, un temple amb aires neogòtics i classicistes que ha conservat alguns dels seus vitralls.
1: És una església que va dissenyar en Francesc Berenguer, que era una de les mans dretes de Gaudí. Era l'amic soso, perquè Gaudí ho posava tot de coloraines, i en aquest cas en Francesc Berenguer era tot línies rectes, marrons. Però a més, una església que en el moment que es construeix, s'acaba de fer el 1915, li diuen la catedral, perquè Santa Coloma era un poble molt, molt petit i tenia una església molt gran, que a més estava col·locada sobre d'un turonet. I es va construir també amb aquesta idea de fer una església nova per als estiuejants, perquè la gent que venia, com era de categoria, havíem de fer una església nova. Això la gent del poble no ho portava massa bé, perquè moltes de les coses que hi havia en aquesta església nova eren esglésies robades, hi havia coses robades de l'església antiga. Per exemple, les campanes es van treure de l'església de Sant Josep Oriol, la van deixar muda, perquè aquesta es pogués construir.
0: De l'església major endavalla un carrer amb un gran aire residencial, el bonic passeig de mossèn Jaume Gordi, amb cases d'època a banda i banda.
1: Ciutat Jardí volia dir carrers amples, amb arbres, amb edificacions d'una, dues plantes com a molt, amb pati posterior i un jardí davant, jardí individual. I és el que es pot veure en aquest carrer. Són tot casetes baixetes, amb el seu jardinet, la seva reixa, molt maques, s'encarregaven a arquitectes famosos, entre cometes. Hi ha un parell de cases que són les Torres Besones, la Torre Maria i la Torre Teresa, que les fa l'arquitecte municipal del moment de Santa Coloma, però aquest arquitecte mateix va ser, per exemple, qui va fer la façana del Molino o el Camp de les Corts, on jugava abans el Barça.
0: Tots aquests continguts formen part de la ruta... Tots aquests continguts formen part de la ruta 1, però n'hi ha 7 més que ens porten a llocs molt interessants. El Mercat de Sagarra, la Masia de Can Zam, que era antigament plena de vinyes, el poblat ibèric de Puig Castellà, que va ser la llar dels primers colomencs, Torribera, la Torre Pallaresa o Camp Aixauet. Però en Joan Fernández ens en destaca una per sobre de la resta, la Torre Valldovina, edifici més antic de Santa Coloma que data del segle X i que va ser torre de defensa contra els pirates. Després va ser masia, casa d'estiuets de la família del poeta Josep Maria de Sagarra i actualment museu.
1: És molt bonica, tenia un jardí gegant, ara el jardí és una mica més petitó. Deien els pagesos del poble, exagerats ells, que en aquell jardí hi havia una unitat de cada espècie d'arbre del món. Realment no seria així, però sí que hi havia una gran varietat de vegetació, tenien molts animals, i ara s'ha mantingut com el Museu Municipal. I allà es pot veure l'espai i es pot conèixer moltes històries, perquè, per exemple, una de les guerres civils catalana, la gran batalla de Joan II, es va produir allà, als jardins de la Torre Valldovina. O sigui que, a banda de conèixer l'edifici, es poden saber les seves històries, i amb una història una mica més propera es pot visitar que sota de la Torre Valldovina hi ha un refugi antiaeri que a dia d'avui també s'ha museïtzat i també es pot visitar.
0: Trobareu les rutes a l'apartat Gramenet Turisme del web de l'Ajuntament. A més, en Joan Fernández explica que de gener a juny, quasi cada dissabte, podeu participar en una de les 5 propostes diferents de visites teatralitzades, diurnes i nocturnes, per conèixer i estimar una mica més Santa Coloma, història viva i un dels motors del nostre país.
2: Sendes. Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
0: I com qui no vol la cosa, arribem ja a la quarta etapa d'aquesta ruta dels contrabandistes que estem fent entre Nafarroa, és a dir, Navarra i Euskadi. Encara estem, Xavi Tió, què tal? Bona tarda.
3: Ah, Maria, Déu vos guard.
0: Dic que encara estem a Navarra, perquè Etxalar, que era el punt en el que ens havíem quedat en l'últim programa, doncs encara forma part de Navarra. Ens anem cap a Bidasoa ara, no? Si no m'equivoco.
3: Ah, això mateix. Seguim amb aquesta senda de los contrabandistes del Bidasoa. Recordem aquesta ruta circular de 153 quilòmetres, dividida en 7 etapes, i avui anirem fins a Tocamar, a Irún, en el que és l'etapa més septentrional i més llarga de tota la travessa.
0: Doncs vinga, anem a començar a la ruta, en el punt de sortida.
3: Això és a Etxalar. El que fem és desfer una part de l'etapa anterior fins a Ansolocueta, per dir-ho d'alguna manera, al barri de dalt del poble, i des de les últimes cases comencem a remuntar fort per dins un túnel de vegetació entre fageda espessa que ens du a dalt d'un llom passant per tot de bordes, és a dir, cases de camp, fins al Collado Lacaín, on retrobem els senyals del GR11 i GR11-3, que havíem deixat al Collado Elordi a l'etapa anterior i que en aquest tram van conjunts. Comencem a flanquejar la capçalera de la vall que teníem al costat fins que arribem altra vegada a la frontera francesa, al coll de Chorilepo. Aquí deixem la variant del GR11-3 i, seguint el GR11, comencem a baixar suau en un petit tram per dins de França, acompanyats de palomeres en un bosc mixt de faig, pins i castanyers, fins al coll de l'Izarrieta, un pas de carretera entre els dos països, amb tot de taules d'orientació i unes quantes ventes. El que fem és continuem el llarg descens, ara altra vegada per Navarra, que ens du en 4 quilòmetres per pistes amples, per terreny de prats oberts, esquitxats de caserius, fins al coll d'Idoia. Aquí, encara un parell de quilòmetres més, en pujada suau, ens remunten primer al coll de Meaca, i després passar per sota del cim de Santa Bàrbara, que des del sud domina Vera, que és el municipi més septentrional de Navarra. Tenim sota nostra el tram del Bidasoa quan entra engorjat a Euskadi, i al davant el Coll d'Ibardín, també fronterer, on anirem a pujar després de traspassar Vera. I veiem també el cim de la Run, que ja veiem de fa tres etapes, un cim força conegut al País Basc per ser un mirador excepcional de tota la costa d'Iparralde.
4: És a dir, on... el País Basc francès.
3: Ah, això mateix. I on hi puja un tren de cremallera històric. Tenim per davant, primer, una forta baixada que ens mena en 3 quilòmetres a passar pel centre històric de Vera, una petita capital de 3.700 habitants, i després enfilar-nos fort, primer per un espès bosc amb sotabosc farcit de falgueres, i més endavant, ja més suau, per pistes amples, acabar de remuntar els 5 quilòmetres llargs que ens deixen al Coll d'Ibardín, amb vistes cap al mar, des d'Hendaia fins a Biarritz i la zona de Baiona. Estem en una extrem de la llarga corrua d'edificis de ventes, hostals, grans edificis moderns i aparcaments, talment una estació d'esquí, on podem fer una parada per dinar al costat del monument metàl·lic amb la figura d'un contrabandista en record d'aquesta activitat tan important al seu dia. Aquí entrem de nou a França per una pujada fortíssima que ens puja en un cimet secundari amb una necròpolis de 7 cromlecs agrupats en un replà a la mateixa línia fronterera, i flanquejant per un tram terrós anem a buscar el Coll de Joncs, i altra vegada per Prats Verds acabem de baixar el Coll d'Espoiriers amb vistes al petit embassament de Xoldocogaina. Ens queda la darrera pujada de l'etapa, que ens durà entre pastures el cim pedregós de Xoldocogaina. És el primer cim dels Pirineus venint des de l'Atlàntic, amb vistes directament sobre Irun i tota la costa des de Donosti fins a Baiona, i a l'interior, al darrere nostre, el característic cim de la Run. Tenim vistes de tot el tram final del Bidasoa fins a l'abadia de Txingudi, entre Hondarribia i Hendaia, i ens queda una forta baixada que ens du a entrar al barri residencial de Viriato. Passem per un frontó típic i ja per carretera plana anem arran del Bidasoa fins a traspassar-lo al pont internacional que ens entra a Beovia. És un barri d'Irun on acabem l'etapa just al costat de la isla de los Faisanes. És un illot que és el condomini més petit del món, que està mig any sota sobirania espanyola i mig sota sobirania francesa.
4: Anem al que ens interessa, la fitxa tècnica. Com sempre, la comencem amb la distància.
3: Doncs estem parlant de 28,2 quilòmetres.
4: Desnivell?
3: 1.215 metres de desnivell positiu i 1.300 de negatius, acumulats els dos.
4: Déu-n'hi-do, quant de temps?
3: 8 horetes, fàcil, xinutxano, per poder contemplar les vistes, els cromlecs i tots aquests paisatges ondulats, plens de caserios i bordes.
4: Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: Doncs posem-hi un 3,5 sobre 5 per la distància i pels desnivells.
4: Referències al núvol?
3: A internet hi trobareu el lloc web oficial de la ruta, que es diu contrabandistac.com, amb dues cas, on hi trobarem el perfil i l'itinerari de totes les etapes.
4: Doncs molt bé, Xavi, ens retrobem amb la següent, la cinquena etapa, la setmana vinent.
3: Salut i República.
5: Hola, què tal? El meu nom és Jordi Canal Soler. M'agrada definir-me com a explorador de la biodiversitat del món, i sóc fotògraf, escriptor, viatger, i avui he vingut a parlar-vos de la meva última expedició, que va ser a Mongòlia.
4: Seguim avançant en aquest interessant camí que ens proposa en Jordi. Avui ens introdueix en un món que es va apagant, en una cultura tradicional, nòmada, de vida en gers o iurtes, d'autosubsistència, de resistència a tot tipus d'inclemències. Dins la minoria de població nòmada mongola hi ha una altra minoria, la població kazaka, procedent del Kazakhstan. Avui la coneixem una mica més, als Quaderns del Viatger.
5: Mongòlia com a tal és tan gran, doncs, que evidentment té influència dels països veïns, no? I part d'ells, doncs, és Kazakhstan, que va haver-hi uns moviments migratoris que va fer que actualment part de la població de Mongòlia no sigui pròpiament d'origen mongol, sinó que sigui kazakh. Quina diferència hi ha? Doncs és bastant substancial. Per una banda, els mongols, pròpiament, doncs parlen mongol, però, a més, són budistes. En canvi, els kazakhs són de parla kazaka, però, a més, són musulmans. De manera que tens, dins d'un poble majoritàriament budista, una minoria, que són els kazakhs, que són musulmans. També és cert que és un islam doncs, bastant laic, com el d'aquestes exrepúbliques soviètiques, doncs, que realment no és tan exagerat. Per exemple, les dones van sense mocador ni sense vel, no? També es diferencien per una altra cosa, que és que són especialistes en l'ús de les àguiles per caçar. De manera que això ho veus més quan te'n vas pròpiament a la frontera amb Kazakhstan, però aquestes diferències culturals fa que quan convius amb ells i entres en un guer seu, el que hi trobes és diferent del que podria ser en una família tradicional mongola, no? Per exemple, l'ús mateix del vodka. Quan tu entres en un guer, que és com es coneixen les yurtes, que són aquestes tendes o construccions cilindrocòniques. Són una base rodona amb una teulada que és, doncs, mig cònica. És on es refugien. Clar, és un lloc realment molt confortable perquè ho ha de ser tant a l'estiu amb aquestes temperatures com sobretot a l'hivern quan fa molt de fred, no? I aquí fan vida. Però també en el menjar. Menjar, doncs un serà halal, l'altre no, no? I també després amb el que seria les vestimentes. Quan estàs allà amb la família kazaka, doncs t'ensenyen doncs, que doncs, aquest és la vestimenta que porta la dona a partir doncs, de que és vídua, que doncs, ha perdut el marit, que és doncs, un tracte diferent que té la dona, o que el llit, per exemple, de la parella principal doncs, està allà, la resta dorm al terra. Bueno, té una sèrie de distincions que fa que apreciïs doncs, unes cultures diferents dins d'un país que potser globalment havies pensat que tots tenien la mateixa cultura. Com aguanta, no?, aquestes temperatures, perquè és una invenció que abans de Gengis Khan ens ha arribat fins ara, no? I, de fet, quan abans comentàvem que hi ha molta gent que va a viure a la ciutat, no tenen prous diners per comprar-se un pis. Llavors el que fan és encerclar una mica de terreny amb una tanca de fusta i plantar el guer allà. I el guer consisteix en una estructura de fusta, un marc de fusta cilíndric que serveix de sosteniment juntament amb unes columnes centrals i una espècie de... amb arquitectures al cimbori, no?, que podries tenir sota una cúpula, doncs des d'allà una sèrie de grans branques més llargues, no?, que són el que sostenen la tela, perquè el principal element aïllant d'aquestes, al final són com si fossin tendes, són tela, no?, però és felpa de llana. Perquè és el que aguanta la calor, que evita que entri doncs, el vent des de fora, no? I ara últimament sí que els cobreixen amb un plàstic per intentar evitar que la pluja doncs, es faci malbé, però al final es tracta d'això. Una tenda cilíndrica, però que realment aguanta tot gràcies a l'estufa que tenen a dins. I l'estufa és de fusta, per això la matar també és tan contaminada, perquè van cremant i cremant carbó o fusta, no? Però quan estan en el camp, al mig de l'estepa, clar, no hi ha vegetació, no hi ha arbres. Què utilitzen? Doncs justament els excrements secs del seu ramat. Llavors, quan entres en un guer d'aquests, tot ell fa olor, sap greu dir-ho en ràdio, però és de merda cremada, no? De fet, part de l'expedició era registrar tot el que es pogués d'aquesta cultura immaterial, no?, a nivell de coneixements que sabíem que tard o d'hora s'acabaria perdent, no?, a causa d'aquesta migració del camp cap a la ciutat, els joves ja no volen saber res dels guerres dels seus pares i per tant, doncs, se'n van a la ciutat i ja difícilment tornaran, no?, i tota aquesta manera, doncs, de fer, de preparar la llet, preparar vodka de llet, d'euga més, no?, que també existeix, fer botes, aquestes botes que t'han d'aguantar tant l'estiu com les temperatures de l'hivern, no?, són unes botes realment, a més, molt boniques, molt ben preparades. Però també, per exemple, la cria de cavalls, que el cavall per ells és importantíssim. Ara han substituït el mètode de transport de cavall amb camions o motos, no? Estàs al mig del desert del Gobi i de cop i volta t'apareix un motorista. Què fa aquest aquí, no? Van amb motos tot terreny, però és un ramader que té el guer a 30 quilòmetres i s'ha assabentat, no sé com, que estàvem aquí i ens ha vingut a veure. Ells es desplacen amb motos. també crien cavalls, i de fet molts d'ells crien cavalls de curses. Hi ha una festa, que és la festa més important per ells, que se celebra entre juny i juliol, que és el Nadam. Nadam és quan hi ha doncs, la gran concentració de celebracions especialment doncs, vinculades a la història i a la cultura, no? Hi ha les lluites mongoles, que atreuen a moltíssima gent, però també hi ha curses de cavalls, i de fet durant tot l'any van criant els cavalls, els van entrenant, i fins i tot també doncs, entrenen els genets, no? I en algun cas havíem vist que són els nens els que munten els cavalls, perquè clar, això és com les curses de cavalls d'aquí, no? Que aquí munten cavall, doncs gent que pesi molt poc. Doncs allà el que fan és entrenar els nens des d'una edat molt, molt, molt inicial per poder córrer i guanyar aquestes curses que són molt importants.
0: L'Andreu Ortega, el Xavi Tió i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, us agraïm l'interès i ens acomiadem fins al proper programa. Sigueu on sigueu i aneu a on aneu, tingueu sempre, sempre, sempre una molt bona ruta.
6: Bona nit.
7: Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre, i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarré. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.
8: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 9:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.
9: Ho vivim tot minut a minut.

0: passió, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
2: Això t'encantarà. Vale.
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Hola, Xavier, i a tot l'equip. Mira, tinc una alegria tan gran a sobre, però tant, que no es pot pagar amb diners. He trucat i em sento tan ple de dir, ostres, mira, Déu meu, de veritat. Vinga.
5: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
6: Cervells Ràdio Vila-sacra.
5: Una finestra oberta.
7: Una ventana abierta.
5: A un futur sostenible.
8: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
9: Una finestra oberta.
10: A un futur sostenible.
6: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
5: Tal qual.
11: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
12: Pareu bé l'orella.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara escoltarem un poema tan divertit com llançar-nos per un tobogan. O és al revés? Ens llançarem per un tobogan, que és tan divertit com sentir poesia.
2: Hola, sóc la Mireia Recio Bringuer. El poema que he escollit es diu Tobogan. Qui ho ha escrit es diu Lola Casas. He escollit aquest poema perquè jugar al tobogan és molt divertit. Tobogan, escala amunt, fent filera. Tingues paciència i espera. Cul al terra, diu, i avall. El cor, bum, bum, s'accelera. Altre cop a fer filera i puja graons amunt.
1: I amb un siu i un bum, bum, et donem les gràcies, Mireia, per haver recitat aquest poema tan juganer. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu.

0: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
1: Cervells Ràdio Vila-sacra.
0: Una finestra oberta.
2: Una ventana abierta.
0: A un futur sostenible.
3: Etorkizun jasangarri arribat en ardat.
4: Una finestra oberta.
5: A un futur sostenible.
1: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
0: Tal qual.
6: Escolta, quina mala cara fas avui. No has dormit bé?
7: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc,
8: res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
9: Notaràs la diferència.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Blue Duck.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Totes les drogues tenen un efecte sobre el sistema nerviós central. Concretament, el punt comú de totes és la seva acció sobre el sistema límbic, la part del cervell que controla les emocions i els impulsos més primaris. Aquest control l'exerceix proporcionant als diferents estímuls sensorials externs una connotació afectiva agradable o desagradable. Per fer-ho, disposa d'uns centres de recompensa, l'estimulació dels quals produeix una sensació de plaer i uns centres de càstig. Aquest sistema controla la conducta provant d'obtenir estimulació dels centres de recompensa i evitar l'activació dels centres de càstig. Totes les drogues tenen en comú que activen el nucli accumbens. Aquesta és la base perquè es pugui produir una addicció. Molt més probable en el cas de persones amb una certa vulnerabilitat, com ara els joves, les persones que pateixen trastorns com ara l'ansietat, la depressió o l'esquizofrènia, i aquelles persones a les quals el seu entorn les condueix a una situació d'inestabilitat. D'aquesta manera, l'estimulació repetida d'aquest sistema per les drogues produeix canvis adaptatius que impliquen una disminució d'activitat dels centres de recompensa i un increment d'activitat dels centres de càstig, i fan que l'individu es trobi cada vegada pitjor en absència de la droga.
6: En el 107 de la FM...

0: els caps de setmana passen coses bones.
1: Òptica i Audiologia Universitària us ofereix...
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya. Les tietes.
5: Entreu a l'estudi i jo sóc feliç.
6: Us ho dic de debò, eh? M'agrada molt. Hola, Àngels.
7: Hola, què tal? Nosaltres també, eh?
6: També, eh?
7: Estem aquí com si estiguéssim al pati.
6: No, només entrar ha dit, ai, no sé què ha fet, que diu, ja estic com si estigués a casa
7: meva. Exacte.
6: Estàs sí. A casa teva?
7: Gràcies, moltes gràcies.
6: Anna, com a la vida?
8: Molt bé, és que ens tracteu molt bé. I llavors estem molt bé aquí.
6: Només us podem tractar com us mereixeu.
8: No, gràcies.
6: Sabem, és que és així, eh? Escolta'm, avui tenim moltes coses damunt la taula. Ha anat bé la setmana?
8: Sí.
6: Ho heu portat bé?
8: Sí.
6: Sí? Heu mirat les notícies?
8: Sí.
6: Sí, per què m'ho dieu amb aquest to?
8: És molt trist, molt trist. Ara, si tu, diguéssim, tens un quart d'hora per portar-te tot de casa teva, què t'enduries, eh? Ara ho parlàvem.
6: Jo, les fotos...
8: Tothom...
6: Clar, els records. Deixa'm dir-te que això, clar, amb les noves tecnologies cada vegada serà més fàcil, perquè com les tenim ja en el núvol...
8: Bueno, però no? Llavors què t'has d'endur, l'ordinador?
6: No, perquè ho tens al núvol. Saps el que és el núvol o no?
8: Sí.
6: No, anem
8: ara
6: a pams.
8: Ara ja m'has matat.
6: Clar, sí, és que sí. No, és que ara ja... Tu guardes una cosa i ja la foto no es guarda a l'ordinador. Això era abans.
8: És el limbo, aquello.
6: En el limbo. Sí, és una mena de limbo, que no sabem ben bé on comença on acaba. Tu saps això del núvol?
7: Sí, pel meu marit, sí. I em fa molta ràbia perquè em diu, això ho deus tenir el núvol. I jo dic, jo al núvol no he pujat res.
8: Es puja sol.
6: No, però és veritat que escollir...
8: És molt
6: veure't
8: difícil.
6: Obligat a escollir què t'emportes? Tot, no? I a més, les imatges que estem veient aquests dies, no?
8: Sí, pobra gent.
7: La sensació ha de ser d'una impotència brutal, perquè no pots fer res, no dir, no han vingut els bombers, no es pot fer res, només que mirar-t'ho i plorar.
6: Això és el que dèiem, no? Que pensem, vivim en una societat que estem tan acostumats a controlar-ho tot, a que si... Hi ha algú que falla, ens queixem del govern.
7: Exacte.
6: No?
7: Exacte,
6: i ja està,
7: qualsevol cosa.
6: Que quan ni els governs poden fer res, però és evident que qui marca l'agenda és la natura, no som nosaltres, eh?
8: Sí, i tant.
6: Tinc un tema avui bonic per vosaltres, que és si us agrada... Aquesta és la pregunta, ja us la llenço ara. Si us agradaria ser youtubers...
8: Ai, a mi no, tu.
7: No.
8: Ens hauríem d'anar a viure a Andorra.
6: Per als diners.
8: Tu imagina't, ens hauríem d'anar a viure a Andorra i què?
6: Escolta, Andorra es viu molt bé, eh?
7: I tant.
6: No?
7: Ella ho sap bé.
6: Per què ha viscut a Andorra?
7: No,
8: la meva filla hi viu.
6: Ah, molt bé. Veu, doncs escolta'm, encara tindries... Youtuber, Andorra i amb la filla, però...
8: Ens hauríem d'anar a viure a Andorra, tu.
6: Ho tindries fantàstic, no?
8: No.
6: Va, doncs parlem d'això ara. Per què no voleu ser youtubers?
8: Jo ben bé aquesta professió de youtubers no l'entenc.
6: Yeah.
8: No sé ben bé què fan.
6: Yeah.
8: Què fan? Es graven i després ho pengen al YouTube.
6: Tal
8: no?
6: Qual.
8: I tenen una pila de seguidors.
6: Tal qual.
8: I, doncs,
6: però
8: no,
6: una pila de seguidors és una pila,
8: una pila de seguidors.
6: De seguidors.
8: No, que això d'Andorra no t'ho dic en broma, que,
6: sí, sí.
8: Que s'estan anant allà i tenen una pasta increïble.
6: Sí.
8: No sé. No,
7: però jo pregunto, que jo tampoc sé massa de què va, eh? Però aquesta gent que té aquesta clientela mirant-los també fa negoci, perquè llavors diu, porto el bolígraf pim-pam-pum, no?
6: Per exemple, home, si tu tens un milió de seguidors,
7: sí.
6: Tens més seguidors que molts programes de televisió. Per exemple, cada vegada que fas una publicació, veus quanta gent avisa aquella publicació.
7: Uh-huh.
6: Amb la qual cosa, imagina't si les marques no estaran interessades en fer regals, a convidar a gent, no ho sé, hi ha un nano, jo perquè l'he entrevistat, un nano que té més d'un milió de seguidors, com deia, i que no paren de convidar-lo a viatjar per tot el món.
8: Imagina't.
6: Això sí, ensenyant els llocs al que va. Clar, ell està encantat, uns viatges que són brutals. No? Estaria bé?
8: Sí. Bueno.
6: T'aixeques al matí, fas un vídeo, ah, mira que bonic estic aquí i tal, i ja està, ja ho tens fet, ja has treballat aquell dia.
8: Què explicaríem?
7: A mi em sembla...
8: Què tens per explicar cada dia? És que no sé què explicaríem.
6: Bueno.
7: Una banalitat. Em sembla molt trist que la gent arribi a pensar, no cal que m'informi de res, perquè fent el numeret aquest ja guanyo calés.
6: Però això ja passava abans, no? És a dir, sí? Tenim un fenomen molt recent abans que és el dels famosos a la tele, que d'alguna manera és el mateix, no? És a dir, sí. Bueno, hi ha gent que volia ser famosa, diu, famosa fent què? Diu, no, sortir per la tele i ja està. Ja. Això, els programes aquests de los grandes hermanos, sí. I...
7: Ja, bueno,
6: no, tot això és una mica...
7: Jo és que no he vist mai cap de gran hermano.
6: No
8: ho puc creure. Estem acostumades als famosos que nosaltres coneixíem, era no perquè encantaven o actuaven, no eren actors, i llavors ens diu canten, però aquests famosos dels Gran Hermanos i tot això, jo ja m'he perdut. Jo vaig a la perruqueria, ara, sí, i miro les revistes i no conec a ningú. No coneixem a ningú ja, perquè ja ni surten cantants, ni surten actors.
6: I ja ha canviat la premsa del cor, no? Molt, és a dir, perquè efectivament abans eren els aristòcrates i...
8: Sortia el Camilo Sesto, jo què sé, sortia la, no sé, la Rocío Jurado, tota aquesta gent que coneixíem,
6: Camilo,
8: però ara...
6: Sesto. Camilo Sesto, m'ha agradat molt el teu gran referent en la premsa del cor, era Camilo Sesto.
8: Perdona, era el gran referent a la premsa del cor i a la vida.
6: Que sàpigues que algo de mi se está muriendo.
8: Ai, per favor. S'ha mort, pobret, ja, s'ha mort.
6: Pobret, eh? Pobret. El Camilo Sesto, era el Camilo Sesto, eh?
8: Quina cançó vols que et cantis del Camilo Sesto? Les... Que me les sé totes.
6: De veritat? A mi m'agrada el Jesucristo Superstar.
7: Oh, canto molt malament.
8: Les sé totes.
6: Jo era molt petit, eh? Era molt petit quan aquest senyor va fer el Jesucristo Superstar.
7: Sí, sí, i tant. Sí? Jo la vaig fer un trosset de teatre al Sant Josep de Badalona, que ara està fotut. Vam fer un tros.
6: Oi, mira, mira, algo de mi se está muriendo. El José, mira.
8: Ara em posaré a plorar.
6: Oh, t'has de posar els auriculars.
8: Oh, mira.
6: Tenim el Joan, que és el nostre productor / becari, flipant, perquè jo crec que no sabia qui era Camilo Sesto.
8: No ho sabia.
6: Sí, ho sabia. Mira què deia el Camilo Sesto, mira. Val a dir que tenia un xorro de veu espectacular, aquest home, eh?
8: Perdoneu, molt bé, cantava molt bé.
6: Cantava molt bé.
7: Feia un duo amb algú, no?
8: No.
6: Un duet amb algú?
7: Sí, no eren dues abans. No,
8: Jesucristo Superstar cantava amb la...
6: No, Camilo Sesto no. Camilo Sesto no.
7: No era Juan i Júnior?
8: No, però...
6: Però Juan i Júnior eren uns altres.
7: Eren uns altres. Val. Jo és que no, en aquesta onda no hi era jo.
6: Molt bé. Escolteu-me, tornant al tema dels youtubers, que no sé com hem anat a parar el Camilo Sesto, però ja està bé això. Resulta que hem trobat a una parella que són Net i Àvia, que són youtubers i tiktokers.
7: Oh, molt bé.
6: Què us sembla?
8: Molt bé, veus?
6: Sí, però que tenen un munt de seguidors. Mira, YouTube, 27.400 seguidors, i a TikTok, 6.200.000 seguidors.
7: Mare de Déu.
6: És moltíssim, no? Són el Cristian i la Rosa. Què tal? Hola, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
6: Bona tarda. Vostè és la Rosa, m'imagino.
9: Sí. Soy la Rosa.
6: Usted es Rosa. Tiene 80 años, vecina de Hospitalet, ¿verdad?
9: Sí.
6: Y un referente en las redes.
10: 81.
9: A 80... Tengo 81 años.
6: ¿Quién le está chivando de fondo?
10: No, yo al Cristian.
6: Ah, vale. Que tenemos ahí tenemos a la pareja artística, entonces, con nosotros ahora mismo.
10: Estem els dos, sí.
6: Està molt bé. Escolta, em diuen que porteu 8 anys pujant continguts a les xarxes socials, no?
10: Sí, sí, senyor. T'han informat bé.
6: Molt bé. Explica'ns una mica. Com entenen el seu èxit? Com s'arriba a tenir més de 6.200.000 seguidors?
10: Bueno, vaig començar jo sol, a fer vídeos.
6: Apropis una miqueta, Cristian, apropa't una miqueta al telèfon, perquè no t'escoltem bé.
10: Vaig començar jo sol fent vídeos. I després vaig ficar la meva àvia i, bueno, tot el món deia, oi, que adorable que és, que bonica... I vam començar fent vídeos, fins que hem arribat aquí. S'han descarregat molt l'aplicació i ara, doncs, és un èxit, això.
6: Escolteu-me, i què feu en els vídeos, vosaltres dos?
10: De tot, fem bromes, fem challenge, els vídeos així virals, veiem, la disfresso, de tot.
6: Rosa, però què li fa al seu net?
9: El què?
10: ¿Qué te hago?
9: ¿Qué me hace?
6: De todo, ¿no?
9: De todo. De todo.
6: Me parece que ha salido usted bailando.
9: De todo.
6: Pero, ¿es verdad que se ha montado en una tirolina incluso?
9: Sí.
6: ¿Sí?
9: Sí, ya lo creo.
10: ¿Qué más has hecho?
9: Los tirolines y el coche de carrera, me choqué con la frentada. porque puse el pie en el acelerador,
6: ¿sí?,
9: en lugar de ponerlo donde tengo que sujetarlo.
6: Anda.
9: Ya me fui de frente.
6: Vaya, ¿y si había conducido alguna vez usted o no?
9: No.
6: O sea, era su primera vez en un volante.
9: Sí.
6: Vale. Oiga, tengo la sensación de que usted se lo está pasando bomba.
10: ¿Se lo estás pasando bomba o no? ya te apuntas.
6: Ya ho escolto, ja ho escolto. Escolta'm, 6.200.000 persones és molta gent. La pregunta és, d'alguna manera, les marques s'interessen, Cristian, en vosaltres per ajudar-vos, patrocinar-vos, no ho sé, alguna cosa?
10: Sí, tenim moltes marques amb les que hem participat ja, també molts mitjans que ens truqueu. Jo crec que som els influencers que hem sortit a tots els mitjans.
6: Home.
10: Hem fet ja amb la vostra 52 entrevistes ja.
6: Caram, els hi voleu fer alguna pregunta? Anna, per exemple.
8: Bueno, jo una pregunta no, però felicitar la iaia per tenir aquest net que li fa fer totes aquestes coses, perquè és que de veritat, això sí que ho trobo divertit, de youtuber, de professional, no, però això sí que ho faríem, també nosaltres. Jo almenys sí que ho faria, amb un net o amb un fill, que s'ho deu passar bomba la teva iaia, eh? Moltes felicitats als dos.
10: Hola. Tracto, si voleu.
6: A què us convidaran?
8: Ah, doncs mira,
6: a què us convidaran i us faran un vídeo?
7: Quan vulgui,
8: tu.
7: Escolta'm, jo vull dir-li a la senyora Rosa que jo vull ser com ella, d'aquí uns anys que em falten, poquets, però seré com ella. Intentaré fer exactament ser tan feliç com ella sembla que és. Vull dir que la felicito també.
9: Sí, gràcies, cariño.
7: No, tu les tens totes, Rosa.
6: Rosa, una cosa, de les mil coses que le hace hacer su nieto, perquè ha subido hasta en helicóptero, tengo entendido, ¿no? ¿Qué es lo que más le ha gustado?
9: También, pero lo que pasa es que estaba estropeado y no me tiraron. No,
10: eso era para tirar el hombre.
9: ¿En el helicóptero?
10: Era para dar una vuelta.
9: Ah, ¿sabes? Claro.
10: ¿Cuál es lo que más te ha gustado esto que haces tú?
9: Pues todo.
10: El caballo, el barco.
9: Hombre, el caballo, claro que me gusta, pero me gustó.
6: Pero, o sea, lo que yo entiendo es que usted está haciendo con 80 años... Está hablando, perdón. Ah, no, ahora sí. Digo, Rosa, ¿está haciendo usted con 80 años cosas que no había hecho en la vida?
9: Pues sí.
10: ¿Lo habías hecho esto en la vida? No.
6: O sea, no. Que se lo está pasando mejor que nunca, ¿no?
9: En la vida, pues he estado trabajando y no he sido. Pero cuando mi nieto se ha liado conmigo, pues fíjate, feliz.
6: Pues feliz, claro. Pues llevas con el nieto, pues encantada de la vida, ¿no?
8: Pues muchas felicidades al nieto y a la abuela.
7: Muy bien, felicidades a todos.
9: Gracias, cariño.
6: Bueno, luego yo tengo TikTok, pero yo soy consumidor de TikTok. Entonces, luego les voy a buscar y me voy a ver todos sus vídeos. Rosa, ¿cuál me recomienda?
10: ¿Qué vídeo le recomienda? Tiene que ver todo.
9: En todo.
6: Vale, pues luego la veo en todos, ¿vale?
10: A la gent li agrada quan la disfresso. Quan està disfressada, la gent es torna boja.
6: Sí, eh? Quina edat tens tu, Cristian?
10: Va ser ja a mi, així també.
6: Escolta, quina edat tens tu, Cristian?
10: Jo, 30.
6: 30. S'arriba a guanyar la vida un d'aquesta manera o no?
10: No, això és un complement. És que jo volia estudiar periodisme, però no em va arribar la nota de tall.
6: Ja.
10: I vaig fer una altra carrera, però mentre em vaig obrir les xarxes socials per fer una mica com si jo fos un presentador. I aleshores és quan vaig picar la meva àvia i, bueno, doncs, poc a poc això va fer el boom i mira.
6: Que bé, no?
10: I això sí que és veritat que m'ha servit també per donar-me a conèixer, eh?
6: No, és evident, és evident.
10: Ens ho passem bomba, doncs, a més... Mira.
6: Clar que sí, està molt bé, està molt bé. Cristian, Rosa, un plaer haver-vos tingut avui al nostre programa. Moltes gràcies.
9: Gràcies, cariño.
6: Gràcies. Hasta luego. Adiós. Què dius? Espera, què dius, Anna?
8: Dic que això sí que ho faria jo, això de aquestes coses amb els nets o amb els fills, home, això és un divertiment, tot.
6: Home, hi ha una cosa que és evident.
8: I aquesta senyora coses que no havia fet mai, clar, no? Que sí.
7: Però a part que no té cap tipus de problema en fer tot el que no ha fet a la seva vida, ni molta gent no ho farem, no? Vull dir, pujar a cavall, pujar amb helicòpter, anar... Això, una senyora de 80 anys...
6: Però mira, això és meravellós, perquè, home, efectivament, hi ha molta gent amb 80 anys que, com la senyora Rosa, ha hagut de passar-se tota la vida o amb els nanos, o amb la família, o amb la feina, o... i que no ha tingut temps de disfrutar, perquè també, efectivament, el seu jovent a aquella edat era una altra cosa. I segons on va néixer, doncs encara més, no?
8: Sí.
6: Que quan arribi aquesta, tingui aquestes ganes de fer.
7: Exacte,
6: i aquesta...
7: això és lo meravellós. És meravellós.
6: Sí, no?
7: Que no dugui prejudicis a sobre. Hombre, a esta edat, no, jo... No, va, som-hi. Som-hi i gaudim.
6: Molt està bé, clar, bé. Està clar. Escolteu-me, temes que... Ara canvio de tema. Bueno, no us decidiu de ser youtubers. Si voleu, obrim un canal de TikTok.
8: Això del TikTok encara ho entenc menys, perquè això del TikTok no és aquella cosa que dura molt poc.
6: Sí, són vídeos curts.
8: Són
6: sí.
8: vídeos curts.
6: Però ells, no els... però ells feia, fan això, eh?
8: És una aplicació que t'has de baixar, també.
6: Sí, és una aplicació que et baixes, doncs, com el Facebook o l'Instagram mm-hmm. vale, vale. o
7: qualsevol d'aquestes. I penges coses, però que duren res. O sigui, de vegades haig de tornar a passar 40 vegades per mirar a veure si entenc alguna vale, cosa.
6: De vegades he de tornar a passar 40 vegades. Significa que tu tens TikTok.
7: Bueno, em surt per aquí aquestes coses, a veure. Igual com el meu m'ha dit, ho has penjat, però potser m'ho ha posat ell, no ho sé.
6: El núvol, no? Tornem al començament del núvol, no? Sí. Està molt bé. Escolta'm, avui hem parlat d'una cosa que a mi, de veritat, em fa cosa. Linda Evangelista, sabeu? La model guapíssima, absolutament sí, guapíssima i tant, sí, denunciava sí. aquesta setmana que li han fet una desfeta
7: sí.
6: amb tema, no cirurgia estètica, però hi ha un tractament, però una cosa... del... però, en fi, que està irreconeixible. Les persones aquestes que d'alguna manera no volen, i sobretot perquè són esclaves de la seva imatge, no? Que han viscut tota la vida sent persones molt guapes i que acaben caient en el tema de la cirurgia estètica no d'una manera normal, diguem, sinó exageradament, és dur aquest tema, no?
7: Molt dur, per mi. Per mi crec que, bueno, una persona que ha viscut, com tu deies, de la seva físic i que a més a tothom els hi agradava, i perquè pots tenir un físic que no li agradi a ningú i a tu t'encanti, no? Però, i que t'hagi de passar això, bueno, ha de ser horrorós quan la teva vida se'n va en orris, no? Perquè tu deus haver pagat uns diners, et pensaves que continuaria sent jove, això també, déu-n'hi-do. Un tema molt, molt difícil de portar, eh?
6: I el més ara... fer-se gran, no?
7: Exacte. Jo, amb la meva edat, ell encara és molt jove, rumies moltes coses d'aquestes, eh? Vull dir, que eres una persona dinàmica i tal, i després veus que no pots pujar a l'escala de dos en dos, i això és mínim. Doncs aquesta gent que la seva vida és això... és ser guapo, ser estupendo, ser aplaudit, de cop i volta s'han de sentir fatal. Fatal. Vull dir, no tinc paraules per poder dir aquest sentiment de què? De perduts, no?
8: Sí, bueno, sí. A part d'això, jo veig, per exemple, ara em ve al cap la Nicole Kidman.
6: Sí.
8: La Nicole Kidman, és horrorós el que s'ha fet aquella dona a la cara. Yeah, és que yeah. tu veus les pel·lícules d'elles d'abans i les d'ara, i no tenia expressió a la cara. I la Meg Ryan, que era tan guapa, tan guapa, jo la trobava guapíssima, la Meg Ryan. I ara també no té com expressió la cara i penses, no és una cosa, un problema psicològic, això?
7: Oh, i tant, no s'ho han de passar fatal.
8: No sé, jo és que no ho sé.
6: Probablement també perquè vivim aquella cosa de l'estètica que la tenim mal entesa. Perquè un moment, o sigui, sincerament, anem a ser honestos. Jo no sé, ni m'interessa la que teniu vosaltres dues, però esteu estupendes.
8: Gràcies.
6: No, però ho dic de debò. Ho dic molt de veritat. Són dues senyores cuidades, guapes... No, el que vull dir és que la bellesa està en cada moment de la vida.
8: Està en l'interior.
6: No, i a l'exterior també. I a l'exterior també, perquè a vegades un determinat tipus d'estirament, el que deies tu, és a dir, aquestes senyores que posaves tu com a exemple, jo crec que serien molt més guapes.
7: Tal qual.
6: Tal qual, que no pas amb aquella cosa estirada que pràcticament treus la possibilitat del gest d'aquella cara, no? I això és molt complicat, no?
8: Molt complicat, sí.
6: No ho sé.
7: Mira, quina diferència.
6: Sí. Estàs estupenda.
8: Mira, la Carmen Sevilla està això, eh?
6: Mira quina diferència, és algo que els oients no saben el que vol dir. S'ha estirat el coll una mica per darrere.
7: Com feia la Carmen Sevilla, que es posava el celo.
8: S'estirava el coll així cap enrere i es posava aquí darrere un celo o una tirita.
7: Una pinça, em van dir.
8: Una pinça.
6: A mi m'encantava la Carmen Sevilla.
7: I tant.
6: El Telecupón, no se'n recordava del Telecupón?
8: Fantàstic. Era genial.
7: Sí, fantàstic.
8: Era genial.
7: Sí, senyor.
6: Escolta, si a ell era Camilo Sesto, a tu, Àngels, què? Qui t'agradava?
7: No, no. A veure, és que jo, a la meva joventut,
6: sí?
7: tenia un germà amb 14 anys, un germà que estava avançat en el temps i amb tot. Per tant, jo escoltava en Leonard Cohen, l'Edith Piaf...
6: A tu jugaves a un altre nivell.
7: No, però
8: era una altra liga, eh? Jo era la cosa
7: del Camilo Sesto. No, perquè llavors, clar, el meu germà, vulguis o no, et va anar donant una influència amb criteri, equivocat o no.
6: No, home, no.
7: Però vull dir, que això, llavors jo els Camilo Sestos i aquesta gent, bueno, els sentien a la ràdio, però no eren els meus fans.
6: Ja. Mira,
7: i així va.
6: Ella, Leonardo,
8: mira, millor tu.
6: Veus? Hem
8: menys, començat... menys competència.
6: Mira, el Coen, mira. El Leonardo. I és l'Aleluia.
7: Francesa, sí. Edith
6: Piaf, Mustaki,
7: tota aquesta gent.
6: Caram, quina balles.
7: Vaig tenir la sort de tenir un germà molt avançat en el temps, molt intel·ligent, molt fantàstic.
6: Que guai, no?
7: Sí, molt bé, molt bé.
6: Què
7: bé
6: poder dir això, no?
7: Sí, no, és un orgull per mi, vull dir...
6: No, és evident. Gràcies, Àngels, Anna.
2: Les tietes.
11: Això és Ràdio Vila-sacra.
12: Què?
13: Que això és Ràdio Vila-sacra.
14: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
12: Jo?
14: Queda clar. Hey, bé, no?
15: Màgica, plena de música i cultura.

0: Bona nit.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai.
3: Ai.
2: I ara...

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. He estat dues vegades a Cuba. El meu besavi va anar-hi per la guerra d'independència, però cap dels meus avis hi va anar mai. L'havanera catalana més popular, la que tots coneixem, parla precisament d'un avi que va anar a Cuba. No pas a treballar com vaig fer jo, ni de vacances. Va anar-hi, com el meu besavi, a la guerra. En Martí en sap un pou d'havaneres i el podcast d'avui volem que ens parli de l'havanera El meu avi. Bon dia, Martí Bacardí.
1: Bon dia des del Wonder of the Seas. Un creuer meravellós, avui destí a les Bahames. Ja sabeu que per lluny que em trobi, sempre estic disponible per vosaltres. Què voleu saber?
0: Ets de bon viure, Martí, de creuer pel Carib. Va, anem al gra. Què ens pots explicar de l'havanera El meu avi?
1: L'any 1968, el compositor José Luis Ortega Monasterio va escriure lletra i música de l'havanera El meu avi. Aquest fet coincideix amb l'incipient ressorgiment de l'havanera després d'un important declivi durant el segon quart del segle XX.
0: Aquesta havanera ara és molt important. No hi ha cantada on no s'escolti. També va ser-ho llavors?
1: Ortega Monasterio va escriure unes 50 havaneres, de les quals va destacar ben aviat El meu avi. Un fet significatiu és que a partir de l'any 1977 es va incloure per tancar la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, juntament amb la vella Lola, que es cantava amb aquesta finalitat des de la primera edició l'any 1967. Ara, la majoria de grups d'havaneres la canten a la part final de les seves cantades o concerts, seguint la tradició calellenca.
0: I de la lletra de l'havanera, que ens en pots dir? De què parla exactament?
1: L'obra no explica un fet real, però sí segueix els records que l'avi del compositor li va explicar respecte a la seva experiència com a coronel a la guerra de Cuba. A l'havanera es parla de El Catalán, un vaixell de guerra. Respecte a això, aclarir que al text original el vaixell es diu El Catalán, tot i que moltes versions en catalanitzen el nom. La lletra relata els tràgics fets d'El Catalán, que fou enfonsat i en el que van morir el Nostramo, que era un càrrec de responsabilitat en el funcionament del vaixell, el timoner i 14 mariners, tots de Calella de Palafrugell. La lletra també descriu la catalanitat de la tripulació i part de l'activitat de lleure que podien tenir a bord, com era beure cremat i cantar a la pàtria catalana acompanyats per la guitarra. Finalment, es culpabilitza dels fets als americans. Recordem que Espanya i Estats Units es van declarar en guerra l'abril de 1898 fins al setembre del mateix any.
0: Llavors, aquesta havanera és un homenatge als soldats catalans que van anar a la guerra?
1: Més o menys. Es relata un fet tràgic manifestant l'origen i catalanitat dels protagonistes, judicant com a culpable l'exèrcit dels Estats Units. Homenatge, record, sentiment, enyorança. És una obra amb un gran contingut emocional que per la distància i el temps llunyà dels fets que explica moltes vegades nosaltres no sentim, segur, com es sentia en l'època en què es va escriure. De debò que és una obra de gran valor històric i emotiu.
0: Quin testimoni més colpidor, aquesta obra vista des d'aquest punt de vista. Pensem-hi, de debò, pensem-hi. Moltes gràcies, Martí, i posa't crema, que el Carib de ben segur que el sol apreta. Avui acabem amb un tema que no cal presentar i que després del que hem parlat està més que justificat.

0: és l'hora del pati.
1: I el dia de Santa Llúcia de l'any 1807 marxem a Santa Llúcia.

0: imbecil.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Les exportacions catalanes creixen un 2% fins al maig i van camí de superar de nou els 100.000 milions d'euros quan acabi l'any. Malgrat la guerra aranzelària, recuperen amb força les vendes als Estats Units, que pugen, Climent Sabater, un 10%.
3: Un sector alt de les empreses catalanes que venen a l'estranger que ha rebut sense gaire preocupació l'enèsim i últim anunci de Donald Trump sobre els arancels, com destaca el director general de l'Associació d'Empreses Industrials Exportadores, AMEC, en Joan Tristany.
4: No canviarà els efectes amb el sector, amb les exportacions catalanes als Estats Units, que per cert, en aquests 5 primers mesos de l'any han augmentat quasi un 9% respecte als 5 primers mesos de l'any passat.
3: Es recuperen amb força i creixen un 10% les exportacions als Estats Units i a la vegada el conflicte a l'Iran penalitza i cauen un 17% les vendes a l'Orient Mitjà.
4: Doncs amb el cas d'Orient Mitjà, aquests 5 primers mesos de l'any, les exportacions catalanes a Orient Mitjà han disminuït quasi un 17%, perquè les regles no són clares.
3: El sector químic lidera les exportacions, seguit dels béns d'equip i l'alimentari. Creixen amb força les vendes a Amèrica del Sud amb l'acord del Mercosur actiu. I amb un augment del 2% en el que portem d'any, el valor de les exportacions s'enfila als 42.000 milions i pot tornar a superar els 100.000 milions en vendes a finals d'any.
5: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
6: Coses que passen.

Eo, noticias, curiosidades, música y sensación.

0: I parlant d'emocions.
1: 23.
2: Vale.
3: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
4: Doncs sigueu molt benvinguts als oficis del llibre. Una setmana més, avui hem sortit al carrer i avui parlarem precisament de carrer i parlarem de la tragèdia de la Dana, ocorreguda el 29 d'octubre de l'any passat, que sacsejava el País Valencià, i de quina manera, i que ens interpel·la una mica a tots. D'entre les múltiples iniciatives solidàries que han aparegut des d'aquell nefast dia, n'hi ha una que ens sentim especialment a prop des dels oficis del llibre. És de l'editorial Ara Llibres, una iniciativa per reconstruir les llibreries destrossades per aquella Dana amb els beneficis obtinguts per la venda del llibre Renàixer del Fang. Una proposta solidària, una proposta coral amb textos originals d'autors, periodistes i intel·lectuals valencians que combina vivències i testimonis de moments ben dramàtics amb l'anàlisi de les causes, anàlisi de les conseqüències d'aquell desastre. Una proposta en definitiva plural que busca memòria, justícia i reparació. Per parlar-ne tenim amb nosaltres avui a la Núria Cadenes. Què tal? Sigues molt benvinguda a la ràdio, Núria.
5: Moltes gràcies, bon dia. És un plaer de sempre venir a l'Escala i més ara aquí convocats pels llibres i la cultura.
4: Qui va ser l'artífex de la idea que ara comentàvem d'aquest Renàixer del Fang?
5: La idea va ser d'en Joan Carles Girbés, l'editor d'Ara Llibres. Ell és de Carcaixent, viu la meitat de mig i mig entre el sud i Barcelona i va quedar colpit, com hem quedat colpits tots, pels efectes devastadors d'aquella gota freda. Pels efectes devastadors de la gota freda i pels efectes devastadors, sobretot, de la negligència, la incompetència criminal que en la seva gestió que ha causat tants de morts i que suposo que ara en parlarem. I aleshores tenia ell aquest neguit, és a dir, d'entrada tothom, gent de lletres o de números, perruquers o conductores d'autobús, dèiem, vam fer el que va fer tothom en aquell moment, que era intentar ajudar i anar a treure fang, no? Perquè era... No podia fer res més que intentar doncs, que el més aviat possible la gent pogués començar a tornar a caminar pels seus carrers o poder entrar a casa amb un mínim de seguretat.
4: Explica'ns una mica com s'ha estructurat aquest Renàixer del Fang. Qui ha intervingut, com s'ha agrumat tota aquesta gent, i què s'hi diu, quina és la tesi en el fons, com s'ha estructurat aquest llibre?
5: Sí, la qüestió és que això, que la gent de lletres d'entrada fèiem això, treure fang, i després és dir, què més puc fer jo? Llavors aquí va ser quan en Joan Carles Girbés va tenir aquesta inquietud de dir, fem un llibre, que és el que sabem fer, és escriure, amb la pala i les escombres doncs ens hi desenvolupem tan bé com hem pogut, però sobretot el que sabem fer és escriure, fem un llibre perquè en quedi constància per fixar el relat, perquè això quedi explicat i al mateix temps que els beneficis d'aquest llibre puguin ajudar les llibreries que han quedat devastades, ni algunes que han quedat literalment devastades, és a dir, entre l'aigua s'endú les parets, s'endú els llibres, s'endú les prestatgeries, s'ho endú tot i no en queda res pràcticament, i ajudar materialment també les botigues, a les llibreries. I aleshores el que va fer en Joan Carles Girbés va ser convocar-nos així ràpidament a un grup d'escriptors i d'escriptores o historiadors, gent de diversos rams de la lletra, per periodistes, per fer aquest llibre també en qüestió de 3 setmanes, un mes, va estar enllestit.
4: Explica'ns qui sou, qui ha intervingut. Sou una quinzena ben bona d'autors, em sembla.
5: Sí, mira, hi ha en Pasqual Alapont, que ell és autor sobretot de teatre, Xavier Aliaga, que és escriptor i periodista, en Manuel Baixauli, Vicent Baidal, que és historiador, en Vicent Borràs, un altre escriptor, jo mateixa, ho estic dient, mira, per ordre alfabètic, l'Esperança Camps, que també és periodista i escriptora, en Paco Cerdà, en Ricard Xulià, la Mercè Climent, en Martí Domínguez, la Zahia Guidom, en Víctor Maceda, la Gemma Pasqual i en Ferran Torrent. I a més, la coberta és de la Cristina Duran, que és una il·lustradora que també va perdre-ho tot durant la dana, és a dir, tot el seu estudi va quedar arrasat. I hi ha el pròleg d'en Joan Carles Girbés, és a dir, som gent diversa, punts de vista molt diferents, escrits molt diferents, cadascú ha fet el que li sorgia en aquell moment. Per exemple, el text d'en Ferran Torrent i en Víctor Maceda és també especialment colpidor, perquè el Ferran Torrent li va destruir la casa, ell va veure com pujava l'aigua d'aquella manera ronca, que s'ha tuendut tot, ell va agafar tres coses i va pujar al pis de dalt i per això doncs es va salvar. No es veia en cor encara aleshores d'escriure-ho. Imagineu si, clar, és que ha estat un colp molt, molt dur. Imagineu si és dur que en Ferran Torrent no podia escriure. I aleshores van quedar amb en Víctor Maceda, que és també amic seu, és molt bon periodista del temps, i en Víctor fa el relat del que li conta en Ferran Torrent. I aquest text és realment magnífic, és aquesta síntesi de literatura i periodisme, que és realment un text molt bo, jo crec.
4: El llibre sortia al carrer a mitjans de desembre, si no vaig errat. Quina rebuda està tenint, com... quina anàlisi en feu, com ha anat la feina d'aquest llibre?
5: És aclaparador, realment, perquè era un llibre necessari, s'havia de fer, era així ràpid, més la idea era que sortís abans de Nadal perquè es pogués regalar perquè tots els beneficis del llibre van a favor de la reconstrucció d'aquestes llibreries. Però el ressò que ha tingut, la resposta de la gent, que clar, dius, és el que dèiem abans, és a dir, jo què hi puc fer? Doncs escriure. Però també hi ha un altre jo que hi puc fer passats els mesos, que és comprar aquest llibre. És una cosa, és cadascú intenta fer el que pot en la mesura que pot. I fins ara, crec que ara ja han llançat la quarta edició, vull dir que a més continua, no és només el moment dur de després de la dana, sinó que passen els mesos i el llibre continua funcionant. I l'altre dia ja van explicar que ja s'han lliurat al gremi de llibreters de València 43.500 euros, que són el que ja ha donat de beneficis fins ara aquest llibre, no? Que també és una cosa important, això, no? Perquè quan a vegades quan diuen acte solidari, llibre solidari, no? Al final no saps ben bé on van a parar aquells diners de vegades, no? I per això també s'ha volgut que fos tot claríssim, és a dir, hi ha aquestes llibreries afectades, hi ha aquests diners que es recullen, de moment hi ha aquests, o sigui, que es lliuren al gremi de llibreters perquè ells ho reparteixin doncs en funció també de les necessitats, no? Sense fer-ne una cosa de dir, ara donem els diners, no? El so, aquesta cosa tant de caritat, d'estar per casa, que de vegades es fa, no? Doncs és justament el contrari. I les llibreries estan fent això que és el títol, no? Estan renaixent del fang, a més amb un sentiment de és que no és agraïment, és d'alegria per la solidaritat, diguem-ne, de ganes d'abraçar-se amb la gent que ajuda, que és realment fantàstic, sí.
4: Com estan els ànims per València, tu qui tens la primera residència, Núria?
5: Doncs, mira, hi ha una barreja molt intensa de ràbia i de tristesa. Són els dos sentiments que es nuen, es van intercalant i queda aquesta... És difícil de descriure si no és amb aquests dos sentiments trenats. Perquè no oblidem que hi ha hagut 228 morts, que la majoria d'aquestes morts eren evitables, que no varen avisar, no varen enviar l'alerta fins a les 8, fins a les 8 del vespre i 11 minuts, que per això el relat que jo vaig fer per aquest llibre es titula 20 hores 11 minuts, perquè és important recordar i enrabiar-te, recordar què varen fer i què no varen fer per salvar vides. Van enviar aquesta alerta quan els morts ja suraven pels carrers.

0: però el dolor perviu perquè és que no compten que la gent té sentiments. No, ells no els importa, com que no els importen realment les persones, no els importa la gent, el poble al qual se suposa hauríem de governar, doncs jo penso que es creuen que no, això de si entén mi padecen, no? Doncs no, senyor, tenim sentiments. Hi ha hagut aquestes 228 morts que tenen noms i cognoms, que són persones estimades per les seves familiars, pels seus amics, pels seus veïns, pels coneguts. Hi ha hagut molta gent que ha patit molt, molt, és a dir, gent aferrada a un arbre durant hores allí amb aquella gelor de l'aigua, gent que ha vist morir altres persones, gent que tancava, havia de... tancava les finestres de casa per no sentir els crits de la gent que s'estava morint. Són coses realment inoblidables. I davant d'això trobes aquesta inhumanitat per part de dels qui ocupen actualment les responsabilitats de la Generalitat Valenciana, i dic que l'ocupen actualment i espero que no per gaire més temps, perquè se'ls ha de fer fora. És una necessitat vital fer fora aquests criminals de les institucions.
1: Uh-huh. Ho esteu notant, els que ens esteu escoltant en aquests moments, la humanitat que hi ha o el sentiment que queda passats els mesos quan es veu que qui podria haver-hi fet alguna cosa no va exercir la seva responsabilitat, no va exercir la seva obligació, no sé, suposo, però alguna cosa n'hem après i com a mínim ni que sigui redescobrir aquest sentit de comunitat i aquest sentiment de dir ja n'hi ha prou, som aquí, som persones i ens mereixem alguna cosa més.
0: Exacte, sí, és exactament així com ho dius tu. I a més, sobre d'aquest dolor encara s'hi ha hagut d'anar afegint durant tots aquests mesos les mentides, rere mentida, que han anat escampant per intentar justificar la seva inoperància. O sigui, encara és tot més ofensiu. Afegeixen aquest dolor i afegeixen l'ofensa, perquè estan ofenent a la gent intentant amagar la seva incompetència. Encara no sabem què feia aquest individu que encara ocupa la Generalitat del Sud, la Generalitat Valenciana, en Carlos Masson. Encara no se sap què feia dinant en el Ventorro durant tantes hores, què feien allà, per què, perquè encara no ha sortit a donar explicacions sobre això. No ha rebut les víctimes, no ha rebut els familiars, ni tan sols els ha demanat perdó. És que és molt gros, no? Tot el que estan fent sobre aquest menyspreu pel patiment de la gent és realment insuportable. Al mateix temps hi ha això que comentaves tu ara, aquest sentiment que és a més una constatació de dir, si ens ajudem doncs som més, el dolor no passa, però una abraçada ajuda, no? I aleshores una abraçada pot ser física, literal, però també és el que van fer, doncs, els milers de voluntaris que van anar cada dia a treure fang, que hi van anar a treure fang fins i tot quan des del govern de Masson, des del govern del PP, els hi deien no hi aneu, és que ho van prohibir, ho van arribar a prohibir que la gent anés a ajudar quan ells no hi enviaven ningú a ajudar a treure el fang de les carrers i de les cases, no? Va ser una, a més, tinc aquí gravat a la memòria, jo visc a Torrent, i anava des de Torrent a Picanya a ajudar a treure fang, i era el dia que havien dit que no s'hi anés, no? I pensava, bueno, aviam què passarà, no? No, la gent, perquè clar, dius, a mi m'és igual que ho prohibeixin, jo hi vaig, no? Però clar, la gent, tu no saps què, la resta de les persones, no? La gent hi anava normal, no em van fer ni punyetero cas d'aquesta prohibició, però tampoc no hi anaven a dir, jo anirem, perquè no, hi anaven com hi havien anat el dia anterior i com van anar el dia següent, no? Amb aquesta tranquil·litat i en el sentit de que vaig ajudar els meus veïns a tornar a tirar endavant, no? Va ser realment una imatge preciosa aquesta corrua de gent amb les escoles.

0: Ombres fins a, anant caminant des de Torrent fins a, Picanya, perquè clar, no s'hi podia arribar d'una altra manera que no fos caminant sobre el fang.
1: Aquest és el sentiment, i aquest sentiment o aquesta humanitat la, copsareu al Renàixer del Fang, aquest llibre editat per Ara Llibres, que ja va per la quarta edició, i que per acabar de reviure aquest sentiment, doncs a més fareu un gest solidari d'ajuda al sector de les llibreries, que tan malmeses es van quedar amb aquella gota freda. En parlem als oficis avui amb la Núria Cadenes, que l'any passat ja havia passat per aquest programa parlant del Tiberi César. Com ha madurat el Tiberi César un any després? Aquesta entrevista que gravem avui a l'Escala, coincidint amb la Fira dels Oficis del Llibre, serà explicat o serà motiu de tertúlia amb un dinar literari inspirat en la Roma clàssica, no? Del Tiberi César, com el portem i què n'esperes d'avui?
0: Quines coses tan boniques que du de vegades la literatura, no? Com aquesta, que el fil d'una novel·la en puguin sorgir iniciatives tan boniques com la que ha impulsat en Jordi Jaques d'aquí del Molí, que ha agafat receptes i idees de Pici, és a dir, realment de la meva època, no? És a dir, de l'època tiberiana, adaptant-les mínimament al nostre gust i oferint-nos aquest esplèndid banquet romà, que és, jo crec que és el marc, jo crec que és és difícil trobar un lloc millor per parlar de literatura, per parlar de Roma i de Tiberi, que entaulats assaborint les menges que ens podem imaginar que algunes d'aquestes potser les va assaborir també a la seva manera aleshores en l'emperador Tiberi, no? És realment fantàstic. Jo crec que aquestes coses que feu aquí a la Vila del Llibre o al voltant de la Vila del Llibre, perquè hi ha després iniciatives doncs, també paral·leles, aquest sempre és estimulant, realment ens fa sentir que som gent que som cultes, no? Que podem ser feliços al costat d'un llibre parlant de llibres o estimulant algunes altres persones perquè en creïn més, no? Ara jo pensava, dic, ostres, estic dient, tornem a parlar de Tiberi a l'Escala, però és que ja havíem vingut a Empúries gràcies a l'impuls de la llibreria Vitel·la a presentar Tiberi a Empúries, que era, clar, és que gairebé són els, jo crec que aquí a l'Escala seran els llocs on Tiberi ha trobat, el Tiberi César ha trobat el seu marc ideal, no? És a dir, a Empúries i en un banquet, no? Romà, vull dir que és bonic. I també vam fer aquella ruta que això que organitzen la Vitel·la a l'estiu amb el vaixell, també dic, escolta, però és el... Jo crec que Tiberi no voldrà sortir d'aquí, no? perquè realment... I és bonic també que defugi, o sigui, que no ens deixem endur per l'estrès de la novetat. És a dir, la literatura se suposa que l'escrivim i que existeix perquè perduri, no? Aleshores, més enllà del moment en què tots ens posem nerviosos, no? Quan surt un llibre i necessitem parlar-ne i que sigui els aparadors i aquestes coses, doncs passat Sant Jordi o passada la presentació d'un llibre, doncs que hi ha aquesta serenor dels mesos que els llibres continuïn existint, que en continuem parlant, que es continuïn deixant a les biblioteques o a les llibreries, és una mica una de les aspiracions que tenim també quan fem literatura, no? Més de fugir una mica aquest presentisme i que deixi petjada.
1: Va, doncs, independentment del presentisme o del que hi hagi a primera línia de l'aparador de les llibreries, utilitzem una mica la Núria Cadenes com a prescriptora. Què té damunt la tauleta de nit o què està llegint ara la Núria?
0: En aquests moments estic llegint un parell o tres de llibres diferents. Tinc el darrer que han publicat d'en Ken Haruf, que és un autor que em fascina. Ja em vaig llegir la trilogia de Holt, que és un poblet que ell es va mig imaginar als Estats Units. I és, té una prosa realment lluminosa. M'agrada molt també perquè és una literatura que no fa falta que hi passin moltes coses perquè tu no puguis deixar de llegir, és a dir, no hi ha grans enigmes, no hi ha grans truculències, no hi ha... te va explicant la vida d'aquest poblet, d'aquestes persones que podríem trobar ara aquí a la plaça, i et té absolutament corpresa i enganxada, gairebé no pots fer res més que no sigui llegir Ken Haruf, no? M'encanta aquesta màgia que transmet amb les paraules ordenades, no? Aquesta en seria una. Estic llegint ara també un llibre d'història sobre passadors de la frontera que teniu aquí, aquesta frontera estatal, no pas de país, evidentment, durant la Segona Guerra Mundial. Aleshores estic ara llegint coses d'aquestes, combino una mica literatura amb història.
1: Núria Cadenes, gràcies per haver passat un dia més als Oficis del Llibre. Te'n deixaves una? Te'n deixaves una? Va, explica'ns-la, sí.
0: La Han Kang, que és aquesta premi Nobel, jo no la coneixia fins ara, fins que li han donat el Premi Nobel. M'he llegit La Vegetariana, m'he llegit els Adeus Impossibles, i és que hi ha vegades que quan agafes a algun autor o autora, després no pots parar, no? I ara tinc la darrera de la qual no me'n recordo el nom, perquè sóc una persona fatal i no me'n recordo el nom.
1: Ho deixarem amb aquest interrogant.
0: Però cerqueu-la, sisplau, perquè és un llibre molt pregon, està molt ben escrit, és molt subtil, però a més explica coses que s'han de saber, perquè la literatura també serveix per això, per deixar petjada i explicar-nos una mica la realitat.
1: Ja ho crec que sí. Núria Cadenes, moltes gràcies, fins a la propera.
0: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
2: Els Oficis del Llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
1: Obrim una nova carpeta, un nou capítol de Bibliòfils, just després de l'entrevista en Els Oficis del Llibre. Saludem una setmana més a la Judit Cubeña Guàrdia. Com anem, Judit?
3: Molt bé, Abel. Contenta de ser aquí.
1: El protagonista dels Bibliòfils d'aquesta setmana és Manuel Bas i Carbonell. Anem o ens acostem molt més cap als nostres temps.
3: Sí.
1: Aquest senyor, nascut l'any 1942, morí fa no pas tants anys, el 2020. Per què el destaquem? Per què es va caracteritzar Manuel Bas dins aquest cicle de Bibliòfils?
3: Doncs mira, en Manuel Bas Carbonell, que era de Xàbia, fou realment un bibliòfil dels més importants que tenim en aquest segle passat, en el segle XX i entrades del XXI. Manuel Bas Carbonell va compaginar la seva tasca de col·leccionisme amb una compromesa dedicació a la cultura i va deixar per la història importants exposicions, congressos i seminaris. Fou membre i vicepresident del Consell Valencià de Cultura entre el 1995 i el 2002. Fou un dels fundadors d'aquella societat de la que vam parlar fa uns dies, de la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galès, i va patrocinar moltes publicacions i activitats vinculades al llibre. Va tenir una destacada participació també a la fundació del Museu de la Impremta al monestir del Puig de Santa Maria. Ell mateix fou autor d'una extensa nòmina d'articles en premsa sobre el llibre valencià i també d'innombrables llibres relacionats amb la cultura valenciana. Roque Chabás, el historiador de la Renaixença, Viajeros Valencianos, El Quijote de València o Pasión por los Libros, Memòries d'un Bibliófilo del 2017, que jo recomano perquè, bueno, et fa entendre moltes claus. La seva tasca cultural i professional va ser reconeguda amb guardons com la Medalla d'Or del Mèrit al Treball i l'Alta Distinció de la Generalitat. Bas fou membre del Consell Valencià de Cultura a proposta del Partit Popular. Sorprenentment, tot i la posició del PP valencià, Bas va assumir l'encàrrec de fer un dictamen sobre l'origen de la llengua dels valencians i va situar les normes de Castelló de 1932, inspirades en els treballs de Pompeu Fabra, com a base del seu estudi. Els secessionistes, tal com explicava Vicent Álvarez en un article en Nosaltres la veu, es negaren a assumir aquell treball. I Bas va ser apartat del Consell Valencià de Cultura en la renovació el 1998. Malgrat totes aquestes anècdotes, el dia 20 de juny del 94, la seva biblioteca va ser declarada Patrimonio Histórico Nacional pel Ministeri de Cultura i va ser formar part de la Biblioteca Valenciana. La Biblioteca Valenciana, Nicolau Primitiu, va acceptar la donació de l'arxiu personal de Manuel Bas Carbonell, que el 2002, ja ho hem dit, va fundar també la Societat Bibliogràfica. Aquest arxiu el va cedir la seva vídua, Maria Teresa Martín Bas, i es compon de 241 carpetes que recullen el testimoni cultural dels últims 60 anys a la comunitat valenciana. També té tota la documentació de tota la seva vida dedicada a la cultura valenciana i suma una biblioteca privada de més de 25.000 llibres. O sigui, un tou, no us l'acabareu. I evidentment això forma part ara mateix, si ho voleu consultar, doncs, del fons de la Biblioteca Valenciana.
1: Manuel Bas i Carbonell. Amb Judit Cubeña Guàrdia, en aquests compassos finals, cada setmana dels oficis del llibre. La setmana vinent continuarem. Judit, moltes gràcies. Fins la propera.
3: Fins la propera.

0: No te mereces. La nit.
1: Empúria Brava acollirà aquest mes d'agost la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost a les 10 de la nit a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
2: Una recomanació.
3: A veure, aquest...
4: Tingui. Vaja.
5: Yes, gratis.
2: Doncs som-hi.
4: Gràcies.
6: Totes les persones que vivim a Catalunya som Catalunya.
7: Les persones que ja hi eren i les que arriben ara.
8: Totes diferents, totes iguals.
7: Tenim orígens diversos, és cert. I també és cert que de la diferència en podem aprendre.
6: I el més important...
9: Pots consultar el text integral del Pacte Nacional per la Immigració a gencat.cat. Som Catalunya, país de convivència. Generalitat de Catalunya.

0: sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
1: Hola, sóc en Guillem. Avui us faré la recomanació d'un llibre. En concret, un manga. Es titula One Piece. L'autor es diu Eiichiro Oda, que actualment té 94 mangas i es diu que en tindrà més del doble que ara. A mi m'agrada molt perquè, a part de que m'encanta l'anime i el manga, la història va d'un pirata que es diu Luffy. I a mi, des de petit, m'han agradat els pirates. One Piece té molts de valors, com l'amistat, la confiança, el companyerisme. I deixant a part els valors, és molt divertit llegir els mangas. Espero que us hagi agradat la meva recomanació i que us enganxeu a la fantàstica història de One Piece.
2: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
3: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: varietat i el gust.
1: I en la qualitat, la nostra diferència.
0: 112, telèfon d'emergències.

0: De l'ateig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
1: Cervells Ràdio Vila-sacra.
0: Una finestra oberta.
2: Una ventana abierta.
0: A un futur sostenible.
3: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
4: Una finestra oberta.
5: A un futur sostenible.
1: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
0: Tal qual.

0: El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
1: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
0: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut.
1: Més info a codinucat.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.
1: El Parlament podrà sancionar els diputats que facin discursos d'odi amb multes de fins a 12.000 euros. Ho preveu la proposició de llei que han registrat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP per reformar el reglament de la cambra. S'aprovarà després de l'estiu, donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi que fins ara es castigaven a través del Codi de Conducta dels Diputats. Segons el text, els diputats no podran difondre expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi. I en cas que infringeixin els deures o el Codi de Conducta parlamentària, se'ls podrà sancionar econòmicament. La multa anirà dels 600 als 6.000 euros si la infracció és greu i pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu. En cas que sigui lleu, quedarà en una amonestació pública. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària.
2: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dóna aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Madre mía, ¿cómo está el mundo?
3: Educació és la paraula clau, no? Educació a casa, a l'escola, a la societat, donar informació de prevenció a les escoles, una assignatura obligatòria sobre perspectiva de gènere a la universitat i també educació per aconseguir aquest canvi social que necessitem per posar fi a aquest problema estructural.
0: Roser Giral, doctora en psiquiatria, llicenciada en ciències humanes.

0: volien saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
6: El bon entenedor. Ràdio Vilasacra.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La vila de Sant Pere Pescador és l'únic municipi de l'Alt Empordà que s'ha presentat a la segona convocatòria del Pla de Barris. En la primera convocatòria es van atorgar 14,9 milions a Figueres per al projecte de transformació del sector oest. L'associació Altamariu de Castelló d'Empúries aspira a duplicar usuaris i crear un centre especial de treball. L'associació busca noves famílies per oferir un projecte laboral digne i autònom, combinant teràpia ocupacional amb remuneració. Baixen les ruptures matrimonials a les comarques gironines, però creixen els divorcis de mutu acord. Els jutjats gironins han registrat 353 demandes al primer trimestre del 2026, un 3,6% menys que l'any passat, mentre que els divorcis consensuats han passat de 225 a 253.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 29.688 a les 11 hores i 30 minuts és la combinació en premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: Apuja, apuja la ràdio.
1: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
2: Castell d'Arbeca.
3: Situat a uns 4 quilòmetres del nucli de la població d'Arbeca, a la comarca de les Garrigues, les restes que en queden han estat rescatades i dignificades durant aquests últims anys. Actualment és propietat de l'Ajuntament d'Arbeca. Les primeres notícies que en tenim són de l'any 1158. El castell, que té el seu origen en una fortalesa àrab conquerida a la meitat del segle XII, va ser construït per ordre del duc de Cardona, Joan Ramon Folc IV, i estava guarnit i proveït d'una riquesa incalculable. Va ser la mansió senyorial de la casa més poderosa dels segles XV i XVI del Principat, els Cardona, que hi van residir durant 200 anys fins a la Guerra dels Segadors. Successivament, la senyoria de la vila va passar a mans dels Cornells d'Aragó i els Comtes del Pallars i va retornar a la casa dels Cardona l'any 1388. Amb la senyoria dels Cardona ve l'esplendor del castell, pel qual van passar figures històriques tan destacades com el rei Joan I el Caçador, Felip el Formós i el rei Felip II.
1: La llegenda.
2: Es diu que el castell d'Arbeca tenia tantes finestres com dies té l'any. De tots els castells de Catalunya, aquest va ser el de més bellesa i el més envejat. A part de les seves 5 grans torres, el castell d'Arbeca tenia 365 finestres, cada una amb la seva reixa daurada. Els senyors, cada estació de l'any, residien en una cara diferent de la mansió, a tenor del fred o la calor. Diu la llegenda que el duc de Cardona va fer tallar les mans a l'arquitecte perquè mai més pogués repetir una edificació tan sumptuosa. En veure's espunyat, el constructor va dir que, encara donant ell les ordres, podria dirigir les obres d'un altre palau. Va ser per aquest motiu que el duc li va fer llevar els ulls i la llengua.
3: No us perdeu el mirador que hi ha dalt la paret més alta que queda del castell. Des d'allí veureu una panoràmica sorprenent, amb tota la plana d'Urgell al peu i enfront les muntanyes del Montsec. I acabarem amb una curiositat. Les olives de la varietat arbequina les va portar de Palestina el duc de Medinaceli, senyor d'Arbeca, al segle XVIII. La promesa d'un ral de brilló per cada olivera plantada en va impulsar el cultiu arreu de la comarca de les Garrigues. A partir de l'any 1762, en què es va començar a plantar les oliveres arbequines, la pedra del castell va anar desapareixent. Es va destinar a la construcció del molí nou, que va arribar a tenir 14 premses. Si pareu atenció, veureu que moltes cases del poble estan reconstruïdes en pedra del castell. Per saber-ne més, consulteu els webs castellsdelleida.com o arbeca.org/castell. Hi trobareu també el règim de visites, amb visites guiades fixes cada diumenge o dies entre setmana amb reserva prèvia. La durada aproximada de visita és d'una hora.

són dolces i del collar. Els ocells els hi he pispades, de dalt turó veig el port on hi geu la meva barca. Amb ella aniré a pescar, que la mar s'assol.

Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

0: Us imagineu la història que ens portem entre mans?
1: Proximitat, participació, educació, informació, connexió, companyia, cultura,
2: urbans, healthies i saborosos, molt guau i molt receptes guau, sa i fish, acompanyades amb les nostres vinagretes d'elaboració pròpia. I les begudes, aigua de llimona i gingebre, limonata i té fred silvestre.
3: Visita'ns al polígon de Vilatenim.
2: És molt Viena.
4: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
5: Tria Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
6: Sebrae és l'associació d'agents immobiliaris més implantada a la Costa Brava Nord amb més de 33 agències. Tots són professionals degudament registrats com a agents immobiliaris de Catalunya i amb totes les garanties per realitzar una compra-venta amb total tranquil·litat. Sebrae s'ocupa de tasar la propietat, de trobar-vos el comprador i el millor finançament. També de fer tots els tràmits i, per suposat, de donar el millor assessorament jurídic i fiscal. Podeu contactar amb Sebrae a través de www.sebrae.com o visitant les agències que mostren la marca Sebrae.
7: Avancem junts.
8: Vespres de gala, Dalí de nit.
9: Visites nocturnes d'Esgala.
10: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
9: Visites nocturnes d'Esgala.
8: Reserves. A Salvador. Guió mig, Dalí.org.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. 107 de la FM.
4: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa dent. Ara sí...

Catalunya és un país amb una gran cultura gastronòmica. La bona cuina comença per una excel·lent matèria primera. La capacitat de transformar un producte bàsic en un d'alta qualitat i valor afegit és el que caracteritza el sector del fine food o multiproducte, un dels més importants de l'agroalimentari català. La gran varietat de productes gourmet catalans són un tast de la diversitat i riquesa de la nostra geografia, història i tradició. Són productes amb nom i cognom que abracen una gran varietat de subsectors. Aliments que combinen artesania i innovació i que donen resposta a les noves tendències de consum. Productes amb un canal de venda exclusiu i una presentació diferenciada i de qualitat. El sector compta amb un teixit empresarial consistent, dinàmic i divers, amb petites empreses locals que conviuen amb grans companyies amb llarga implantació internacional. Any rere any, el multiproducte català és més competitiu en qualitat, innovació i en la captació de nous consumidors. A través de productes que expliquen una història i que formen part d'un sector que defineix la nostra identitat gastronòmica.

0: Vagi de gust.
1: Amb Fina Comas.
0: Autora del blog Cuina 5.
1: Que vagi de gust.
2: Avui farem sopa de farigola. La sopa de farigola, que se sol menjar durant tot l'any, sobretot al març, que és l'època en què la flor d'aquest arbust és més aromàtica i és molt agradable. La sopa de farigola és poètica i terral i, a més, és molt antiga. Josep Pla. Ingredients per a 4 persones. Unes branquetes de farigola. Oli d'oliva verge extra, el necessari. 1 litre de caldo de verdures o l'aigua de bullir les llegums. 2 alls pelats. 1 llesca primeta de pa torrat per persona per decorar. 3 llesquetes primetes de pa torrat per persona. 1 ou per persona. Preparació i cocció. En una cassola que ens hi càpiguen tots els ingredients, posem l'oli necessari per enrossir els alls. Afegim les branquetes lligades de farigola, donem un parell de voltes amb una cullera de fusta, afegim el caldo i ho deixem coure uns 10 minuts. Retirem l'all i la farigola. Afegim el pa tallat finet i torrat lleugerament. Deixem coure a foc molt baix durant 6 a 8 minuts. Posem la sal. Un cop cuit, ho triturem amb el minipimer i un batedor de mà. I si voleu, ho podem passar pel colador xinès perquè quedi més fi. Emplatem la sopa en el plat i l'acompanyem d'un ou cuinat a baixa temperatura. A casa hi ha per tots els gustos, alguns amb ous i altres simplement sopa de farigola. Decorem amb la llesca prima de pa torrat, rectifiquem de sal, afegim un raig d'oli d'oliva i alguna branqueta de farigola o alguna flor de farigola segons el temps perquè quedi més bonic. Que vagi de gust.
3: I parlant d'emocions,

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu.

0: per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
1: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.
2: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
3: Oh my God!
4: Que bo!
5: Què diu el carrer? Tots sabem escriure, però i lletrejar?
6: La primera paraula és para-xocs.
7: Què he de fer?
6: Lletrejar.
5: Quina cara.
8: No em facis això.
7: Ho he de fer?
6: Sí, clar.
7: Hòstia, vale, tu vols tornar a repetir?
6: Para-xocs.
8: P-A-R-A.
9: Xocs, espera, la idea és... Xocs. La xota. No.
7: X.
9: Ja està, no?
6: Ox.
9: Ox.
8: O-C-S.
6: Sí, però no hi ha res entremig.
8: Bueno, amb la separació entre pare i xocs.
6: No? I què li posaries? Molt bé, el guionet. Cobra llit.
10: C-O-B-R-A.
7: E. Dos L's.
8: I T.
6: Perfecte. Mil·limetrat.
9: La M, la I, la L.
6: Una L especial.
8: I la... amb diéresis, no, amb diéresis no, amb la geminada.
7: E-T-R-E-S.
6: Quina cara.
8: No em facis això.
7: Ah, m'he perdut. Torno a començar.
8: M-I-L-G-M-I. M. Mil·limetrà.
6: Mil·limetrat.
7: I. M-E-T-R-A-T.
6: Perfecte, molt bé.
7: No passa malament, eh?
6: Déu-n'hi-do. D, E, amb accent obert... No, tancat, U, guió, espai...
7: Quina cara.
8: No em facis això.
7: Ah, m'he perdut. Torno a començar.
11: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu...
12: Per tu...
11: I per tots.
12: Escolta'ns.
11: T'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'm.
13: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: Quin mal rotllo, no?
2: Com hi ha pogut caure?
3: No sé, però aconsellar-lo per sortir-ne és el millor que podem fer.
4: Li direm que UpHill és un centre especialitzat en tractament d'addiccions.
5: Alcohol, drogues, ludopatia, pantalla, sexe...
6: UpHill, a la carretera de Barcelona 5 de Girona. Telèfon 609-65-73-84. 609-65-73-84.
7: Per la Garrotxa amb Rumbus et permet descobrir la terra dels volcans mentre cuides el territori. Visita els punts turístics connectats amb itineraris que es poden fer a peu o en bicicleta. I viure la comarca com un autèntic local. A la Garrotxa, mou-te amb Rumbus. Més informació a rumbusgarrotxa.cat.
8: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. Coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Cada vegada som més.

Josep Pla va posar lletra a l'Empordà amb les paraules més boniques. Ricard Viladasau el va musicar des de Blanes fins a Portbou. Ambdós eren uns enamorats d'aquest paisatge, de la mar i de les cales, i l'un amb els ballables i l'altre amb les paraules feren d'aquest territori art en estat pur.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra.
1: És maco, això, eh?
2: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
4: Pots alimentar el teu cervell com vulguis. Això sí, després no et queixis de la teva realitat mental.
5: A Ràdio Vila-sacra, contingut mesurat per especialistes, amb l'ajut d'intel·ligència artificial.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 12 de juliol del 2025. La campanya de la Comissió Garrotxa Sense Fum ha detectat nicotina al cos de més infants del que s'esperava per l'exposició al tabac a casa, sobretot en els que tenen asma o bronquitis. De 55 mostres d'urina analitzades en una setmana han vist que un de cada 7 infants de menys de 15 anys té nicotina al cos. Segons el doctor Ferran Campillo, pediatre ambiental, les nenes i els nens estan exposats al fum dels seus cuidadors, la gran majoria el pare o la mare.
1: Moltes d'aquestes famílies pensen que ja estan fent mesures per reduir l'exposició dins de la llar i veiem que en molts casos doncs, no són prou efectives perquè aquests nens acaben tenint nivell de cotinina similars als que té un fumador actiu.
0: Remarquen que fumar amb l'extractor posat o amb la finestra oberta no evita l'exposició dels fills al fum. La mesura més efectiva és no fumar a casa. Impulsen un programa per ajudar els pares i les mares a deixar el tabac. En alguns casos, l'asma o la bronquitis dels nens ja milloren només amb aquesta mesura.
2: Pensa, pensa.

0: La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil. I l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al Cens de Persones Desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
1: Tanca els ulls.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Vall de Sardanes, un programa dedicat a les sardanes i als sardanistes. Una hora per gaudir de la nostra música, amb tota la informació dels aplecs i ballades de les nostres contrades. Amb Ramon Comas.
3: Ben trobats, amics i amigues sardanistes. Anem a gaudir d'una hora amb la música de la nostra dansa, la sardana. Comencem el 369è programa de Vall de Sardanes, el 107 del dial. Som-hi.
4: Ràdio Vila-Sacra.
3: La primera que escoltarem avui és una felicitació que es queda a Olot, i és que el passat dia 25, que era Sant Jaume, i el dia, aquest proper dia 2 és Santa Maria Àngels, i volem felicitar amb en Jaume Massagú i la Maria Àngels Prenca. La sardana escollida per felicitar-los ens la interpreta la Cobla Principal de la Bisbal.

La cobla principal de la Bisbal ens ha ofert d'en Jaume Oliver Quin parell de balladors. I bé, ja que aquest passat dia 25 de juliol era el Sant Jaume i doncs els que també que es deien Santi, doncs els volem felicitar amb una sardana de Marc Timon i Barceló. Ens l'interpreta la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la sardana porta per nom Marina.

la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona ens ha ofert de Martimón Marina. Bé, aquest dia 29, qui va celebrar la seva onomàstica eren totes les senyores que es deien Marta. Volem felicitar especialment a la jove de casa, la Marta Martínez. Doncs, per felicitar-les, posarem una sardana de l'Antoni Giné i Xicoira, que ens interpreta la Cobla Montgrins i que porta per nom Marta Martínez.

0: de l'Antoni Giné, la Cobla Montgrins, ens ha ofert Marta.
1: Vall de Sardanes, amb Ramon Comas.
0: La propera que escoltarem ara és una felicitació que se'n va cap amb la Montse Fontàs, que el dia 31 ha celebrat el seu aniversari. Moltes felicitats, Montse. La sardana escollida és de l'Antoni Pérez i Moya i ens la interpreta la Cobla Flama de Farners i porta per nom a Montserrat.

La copla Flama de Farners ens ha ofert de l'Antoni Pérez a Montserrat. La propera que escoltarem és per felicitar els que aquest dia 1 celebren la seva onomàstica, Sant Feliu, especialment a l'amic Feliu Puigbó, de Vic. La sardana escollida per felicitar-los és d'en Jaume Riu i Ratera. Us l'interpreta la copla principal de la Bisbal i porta per nom Amistat.

la cobla principal de la Bisbal ens ha ofert d'en Jaume Riu, Amistat. La propera sardana és una petició que ens arriba des de la canya i que ens fan en Lluís i la Maria, que volen felicitar a la Maria Àngels Saladrigues de Ripoll, que aquest dia 2 celebra la seva onomàstica. La sardana que han escollit l'interpreta la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i és d'en Josep Saderra i Puigferrer i porta per nom Viola d'Or.

0: La Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona ens ha ofert en Josep Saderra Viola d'Or.
1: Estàs escoltant Vall de Sardanes. Una hora per gaudir de la nostra música, amb tota la informació dels aplecs i ballades de les nostres contrades.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Per el diumenge dia 2, a Beuda, a la plaça, a les 12 del migdia, hi tindran el Cople Foment del Montgrí. A Begur, a 3:15 del migdia, Festa Major d'Esclanyà, amb la Cople la Principal de Porqueres. A Banyoles, al carrer de Sant Martirià, Festa Major del Barri, amb la Cople la Principal de Banyoles, a la 1 del migdia. Continuant amb aquest diumenge, dia 2, a les 6 de la tarda, a Sant Joan les Abadeses, al passeig de Comte Guifré, hi tindran a la Cople la Principal d'Olot. A Sant Hilari Sacalm, a 6:45, ballada de sardanes amb la Cople la Moreneta, a la plaça del Doctor Gravalosa. A Viure, a la plaça, a les 7 de la tarda, hi tindran a la Cople Vila de la Jonquera. També a les 7, a l'Esquirol, a la plaça Nova, hi haurà sardanes amb la Cople Canigó. A Blanes, a 7:45 del vespre, hi haurà sardanes amb la Cople Xaloc, al Banc dels Músics. I a Caldes de Malavella, a 7:45, hi tindran a la Cople Ciutat de Terrassa, a la plaça de l'Església. A Calella, també a 7:45, hi haurà sardanes al passeig de Manel Puigverd amb la Cople Bisbal Jove. I a Palamós, a 8:00 del vespre, dintre la Festa Major de Sant Joan de Palamós, hi tindran a la Cople Foment del Montgrí, a la plaça de Sant Joan. A Sant Feliu de Guíxols, a 8:00 del vespre, Festa Major amb la Cople els Rossinyolets, al passeig del Mar. I a la Garriga, a 9:00 del vespre, Sard de Xou de Festa Major amb la Cople Contemporània, a la plaça de l'Església. Calonge i Sant Antoni, a 10:00 de la nit, tindran a la Cople Principal de Banyoles, a la plaça Catalunya. A la Bisbal d'Empordà, ja per el dilluns dia 3, a 9:00 del vespre, hi haurà la Cople Baix Empordà, al passeig de Marimon Esprer. I a Camprodon, a la tarda, tindran els sardanes amb la Cople Ciutat de Girona, a la plaça de Santa Maria. A les 6 de la tarda, a Pardines, a la plaça del Pedró, sardanes amb la Cople Principal de Banyoles. A Santa Coloma de Farners, a 10:00 de la nit d'aquest dilluns dia 3, també a la plaça, hi tindran a la Cople Flama de Farners. Hi ha per el dimarts dia 4, 7:45 del vespre, a la plaça de la Vila de Torroella de Montgrí, hi haurà sardanes amb la Cople Principal de Banyoles. A Palamós, a la plaça de Josep Cerquella, a 10:00 de la nit hi haurà concert amb la Cople Simfònica de Cople i Corda de Catalunya. A Molló, a 6:00 de la tarda del dimecres dia 5, hi haurà sardanes amb la Cople Principal d'Olot, a la plaça dels Estudis d'Espinavell. A Hostalric, el dimecres dia 5 també, 9:45 del vespre, a la plaça de la Sardana, hi haurà la Cople Principal de Banyoles. A Palamós, a 10:00 de la nit, 26è concert memorial Ricard Viladesau, dintre del festival amb so de Cople, amb les Coples la Principal de la Bisbal i Montgrins. Castelló d'Empúries, a 10:00 de la nit, a la plaça dels Homes, hi tindran a la Cople Rossinyolets. I a l'Escala, també a 10:00 de la nit, a la Riba, hi haurà la Cople Bisbal Jove. A Tossa de Mar, també d'aquest dimecres dia 5, a 10:00 de la nit, hi tindran a la Cople Ciutat de Girona, al passeig de mossèn Cinto Verdaguer. Per el dijous dia 6, i dintre la Festa Major de Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, hi haurà la Cople Principal de Llobregat, a 6:00 de la tarda. A Palamós a 7:00 i Cople amb so de dona, dintre també del festival amb so de Cople. El dijous dia 6 a 9:00 del vespre a Banyoles, a la plaça Major, 7 de 7, 7 sardanes de 7 tirades, amb la Cople Banda del Col·legi de Santa Maria. A Riudarenes, a 9:45 de la nit, a la plaça de la Vila, d'aquest dia 6 hi haurà la Cople Montgrins. I a Palamós a 10:00 de la nit, Guillem Batllori i la Cople Principal de Llobregat, també dintre del festival amb so de Cople. A Calonge i Sant Antoni, a la plaça Major, hi tindran la Cople Foment del Montgrí a 10:00 de la nit. I a 10:00 de la nit, a Pals, a Cala Pruna, hi haurà la Cople la Principal de Porqueres. També aquest dijous, a 10:00 de la nit, a la plaça Major de Llançà, hi haurà sardanes amb la Cople Bisbal Jove. Per el divendres dia 7, a 8:00 del vespre, a Palafrugell, a la plaça Nova, hi haurà la Cople Principal de Porqueres. A 8:00 també, a Cadaqués, al passeig, hi haurà la Cople Vila de la Jonquera. a Olot a les 9 del vespre i dintre del cicle Sardagòs hi haurà sardanes amb la Cobla La Principal de Cassà a la plaça Catalunya. A Sils, a les 10 de la nit, al passeig de Sant Cosme i Damià, hi haurà sardanes amb la Cobla Principal d'Olot. I a Palamós, també a les 10, a la plaça de Josep Cerquella, obeses amb Cobla Berga Jove, dintre del Festival So de Cobla. A Figueres, a la Rambla, tindran a la Cobla Ciutat de Girona a les 10 de la nit, i a un quart d'11 de la nit a Sant Feliu de Guíxols, al passeig del Mar, i tindran a la Cobla La Principal de Banyoles. Per el dissabte dia 8 a les 6 de la tarda a Sant Hilari Sacalm, a la plaça del Doctor Grevalosa, hi tindran a la Cobla Principal de Banyoles. I a Calella de Palafrugell, a la plaça del Portbó, a 6:45 hi haurà la Cobla Baix Empordà. A Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, a 6:45 hi tindran a la Cobla Bisbal Jove. A Olot, a les 9 del vespre, al Firal, hi haurà sardanes amb la Cobla Principal d'Olot. A Lloret de Mar, a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, hi tindran a la Cobla Mediterrània. I a Roses, a la plaça de les Botxes, hi haurà sardanes amb la Cobla Servianenca, també a les 10 de la nit. I el diumenge dia 9, 6è aplec de la sardana de la Vall d'Hostoles, sardanes a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda, amb les cobles Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Principal d'Olot, a Sant Feliu de Pallerols. Castelló d'Empúries, el diumenge dia 9, a la plaça dels Homes i dintre la Festa Major, a 6:45 hi haurà sardanes amb la Cobla Principal de la Bisbal. I a les 6, a Bescanó, hi haurà el pavelló i hi haurà sardanes amb la Cobla Meravella. Sant Joan de les Abadeses, a les 6 de la tarda, al passeig del Comte Guifré, hi haurà sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí. A Blanes, a 7:45, al Banc dels Músics hi tindran a la Cobla Vila de la Jonquera. A Calella, al passeig de Manel Puigvert, sardanes amb la Cobla Sant Jordi i Ciutat de Barcelona, a 7:45 del vespre. I a les 10 de la nit, a Calonge i Sant Antoni, a la plaça Catalunya, hi tindran a la Cobla Foment del Montgrí. I a les 10 de la nit, a Llançà, a la Casa de la Cultura, concert de sardanes i música per a cobla amb la Cobla Ciutat de Girona. I això és tot, continuem amb més sardanes. La que ara escoltarem és una sardana d'en Francesc Mas i Ros, que ens interpreta la Cobla Mediterrània i que porta per nom Poble de Campllong.

La Cobla Mediterrània ens ha ofert d'en Francesc Mas i Ros, Poble de Can Llong. I bé, ha arribat l'hora de la sardana de ballar. Aquesta vegada és una sardana d'en Martí Hernández i Pérez, que ens interpreta la Cobla Contemporània i que porta per nom Sarda Tobogán. És de 7 tirades.

La copla contemporània ens ha ofert de Martí Hernández Sarda Tobogán. I bé, fins aquí el 369è programa de Ball de Sardanes. Aquest mes d'agost l'equip del programa farem vacances, però no us deixarem sense sardanes. El programa s'emetrà igualment, però sense dedicatòries ni l'agenda sardanista, ja que ho hem avançat i ja estan enregistrats. Que tingueu un molt bon mes d'agost i bon cap de setmana, i recordeu, salut i sardanes.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: I parlant d'emocions.
1: 79. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

la que els havia quedat a l'era, o a la llera, com diuen ací. La Pepa, la bona masovera, ens tenia ja disposades les cadires per seure i ens posem a la tasca, que el temps és curt. 7 cançons ens ha cantat la bona dona, les millors del seu repertori. Totes elles són dignes d'esment, però per damunt de totes remarquem el fals mosso de Forner, la melodia més exquisida que jo mai he trobat i penso trobar recollint cançons. Quina cosa més fina, quina música més delicada, quina cançó més superbament bella. Jo crec que és una de les cançons més boniques del nostre incomparable cançoner, digna periona de Les muntanyes del Canigó, Muntanyes regalades, La dama d'Aragó. La lletra, de caràcter amorós, és un xic inferior a la melodia. De totes maneres, no deixa de ser interessant, sobretot quan suprimeix graciosament la darrera síl·laba d'alguns versos per cercar el consonant. I a fe que la Pepa, abans de cantar-la, ha dit: ara els en diré una que em penso que no els agradarà pas. I ha sortit amb aquesta exquisidesa. No cal dir l'operada que s'ha quedat quan ha vist que nosaltres trobàvem tan bella la cançó. És ben cert que les cançons velles són les que resten més amagades i que són aquelles a les quals el poble dona menys importància. Són tan humils com les flors boscanes. Aquesta cançó s'ha possessionat tot seguit del nostre esperit i al tornar al tren, com que anàvem sols al departament, ens hem posat a cantar-la i hem anat cantant-la i repetint-la fins a Mer, on hi hem arribat ja de nit.

0: totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
1: Porta en firma amb segell.
2: I gratis, gratis.
3: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
4: A la nostra pàgina web pots

Trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes. Tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
1: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Fa temps que les grans dades parlen de com augmenta el PIB, com cau l'atur i com l'economia espanyola és de les que més creix a Europa. Però com pot ser aleshores que tanta gent sigui pobra i que tantes altres tinguin la sensació que cada vegada és més difícil omplir la nevera o pagar el pis? La realitat és que les grans xifres són bones perquè hi ha més persones vivint a Catalunya, per tant, més persones treballant i en conjunt produint més. Però això no vol dir que quan ho dividim entre els ciutadans siguem més rics. Aquesta és la crua realitat i l'informe sobre pobresa deixa tres idees molt preocupants. 1. El treball ja no és una garantia d'arribar a final de mes. 2. El drama de l'habitatge és un generador de pobresa. I 3. L'estat del benestar pateix. No hi ha solucions màgiques, però algunes coses són clares. Es necessiten salaris més alts i això passa per un mercat de treball que requereixi de feines de més valor, més ben pagades i que, per tant, paguin més impostos. Impostos que permetin mantenir un estat del benestar que continua sent imprescindible per redistribuir la riquesa i que l'ascensor social, avui tocat i amb risc d'enfonsar-se, torni a funcionar.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil, un nou recurs per detectar i atendre casos de violència masclista de manera més precoç. Des de principis d'any, aquest servei ja ha acompanyat una seixantena de dones. A diferència dels punts liles habituals, vinculats sobretot a espais d'oci nocturn, el dispositiu també s'instal·la en mercats, piscines i altres espais amb molta afluència de públic. A més d'oferir informació, disposa d'un espai privat i confidencial perquè les víctimes puguin explicar la situació que viuen i demanar ajuda. Eva Menor és la consellera d'Igualtat i Feminisme.
2: Ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I, per tant, pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
1: Aquest estiu el punt Lila Mòbil recorrerà les comarques de Girona i a partir del setembre el govern preveu ampliar el servei a la resta de Catalunya amb més recursos.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu. Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
3: Compartint emocions.
4: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: què no afegim temps a la nostra vida? Per aprendre coses noves? O per descansar com cal? Més temps per créixer amb la cultura o per compartir amb els amics i la família? Els dies només tenen 24 hores, però... I si poguéssim trobar temps dins del temps? Generalitat de Catalunya.
1: Perquè som informació, perquè som música, perquè som companyia.
2: Som el que no hi ha.
3: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
4: És Ràdio Vila-sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
4: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
5: En el 107 de la FM...
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats.
1: Intel·ligència artificial, ràdio i la sacra.
0: Apunta't. És útil i és gratis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: I no et perdis res.
3: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
4: Paraules de nen.
0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La Chloe és una fan de la poesia. Diu que va escollir aquest poema perquè és el primer que va llegir i de seguida li va agradar. Un poema que ens farà venir gana.
6: Hola, sóc la Chloe García Pulido. El poema que he escollit es diu Fideus a la cassola i ho ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè va ser el primer. Fideus a la cassola, ens el mengem fent tabola. Els fideus a la cassola, llargs o curts, són divertits i bons per llepar-s'hi els dits. Quan el suc ens regalima, la mare de por s'aprima, però si ens els acabem, fins perdona que ens taquem.
5: Moltíssimes gràcies, Chloe, per recitar aquest poema que ens ha obert la gana de seguir sentint poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!

0: I parlant d'emocions,
1: 67. Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
2: Sentiràs la diferència.

0: El català suma.
1: Ja està. Ara només cal guardar com.
2: Guardar com? Però si el meu ordinador hi diu anomena i desa.
0: Els sistemes operatius i programes informàtics més coneguts de tractament de textos, càlcul, navegadors, són tots en català. Els pots demanar a la botiga o descarregar-te'n l'actualització per internet de franc. Posa l'ordinador en català. Així de senzill. Plataforma per la llengua. L'ONG del català. Fes-te'n soci.
3: Tanca els ulls.

0: Miguel Ángel Rodríguez, mà dreta d'Isabel Díaz Ayuso, va admetre al Suprem haver-se inventat informació sobre el cas de frau del nòvio de la presidenta madrilenya. En la seva declaració com a testimoni a la causa contra el fiscal general de l'Estat, va reconèixer haver acusat públicament Álvaro García Ortiz de torpedinar un pacte de la Fiscalia amb Alberto González Amador per desgastar Ayuso sense tenir-ne cap prova. L'interrogatori és del gener, però l'ha publicat aquest divendres al País.
1: Eso no es información, es que tengo el pelo blanco y puedo intuir, adivinar qué está pasando en el mundo político. De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta.
2: Es una suposición que hace usted.
1: Sí.
0: Rodríguez també va confirmar haver filtrat part dels correus electrònics pels quals es jutjarà el fiscal general per revelació de secrets, en què la defensa de la parella d'Ayuso negocia un acord amb la fiscalia per evitar la presó a canvi d'assumir els delictes.
3: Pensa, pensa.

0: I visca la ràdio. 100% Empordà.
1: Truca.
2: Hauré trucat.
3: No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
4: Trucaré.
5: Trucaran?
6: Hauran trucat?
5: Hauran trucat.
6: Vale, vale.

0: Vols deixar-nos un missatge?
1: Primer de tot, vull donar les gràcies a tots els que feu possible a la ràdio, perquè sense vosaltres seria diferent, eh? I la veritat és que el millor, eh? Bueno, us faré 5 cèntims del que de com vaig començar. Jo tinc un problema de pes i em vaig quedar aturada amb la dieta i vaig perdre 80 quilos. Llavors la dieta no funcionava. I em va dir que em començaria a passar alguna cosa. I em va posar pel cos i em vaig començar a pensar que m'agafaria un atac de cor, i això va començar la meva ansietat. I del dia en feia dia i de l'any en feia nit. I anava a collir per casa meva la fruita i jo era despertar el meu home mitja nit, corre llorant, que m'estic morint, i la veritat és que no em passava res. I llavors vaig estar en tractament psicològic durant 2 anys. La cosa, a veure, el psicòleg em va ajudar segons amb quines coses, però les flors de Bach no m'acabaven de fer, saps? No m'acabaven d'anar bé. I la veritat és que he trobat una ràdio que m'està ajudant moltíssim, i després la gent que diu al meu costat, el meu home, la meva família i els amics. Però sobretot, quan jo estic malament, la ràdio va bé, que és que diu, i bueno, saps? I ara em vull apuntar inclús a fer més coses, a fer gimnàstica suau, em vull apuntar jo a relaxació, vull dir, vinga, va, no vull parar de fer coses. Moltes gràcies per deixar-me explicar l'experiència i res, vull donar les gràcies a tot l'equip i a tots els que m'escolten i sobretot a la meva família, que m'està ajudant moltíssim, a la Pilar Central també, que m'està ajudant molt, i res, bona nit.
2: Mare meva, quins oients que tenim.
3: Doncs sí, oients de primera.
2: Clar que sí.
4: Però què vols?
2: No, increïble. Abraçada gegant.
4: Us estimo.

the shade.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Des de l'1 de maig s'han comptabilitzat més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor a Catalunya. A urgències hospitalàries han arribat mig miler de casos i una trentena van acabar amb hospitalitzacions. Les insolacions i cops de calor han afectat principalment el segment de població que va dels 15 als 44 anys i els atès principalment a centres d'atenció primària. Des de l'1 de maig també s'han registrat 230 episodis de síncopes de calor. En aquest mateix període també s'han atès prop de 2.000 casos de deshidratació, 200 dels quals van acabar ingressats a centres hospitalaris. Aquests episodis són molt més freqüents entre la població més gran de 80 anys. El sistema d'emergències mèdiques ha gestionat més de 1.800 incidents relacionats amb les altes temperatures. Un 60% van necessitar un trasllat a un centre sanitari.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Programació especial centrada en el benestar físic i mental.
2: Però això què vol dir?
3: Com més siguem, més farem, per descomptat.
2: Carai.
4: Per evitar l'efecte tafani.
5: És impossible fer-ho tot.
6: Ara!
7: Ara!
6: Ara!
7: Ara!
6: Això és de riure. No.

0: Ara temps per la cultura.
1: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
2: Castell d'Hortal.
1: Anomenat també Hordal en documents antics, el trobem a poc més d'un quilòmetre a ponent de la vila de Llers, a l'Alt Empordà, a prop del Mas de l'Estela, al cim d'un petit planell. Les restes que es poden visitar daten dels segles XIII i XIV, tot i que hi ha notícies del castell d'Hortal que remunten fins a l'any 1099, quan Dalmau Berenguer de Carmençó va lliurar la fortalesa al comte Bernat II de Besalú. Era un dels anomenats 12 castells de Llers. A la banda de llevant de la vila hi ha uns terrenys on passava el camí de la Calada, o via romana que durant l'edat mitjana es va anomenar Camí del Francès i servia de límit dels antics comtats de Besalú i Empúries Perlada. Aquesta situació de frontera la va convertir en la zona més fortificada de l'Empordà. Antigament era una fortalesa de planta rectangular molt simple, adaptada a les irregularitats del terreny amb una torre de planta circular envoltada per un recinte emmurallat. Ara, menjat per la vegetació, només conserva la seva torre de l'homenatge i es deixa entreveure l'espai que ocupava. La llegenda.
3: Diu que els francesos hi acularen uns lluitadors catalans. Després de dies de romandre i tancats i ja en una situació extrema, un colom blanc insospitat es posà a l'espatlla del senyor d'Hortal, qui, comprenent que l'animaló era vingut del cel, va escriure un missatge breu demanant ajuda i li lligà a la poteta. Amb el missatge, el colom anà visitant cada un dels castells veïns i cada senyor del rodal s'assabentà de la petició dels reclosos, perquè quan cadascú anava a quedar-se el missatge, el colom estirava amb el bec l'escrit i es picava la poteta, fent comprendre que havia d'envolar la nota cap a un altre lloc. Així, tots els cavallers avisats reuniren el seu propi estol i, conjuntats per la defensa de l'Hortal, salvaren la compromesa situació.
1: Als cellers de les antigues cases i entre les runes dels 12 castells potser encara s'hi reuneixen els esperits de les sàvies bruixes que han donat fama a Llers. Ara es diu que no n'hi ha, però en temps passats molta gent de la comarca venia a Llers per tenir tractes amb les bruixes, per resoldre encanteris, curar malalties o venjar-se d'enemics. Podeu consultar els webs turismedia.com/Alt Empordà, mispueblos.es/Catalunya, naturayeducacion.com/Castillos o crae.com. També us recomanem el llibre Llegendes de castells catalans de Pere Català i Roca, de Rafael Dalmau Editor.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador.

0: A les 8 hores del vespre, Festa de l'Escuma. Al Centre Cívic, a 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit ball, amb el grup Bluetooth.
1: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 7:15 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
2: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
3: Organitza l'Ajuntament de Vilasacra. Col·labora la parròquia de Vilasacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vilasacra, Vilasacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vilasacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaur, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vilasacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vilasacra.
4: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
5: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: El temps.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
10: Bon dia. La calor intensa es mantindrà les properes jornades, tot i que sense previsió de valors extrems a curt i mitjà termini. En alçada, a més, arribarà inestabilitat que farà créixer ruixats i tempestes. Progressivament, al llarg del matí, arribaran alguns núvols alts per terres oest. Al migdia, les nuvolades tornaran a desenvolupar-se amb força i deixaran ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu, i no se'n descarta algun d'aïllat als ports. Puntualment podran ser de moderada o elevada intensitat i portar associada calamar-se o pedra. Tot i que la calor seguirà sent plenament estival arreu del país, no hi ha avisos actius, i és que la màxima no superarà els 37 a 39 graus als indrets més càlids. A partir de mig matí de dilluns, creuarà un front que podrà deixar ruixats i tempestes a la meitat oriental de Catalunya, així com al Pirineu, mentre que dimarts i dimecres les precipitacions es restringiran sobretot al Pirineu Oriental, als ports i al nord de l'Empordà. La temperatura baixarà lleugerament apropant-se a la mitjana climàtica dimarts. La pols en suspensió no acabarà de marxar i es farà més present a les comarques gironines. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
11: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
12: Bon Preu Esclat.
13: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història. Simplement brutal.
2: Is that the first note? Okay. Ready?

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
2: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
3: I gratis, gratis.
4: Recordi bé aquesta combinació.
5: Bueno,
6: no podré.
5: No podràs.
7: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
8: Alelan, estàs cantant.
4: Deixa un missatge.
9: Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
1: Et transmet molt bones vibracions.

0: Sóc un envàs de vidre i tinc un missatge per tots aquells que trobeu una ampolla i quan l'obriu descobriu que té un geni dins. Un cop us hagi despatxat els tres desitjos, sisplau, llanceu l'ampolla a un contenidor. Perquè no serveix de res ser immensament ric, tenir èxit en l'amor ni la vida eterna, si fem malbé al medi ambient.
1: El vidre pot tenir moltes vides. Recicla'l.
2: Ecovidrio i Generalitat de Catalunya.

0: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
1: Dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Les darreres setmanes han tornat a evidenciar fins a quin punt el nostre medi ambient està canviant. A Catalunya patim un estiu marcat pels incendis forestals, també a la resta de l'Estat, amb focs aquí a casa nostra com el de les Gavarres o el d'Aiguamúrcia, que han obligat a activar complexos i dispositius d'emergència que han reobert el debat sobre la gestió i la prevenció d'incendis als boscos. Però el fenomen va molt més enllà. Tot plegat arriba després d'un 2026 en què Espanya supera ja les 150.000 hectàrees cremades, una xifra superior a la del mateix període de l'any passat, molt superior. Això cal sumar-li també les onades de calor, que cada vegada són més freqüents i intenses, i els períodes de sequera persistent, i un paisatge que evoluciona a una velocitat que només fa dècades ens hagués semblat impossible. Què evidencien els incendis, la calor extrema i la sequera sobre el futur del nostre territori? Li preguntarem a la Marta Serra. Ella és geògrafa vocal de la Junta del Col·legi de Geògrafs i Tècnica del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Marta, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Aquests estius hem tornat a parlar de rècords de temperatures. Cada estiu fem rècord de temperatures, grans incendis, sequera persistent. Quan analitzeu el conjunt de fenòmens, quin diagnòstic en feu de tot plegat?
5: Bueno, doncs tant a escala catalana com peninsular com europea i quasi que mundial, el diagnòstic és que anem cap a episodis més extrems, més freqüents i més intensos, no? Vindrien a ser aquests tres ingredients, són els que caminem cap allà en un futur més o menys immediat i a llarg termini també.
4: Mm-hmm. Els grans sinistres de Catalunya i de Madrid, també el d'Àvila, comparteixen moltes característiques, no? Focs molt intensos, evacuacions i confinaments, reactivacions constants, aquests focus secundaris dels que tant parlem. Què tenen en comú aquests episodis que ens indiquen, i que ens indiquen també sobre l'evolució del risc d'incendis al sud d'Europa?
5: Doncs mira, a mi sempre m'agrada dir que els incendis ens fan de mirall de com tenim el territori, no? I de com tenim el paisatge. I quan hi ha incendis que es comporten d'una manera més o menys similar, vol dir que les condicions en les que es troben són generalment similars, no? Ja sigui pel tipus de paisatge que tenim, no? Un territori on les activitats primàries han anat a la baixa en les últimes dècades, no? I ens agraden tenir els territoris per fer-nos fotos els caps de setmana i per gaudir-los durant l'estiu, però per viure i per treballar-los, doncs cada vegada són menys les persones que ho fan, no? I quan això es suma a unes condicions meteorològiques determinades, no? Com és aquest estiu, que anem enllaçant onada de calor amb onada de calor, les persones ho notem, però la vegetació també, no? I més aquest any justament que la primavera ha sigut molt, molt plujosa, almenys aquí a Catalunya, llavors la vegetació ha crescut molt perquè ha tingut molta aigua, però després no ha plogut gens durant 4 o 5 mesos i vol dir que tota aquesta vegetació que va créixer s'ha anat assecant i llavors tenim molt combustible vegetal disponible a cremar en unes condicions doncs perfectes pel foc.
4: Sovint parlem del canvi climàtic com una cosa a llarg termini, però fins a quin punt els incendis d'aquests últims estius ja són aquesta conseqüència del canvi climàtic?
5: Bueno, clar, el canvi climàtic és algo de llarg recorregut, però que ja portem recorrent fa moltes dècades, no? Vull dir, a la dècada dels 60 i dels 70 experts ja en parlaven, no? Així com de la necessitat de polítiques de decreixement per evitar els efectes del canvi climàtic. climàtic, no? Llavors, ara ja estem en el que alguns diuen, no? El clima canviat, no? Vull dir que això ja és present, és un present, vull dir que cada estiu l'estem veient, no? I cada estiu està sent una mica pitjor que l'anterior i aquesta és la nova normalitat i ja hi estem instal·lats, no? Llavors, el canvi climàtic, això que moltes vegades tendim a parlar-ne com si fos algo de futur, ens ho hem de treure del cap perquè ja és algo de present i és evident, no? I tothom ho pot veure, cregui o no hi cregui.
4: Tu, com a geògrafa tècnica del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, bona part de les teves competències es focalitza en la planificació territorial, no? Durant molts anys s'han construït nuclis d'habitatges cada cop més a prop del bosc. No sé si ara estem pagant una mica aquestes decisions urbanístiques que vam prendre ja fa dècades.
5: Sí, en part sí. L'únic que hi ha com situacions en aquests casos que no saps si és abans l'ou o la gallina, no? Perquè sí que s'han construït cases molt a prop del bosc, no? Que això és algo que es va fer sobretot a la dècada dels 70, no? Quan Catalunya va créixer més a nivell urbanístic i altres països doncs també per aquella època, no? Però també hi ha hagut casos on s'han construït urbanitzacions o nuclis on abans hi havia camps agrícoles i aquests camps agrícoles s'han anat abandonant i llavors el bosc ha anat guanyant terreny, no? Llavors ens trobem la doble direcció d'aquesta relació, no? Com elements que s'han posat enmig del bosc o bosc que ha anat recuperant terreny que no ha estat treballat per la mà humana, no? Llavors, bueno, això és algo que per sort ja fa temps que no es fa i que hi ha una clara consciència de que tot allò que es construeix pot esdevenir un element vulnerable a protegir en un moment d'emergència.
4: Quan un municipi planifica el seu creixement, què és el que hauria de tenir en compte que potser avui encara no es té prou present, com fa uns anys no es tenia prou present aquesta decisió d'urbanitzar tan a prop del bosc que comentàvem ara? Ara què s'hauria de tenir en compte?
5: Ara, sobretot, això, més enllà dels límits del nucli o de l'urbanització, quin és el paisatge que es té immediatament al costat, no? Si tenim mosaic agrícola, si tenim mosaic agrícola que s'està mantenint i que està treballat o que té una tendència d'abandonament o tenim fos, no? Quins usos tenim a la immediatesa més a prop del poble o del municipi o d'allà o del territori on es voldria desenvolupar per veure quina pot ser la interacció d'aquests nuclis, no? I passa el mateix tant amb els incendis com amb les inundacions, no? Doncs mirar una mica quin és el nostre entorn per intentar encaixar les peces del puzzle al màxim de bé possibles, perquè quan hi hagi un esdeveniment o un fenomen meteorològic extrem, doncs això no ho podrem evitar, però almenys que ens afecti el mínim possible, no? Aquest seria el rovell de l'ou de la planificació, no? No podem evitar els incendis, no podem evitar les inundacions, però sí que podem planificar el territori perquè quan això passi afecti les menys vides humanes possibles o les menys infraestructures i cases possibles.
4: Quins efectes esteu observant sobre la salut dels ecosistemes forestals amb aquesta calor?
5: Bueno, en general, un dels grans titulars seria que els boscos estan més estressats, no? I en aquest sentit es pot fer un símil com amb les persones, per entendre-ho fàcilment, no? Una persona que està empalmant onades de calor i onades de calor des del maig, que hem començat aquest any, fins a veure quan s'acabarà aquest any l'estiu, no? Doncs clar, està més estressada a nivell de salut, no? Doncs els boscos igual, els boscos necessiten una sèrie de condicions climàtiques, depèn de la zona, cadascuna la seva, però bueno, necessiten aigua i llum, no? Lo principal. Aigua ja fa molts dies que no en tenim i llum en tenim, però estem tenint una llum que crema les plantes, no? Vull dir, qualsevol que tingui plantes al balcó o al jardí aquest estiu ho estarà veient. Doncs els boscos més o menys estan patint el mateix, no? Llavors el resultat és que tenim boscos més secs i també més debilitats, no? En els propers dies o durant la tardor o l'hivern podrem veure com també estan més exposats a malalties o plagues perquè estan més vulnerables.
4: Sovint dieu també que la batalla real es guanya doncs, molt abans, no? Fent aquesta prevenció. No sé si estem destinant prou recursos a la prevenció, a la gestió del territori, perquè moltes vegades es diu, quan hi ha aquests grans focs, que el terreny estava abandonat, no?
5: Sí, sí que es fa des de l'administració pública, es fan molts esforços per la prevenció dels incendis i, evidentment, sempre se'n podria fer més, com amb tot, no? Però, bueno, sí, al final, ara l'estiu el que veiem és com una mica el final de la cadena, no? Vull dir, el quan ja ha passat tot, no? I a l'abans és quan no en parlem, no? Durant l'hivern, durant la tardor, durant la primavera, que sí que es fan molts esforços també per intentar que els incendis no s'evitaran, no? El risc zero no existeix, això és algo que sabem tots i que també intentem comunicar contínuament, però almenys que quan les coses passin, sobretot que no hi hagi desastres, no? És el principal objectiu, tant a nivell de persones, d'infraestructures, com de medi natural.
4: Per acabar, Marta, som a temps de canviar aquesta tendència, això que comentàvem ara, encara podem fer algunes coses?
5: Hem de ser conscients que hi ha circumstàncies que han vingut per quedar-se, com aquestes temperatures que tenim aquest estiu i aquests estius cada vegada més llargs, i llavors el que hem de fer és treballar amb aquestes condicions que ja coneixem que han vingut per quedar-se i fer el millor possible per adaptar-nos-hi.
4: Marta Serra, del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, geògrafa vocal de la Junta del Col·legi de Geògrafs, tècnica també d'aquest Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Moltes gràcies per atendre'ns i per ajudar-nos també a entendre tota aquesta problemàtica que patim cada estiu, que cada estiu és més virulent i que ens preocupa molt. Moltes gràcies.
5: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
4: Una abraçada.
1: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
6: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
7: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. Gent

0: Què tal esteu d'alegria? Sí, bé, cantem? Cantem juntets? Vinga. Preparats?
1: Preparats?
0: Apanem-hi. Amb alegria. En ritme.
2: Dehep, hap, dehere, dehere, dehep, hep, ha. Tiquiti-com-com, patin-tin-can. Tiquiti-com-com, balan-nan-din. Tiquiti-com.
0: Aquesta alegria que tenim aquí, a casa, K25, és una alegria natural.
1: K25.
0: Per què?
3: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
4: Que a la meva classe hi ha un moro... És català, que xulo.
3: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
5: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be... Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

Hola a tots, som l'Hugo, la Laia, en Jofre, la Júlia, en Joan i en Dylan. Avui us explicarem curiositats sobre la música del classicisme i del romanticisme. Començarem pel classicisme. Són composicions plenes de contrastos que fan que les nostres emocions es remoguin. Ara escoltarem un fragment de la dolça sonata per a piano del Mariana Mosra, una gran inspiradora de les obres del seu germà i una geni de la interpretació musical. S'exposaran els pèls de punta!

Molt sovint, les violències masclistes, tant físiques com psicològiques, es produeixen en entorns quotidians, com ara el transport públic, la feina, la família o els amics, o les xarxes. Passen davant nostra i fem veure que no les veiem. Si n'ets testimoni, pren partit. Al 900-900-120 t'escoltarem. I per emergències, truca al 112. Davant les violències masclistes, obrim els ulls. Generalitat de Catalunya.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
5: Oh! Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
6: Veniu, us revelarem un secret.
7: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà, hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles, de victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
1: Espai Ràdio Vilassar.
8: Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura, no és de ballar fins que surti el sol. I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu, viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
1: Ara escolteu l'altra ràdio.
9: Vinga.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: I parlant d'emocions...
2: 92. La pregunta.
3: Per què la música d'avui dia sona tota igual càntic i càntic? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Ara, a la casa dels avis, escolteu això.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència.
1: La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
2: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.

0: noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: Comença a haver-hi nivell.
3: L'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor. Deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències. Perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa. Perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?
4: Què dius?
5: Hola. Bueno, a veure, volia fer una pregunta, perquè moltes coses que està, ho estan pagant la gent més feble, no crec que hauríem de fer-ho. Abans haurien de mirar-se de fer altres coses i no treure els pressupostos de segons quina gent. Però si parlem de consciència, em sembla que té molt poca de consciència. Adéu.

0: Cada país, cada ciutat, té un mitjà de referència. I a l'Alt Empordà tenim el nostre setmanari, Setmanari de l'Alt Empordà, fent comarca.
1: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
2: Au,
3: mira que bé.
4: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
5: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
6: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
7: Busques inspiració?
8: Si ets dels que agafa la bici, ets Daddy Bikes. Bicicletes de tota classe. De muntanya, carretera, elèctriques, urbanes, infantils...

0: Callón, Edibikes.com.
1: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
2: Programació.
3: Divendres 7 d'agost.
1: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
3: Dissabte 8 d'agost.
1: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, Festa de l'Escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
3: Diumenge 9 d'agost.
1: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
4: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
5: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
6: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
7: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: El temps.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
12: Bon dia. La calor intensa es mantindrà les properes jornades, tot i que sense previsió de valors extrems a curt i mitjà termini. En alçada, a més, arribarà inestabilitat que farà créixer ruixats i tempestes. Progressivament, al llarg del matí, arribaran alguns núvols alts per terres oest. Al migdia, les nuvolades tornaran a desenvolupar-se amb força i deixaran ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu, i no se'n descarta algun d'aïllat als ports. Puntualment podran ser de moderada o elevada intensitat i portar associada calamar-se o pedra.

0: tot i que la calor seguirà sent plenament estival arreu del país, no hi ha avisos actius, i és que la màxima no superarà els 37 a 39 graus als indrets més càlids. A partir de mig matí de dilluns, creuarà un front que podrà deixar ruixats i tempestes a la meitat oriental de Catalunya, així com al Pirineu, mentre que dimarts i dimecres les precipitacions es restringiran sobretot al Pirineu Oriental, als ports i al nord de l'Empordà. La temperatura baixarà lleugerament, apropant-se a la mitjana climàtica dimarts. La posa en suspensió no acabarà de marxar i es farà més present a les comarques gironines. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
2: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
3: Bon Preu Esclat.
4: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.
1: Arriba l'estiu i arriba l'Aqua Brava.
2: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
1: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
2: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
1: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
2: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Sant, tornem-hi. Aquest final de mes de juny torna la calor infernal. Els models europeus indiquen que els termòmetres es tornaran a enfilar cap a 35-40 graus, temperatures completament anormals per l'època de l'any. Exactament el mateix que va passar el mes de maig. Llavors, Portbou va registrar una mínima de 28 graus, la més alta de la història en aquest municipi fronterer. El programa climàtic Copernicus va confirmar que el 2025 va ser el tercer any més càlid mai registrat. L'informe atribueix l'escalfament a l'acumulació de gasos d'efecte hivernacle i a temperatures oceàniques excepcionalment elevades. Algunes ciutats europees ja s'estan preparant per quan aquesta situació vagi més els pròxims anys. París ha fet un simulacre per avaluar la seva capacitat de resposta en cas d'arribar als 50 graus. Alguns estudis apunten que l'any 2050 la capital francesa pot tenir l'estiu temperatures semblants a les que té actualment Madrid i la capital espanyola com les del Marroc. En aquest sentit, el primer trimestre de l'any 2027, Barcelona també prepara un simulacre semblant. I una altra dada. Avui en dia es moren més persones per culpa de la calor que per la grip. Estem, doncs, davant d'una greu problemàtica que no podem obviar, per més que els terraplanistes ens diguin el contrari.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetirás.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Cap de setmana memorable?
2: I parlant d'emocions.
3: 95. Tiki Viki!
4: Us en recordeu? Meu.

0: En desperta la teva olor. El perfum del més natural. Allò que m'omple de vida. Et miro, observo cada detall, cada racó. Et toco la teva essència, el que eres i amb el que t'has convertit. I mentre et tasto, et sento... I m'agrada quan em crides, quan m'ajordes i em fas invencible. I és en aquest moment quan parlem de tu, d'aquelles nits més afables, dels records que mai oblidarem. I et gaudeixo en una explosió de sabors, l'essència de la nostra terra, d'allò que s'apodera de tots els racons del meu paladar. I allò que em fa sentir, el que representes, el que inspires, el que t'identifica. I un silenci... Per notar-te tal com ets i saber d'on vens. Per olorar-te, sentir-te, tastar-te, tocar-te, mirar-te i fer-ho en cada moment.
1: Vila-sacra, la capital del món.
0: Perquè quan estic amb tu, em despertes els cinc sentits.

Hi ha diferents maneres de fer, diferents formes, estils, idees, i això no sempre vol dir que unes siguin millors que altres. No. Sembla també raonable que cada persona entén el seu gust segons ha conegut, ha crescut, segons ha sentit o viscut al llarg de la seva existència, sigui aquesta més llarga o més curta. No us sembla? Les modes, com la vida, passen sense donar-nos compte. I la majoria del que ahir era desitjat per tothom, avui potser ha quedat en l'arxiu de la memòria més oblidada. I aquí no passa res, tot continua endavant. Unos que vienen, otros que se van, deia la cançó. Unes coses queden i altres se olviden. Per cert, algú recorda el nom de tots els concursants del programa d'Operación Triunfo, que va tenir més de 10 edicions i més de 160 concursants? Dic de tots. Algú sap on paren la majoria dels concursants d'Eurovisión de tots els concursos realitzats al llarg de la història? A qui recordes tu d'Eurovisión? Si de cop et preguntessin el nom d'un grup musical de la història que tothom hagi sentit parlar el dia d'avui, quin creus que tothom reconeixeria? Si et pregunten què recordes de la música dels últims 5 anys, a qui concretament i quines cançons recordes dels últims 5 anys? Creus que alguna cosa del que ara sona en música serà recordada en 10 anys? Quina? I per quin motiu, creus? Dels que van ser número 1 popularment en els últims 10 anys musicalment parlant, a qui recordes exactament? S'escolta actualment? Caldrà potser fer una llista de tota la música que ens ha quedat dels últims 10 anys i també fer una llista del que queda des de que Johann Sebastian Bach, des de que Ludwig van Beethoven o Amadeus Mozart, entre molts altres que encara sonen i es recorden, fessin popular l'habilitat de crear música. A Ràdio La Sacra, sí, ja tenim aquesta àmplia llista organitzada per hores, organitzada per estils, mesuradament seleccionat al moment del dia en què ha de sonar, sense barreges d'estils musicals i sempre amanit amb una mica d'això, una mica d'allò, l'informació que ens cal saber a cada moment i, per suposat, el sentit de l'humor que mai ens ha de faltar. Sí, fins que el cos aguanti. Esclar, de forma lliure i totalment gratuïta.

0: Si ets una persona amb respostes, aquí tens el teu mitjà. Contestador. 972 51 12 68. WhatsApp. 656 19 70 62. Nosaltres sí et volem escoltar. Sumat a les més de 5.000 trucades rebudes des de 2019 i escolta't per antena.
1: Sona bé.
2: Sigues intel·ligent.
3: Fer volar la imaginació.
4: Sí.
5: Eternament.
2: Ai.
6: L'opció dels que en saben.
7: En un segon de distracció, pots tenir un accident i et persegueix la resta de la teva vida. Un segon et pot canviar la vida. Quan condueixis, evita les distraccions.

0: Us en recordeu?
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té? Encara caurà.
3: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
4: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
5: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
6: Ràdio Vila-sacra, senzillament.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: I am Freddie Mercury, and I am proud that there are stations that are dedicated to music with capital letters. Radio Villa Sacra La Mejor, the best.
2: Sabíem que arribàvem lluny, però al cel no ho imaginàvem, tot i el que imaginem cada dia.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem del cappuccino. En italià, cappuccino, escrit amb dues P's i dues C's, és una lexicalització del diminutiu de cappuccio, és a dir, caputxa, perquè s'associa al color de l'hàbit de l'ordre dels caputxins. En català l'escrivim amb TX, com caputxa, cappuccino. El cappuccino és un cafè amb llet escumosa o nata batuda, sovint empolsats amb xocolata. L'origen d'aquesta beguda sembla que remunta a l'any 1683, després de la batalla de Viena que va enfrontar la Lliga Santa amb l'Imperi Otomà, quan els vienesos van començar a preparar cafè utilitzant els sacs que havien deixat els turcs i per fer més suau el gust tan fort que tenia hi van afegir nata i mel, amb la qual cosa va aparèixer el color que recordava el de l'hàbit dels caputxins. Aquesta informació l'hem extreta del web Neolosfera.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Ràdio Vila-sacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.

0: Jess? Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn-te.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila Sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Ràdio Vilasacra 107 FM. La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
4: Els expliquem que l'Institut de Medicina Legal de Catalunya alerta de l'increment de casos de víctimes de tràfic d'humans que arriben als jutjats i que han de valorar. L'any 2025 van atendre a 32 víctimes. És un 68% més que l'any anterior, explica'ns Núria Alcalà.
5: Sí, en el que portem de 2026, l'Institut ja ha arribat a les 14 valoracions, pel que es preveu

0: gènere, la majoria de les víctimes són dones, concretament víctimes de l'explotació sexual, una visió transcultural, moltes de les víctimes són migrants, i una visió de drets humans, ja que són conculcats per aquest tipus de delicte.
1: Però a la unitat també hi arriben víctimes d'explotació laboral, mendicitat i criminalitat forçada. Des de la seva creació l'any 2022, ha atès un total de 116 víctimes.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, grallers i tabalers de Vila-sacra, gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, xarxa de municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Bon dia. La calor intensa es mantindrà les properes jornades, tot i que sense previsió de valors extrems a curt i mitjà termini. En alçada, a més, arribarà inestabilitat que farà créixer ruixats i tempestes. Progressivament, al llarg del matí, arribaran alguns núvols alts per terres oest. Al migdia, les nuvolades tornaran a desenvolupar-se amb força i deixaran ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu, i no se'n descarta algun d'aïllat als ports. Puntualment podran ser de moderada o elevada intensitat i portar associada calamar-se o pedra. Tot i que la calor seguirà sent plenament estival arreu del país, no hi ha avisos actius, i és que la màxima no superarà els 37 a 39 graus als indrets més càlids. A partir de mig matí de dilluns, creuarà un front que podrà deixar ruixats i tempestes a la meitat oriental de Catalunya, així com al Pirineu, mentre que dimarts i dimecres les precipitacions es restringiran sobretot al Pirineu Oriental, als ports i al nord de l'Empordà. La temperatura baixarà lleugerament apropant-se a la mitjana climàtica dimarts. La posa en suspensió no acabarà de marxar i es farà més present a les comarques gironines. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a la

0: xarxes socials.
1: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
2: Bon Preu Esclat.
3: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya. Cuplejant. Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
2: Marcel Sabater torna a estrenar una sardana després de l'èxit de Manel. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu, tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. El compositor Marcel Sabater torna a estrenar una sardana després de la sardana Manel. L'escoltarem aquí al Cuplejant. Aquest és el programa 498 i tenim més titulars. El col·lectiu sardanista de Balaguer farà enregistrar la sardana Vallverdú per la mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú. I la Fira Mediterrània de Manresa ha publicat ja tota la programació del 2026 i repassem les propostes que integren la sardana i la cobla. I la cobla Sant Jordi torna a anar de gira per Itàlia aquest agost. L'Associació Amics de la Sardana i l'Ajuntament del Pla de Santa Maria inauguren un nou monument a la sardana. I el vermut de la sardanada de Balaguer d'aquest octubre anirà a càrrec d'Arnau Tordera, que farà la preestrena de la seva nova producció de l'Obrador d'arrel de la Fira Mediterrània. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música de cobla. Comencem el Cuplejant.

0: Coblejant, edició especial i exclusiva per a Ràdio Vila-sacra.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla la setmana passada ho expliquem avui aquí al Coblejant i passa per Terrassa.
2: Coblejant, les estrenes.
1: Terrassa ha acollit aquest juliol diverses ballades els dimarts al vespre i la setmana passada va ser especial perquè el compositor Marcel Sabater hi va estrenar una sardana. És que el compositor de la Garrotxa, de Tortellà, ha estrenat una nova sardana després del seu èxit Manel, que estrenava el 2024 a la competència de cobles de Banyoles i que va ser un autèntic èxit després de 26 anys sense escriure cap sardana. Doncs bé, ara només n'ha tardat un i mig més, dos pràcticament, a escriure la següent, i és una sardana que es titula Petjades d'argent. Sardana que s'estrenava a la plaça Vella de Terrassa dimarts passat 21 de juliol, que va estrenar precisament la cobla que ell dirigeix, la principal del Llobregat, i que dedica a un matrimoni de Terrassa. Són Montserrat Caupena i David Sánchez pels seus 25 anys de casats. Per això aquesta Petjades d'argent. Així se'n feia ressò el mateix compositor, que ho va publicar a les seves xarxes socials, fent palès doncs aquesta nova estrena d'ell i acompanyat d'un missatge on deia que els hi desitja un llarg i feliç camí junts. Nosaltres el que podem fer avui és escoltar aquesta nova estrena de Marcel Sabater, que s'estrena aquest juliol del 2026 després de l'èxit de la sardana Manel, que guanyava la competència de cobles de Banyoles el 2024 i que s'ha interpretat abastament doncs en el darrer any i mig a tot Catalunya. Escoltem Petjades d'argent, la nova sardana de Marcel Sabater a càrrec de la cobla, la principal del Llobregat. L'escoltem en la gravació de l'estrena.

0: Això era Petjades d'Argent, la nova sardana de Marcel Sabater.
1: Connexions al territori.
0: I és que són diverses les cobles que han passat aquests dies per les Santes de Mataró. Una d'elles va ser la principal de la Bisbal, que dimarts va fer una ballada, un concert de cobla i ball de nit amb els requisits de festa major a Mataró. Al matí i a la tarda va ser a la residència de Sant Josep i a la nit va ser al Parc Central. O també la cobla Ciutat de Granollers, que va fer una ballada al carrer Pujol, al centre de la ciutat, aquest passat dilluns. Us deixem imatges de les Santes a les nostres xarxes socials. Mataró encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest dissabte s'ha celebrat el 22è aplec de la Garrotxa al pavelló de Sant Joan de les Fonts amb les cobles Bisbal Jove, Jovenívola de Sabadell i la Principal d'Olot amb tres ballades seguides. Aquest aplec, juntament amb Amer i Palamós, no s'acullen a la comissió d'aplecs de les comarques gironines per no complir amb la seva normativa. I l'agrupació sardanista de Tiana ha donat per finalitzat el seu festival de cobles i compositors aquest passat dimecres amb autors com Xavier Capdevila i Ferran Carballido amb la cobla Lluís. Us imatges també a les xarxes socials. I divendres els amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols van celebrar una ballada més del seu cicle d'estiu amb la cobla La Principal de Llobregat. Va ser el Passeig de Mar amb una ballada de 6 sardanes de 10 tirades. Us deixem imatges també a les xarxes socials. I per acabar, l'agrupació sardanista de Calella va tancar el juliol amb la seva tradicional revetlla de Sant Jaume, on va acostar la cobla i la sardana als més petits amb l'espectacle familiar de la cobla Bisbal Jove aquest passat dissabte al vespre. Després, 85 infants van presentar el seu fanalet fet amb el concurs i la cobla va interpretar diferents sardanes. A la ballada hi va haver-hi una exhibició de la colla Mans Amigues de Cassà de la Selva. La ballada es va acabar, com ja és tradicional, amb la sardana El Sereno de Josep Coll Lígora, que escoltem ara a càrrec de la Principal de la Bisbal, una sardana que també serveix per tancar, recordem-ho, la nit dels músics de Cassà de la Selva. El Sereno de Josep Coll Lígora, l'escoltem.

0: Això era el Sereno de Josep Collligora.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte. Obrim el taló.
0: I tenim novetats perquè el vermut de la sardanada de Balaguer aquest octubre anirà a càrrec d'Arnau Tordera, que en petit format farà la preestrena de la seva nova producció de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània. Així ho ens ho ha avançat el col·lectiu sardanista de Balaguer, que ens explica que les entrades ja estan a la venda a un preu de 9 euros. Les podeu trobar doncs a entreapolis.com. En el marc de la sardanada de Balaguer, Arnau Tordera oferirà en petit format aquesta preestrena que es titula Sirènia, una producció que s'endinsa a l'univers de l'Havanera amb l'objectiu d'establir un diàleg amb el gènere. Des d'una mirada autoral i contemporània ofereix un repertori que combina havaneres clàssiques reinterpretades amb peces de nova creació. En aquest nou projecte, el líder d'Obeses explora la bellesa del cant de l'havanera i de les harmonies vocals, però també la construcció d'una atmosfera sonora que evoca l'imaginari marítim, el viatge i la memòria. Les entrades no són numerades i, com dèiem, es poden ja comprar a Entràpolis a un preu de 9 euros. L'entitat ha explicat que més endavant anunciaran tot el programa, que comptarà amb 4 cobles i començarà divendres amb un pregó, atenció, i es clourà el dissabte al vespre amb el concert Saxo, Cobla i Cabaret amb Mercè Martínez, Jordi Pauler i la Cobla Mediterrània.
2: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Notícies. Societat.
0: I no marxem de Balaguer perquè la sardana Vallverdú serà enregistrada pel col·lectiu sardanista de Balaguer a càrrec de la Cobla Mongrins. L'entitat ha anunciat també l'enregistrament d'aquesta sardana Vallverdú dedicada a l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, coincidint amb la seva recent mort. L'obra, composta per la tarragonina Anna Abad en el marc de l'any Vallverdú el 2023, quan es complien 100 anys del seu naixement, va néixer com un homenatge al centenari de l'autor i ara quedarà fixada en un enregistrament discogràfic després de la mort d'aquest escriptor de contes infantils i juvenils que moria aquest juliol a l'edat de 103 anys. La gravació anirà a càrrec de la Cobla Mongrins i es durà a terme als estudis 44.1 d'Aigua Viva. La presentació oficial està prevista pel 7 de novembre en el marc de la Festa Major de Balaguer. Se n'editaran 500 exemplars a través d'Audiovisuals de Sarrià, que també publicarà la sardana al YouTube, a Apple Music i a la resta de plataformes de música en streaming. La composició és fruit d'una iniciativa del col·lectiu sardanista de Balaguer dins de les activitats de l'any Vallverdú. Anna Abad va voler retre homenatge a la escriptor inspirant-se en l'estil de Juli Garreta, un dels grans referents de la composició sardanista, per reflectir el profund vincle que Vallverdú havia mantingut amb aquest gènere musical. Anem a escoltar-la, no?, aquesta sardana. Això és Vallverdú, de Nevat, a càrrec de la Cobla. La principal de Llobregat s'estrenava el 12 de novembre del 2023 pels 100 anys de Josep Vallverdú.

0: Això era Vallverdú, d'Anna Abad.
1: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: Ràdio Vila-sacra.
2: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos impulsen noves eines de comunicació perquè la ciutadania pugui col·laborar en la detecció de víctimes d'explotació, la majoria dones i estrangeres. Laura Hurtado.
2: Els agents alerten de l'augment de l'explotació en pisos clandestins, de l'explotació laboral en supermercats i de nous mètodes de captació a través d'anuncis fraudulents a les xarxes socials. Per això demanen la col·laboració de la ciutadania a través d'un formulari disponible a la web i a les xarxes socials dels Mossos que permet aportar informació sobre possibles sospites d'irregularitats. Lluís Moreno, especialista a la divisió d'investigació criminal.
3: Són persones vulnerables en un estat de necessitat. La gran majoria són persones estrangeres amb una situació irregular administrativa en el nostre país. Són persones que estan amenaçades, que estan coaccionades, elles i també la seva família a l'origen, al país estranger, no?
2: Entre el 2025 i el 2026, els Mossos han identificat 24 víctimes per tràfic d'éssers humans, la major part dones i en situació d'explotació sexual.
4: L'única manera d'acabar amb el tràfic d'éssers humans és no utilitzar la prostitució ni a locals ni a carreteres.
5: Catalunya Informa.
6: Ràdio Vila-sacra Empordà.
7: És informació.

0: Aquí no calo. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.
2: L'agenda.
3: I vinga, anem a aquestes agendes llargues d'estiu. Un recull, perquè no ho podem explicar tot. Comencem a dimarts 4 d'agost perquè a les 7 comença el cicle d'estiu de Llafranc amb la Flama de Farners. Dimarts que ve també a 2 de 8 del vespre a Torroella hi haurà la Principal de Banyoles i a les 9 de la nit hi haurà ballada a Sant Cebrià de Rosselló amb la Mil·lenària. També a les 10 de dimarts que ve a Puigcerdà hi haurà la Foment del Montgrí i també a les 10 hi haurà la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya al Festival amb so de Cobla Palamós. Passem a dimecres 5 d'agost perquè a les 6 és Festa Major a Molló i hi haurà una ballada amb la Principal d'Olot i a 2 de 10 sardanes a la Fresca a Hostalric amb la Principal de Banyoles. A les 10 de la nit també hi haurà el 26è Memorial Ricard Vila de Sau amb les coples la Principal de la Bisbal i Montgrins a l'Arbreda de Palamós. A les 10 de la nit també hi haurà a Castelló d'Empúries sardanes amb els Rossinyolets i a la mateixa hora, però a l'Escala, hi haurà la Bisbal Jove. Dimecres que ve també a les 10 de la nit, a Tossa de Mar hi haurà la Ciutat de Girona i passem a dijous. Dijous 6 d'agost, que a un quart de dues del migdia, ballada amb la Principal de la Bisbal a Golmés per la seva Festa Major i al mateix dia, però a les 6 de la tarda, a Castelló d'Empúries hi haurà ballada de Festa Major amb la Principal del Llobregat. També a les 7 de dijous que ve, a Palamós acollirà el concert amb so de dona dins del festival amb so de Cobla i a les 9 de la nit hi haurà el 7 de 7 Festival de l'Escola de Cobla a Banyoles amb la Cobla i Banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. Dijous que ve, 6 d'agost, també hi haurà a 2 de 10 sardanes amb la nova germanor a Banyuls i també doncs, dijous que ve, cicle d'estiu a Riudarenes a 2 de 10 amb la Cobla Montgrins. També a les 10, la Principal de Llobregat juntament amb Guillem Batllori seran al Festival amb so de Cobla a Palamós presentant aquest nou projecte i a les 10 de la nit a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí. També a les 10 a Llançà hi haurà la Bisbal Jove i a la mateixa hora Vilassar de Mar hi haurà la marinada. Divendres 7 d'agost, Filomena farà pas al Festival amb so de Cobla, a les 7 de la tarda a Palamós i també a les 8 a Palafrugell hi haurà una ballada amb la Principal de Porqueres. A les 9 de la nit, divendres que ve, a Massalcoreig hi haurà l'Avens de Riella, la 21a edició dels Sardanes a la Fresca al Segrià i també a les 9 del vespre a Olot hi haurà la Principal de Cassà. A 2 de 10, divendres que ve, a Premià de Mar hi haurà la Principal de Llobregat i la Principal el d'Olot a les 10 serà a Sils, al passeig de Sants Cosme i Damià. Divendres que ve a les 10 també a Palamós hi haurà obeses amb la Cobla Berga Jove, el festival amb so de cobla i a les 10 de la nit a Vilafranca del Penedès hi haurà la Reus Jove. A les 10 de la nit també de divendres que ve a Tordera hi haurà la Mediterrània, a la mateixa hora a Figueres hi haurà la Ciutat de Girona. A un quart d'11 hi haurà Festa Major de Sant Feliu de Guíxols amb una ballada amb la Principal de Banyoles. Passem a dissabte 8 d'agost perquè a les 6 hi haurà ballada Sant Hilari amb la Principal de Banyoles i a 2 de 7 a Calella de Palafrugell hi haurà la Baix Empordà. També dissabte que ve a 2 de 7 del vespre a Ribes de Freser hi haurà ballada amb la Bisbal Jove i també dissabte que ve 28è a Plec de la Sardana d'Organyà a partir de les 7 i a partir de les 10 amb la Lluïsos Cobla. També dissabte que ve a les 7 Festa Major de Sant Iscle de Vallalta amb una ballada amb la Canigó i a les 8 del vespre a les Borges Blanques hi haurà una ballada amb la Cobla Tàrrega. També dissabte a les 8 a Calafell hi haurà la Sant Jordi i a les 8 del vespre a Escaldes Engordany, a Andorra, hi haurà la Ciutat de Solsona. A 3 quarts de 9 del vespre de dissabte que ve ballada dels Anissets amb la Maricel a Balaguer i també a les 9 del vespre a Olot hi haurà la Principal d'Olot. a les 9 de la nit, 29a nit de Festa Major de Malgrat de Mar amb dues cobles, la principal de Banyoles i la ciutat de Girona. Hi ha dos de 10, sardanes a la fresca a Castelldans amb la cobla Tàrrega. També dissabte que ve, a les 10, ballada de Lloret amb la Mediterrània, i passem a diumenge. Diumenge 9 d'agost, perquè a la 1 és Festa Major a Ciutadilla, hi haurà l'avenç de Riella, i a la 1 també és Festa Major a Esterri d'Àneu, hi haurà una ballada amb la Juvenívola de Gramunt. A les 6 de la tarda, Sant Joan de les Abadesses, ballada amb la Foment del Montgrí, i a 2 de 7 a Olost hi haurà la Canigó, perquè és Festa Major. També a les 7 de diumenge que ve, al Vendrell hi haurà la Marinada, i a Mollà hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A 2 de 8 de diumenge que ve, a Sant Pol de Mar hi haurà la Mediterrània. Terrània. A la Seu d'Urgell hi haurà la Bellpuig Cobla, a Cervera hi haurà l'Aires de la Terra, a Pineda de Mar hi haurà la Cobla Xaloc, a Castelldefels hi haurà la Baix Llobregat, a Calella hi haurà la Cobla Sant Jordi. I diumenge que ve, a partir de les 8 del vespre, a Palamós hi ha programada la Transmediterrània Orquestra dins del Festival amb So de Cobla, però a les 8 també a Gramunt hi ha ballada amb la Lluïsos Cobla, a les 8 a Premià de Dalt hi haurà la Maricel, i a les 10 de la nit a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí. A Llançà, diumenge que ve a les 10, també hi ha concert de sardanes i música per a cobla amb la ciutat de Girona. I passem a dilluns. Perquè dilluns 10 d'agost a la 1 és Festa Major a Llorenç del Penedès, hi haurà una ballada amb la principal de la Bisbal. A un quart de 2 a Preixana hi haurà ballada de Festa Major amb l'Aires de la Terra, i a 2 de 7 a Vilalba dels Arcs hi haurà ballada de Festa Major amb la Miram Font. També dilluns 10 d'agost a les 9 del vespre, cicle d'estiu a Perpinyà amb la Mil·lenària, i també a Santa Coloma de Farners a les 10 amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 6è aplec de la Sardana de la Vall d'Hostoles, diumenge 9 d'agost a les 12 i a les 4 de la tarda, amb les cobles La Principal d'Olot, la Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. Serà Sant Feliu de Pallerols, als Arbres d'en Casals. I per esperar-lo, escoltem la Festa de Sant Feliu de Narcís Paulís, a càrrec de la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la podem trobar en el disc commemoratiu del centenari Narcís Paulís i Vila Sardanes per a cobla. Una sardana dedicada a Sant Feliu de Pallerols de 1974.

0: Això era la festa de Sant Feliu de Narcís Paulí.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Cuplejant, recomanacions sardanístiques.
0: I ens situem ara a Manresa perquè la Fira Mediterrània de Manresa, edició 29, ja ha presentat tota la seva programació que es desenvoluparà del 15 al 18 d'octubre del 2026. I nosaltres fem un repàs de la programació que contempla la copla, els instruments de la copla o també les sardanes. Una de les produccions propostes que han presentat és la que el Festival Cantut de Castellà de la Selva estrenava el 2025, el novembre del 2025, que és aquesta fusió del grup de Vaneres Anxovetes cantant sardanes. Per tant, això es podrà veure diumenge 18 d'octubre a partir de les 11 a la plaça Neus Català, la plaça de la Fira de Manresa. Té una durada de 45 minuts i veurem a les Anxovetes altre cop cantar. Aquestes sardanes, una ballada de sardanes cantades, que va tenir molt d'èxit a casa, tal com ho vam poder veure a les xarxes socials del Cuplejant i que ara es reprodueix a la Fira Mediterrània de Manresa, fent aquesta sinergia, recorregut cultural d'aquestes propostes que s'encarreguen o que s'estrenen en els diferents festivals de cultura d'arrel del país. Les Anxovetes és un grup de vaneres gironí cantat i íntegrament format per dones. Després de més de 10 anys de trajectòria, ara amplien el seu repertori amb aquest espectacle de sardanes cantades que podrem tornar a veure a Manresa. Anem a escoltar un tema d'aquests. És la sardana Girona m'enamora de les Anxovetes, que també està en el seu darrer disc. L'escoltem.

Això era Girona m'enamora, de Ricard Viladesau, a càrrec de les Anxovetes. L'altra proposta que ha programat la Fira Mediterrània de Manresa aquest 2026 és una que ja n'hem parlat aquí, que és la nova producció, la tercera producció de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, una producció titulada Pau, centrada en l'efemèride de Pau Casals, i que podrem veure a Manresa el divendres 16 d'octubre a partir de 2:00 de la nit al Teatre Cursal de Manresa, a la Sala Gran, amb durada d'un euro. Les entrades ja estan a la venda i l'anticipació val 10 euros. L'UMAC presenta aquesta nova proposta de gran format que gira al voltant de la pau i dels drets humans, prenent com a punt de partida el llegat de Pau Casals. L'espectacle és un crit en defensa de la dignitat humana. La proposta genera una experiència que posa l'art al servei de la memòria i del compromís cívic i reivindica a Pau Casals per l'excel·lència musical i pels valors ètics. I la darrera proposta que destaquem de la Fira Mediterrània de Manresa és una que integra un instrument de la cobla, més concretament el flabiol i tamborí de la Leoni Marteta, amb el grup Trèvol, aquest, i el seu nou disc folk d'Extra Radi, del qual ja n'hem parlat aquí al Coblejant. S'estrenarà en aquesta Fira Mediterrània de Manresa dijous 15 d'octubre a 3:15 de la nit a l'espai Taverna Cervesera Guineu. Ja sabem com sona aquest projecte, que n'hem parlat aquí fa poques setmanes al Coblejant, però anem a escoltar aquest tema que tenen dins del disc, on hi col·labora tota una copla d'amics de la universitat, d'aquest nou grup de folk, que és Granaïna de Montaverner, de Trèvol, en el seu darrer disc, Folk d'Extra Radi. L'escoltem.

0: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
1: Això era Granaïna de Montaverner, del grup Trèvol.
2: Coplejant.
1: I tenim més notícies destacades. La Copla Sant Jordi torna a fer una gira per Itàlia aquest proper mes d'agost. La mateixa Copla a les seves xarxes socials va publicar aquesta setmana unes històries on explicaven que ja estan començant a preparar els seus concerts que faran la setmana que ve a Itàlia a dins del festival Occitamo Festival. A les històries se'ls veu acompanyats de diferents músics, entre alguns, i veiem alguna acordionista. Ampliarem aquesta informació més endavant, però de moment aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I és que també hem d'explicar que l'Associació Amics de la Sardana del Pla de Santa Maria, juntament amb el seu ajuntament, inauguren un nou monument a la sardana, aquesta població tarragonina. Serà el proper 1 d'agost, en un acte institucional al matí al parc de la fàbrica del Pla de Santa Maria, on hi haurà també una vetllada de sardanes a càrrec de la Copla Reu Jove, i on s'hi estrenarà una sardana, el Serè i la Marinada. Encara no han explicat de quin autor o quina autora serà. A la una hi haurà el descobriment del monument a la sardana. Estarem pendents.
2: Coplejant.
3: Coplejant.
4: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem edició escoltant aquesta sardana que estrenava Marcel Sabater ara fa un any i mig, Manel, dedicada a Manel Saderra i Puig Ferrer. L'estrenava més concretament el 20 d'octubre del 2024 i ara ha estrenat una nova sardana després d'aquesta. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, grallers i tabalers de Vila-sacra, gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, xarxa de municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
6: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. La policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos, ho han dit els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
7: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
8: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que realment hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
6: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana.

0: ràdio. La cosa ha evolucionat i
1: segueix-nos i et connectaràs amb el que passa al teu costat.

0: perquè és que ningú respon. Eh?
1: Per què estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot i el món no millora de cap manera? Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
2: Per què el món? Amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres. Va de mal a pitjor cada cop. Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
0: Si tens algun per què més, 972-51-1268.
3: I parlant d'emocions...
4: 51...
5: K25.

0: Canviem de qüestió.
1: Què diu el carrer? Sortim al carrer a posar remei a una de les incorreccions més populars de la nostra llengua, als barbarismes. Pistatxo.
2: Sí, que sí que me la sé.
3: És que no sé com se diu.
2: Hòstia, que sí que m'ho sé. Tio.
4: Festuc.
1: Molt bé. Calderilla.
2: Sentiments.
4: Les monedetes.
2: Chatarra.
4: Chapetes.
2: No,
3: Xavalla.
1: Molt bé. Golondrina.
2: Lo falsió... No.
3: Fuà.
2: Ni idea.
4: Uraneta.
1: Molt bé. Sacacorxo.
2: Treus. Suro. Lo brido.
1: Llevatap. Llevataps.
2: Jo li dic obrido.
4: Hòstia, pues aquesta era fàcil, eh?
1: Tatxar. Tatxar un text.
2: No és tatxar?
1: No.
2: Fuà.
3: No, és que no ho sé. Ara m'agafes en fred.
2: Esborrar...
4: Ratllar.
1: Ratllar... Sí, ratllar, perfecte.
2: Vale.
1: A que no sabíeu que Calderilla era Xavalla? Doncs a partir d'ara només vull sentir Xavalla. Déu-n'hi-do!
5: 107 de la IFM. Tot el que no cal saber quan no ho vols saber. Cavalls, vaques, conills, oques, gallines, burros, galls... Martí de Joan, com a bon granger, ha recollit tots aquests sons per fer un batibull de notes musicals. Notem el caminar feixuc de les oques, el beure sedegat de les vaques, el galop dels cavalls, el xiscle discret del conill, el cantar del gall. Finalment, tots s'ajunten amb un gran escàndol en què fer festa és el més important.

Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern ampliarà el número de municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer i altres mesures relacionades amb l'habitatge. Són les anomenades zones de mercat tens. El Departament de Territori n'ha elaborat un nou llistat en què hi apareixen 53 poblacions que no hi eren fins ara. Ara bé, hi ha 22 que deixen de ser-hi. En total, els municipis considerats àrees tenses passen de 271 a 302. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell o Sant Andreu de la Barca, el Baix Llobregat, Vilaseca, el Tarragonès o Agramunt a l'Alt Urgell. I entre els municipis que deixaran de ser zones tenses hi ha Lleida, el Segrià o Granollers i Mollet del Vallès, al Vallès Oriental, que segons el govern ha millorat la seva situació pel que fa a l'habitatge. I és que per aparèixer al llistat s'han de complir alguns criteris que es revisen periòdicament, com que el preu de l'habitatge s'encareixi 3 punts per sobre de l'IPC en els últims 5 anys o que les famílies hagin de destinar més del 30% dels seus ingressos a pagar l'habitatge. El llistat d'àrees tenses se sotmetrà ara a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni també el seu vistiplau.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
2: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
3: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
2: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
3: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
2: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
3: Cua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
4: Sempre ens quedarà la música.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
1: Un viatge en el temps. Matí, migdia, tarda.

Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarrer. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.

Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. E-Talentum. Next to people. Next to companies.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Truqueu. Agafa el telèfon i truca.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Dir-vos que... amor. Molt d'amor cap a la ràdio. I, bueno, una abraçada gegant a totes. Us escolto com si fos a casa.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

I seguim amb una altra d'aquestes peces recuperades. És Lo Sometent, títol característic que remet a l'expressió tocar sometent, que, com ja sabeu, és el crit que s'usava quan començaven a tocar les campanes per assenyalar l'alarma i mobilitzar el poble per defensar-se de l'enemic, com podrien ser els carlistes pels republicans federals o viceversa a la segona meitat del segle XIX. De fet, aquesta sardana remet directament al període del sexenni revolucionari a Espanya de l'any del 68 al 74 del segle XIX, de 1868 a 1874, i és que aquest segle fou convuls políticament i les sardanes d'aquella època reflecteixen molt bé els conflictes bèl·lics que la milícia ciutadana vivia. Si s'hi fixen, en aquesta sardana que escoltarem ara, doncs s'identifica perfectament com les trompetes ja des de la primera nota simbolitzen el crit a sometent, però en tot cas podem observar que el trombó no es nota per enlloc, i és que tant la sardana com la copla s'han anat transformant amb els segles i la incorporació dels instruments de la línia del darrere ha estat lenta i progressiva. Per aquest motiu no existeix la partitura de trombó per aquesta sardana, i en les altres que sí que hi surt és perquè són sardanes que han estat posteriorment reinstrumentades per músics com Lluís Albert o Antoni Català. Escoltem-la, Lo Sometent, de Pep Ventura.

0: els actes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat. El teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Ràdio Vila-sacra, senzillament. Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fas...

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar. Amb el patrocini de l'Aman, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
3: Això és La Taverna.

0: primera etapa del nostre programa. Esperem i desitgem que la nova temporada que ben aviat començarem ens porti a la consolidació del nostre programa. Tindrem nous projectes, tindrem noves coses que amb vosaltres volem compartir. Nosaltres, no sé, aquests nous reptes que ens plantegem, intentarem millorar en continguts, posar la millor selecció possible del món del cant de taverna. Tot això és un repte que sense l'equip que fa aquest programa no seria possible. Cada setmana sense defallir i preparant i emetent la taverna a peu del canó. Això vol dir que volem nous reptes, com comentava, i des d'avui mateix volem treballar per perfilar una nova temporada de la taverna, amb l'objectiu de compartir amb els nostres oients noves sensacions, nous formats, i junts viure la màgia de la ràdio.
1: Benvinguts al nostre programa. Us vull presentar la primera peça d'aquest matí. Us venim a visitar casa vostra, us truquem a la porta. Que hi ha algú? Ah, esteu esmorzant? Doncs escoltem el grup de veneres Port Bo, que ens canten Les Palmeres de Cuba.

0: Els diumenges al matí, la taverna, escoltem.
1: Ara us vull portar a l'oest, sí, sí, a l'oest de Catalunya, concretament a Lleida. Allà els bons amics del grup Boira, a Rima de Rock, interpreten d'en David Esterri una peça que s'ha consolidat com un himne de les terres de Ponent, perquè l'il·lustra com cap altra lleta. L'essència i el caràcter de la terra ferma. Escoltem, doncs, els Boira, que ens cantaran Som del Oest.

Ara us convido a escoltar el racó poètic. En Fèlix ens porta un poema que parla d'un indret de la Costa Brava Centre, de la Narcisa Oliver. Escoltem, doncs, Tamariu.

0: Quan neix el sol a Tamariu, de l'iris va prenent els colors. La gavina deixa son niu i la mimosa obre ses flors. La mar les roques va vessant. El cor somia un cant soliu. És aquell cant que surt del mar, que nets de vella Tamariu. De l'horitzó la ratlla ben traçada, ja la teranyina daurada pel sol romp, que en terra és fosc, que encara és matinada, però les coves d'en Xispert ja hi neix el sol. Va a poc, avança carregada. Les gavines la segueixen amb gran vol. La mar està molt quieta i és xalada. L'aire marí ens promet un dia bo. A la platja l'he vist arribar i el silenci del matí d'estiu he sentit els mariners cantar una havanera a Tamariu. Quan neix el sol a Tamariu, de l'iris va prenent els colors. La gavina deixa son niu i la mimosa obre ses flors. La mar les roques va vessant. El cor somia un cant joliu. És aquell cant que surt del mar. Que nets de vella, Tamariu.
1: La Narcís Oliver va fer el poema Tamariu, que de fet, d'original, era molt més extens. Amb en Josep Bastons hi van treballar i el mestre va fer aquesta meravella musical. Escoltem la versió que fan el grup Bergantí. Aquí els teniu. Tamariu.

0: Les havaneres i la cançó popular a la taverna.
1: Ara ens anem al racó de la sardana. Jo vaig estar 5 anys ballant a les colles de sardanes de Cassà de la Selva, i cap allà doncs us vull portar, allà en la serralada de les Gavarres, a les seves olors, les flors, la plena tranquil·litat del mestre Ricard Viladesau. Escoltem Emma, interpretada pel grup Peix Fregit, des de Palafrugell.

Mira, i jo ara us vull portar de les illes, les dites afortunades. Des d'allà, la parranda portuense ens canten el seu poble, a ritme de bolero. Els escoltem cantant Puerto de Tenerife.

Ai, que bonics són els boleros, nois. Bé, ara volem fer un petit homenatge recordant la veu del cantant intèrpret Carlos Cano, un gran músic i millor cantant. La peça que us vull presentar potser inicialment sigui la cançó que el va donar pràcticament a conèixer. Es tracta de la murga de les Corrantes. De les Corrantes. No, Corrantes no és ben bé això. Escolantes, disculpeu. Que potser el seu sentit sigui sent molt vigent.

que us presento forma part de la història d'Havaneres a Catalunya. Us convido a escoltar la versió en català de la Coloma, del mestre Iradier. La mítica formació Rosa Canta ens la interpreta en una versió molt antiga que hem recuperat per la taverna.

0: veure el món.
1: Aquesta sintonia ens porta a la secció de l'Albert Ros sobre fets i coses relacionades amb el mar. I avui ens porta un fet històric rellevant sobre l'Armada Invencible de l'any 1588.
2: Benvingut, Albert.
3: Bon dia, tothom.
2: Aquí a la teva secció, avui anem forts, renoi. Són paraules majors, L'Armada Invencible, i estem parlant d'abans d'ahir, del 1588.
3: Sí. Fa uns 11 anys, no és que me cansés d'escriure sempre sobre el mar i sobre el peix, però buscant i triant vaig veure un article sobre una galeasa i em va cridar molt l'atenció i em va venir de gust escriure la història d'aquesta nau anomenada la Girona. Lògicament va ser pel nom. La Girona va prendre part a les famoses batalles de l'Armada Invencible, invencible, no invisible, i explicar la seva tràgica diguem vida, perquè no em va sortir ben parada.
2: Doncs era dintre aquesta esquadra, doncs era una nau més, i que sembla ser ben equipada.
3: Sí.
2: Formava part, doncs, amb una àurea molt, molt important, però en aquesta vida tot s'acaba.
3: Tot s'acaba, o a vegades se comença malament.
2: Uh-huh.
3: Aquesta galeasa era de dos condes de catalans, gent de Montcada.
2: Uh-huh.
3: I lògicament tot el rei espanyol va requisar o va agafar tot el que va poder, i hem d'esmentar l'any del dit 1588, en Felip II va donar l'ordre, i el mand d'aquesta flota era el duc de Medina Sidònia. La flota estava formada per 131 embarcacions de tot tipus, però penseu que hi havia 8.050 homes de mar, 19.179 homes de guerra, 2.088 remers, 1.388 persones de les diverses activitats o ocupacions que servien per tota l'esquadra, metges, infermers, de tot. Els eclesiàstics i homes de diferents oficis.
2: Els eclesiàstics no podien faltar,
3: No, llavors
2: anaven amb la creu a de mà i el canó darrere.
3: I encara no hi havia la Inquisició. Portaven també 1.300 cavalls. Dintre d'aquesta impressionant formació, un total de 30.705 persones s'hi trobava, com m'he esmentat, la Girona. Aquesta galassa pertanyia a la casa dels Montcada. Crec que alguns catalans devien anar a bord d'aquesta barcassa. El galeó feia 52 metres de llargada, d'eslora, 10 metres de manga, 9 de puntal, portava 3 pals, 18 rems, 15 metres per banda, 50 canons, 25 també per banda, sembla la cançó, 120 homes que la comandaven de mar, 169 de guerra i 20 varis, a més de 244 remers. És remarcable mencionar que 64 d'aquests remers eren professionals, Per impossible que sembli, com que hi havia tanta misèria en aquell temps, hi havia gent que es havia d'aferrar a lo que fos, com que no hi havia oficina de paro, i es feien remers professionals. Aquests, a part de que no se'ls castigava de la manera que se castigaven, doncs tenien un sou, cosa que el resto, la resta de remers, eren o bé presoners o bé eren esclaus. Seguint en l'any 58, el 30 de maig la flota va sortir de Lisboa rumb cap a Anglaterra, però un mal temps els va fer entrar a la Corunya. Un 22 de juliol van poder sortir després de 30 dies i arribar, es pot dir, que entre lluites, mal temps, van estar uns 50 dies per aquells contorns. Però bé, em concentraré tan sols amb la Girona, que de fet és el que m'ha despertat l'interès. Es va haver de retirar de lo que eren les batalles. Es va refugiar en una ria irlandesa per allà al mes de setembre. La sorpresa la va haver de recollir a uns nàufrags de dos vaixells de l'armada que ja havien estat destruïts, la duquesa de Santana i la rata coronada. Amb un total de 667 homes, més els 633 que dugui a la Girona, aquesta trobada donà 1.300 homes a bord. Van haver de deixar l'astre degut al gran sobrepès i deixaren 45 dels 50 canons, material de guerra, per intentar fer-se la mar oberta amb un mínim de garanties per poder arribar a les costes escoceses, que eren de religió catòlica i comptaven que els hi durien refugi. La hospitalitat que els hi van dar del rei Jacob VI, fill de la Maria Estuardo, va propinar la gestió del retorn a Espanya. Va prendre el comandament de la Girona en aquell temps, fora el comandant de la rata coronada, don Alfonso de Leiva, i sortint de la ria de Kilchberg el 25 d'octubre, però coses del destí. No va entrar en combat i va desaparèixer. La Girona, el dia següent de navegar després 30 milles, uns esculls, els revirtes, en el cap rocós de Punta Lacada, van ser el depredador que en una traicionera grapada se'ls van dur al fons de l'Atlàntic amb 1.295 homes. En van sobreviure 5 persones. La Girona va ser trobada per un arqueòleg submarinista naval belga, Robert Steiner, l'any 1967. Van localitzar les restes, van salvar les 5 peces de canó i molt de material de guerra. De tresor, poc. És lògic, era un vaixell de guerra. Condecoracions, sueltes, joies, anells, medalles, cadenes d'or, d'argent, juntament amb 405 monedes d'or, 756 d'argent, 115 de cobre, com és evident, tot pertanyia a aquells 1.300 homes que van morir. Haig de remarcar que alguns historiadors inglesos, tant antihispànics com sempre, han dit que el nom de la Girona no és per el nom de la ciutat catalana, sinó per una tal Girón de l'època, no sé d'on. No dubto que pugui ser possible, però a mi em fa il·lusió creure que és per la nostra immortal i estimada Girona. Seria una satisfacció per tots els gironins que així hagi sigut.
2: Doncs amb aquesta pinzellada històrica sobre la Girona, Albert, et desitgem que passis un bon agost.
3: Espero, això espero.
2: I bé, i aquí acaba l'Albert i el Mar.
1: La taverna dels diumenges al matí.
0: Bé, ara us proposo una peça de taverna i de cant popular, que és una selecció, de fet és una selecció de música catalana. Comença amb una estrofa d'un poema d'en Joan Maragall, El cant de la senyera, i d'altres que anirem escoltant. Ens ho canta tot això el grup Marinada.

L'equip de la taverna avui és Ferran, Elisa, Fèlix, Carles, Albert, Ramon i un servidor, el 6.

0: Els diumenges al matí, la taverna, escoltem.
1: Les noies d'aquí Figueres són molt pitreres per anar a ballar. Se'n van cap a la Muga a agafar la canya d'anar a pescar, pesquen.

0: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar. Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava.
1: No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt. Punt.
3: Aquest estiu, refresca't com mai.
4: Aquabrava.
3: Tens emocions fortes a la zona Aqua X-Camp. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones. Pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
4: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
3: A Aquabrava.
5: Llibres de ciència.
6: La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
7: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.
8: I parlant d'emocions,
9: 61. Please, please, please, please, please.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vila-sacra és diferent.
2: Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.

0: Imagina, crea, sorprèn-te.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: Sí, sí. Som d'aquí, sabem on fan els millors esmorzars de Forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Casa és Habitaclia.
3: Senyors passatgers, l'autocar amb destinació L'Escala sortirà immediatament des de l'andana número 1.

0: D'aquí a uns minuts arribarem a l'Escala, un municipi de l'Alt Empordà de quasi 10.400 habitants. Les ruïnes d'Empúries, insígnia indiscutible de la vila, conformen l'excavació arqueològica més antiga de Catalunya. Vestigis grecoromans d'un poble que s'estén des de l'antiga gola del Fluvià fins al turó del Montgó, entre el mar Mediterrani i el massís del Montgrí. Coneguda per una llarga tradició en la indústria de l'anxova, l'Escala forma part del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Els escalencs us donen la benvinguda. Gràcies per viatjar amb Sarfa.
1: Trepitgem terra de l'Escala acompanyats de Marta Rodeja. Marta, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Benvingut.
1: Gràcies. Escolta, viatjar aquí a l'Escala, en certa manera, és una mica sinònim de tradició, però a més, amb molts sentits, sobretot, i el més obvi, jo crec que més conegut per tothom, per les runes d'Empúries.
2: Sí, exacte. Les ruïnes per nosaltres és un patrimoni cultural excel·lent que és de territori català, no? D'alguna manera, és una marca de país.
1: I tant, és un patrimoni de país. Sí. Clar, però,
2: I tant.
1: I si féssim un passeig, m'han dit que hauríem de seguir pel passeig d'Empúries cap al Cars Curva de l'Escala i per tot el front marítim. Clar, tot això només per vianants.
2: Sí, el front marítim de l'Escala, doncs des dels últims anys l'hem anat renovant perquè pugui ser un espai pels vianants, no exacte, per poder-lo gaudir caminant i així poder disfrutar de totes les vistes. I tant.
1: El passeig marítim, però, es va inaugurar, és que precisament ahir fèiem referència als Jocs Olímpics del 92 i crec que l'Escala també té història amb aquests Jocs Olímpics.
2: Sí, just la part de passeig que passa per davant de les ruïnes va ser el tram que es va inaugurar quan va arribar la flama a l'Escala i que llavors deixava cap a Barcelona, exacte, en commemoració dels Jocs Olímpics del 92. Uh-huh. Ser un acte molt bonic i molt que tots els escalencs recordem amb molt de carinyo.
1: Sí, d'aquells que queden gravats a la memòria, no?
2: Sí, tothom és allò. Tothom recorda on era aquell dia o què estava fent, on qui estava.
1: Sí,
2: i tant.
1: Absolutament. Clar, a passejar per aquest front marítim sense cotxe, és a dir, que només ho podem gaudir els vianants, és una cosa bastant única aquí a la Costa Brava.
2: Sí, ja no hi ha massa municipis que puguin tenir aquests espais lliures sense cotxes, estan a primera línia de mar, és veritat. En trobem algun, no sé si són exclusius, però no és el més habitual.
1: Clar, i parlar de l'Escala em sap molt greu, Marta, però hi ha un altre tòpic, però en aquest cas sort dels tòpics, perquè és un tòpic deliciós, que són les anxoves de l'Escala.
2: Sí, per nosaltres són la insígnia que ens porta arreu del món, no? Les trobem a molts restaurants i parlar de l'anxova és parlar de l'Escala.
1: Clar, m'han dit que els hi heu dedicat una festa i tot?
2: Sí, des de ja fa molts anys l'Escala doncs fa la festa de l'anxova, que és el primer diumenge d'octubre, i també doncs és una data que els escalencs tenim molt sentida, no? És una data important per nosaltres.
1: No, és que realment les anxoves de l'Escala es mereixen un museu que, de fet, crec que tenen, no? Si no vaig errada.
2: Sí, tenim el Museu de l'Anxova i de la Sal, exacte, que explica tot el, de fet, és una mica un museu de la pesca, però, evidentment, les anxoves hi tenen un paper molt important.
1: Abans de marxar, et volia dir, més enllà de terra de comerciants, de mariners, no que ara parlàvem, també és terra d'escriptors, i en aquest cas d'una escriptora en nom femení.
2: Sí, tenim Caterina Albert, Víctor Català, és un referent

0: Ja, moltíssimes gràcies avui per estar amb nosaltres i fer-nos de guia única per aquest espai.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer, i tant. Benvingut.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Festa, Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
4: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet. I estem en ple estiu i el calendari festiu crema, crema com la mateixa temperatura que estem patint tots, Laia? Aquest cap de setmana tenim cites festives per donar i per vendre, per exemple, al Morella, a Òrrius, a la Riba, a Villallonga del Camp, entre moltíssimes que estan de festa.
5: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central és una conversa molt especial amb en Pau Reig Torra, escultor de la festa, enregistrada al Born de Barcelona en el marc de la jornada lúdico-bestial que organitza l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya per la Festa de la Mercè.
4: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona, de veritat. En aquest format anava a dir fresquet d'estiu, però molt fresquet tampoc estem. Veniu, ens acompanyeu?
5: Ara sí, comença el Festa Festa.
3: Festa, Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
4: Tindrem l'actualitat del Tornaveu, la crònica castellera del Baròmetre Casteller i aquesta conversa amb en Pau Reig, escultor i creador de figures festives.
3: Festa, Festa!
6: Amb Laia Camproví
3: i Amadeu Carbó.
7: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
5: Abans d'entrar en matèria, obrim la llauna musical de l'estiu i comencem aquest viatge sonor amb el grup Bellveure i el seu tema Esclafits i Castanyetes. I en el...

0: Una delícia aquests esclafits i castanyetes dels Bellveure, una manera fantàstica d'omplir d'energia folk aquest divendres de juliol.
1: I ara connectem de seguida amb el pols de la informació del món associatiu una setmana més, però mentre la Emma Robres fa vacances, nosaltres mateixos us portarem una tria de notícies fresques que

0: que venen de la redacció del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
0: El festival Amb So de Cobla celebrarà aquest estiu la seva desena edició a Palamós. Consolidat com el Festival de Cobla de Catalunya, continua apostant per apropar aquest gènere a nous públics i demostrar la seva capacitat d'innovació i de diàleg amb altres estils musicals.
3: Del 4 al 8 d'agost, el festival oferirà una programació que combina concerts, espectacles i estrenes, amb la participació de formacions de referència com la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, la Principal de la Bisbal, els Mongrins o la Cobla Berga Jove, entre moltes altres.
0: Des dels seus inicis, Amb So de Cobla ha treballat per divulgar, protegir i fomentar la sonoritat dels instruments de la cobla com a patrimoni genuí de la cultura catalana, alhora que impulsen nous espais de creació i diàleg amb d'altres disciplines musicals. El festival s'adreça tant al públic habituat a la cobla i a la sardana com a nous espectadors interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana.
3: La desena edició també servirà per celebrar el camí recorregut durant aquests anys, en què el festival s'ha convertit en un referent per la difusió i la renovació de la cobla, reunint músics consolidats i noves generacions en un mateix escenari.
0: Més enllà dels concerts, Amb So de Cobla posa en valor una de les expressions musicals més representatives de la cultura popular catalana, demostrant que la tradició pot evolucionar i continuar connectant amb el públic d'avui.
3: I ara parlem de teatre, perquè del 26 al 30 d'agost Girona acollirà una nova edició del FITAC, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, una de les trobades més importants del teatre no professional del sud d'Europa.
0: Enguany, el festival arriba sota el lema FITAC Connection, amb la voluntat de crear vincles, arribar a nous públics i fer accessible el teatre amateur a tota la ciutadania, una aposta que reforça la vocació internacional del FITAC i posa en valor la diversitat cultural i la riquesa del teatre de base. Durant 5 dies, Girona reunirà grups procedents de diversos països que compartiran escenaris amb companyies catalanes.
3: La programació inclourà espectacles de gèneres molt diversos, des del teatre clàssic fins a propostes contemporànies, passant per la comèdia, el drama i el teatre de carrer. A més de les representacions, el festival oferirà espais de trobada, d'intercanvi i de formació entre els participants.
0: El FITAC manté així el seu objectiu fundacional, donar visibilitat al teatre amateur i crear ponts entre creadors d'arreu del món. Des de la seva primera edició, el festival ha esdevingut una plataforma d'intercanvi cultural que demostra la qualitat artística i el compromís de les companyies amateurs.
3: Amb més de 2 dècades de trajectòria, el FITAC continua reivindicant el paper fonamental del teatre amateur dins el teixit cultural català. Una mostra que la passió, la creativitat i la col·laboració són també motors imprescindibles de la cultura popular.
0: I fins aquí les notícies del Tornaveu, que de manera excepcional les hem fet la Laia Camproví
3: i l'Amadeu Carbó.
1: Festa, festa!
3: I sense moure'ns de la informació, anem a veure com bufa el vent a les places del país. És el moment de prémer el pols a les colles amb el baròmetre casteller. Una vegada més, benvinguda Sara Suriol.
4: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
4: Amb Sara Suriol.
5: El retorn del 3 de 9 en folre i l'agulla i el primer castell de 7 a Brenc.
6: Hola, companys, ja tornem a ser aquí per explicar-vos les novetats del baròmetre dels darrers dies. Els castellers de Vilafranca han ressuscitat el 3 de 9 en folre i l'agulla, castell que no es veia des del 2019. Ara és el millor castell dels verds que es mantenen segons per darrere de la Vella de Valls. Els capgrossos de Mataró han fet una doble estrena i s'han posat a lloc amb el 4 de 9 i el 5 de 8. Els marrecs de Salt també han fet una doble estrena. Han recuperat el 5 de 8 i han revalidat el 2 de 8. Els xiquets de Reus han posat de sostre el 5 de 8 i els de Sant Pere i Sant Pau han recuperat el pilar de 7 en folre. No el completaven des de l'agost del 2019. Per la seva part, els bordegasos de Vilanova han completat la torre de 7. Els castellers de Mediona han recuperat el 9 de 6. Els castellers de Tortosa han coronat per primer cop un castell de 7, el 3 de 7 carregat. també han fet per primer cop el 5 de 6. Finalment, els Encantats de Begues han sumat el 4 de 6 amb l'agulla. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Sara Soriol, per aquesta magnífica fotografia de la situació castellera actual. Com sempre, un plaer escoltar-te.
1: Festa, festa!
0: I de la plaça castellera ens n'anem directes a la taverna.
3: I tant, arriba el moment d'escoltar l'Havanera del Reier, una unió espectacular entre la singularitat del Pont i Pissador i les veus impecables de les Anxovetes.

0: impressionant aquesta manera del raier. Un autèntic luxe ajuntar el talent del ponipissador amb la de les anxovetes. Acomiadem aquest viatge mariner i ens posem seriosos, però només una mica, perquè entrem en el nostre tema central d'avui.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Sí, perquè com us dèiem, avui recuperem un document sonor molt interessant enregistrat al Born en el marc de la jornada Ludicó Bestial que organitza l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya per la Festa de la Mercè. Es tracta d'aquesta interessantíssima conversa amb en Pau Reig, reconegut escultor de la festa i creador de figures de la nostra imatgeria festiva. Escoltem-lo.
3: Com bé sabeu, enguany la Mercè, i com és habitual, té una ciutat convidada, Manchester, aquest any, i com a acció potser més visible d'aquesta, diguéssim, que convidada o agermanament és el projecte The Worker Becomes Queen, que seria una cosa com treballadora esdevé reina, un concepte, eh? Una acció que la imatgeria festiva hi té un paper important. De fet, una bèstia i una geganta on els artistes Dolors Sans i en Pau Reig hi han tingut un paper, no sé si destacat, no destacat, això ens ho explicarà ara el Pau. I per això avui hem convidat en Pau Reig, un artista creador de figures festives, un escultor afincat al Solsonès, la seva terra, i que ja du un munt de bèsties i d'altres elements d'imatgeria construïdes, perquè també fa gegants, fa caps grossos. És per això que en aquesta entrevista l'hem titulat El pare de les bèsties. I per tant, Pau, pare de les bèsties, benvingut al Festa Festa.
4: És un plaer, moltes gràcies per convidar-me.
3: Et presentaré una mica. He de dir, Pau, que clar, jo ja tinc una edat, quasi bé dues. No estic a la tercera, però a la segona sí. I clar, jo, quan vaig començar en el món de la festa, tots els constructors, llavors en dèiem constructors, no els consideràvem artistes de ple dret, eh? I això és així, eh? Clar, eren gent gran que ara portaven l'antiga tradició, que són els que ens la van transmetre i sorts d'ells, no? Doncs parlo del Domingo Humbert, del Manuel Casserres, i clar, ja eren gent gran. I en canvi ara em trobo amb un tio davant meu que no té ni 30 anys i que ja ha fet obra bestial. No? Això, tu et sents hereu d'aquells constructors o tu ja...
4: Jo em sento hereu de tot un llegat, no?, que ve darrere, des d'aquests constructors i anterior, però sento que estic en un camí personal també fent les figures. Mm-hmm.
3: Doncs et presentaré una mica, perquè va, la gent sàpiga de qui parlem quan parlem del Pau Reig. Es diu Pau Reig Torra, vas néixer el 1997 a Solsona i estàs envoltat de prats, de bosc, de muntanyes i desenvolupes la sensibilitat artística per connectar la natura i l'art. I això ho defineixes tu. Sí. Això, tu t'has presentat així en més d'un lloc. El llegat a mi sembla preciós. Dels teus avis passa per la producció artística i per la vinculació amb l'entorn. L'avi Lluís feia talles i relleus de fusta, mentre que la ubicació del taller es troba a l'antiga granja en la qual el teu avi feia i criava xais. Uh-huh. Un indret, el Clot dels Roures, que provoca i aboca a la connexió amb el territori. Això també ho dius tu, no m'ho invento.
4: Ho dic jo.
3: És així?
4: És així.
3: I com a cosa pràctica, ara tot això era bucòlic, romàntic i maco, perquè ve de dintre, però llavors la part pràctica, el 2014 vas iniciar els estudis de Belles Arts i Conservació i Restauració de Béns Mobles a la Universitat de Barcelona i paral·lelament vas cursar a la Massana un curs, un CPO, que no sé què vol dir.
4: Sí, curs de professionalització d'ofici.
3: Sobre imatgeria festiva. I poc després vas fer una estada a Florència Academy of Art per participar en la, com que un workshop sobre figura
4: d'escultura figurativa.
3: Exacte. Escultura figurativa. Et dones per presentat o podem afegir alguna cosa?
4: Sí. Molt bé, molt ben presentat.
3: Jo primer et diria, a tots els hi faig la mateixa pregunta, tu com et vincules, quin és el teu vincle, més enllà de la tecla que ara és la teva professió, tu com entres en el món de la festa?
4: La pregunta és, crec, com entra la festa a dins meu, perquè no ho recordo. No ho recordo en el sentit que des de que sóc ben petit visc la festa major i el carnaval de Solsona des de dins. És una cosa que se'm mou a dins de les entranyes, se'm movia dins les entranyes, i tant és així que ho he hagut d'expressar d'una manera, no?, que ha estat una forma artística.
3: Però tu, per exemple, has portat gegants, has portat bèsties?
4: Sí.
3: Quins?
4: Jo, bueno... tornem-hi a Solsona.
5: Molt potent, ciutat molt potent a nivell geganter.
4: Oh, i tant. De fet, aquest arrelament de la ciutat crec que també m'ha fet florir, no?, tota aquesta part artística i creativa entorn de la imatgeria festiva, però sí que durant molts anys he estat a l'agrupació de geganters de Solsona, encara hi segueixo, però no com a primera fila. També he ballat l'Àliga de Solsona durant molt de temps i tinc un vincle molt especial amb aquesta figura, i a més, a Solsona tenim el contrapunt, que és el carnaval, no?, que també un dels elements principals són els gegants. Llavors, els gegants del carnaval també els he fet ballar des de petit, ballant primer els infantils i després ja passant els grans, fent tots els ballets, o quasi tots els ballets que he pogut fer, i, bueno, i acabant construint l'Espedrera, no?, que és una figura que es va estrenar el 2019 i que té molt de recorregut.
5: Per tant, podem dir que en aquest cas tu sí que has fet tots els papers de l'auca.
4: Ostres!
5: Ballador, portador...
4: Em faltaria el de músic.
5: Ah, bueno, però tens temps per arreglar-ho.
4: És veritat,
5: tens temps, ets molt jove.
4: Ei, bona idea.
5: Aquest el podem arreglar. És a dir, pot ser possible, pot ser que acabis que els hagis fet tots. Això, home, això et dona un plus, eh? Això et dona un plus.
4: No ho havia vist mai així.
5: Oh, doncs és que les coses s'han de veure així, s'han de veure així. Quan començàvem l'entrevista parlàvem d'aquest agermanament o d'aquesta ciutat convidada, que és Manchester, i d'aquest projecte The Worker Becomes Queen, no?, que la traducció seria com la treballadora esdevé reina, no?, i que
4: ja,
5: quin paper heu tingut tant la Dolors com tu en aquest projecte? D'entrada, en què consisteix el projecte?
4: Resumir aquest projecte en una frase és quasi impossible, perquè abarca moltes coses, és a dir, toca molts àmbits, no?, hi ha tota una part conceptual a darrere molt profunda i molt interessant, però vindria a ser com la creació de dues figures d'imatgeria festiva, entre cometes, creades a la ciutat de Manchester per tal de que neixin durant la Mercè, no? Llavors són un gegant, una geganta i una abella. Mm-hmm. Una bèstia, sí.
5: I aquest col·lectiu que el crea, on el contextualitzem? En quin marc el posem? Perquè això jo crec que és el marc de la creació.
4: De fet, el col·lectiu que hi ha darrere es diu Global Grooves, mm-hmm, i són un col·lectiu de teatre al carrer. Llavors, el que és molt interessant d'aquestes figures és que s'ha fusionat la seva manera de fer, no?, com més de teatre al carrer, més titellaire, més de moviment i això, i després des de la part catalana, no?, el que hem aportat juntament amb la Dolors Sans, aquesta part més, entre cometes, aterrada potser, no?, com més agafada en el procés de creació tradicional d'aquí a Catalunya, i hem fet els caps de les dues figures, no?
5: I heu fet allà, això ho heu fet
4: i aquí. Això ho hem fet allà, vam anar a Manchester,
5: o sigui, va fer una residència,
4: vam fer una residència.
5: Home,
4: és que això és brutal
5: vam això.
4: De fet, és curiós perquè l'Ajuntament de Manchester ens va contactar tant a la Dolors com a mi, i bueno, i ens va seleccionar per anar allà a Manchester a crear els caps de les dues figures.
5: I això, clar, això que acabarà sent una acció teatral al carrer aquí a Barcelona, sí. I això, aquests elements són d'anada i tornada cap allà o ja es queden aquí? Què passarà aquí?
4: Això és d'anada i tornada.
5: Si es torna, sí, cap a Manchester.
4: Exacte, i aquí tenen tota una acció performàtica, mm-hmm, no?, entorn de les figures, i això tornarà cap a Manchester, seguirà donant vida a Manchester. I mm-hmm, aquesta és una part molt interessant també, perquè aquestes dues figures formaran part d'aquest col·lectiu del Global Grooves, que es dediquen a fer teatre al carrer, i llavors ells mateixos són els que aniran donant-los vida en els propers anys.
5: I si demanen la interacció de la gent, és a dir, que la gent no estigui pel plantada de, diguéssim, amb la vorera mirant, sinó que es trenqui aquesta barrera fictícia, vol dir que potser, igual com va passar en el seu moment amb el Correfoc l'any 79-80, que es va inventar trencant barreres, vés a saber si no comencem a entendre les cercaviles de festa major d'una altra manera.
4: És interessant obrir aquesta porta. És interessant
5: porta, no?,
4: veure com es desenvolupa.
5: Clar, aquí sí. És molt interessant. Però bueno, nosaltres volem parlar amb el Pau Reig, artista, amb el Pau Reig, escultor, amb el Pau Reig, pare de les bèsties, el pare de les bèsties. Tu toques la creació, una figura nova,
4: sí.
5: Toques la conservació i la restauració,
4: exacte,
5: perquè a més ets una persona que està capacitada per fer-ho, i dic això perquè de vegades hi ha figures que les posem en mans de conservació i restauració de gent que no tenen la capacitat per fer-ho. Poden ser grans creadors, si vols, però llavors aquí es generen conflictes, sobretot després, no? Toques el manteniment, parlarem de material, si et sembla bé,
4: molt bé,
5: i parlarem dels personatges que tu crees.
4: Ui, sí? Molt bé,
5: sí?
4: Que guai.
5: Ho fem?
4: I tant.
5: Va, comencem per la creació. Com és el Pau Reig en un procés creatiu d'una figura? Sigui quina sigui, és igual.
4: Jo flueixo amb l'escultura, aquest seria el titular, no? M'agrada molt l'escultura. Llavors, sí que quan se'm planteja un projecte, a nivell d'una colla, d'un ajuntament, el que sigui, doncs jo sempre els hi dic, i a mesura que he anat passant els anys me n'he donat més, que em ve molt de gust sentir-me acompanyat de la colla i de les persones que hi ha a darrere del projecte, i alhora jo acompanyar-los amb ells, perquè crear una figura no és, per mi no és fer una peça i te la venim a buscar d'aquí 3 o 4 mesos, no, és que a darrere hi ha una estima, un caliu i un amor, que suposo que és el que jo he palpat i he transmès també a nivell de Solsona, no? Doncs aquest amor que jo he sentit amb els gegants, doncs vull, i em ve molt de gust que la colla que hi ha implicada al darrere, doncs també se la fa aquí seva, no només quan la figura estigui estrenada, sinó també durant el procés de creació.
5: Quin seria el procés pragmàtic, el procés estàndard que tu fas servir?
4: I llavors, respecte a això, faig una mica d'esbós, un dibuix. No sóc una persona que m'agafi gaire fort el dibuix i després em poso a modelar. Primer modelo un fang tota la figura, intento fer com els acabats que em senti, per tal que em senti supercòmode. Unes escultures no les acabaries mai, perquè, ostres, el veus i tocaries i tornaries a tocar, però no, intento, doncs, això, que em senti còmode, però després també hi ha un temps límit, no?, d'entrega. I després, quan tinc aquest fang i em sento còmode a l'hora de donar-lo per enllestit, faig motllos i amb guix i els ompleno amb fibra de vidre o quart de pedra.
5: Però si tu, ja, ara et dic, tria'm un material, quin és predilecte per tu? Fibra de vidre o cartopedra?
4: No hi ha un material predilecte. No? No, per mi no. És a dir, cada peça demana un material. Hi ha una figura de bestiari, pel que fa a les dimensions, pel que fa, per exemple, si porta foc, els acabats, si ha de ser un drac, no? Si fem unes ales així o aixàs, doncs el material predilecte d'aquesta figura en concret és la fibra de vidre. Si en canvi fem un gegant que volem com mantenir una mica el que seria el procés artesanal i tota aquesta part més orgànica, no?, que també amb el tacte també es vincula això amb la figura, doncs jo et diria el cartró pedra.
5: Perquè els acabats també són diferents, és a dir, l'acabat del pintat d'una figura fibra de vidre i un altre de cartró, la tècnica deu ser diferent.
4: Pot ser bastant semblant, eh? Si ens posem amb, és a dir, l'acabat d'una bèstia normalment és més amb acrílics
5: i
4: llavors l'altre és a l'oli, però si jo també m'he plantejat, no? Si mai faig una figura de protocol que, ostres, que volem que sigui un acabat allò a l'oli i amb tot un rerefons, no?, i tot un sentit a darrere, doncs no hi hauria cap problema tampoc. Sí que potser no casen tant, no?, com a material, no és tan purista, no?, posar oli sobre de fibra de vidre, però al final estan vives les figures.
5: Això preguntar-li a un solsoní, ja sé que pot que no ho he de fer mai, però ara t'ho preguntaré.
4: M'atreveixo.
5: Figures de nova creació o figura tradicional? O totes?
4: I per què les de nova creació no poden ser tradicionals?
5: Ara, però és que les preguntes les faig jo.
4: Ah, vale. És que, clar, el meu cap ha dissociat una cosa que jo la tinc com a...
5: Sí? Sí. No, em refereixo, per exemple, una àliga, un bou, una mulassa, que tenim aquesta. Ah, aquesta, vale. aquestes icones molt fixades en el món del bestiari, com a bestiari tradicional, però en canvi, no sé, ara aquí mateix estem veient un dinosaure, no? Aquí al costat, aquí al Gornó, estem veient figures que hi ha una creativitat que se surt d'aquests paràmetres del que serien els seguicis tradicionals. Hi ha constructors que es troben molt còmodes amb el que és la tradició pura i dura, i hi ha constructors que els agrada fer volar i volar i volar la seva imaginació. Tu ets dels que voles o dels que aterres?
4: Jo sóc dels que aterro, però necessito volar. Necessito, vull dir, i gaudeixo volant. Suposo, has dit això del solsoní, no?, de preguntar-li a un solsoní.
5: Clar.
4: I com que tinc aquestes arrels tan sentides i alhora que les gaudeixo tant, jo crec que d'aquí em ve, no?, tota aquesta part de, que m'agrada, com fer figures més de, què diríem, de protocol, institucionals, més tradicionals. M'agrada molt, m'agrada moltíssim, i m'agrada quan la gent ho concep de la mateixa manera o d'una manera semblant com ho veiem a Solsona. Però alhora també necessito un punt de creativitat i d'eixida, no?
1: Festa, estiu 2026.
2: En Pau Reig ens encomana la seva passió de donar vida a gegants i també a bestiari. Ara, però, abans d'anar a la segona part de la conversa, farem una petita pausa musical ben contundent, marca de la casa.
0: Sí, senyor, des de l'Empordà ens arriba la potència dels Fetus, acompanyats en aquesta ocasió per en Quim Carandell. Ens canten un tema que és tot una declaració d'intencions. Mori el Branch.

0: Grans, els fetos i en Quim Carandell reclamem el bon esmorzar de ganivet i forquilla, clar que sí. I ara sí, reprenem el fil, us deixem amb la segona part de la conversa amb l'escultor de la festa, en Pau Reig.
1: Abans parlàvem dels antics, no? Dels antics constructors, dels antics artistes que modelaven figures, no? Per exemple, tot el segle XIX està ple, perquè tenim constància, no? El segle XIX, el segle XVIII, de firmes d'artistes de primera, dels que eren artistes de primera línia del país, doncs que eren els que s'encarregaven, almenys a la ciutat de Barcelona, de fer les figures festives, no? Et sents hereu, tot abans hem parlat de l'hereu, que tu has dit, sí, d'alguna manera, però et sents hereu d'aquests antics constructors, o et sents innovador? Tu, el Manel Casserres, per exemple, tu no l'has arribat a conèixer.
2: El Manel, l'avi
1: em refereixo.
2: No, clar, jo del Manel Casserres...
1: Coneixes l'obra?
2: Clar, totalment, vull dir, petit menjar bé, perquè mengés a casa meva, obríem el llibre de gegants del Manel Casserres i anava mirant els gegants, saps? I em queien les papilles allà, imagina't si era petit, i ja està bé tope, no?, amb les seves figures. Per tant, per mi són un referent, i tant, són un referent. El que sí que jo sento que faig un camí en el que jo em sento còmode, no? I des d'aquestes arrels, o des d'aquest rerefons que estimo i que aprecio, jo també els estenc les ales i faig la meva manera, no?
1: Això seria el Pau Reig, creador de figures, pare de les figures, però també et podríem dir que ets el metge de les figures.
2: Sí, també.
1: Et poden arribar, al teu taller et poden arribar figures que potser no són teves i que necessiten una intervenció, i algunes d'aquestes figures poden tenir molts anys, és a dir, poden ser considerades patrimoni. Com s'aborda això? Tu tens els coneixements per abordar una acció de conservació, de restauració...
2: Clar, jo em vaig formar com a conservador-restaurador ja amb aquesta vocació, no?, de restaurar i preservar el patrimoni festiu català, no?, català o internacional, no?, però especialment dels gegants i bestiari. Llavors, com abordo una restauració? Primer, des de la tranquil·litat de que sé que tinc aquesta sensibilitat i, a més, el coneixement, com per tirar-ho endavant. Després, sobretot, el que faig és analitzar, quan m'arriben figures d'aquest tipus, analitzar tota la part històrica, també què em puc trobar, què no em puc trobar, fer cates i veure com podem abordar de la millor manera per la figura, doncs, aquesta restauració. Però jo sempre ho dic, que el ser cultura popular i el ser elements vius també s'ha de tenir molt en compte la gent que hi ha al darrere. És a dir, no estem restaurant un quadre d'un museu, no?, que es quedarà allà exposat i potser el tornaran a restaurar d'aquí 50 anys. No.
1: Peces vives de patrimoni immaterial.
2: Clar. Exacte. És que són peces vives.
1: Clar, i com abordes això? Hauràs restaurat, no sé, quins elements han passat per les teves mans que dius, mira, d'aquí hem fet una intervenció de restauració considerable.
2: Mira, el primer que em ve al cap, tot i que no són gegants centenaris, són els gegants de la Seu d'Urgell. Els gegants de la Seu estaven realment malament, no? I tenien tot un procediment... Bueno, se'ls havia posat certes coses a l'interior, bueno, s'havien fet restauracions
1: exacte,
2: allò d'una mica de xapa i pintura, no? I clar, i és molt interessant com vas veient aquestes capes d'història que acumulen els gegants, aquestes figures, no? Per exemple, el bust de la geganta, ara em ve el cap, i amb quins criteris decideixes treure-les, no treure-les, veure fins a quin punt pots aconseguir, doncs, que aquella fisionomia torni a l'original, o fins a quin punt realment, doncs, no, això a nivell de colla i a nivell de conservació, doncs, escollim pintar-ho de nou intentant imitar aquests colors originals.
1: Davant d'una figura, per exemple, que hagi tingut anys i panys de vida i que se li hagin anat fent reparacions i pagots, de vegades maldestres, de vegades s'acumulen policromies que quasi queden estratificades.
2: Sí.
1: Clar, llavors dius, bueno, i ara quina policromia, no, respecto? Per això podria passar, no? Per exemple, ara imaginem-nos, no?, uns gegants que t'arriben no cal que siguin, que tinguin 100 anys o 50 anys, que ara en tenim la tira, de 50 i 100 anys ara en tenim la tira, no? I resulta ser que en el taller t'arriba, tu fas les cates, i resulta que trobes 3, 4 policromies. Però resulta que la darrera és la que la comunitat, és la que té la memòria, la comunitat té els gegants amb aquell to de pell, amb aquells colors i tal, però resulta que l'artista que els va crear es va crear una policromia totalment diferent, per exemple, o més pepona o més viu, no? com es feien abans. Clar, et deus trobar amb un dilema. Què faig? El retorno a l'aspecte original o el retorno a l'aspecte que és el que té la memòria de la comunitat?
2: Jo el que faig és obrir tot el ventall d'opcions i ser sincer i intentar ser com el màxim d'objectiu, no? A l'hora de plantejar les opcions davant de la colla, de l'Ajuntament, del que sigui, els responsables, no? I a partir d'aquí, depèn del que digui la figura, doncs plantejaré una opció més viable o una altra. Jo sóc una mica reaci a treure capes d'història així perquè sí, capes d'història que em refereixo, a treure capes de pintura perquè sí, no? No vol dir que no ho pugui fer, ni molt menys, però sí que si ho faig és un moment, és a dir, abans prefereixo estar-ne segur i també veure com conceben aquestes figures, quin és l'objectiu que tenen, si aniran a formar part d'un museu, si seguiran sortint al carrer, clar, i els motius.
1: Clar, aquesta és una altra. Si l'element ha d'acabar doncs, tancat en un museu o en una exposició o continua viu.
2: Clar.
1: Clar, això és definitori.
2: Aquest és el punt. Clar, aquest és el gran punt.
1: Nosaltres, clar, perquè tu pots arribar a fins i tot a plantejar una restauració d'una peça festiva que quedarà tancada en un museu, et pots arribar a plantejar, doncs mira, jo ara vull que es vegin les tres policromies, no? O que es vegin les capes, o allò que hem refet, ho refem amb criteris actuals de conservació i restauració, però s'ha de veure claríssimament que aquella part és la que estava perduda i que l'hem refeta, no? Això seria un criteri.
2: Seria un criteri, però aquest no, a mi no em tiba massa.
1: En el cas de tancar un museu,
2: Sí, sí.
1: No em tiba massa.
2: No em tiba massa. No, és a dir, trobaria més interessant, per exemple, recuperar la policromia original, no? Amb el motiu de, vale, aquests són els gegants, a dia d'avui ens han arribat amb tantes policromies, no? Doncs traiem una mostra perquè es pugui ensenyar, no? Com, d'on venia tot això i ho referenciem bé, però potser seria molt interessant deixar el gegant exposat tal i com es va estrenar el dia de la seva inauguració, no?
1: Utilitzes tecnologia tipus RegiX?
2: Sí,
1: ho fas servir.
2: És a dir, dins del que puc, dins el que puc abarcar a nivell de taller, perquè no tinc un taller amb totes les noves tecnologies de restauració.
1: Però ho feu fora o tens tu un aparell de RegiX?
2: Ja, ho combino. Depèn d'alguns elements, alguns materials, alguns aparells sí que els tinc, i si no, doncs intento...
1: A veure, deuen donar molta informació.
2: Sí.
1: Què és la cosa més estranya que t'has trobat amb una figura que has anat a restaurar i que li has fet una radiografia i dius, oh, ostres, aquí dintre n'hi ha una altra. Això ha passat més d'una vegada.
2: Mira, de més estrany és que te'n podria dir moltes, però una cosa que trobo apassionant és quan d'una figura de cop descobreixes que tenia els ulls de vidre, que a l'interior hi havia uns ulls de vidre. Això
1: era molt usual a finals del XIX, per exemple, durant tot el segle XIX. Això era molt usual.
2: Exacte.
1: Tu fas, en les teves creacions, tu els fas de vidre.
2: Sí.
1: I ara ve la pregunta. A mi m'han preguntat, pregunta-li com fa els ulls. I ara ve el moment. Com faig els ulls?
2: Et responc des de la part com més emocional, no?
1: Sí, clar.
2: I més artística, també. Perquè com connectem tu i jo ara que ens mirem? A través de la mirada. Llavors, quan vols conèixer una persona, quan vols entrar a dins d'una persona, no? O conèixer què hi ha darrere, el primer contacte és amb la mirada. I si per la mirada ja t'hi sents còmode, ostres, ja la teva visió o la coneixença d'aquesta persona ja continuarà més enllà, no? Doncs amb les figures és el mateix, amb la imatgeria festiva és el mateix. El primer contacte el fas amb els ulls, amb la cara, amb la mirada. Llavors, si aquests ulls tenen una essència, ja serà agradable continuar mirant la cara, el cos, el coll, els braços, el que sigui. Llavors, per això per mi és tan important la mirada de les figures, i per això doncs els ulls de les meves figures sempre tenen alguna cosa que els fa especials, ja sigui que estan fets de vidre, que hi poso, a vegades hi poso pa d'or, però sempre intento que sigui de les últimes coses o dels últims elements de la figura amb les que treballo, perquè si ja he pintat tota la figura i focalitzo amb l'ull la part com més emocional, doncs al veure tota la figura sabré quins colors i com he d'acabar i enllestir doncs tota aquesta part.
1: Parlem del manteniment de les figures, si et sembla. Aquí els responsables som nosaltres, els festers. És a dir, d'alguna manera. I jo ja ho sé quina és la resposta. Oi que no ho fem gaire bé?
2: Home, a mesura que van passant els anys, millor.
1: Quina seria la, si ara de, els punts essencials que diries? Això és el que qualsevol colla ha de tenir en compte a l'hora de cuidar i mimar les seves figures.
2: Mira,
1: perquè veiem coses que, Déu-n'hi-do.
2: És que amb això ens podríem estendre molt i podríem parlar molta estona. Però m'ha vingut una cosa al cap, que és que quan veig uns gegants, allò, uns gegants alts que pesen, no? I de cop i els paren així, patapum, és a dir, de cop, fan un cop amb el cavallet, m'explico, amb les quatre potes. Hosti, jo això em ve...
1: Que totes, em ve mal, em ve mal. Totes perquè, les juntes fan...
2: Perquè, exacte, penso en aquelles escultures, no? Si són de cartropedra o encara més, i dic, hòstia, això és que per dins ara... per exemple, el coll, no?, que rep bastantes sotregades en quant als gegants, especialment. Ostres, aquí aquest coll ara mateix deu haver dit, me cago en Dena, baixa una mica més suau, geganter, perquè...
1: Aquelles esquerdes que van sortint.
2: Aquells craquejats i tot, no? Sí, em ve molt al cap això, no? La manera de parar els gegants.
1: Jo tenia un company que érem geganters els dos i duíem els gegants de la ciutat, i els gegants de la ciutat va haver una època que van fer craquejat. I em deia, és tan maco el craquejat. Saps? Ho deia com dient, no ens ho mirem més, és tan maco que ja assumint, no?, que tindríem el coll craquejat. I entrem a dintre els personatges dels que tu crees, perquè tu al final estàs creant un univers reig, no? El teu univers de figures. Clar, tu ara portes una pila de figures creades entre gegants, caps grossos, bestiari... I ara et diré una cosa que és difícil. Jo entenc que pel pare de la criatura és molt difícil. Però n'hi ha algun que diguis, ostres, aquest, per mi, aquest té un... O aquests tenen un accent especial per la dificultat que vaig tenir, pel repte, perquè el resultat ha sigut espectacular, perquè han tingut molta acceptació.
2: Mira, agafaré l'Espedrera, perquè l'Espedrera és una figura molt sentida, ja que hem parlat molt del carnaval, d'aquesta arrel solsonina, perquè va ser la primera figura que va néixer al taller, quan el taller no havia de ser ni taller, vull dir, era una nau bastant abandonada, i allà amb els meus amics de tota la vida de Solsona ens vam animar i vam començar a construir aquesta figura, i en un moment que no sabia que m'acabaria dedicant completament a això. Sí que hi tenia la intenció, però no sabia que em podria fer, no?
1: I una altra pregunta que ja et faig per anar acabant, però podem estendre'ns amb el que tu vulguis, eh? Vull dir, si tu ara dius, no, jo vull seguir per aquí, seguim, eh? Hi ha alguna figura que et fas, dius, jo, per realitzar-me definitivament com a constructor o com a artista de figures festives, m'agradaria acabar fent una bèstia que fos així o aixàs, o un gegant que fos així o aixàs.
2: Ui, tant.
1: Va.
2: I això ja ho sé des del primer dia.
1: Vinga,
2: des del primer dia.
1: Vinga, és el moment que atenció, Catalunya.
2: Una àliga. Em ve molt de gust fer una àliga.
1: No n'has fet cap,
2: no
1: encara.
2: No n'he fet cap. I em ve molt de gust fer una àliga per molts motius, però especialment perquè he ballat l'àliga de Solsona i entenc l'àliga com un vincle molt arrelat o com la part més identificativa d'un poble, no?, o d'una ciutat, o així és com jo ho he rebut a nivell de Solsona. I m'encantaria que un grup de persones vingués i volgués construir una àliga amb tot aquest sentit, amb tot aquest simbolisme, perquè no només la figura, sinó qui l'acompanya i com s'acompanya això.
1: Anem encarant ja al final d'aquesta entrevista. Probablement, a mi, jo tinc el cap ara que em bull de coses que m'agradaria preguntar-te, que m'agradaria conversar amb tu, però clar, el temps és molt limitat. Però si hi ha alguna cosa que diguis, ostres, mira, Madeu, a mi m'agradaria en aquesta entrevista afegir aquest comentari, aquesta idea, aquest és el teu minut de glòria.
2: Sí, hi ha una frase que m'agrada molt i diu que la cultura no és l'adoració de les cendres, sinó la transmissió del foc, no? I per mi això és l'essència de la cultura popular.
1: Tornem-hi, eh? Torno a repetir això. Fem-ho solemne. La màxima.
2: La cultura no és l'adoració de les cendres, sinó la transmissió del foc. No? I és una cita que expressament i amb i em remonto amb el que he parlat abans de l'Espedrera, no? D'aquesta serp de Solsona, és una cita que expressament la vam voler posar a l'interior del gegant, no? Perquè la cultura es reinventa i està plena de vida, i si no deixem que flueixi, que transgredeixi, que canviï com canviem nosaltres com a éssers humans, doncs només farem que adorar unes cendres que no estan vives.
1: Doncs ens quedem amb això, Pau. Jo estic segur, perquè clar, et queda molt per endavant, molt per endavant. Jo estic segur que seràs flama, que seràs foc i ho cremarem tot amb tu a nivell de figures festives. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí. Sé que vens de molt lluny, t'ho agraeixo moltíssim, i que hagis vingut al que a partir d'ara volem que sigui la teva casa, que és el Festa Festa.
2: Un plaer i moltíssimes gràcies per convidar-me.
3: Festa Festa, estiu 2026.
0: I fins aquí aquesta conversa amb Pau Reig Torra, a qui volem agrair i encomanar-nos aquest amor per les figures que omplen d'orgull els nostres pobles i ciutats. I amb les seves paraules, aquest Festa Festa número 2645 va arribant al seu final.
4: Festa!

0: volem agrair de tot cor la feina de la nostra col·laboradora Sara Soriol, que tots els caps de setmana ens arriba aquí al Festa Festa, puntualment duent-nos el baròmetre casteller, i és l'única col·laboradora, de moment, que no ha fet ni un dia de vacances. Moltes gràcies a la gent del baròmetre casteller.
1: I, per descomptat, també el nostre reconeixement a tot l'equip que fa possible que la roda del Festa Festa no s'aturi mai. Són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i els micròfons, l'Amadeu Carbó
0: i la Laia Camproví. I no oblideu la nostra recomanació de l'agenda per aquest cap de setmana i gaudiu de les festes majors, que en són moltes, moltes, moltes i arreu del país.
1: Ens n'anem, però com sempre ho fem de la millor manera possible, amb música de cobla de fons. Us deixem amb la peça que ens relliga amb la conversa amb en Pau Reig, que és Gegantiniana, una obra de Jesús Ventura interpretada per la cobla mediterrània.
0: La setmana que ve hi tornarem amb un nou especial d'estiu. Fins llavors, que vagi molt i molt bé.
1: Adéu.

0: Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vila-sacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil. Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, grallers i tabalers de Vila-sacra, gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, xarxa de municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
6: On et ve de gust que anem a dinar avui?
7: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
6: I això?
7: Cal saber triar en temps estranys.

0: No escoltar aquesta emissora si saps massa de música. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries aprendre que no sabies tant de la bona música.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta pel risc d'incendi. La temperatura màxima registrada aquest dijous l'ha empatit a Lleida, on els termòmetres han arribat als 41,3 graus. També han superat els 40 graus ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures continuen sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantenen tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, fa una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa.
2: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i per tant hem d'anar molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
1: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
4: Què?
5: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
4: Quan?
5: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
4: On?
5: Boadella i les Escaules.
6: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives.

0: artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
1: Què?
2: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
1: Quan?
2: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
1: On?
2: Boadella i les Escaules.
0: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
1: Què?
2: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
1: Quan?
2: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
1: On?
2: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web Vila. amb.alta.cat/festival-mig fem-mig

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Qui té un os de peluig? A què són tendres i bonics? En aquest poema tan bonic i dolç parlarem d'ells. El sentim?
2: Hola, sóc la Júlia Simón Aguilar. El poema que he escollit es diu El os de peluig. La gent que l'ha escrit se diu a mia fatró Elena Vidal. He escollit aquest poema perquè m'agrada. El os de peluig, el meu pobre os de peluig, és tan vell que tot és cruix. M'és igual, però jo me l'estimo. No ho veig, és el meu nino.
1: Moltíssimes gràcies, Júlia, per recitar aquest poema. Un poema tendre i bonic com un os de peluix. Fins al proper embaladí.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: El govern espanyol ha demanat a la Fiscalia investigar X, Meta i TikTok per crear pornografia infantil amb IA. Les plataformes atempten contra la salut mental, la dignitat i els drets dels infants. S'ha d'acabar amb la impunitat dels gegants tecnològics. Només Grok, l'eina d'IA de la xarxa X, va generar en tan sols 11 dies més de 3 milions de fotos de nus. 23.000 de nens i nenes. Ens acompanyen...
2: Nil, Albert i Alzinet. Martí, Calart... Èlia Rubio Català i Laura Díaz.
3: El que dèiem, en 11 dies només es van crear 3 milions de fotografies de nus, 23.000 nens i nenes. Us fa por que la IA us agafi imatges i les faci servir per coses així, Martí?
4: Bé, és una cosa que fa por. La intel·ligència artificial està avançant moltíssim i va fent por que... cada cop és més difícil de distingir, és més realista i aleshores hi ha molta desinformació, a més a més.
3: I això penseu que causa danys psicològics?
5: Jo crec que sí que causa danys psicològics, perquè l'ús de les intel·ligències artificials, jo crec que cada cop ens estan endropint més, no? I una cosa que potser abans tu utilitzaves el teu cervell per fer un procés, que ara simplement enviant un missatge amb aquest tipus d'intel·ligències artificials fas de manera automàtica. Llavors és aquest com ens columpiem, no? I ens arropengem a les intel·ligències artificials.
3: I què diríeu a les tecnològiques que fan això, que permeten això, Èlia?
6: Sens dubte s'ha d'haver-hi certa regulació cap a aquestes intel·ligències artificials, per molt que vulguem que es desenvolupin i puguin millorar fins a un cert punt que no ens posi en perill els humans.
3: Nil, a tu et fa por?
7: Bé, al final és una cosa molt nova que ha vingut de cop i jo crec que amb el temps s'anirà regulant i s'anirà perfeccionant, però clar, ara que està començant tot aquest boom, doncs sí, és una mica, espanta una mica.
3: D'on obtenen la informació els joves? Que estan en una edat en què els agrada estar informats, saber coses, i explica que la majoria d'informació l'obtenen de les xarxes, on reconeix que hi ha moltes fake i que estan molt polititzades. Quines xarxes utilitzes per informar-te? Segons l'últim Eurobaròmetre de joves d'entre 16 a 30 anys, Instagram seria un 47%, TikTok 39% i YouTube un 37%. Tu què fas servir?
7: A veure, per informar-me directament jo no recorreixo a les xarxes socials perquè me sembla que no és lo més adient, però clar, quan vas veient coses t'arriben informacions i t'arriben coses i no sempre saps si el que estàs veient és cert o no. Llavors jo prefereixo, doncs, si he vist que ha passat algo important, doncs mirar algunes notícies o algo així, però clar que estem exposats a tanta informació que al final no podem controlar d'on ens informem i d'on no.
3: Tu com saps distingir, què et dona pautes per distingir que allò és veritat o no és veritat?
7: Jo crec que també acabes aprenent a distingir el que té sentit i el que no, i això, pues, amb l'edat i amb l'experiència de tot pots arribar-ho a identificar, però hi ha tantes coses que és molt fàcil que te colin notícies que no són veritat.
3: Què t'han colat?
7: Doncs no sé, ara amb tot això de la intel·ligència artificial, abans veia un vídeo, bueno, abans o fa uns dies, i de sobte miro bé, ostres, és IA. I ara és tot tan realista que no saps el que estàs veient al final.
3: Mitjans tradicionals, els segueixes, no? I si no els segueixes, si no els seguiu, aquesta generació, per què no els seguiu? És a dir, per què no us creen vinculació?
7: A veure, jo crec que el sistema de televisió al final s'està quedant una mica antiquat per a les noves generacions, perquè sí que és cert que molts adults i molta gent gran doncs ho mira i s'informa a partir d'allí, però al final no crec que sigui un format atractiu per als joves, perquè o el vocabulari que utilitzen o algunes notícies que donen no crec que siguin de suficient interès per a la nostra generació.
3: Què faltaria?
7: Que ens parli doncs de forma més amena i més propera, potser, i amb notícies que puguin interessar-nos més.
3: Èlia, Laura, Martí, vosaltres seguiu els mitjans tradicionals, sí, no?
6: No,
3: no,
6: no els seguim.
3: No? Per què? També aquesta desafecció?
6: És senzillament que les notícies que ens donen no resulten properes de la nostra realitat. Llavors, com no estem tan envoltats de tantes coses, tenim un entorn bastant més reduït pel fet de som joves, anem a l'escola, tenim activitats bastant més limitades. Doncs el que passa al nostre voltant, a no ser que ens afecti, ens resulta més indiferent.
3: Laura?
5: Però jo crec que el problema real està aquí, està a que els joves no ens interessi el que està passant al nostre voltant. O sigui, jo trobo que el problema no està tan enfocat en què ens diuen els mitjans, sinó en que com pot ser que a la gent de la nostra edat, que és al final el país que hem d'heredar, no ens estigui important què està passant. O sigui, la desinformació, el problema ve aquí. Que sí que és veritat que si potser els mitjans fossin més atractius, però, ostres, potser ja tenim edat de veure coses no tan atractives.
3: Martí?
4: És complicat perquè amb això que dèiem abans de que no se'ns fa superproper, jo penso que és una mica com si fóssim catalans i només existissin diaris o mitjans informatius d'altres països o d'altres llocs. Que aleshores hi ha coses internacionals que t'interessen, però n'hi ha moltes que no et criden l'atenció i aleshores estàs com més al marge i no se't fa fàcil de seguir.
3: El Nil i el Roc fan un programa de ràdio. Què us agrada?
7: A veure, sí, nosaltres teníem un programa, l'any passat el vam fer seguit cada setmana a la ràdio local, que estava molt bé, i ara doncs, hi ha més varietat i n'hi han de molt bones.
8: Ràdio Vila-sacra, ràdio i de la bona.
4: I compares amb la realitat i si t'hi pares a pensar, veus coses que no queden tan lluny d'aquests exemples que t'estan posant.

0: pot ser part del canvi.
1: Iaia.
2: Mana.
1: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa.
2: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse.
1: Un eclipse?
2: Sí.
1: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
2: Esclar, home. El 12 d'agost es fa fosc una part de Catalunya.
1: I a quina hora?
2: A 8:45. Que no ho sabies?
1: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
2: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
1: I anirem junts, iaia?
2: I tant que sí. Ja pots preparar la furgoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
1: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
2: Mira, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
1: Ah, sí?
2: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. Però em va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.

0: Té futur la clàssica? Què s'ha de fer perquè el món de la clàssica sigui paritari? Per què no s'eixampla el cànon musical? On són les nostres compositores? En definitiva, com s'ha de tractar la clàssica al segle XXI?
1: A Ràdio Vila-sacra ho tenim clar.
0: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

0: queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
0: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
2: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Gironès.
3: Aquest estiu escapa't a l'Espai. Gaudeix amb la moda de Primark, Zara, Feia o Mango i amb l'oferta dels

0: girones.com.
1: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
2: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
3: Pessigolles.

0: Al bufet s'hi va, al bufet s'hi arriba, al bufet s'hi entra i al bufet s'hi menja com un campió. Gran Bufet Lliure Girona, una cuina per aplaudir. Mediterrània ella, internacional també. Gran Bufet Lliure Girona, al costat de l'Espai Gironès. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran Bufet Lliure Girona.
1: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
2: Primer va viure al món i després fora del món. Marcel Proust va néixer el 1871 a París, fill d'un metge catòlic i d'una alsaciana jueva. Ja a l'escola va decantar-se per la literatura. Després de fer el servei militar, va estudiar a la Sorbona i a l'Escola Lliure de Ciències Polítiques. Va treballar en una biblioteca, però després es va adonar que seria més feliç escrivint. El 1896 va escriure una col·lecció de relats titulada Els plaers i els dies, i després va treballar en la seva obra autobiogràfica Jean Santeuil, que es va publicar quan ell ja era mort.

0: Marcel Proust tenia al·lèrgia al pol·len i la primavera el matava. De petit va estar a punt de morir d'un atac d'asma. Va estar malalt tota la vida. Això no li va impedir continuar escrivint i fer una vida mundana durant la seva primera joventut. Sortir i relacionar-se als salons de la noblesa francesa, on va conèixer íntimament primer alguna dona i després uns quants homes. Com us dèiem, va viure al món i el va aprofitar a fons, fins a la mort de la seva mare. Era el 1905 i Proust, malalt i deprimit, es va tancar a casa en una habitació recoberta de suro a escriure el que havia de ser la seva gran obra mestra, A la recerca del temps perdut.
1: I de cop i volta el record m'ha aparegut. Aquest gust. Aquest gust era el del bocinet de Magdalena que el diumenge de matí a Combrai, quan anava a dir-li bon dia a la seva habitació, la tia Leonie m'oferia després d'haver-lo sucat en la seva infusió de te o de tila.
0: Eren 7 novel·les, una darrere l'altra, que van constituir el projecte de Proust, el que l'hauria de mantenir tancat i treballant fins a la seva mort el 18 de novembre del 1922. La primera, pel cantó de Swann, va haver d'editar-la ell. La segona va guanyar el Goncourt. Les altres sortirien amb més o menys èxit i les tres últimes es publicarien pòstumament. Va treballar durant 15 anys en aquesta mena de catedral gòtica, segons la definia ell mateix. Una catedral laberíntica on va deduir que res no és més poderós que la força del costum i que el temps acaba retrobant-se amb un bocí de Magdalena. Va morir extenuat d'una bronquitis mal curada a l'habitació recoberta de suro. Feia temps que escrivia al llit.

0: informació, música, entreteniment.
1: A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Incendis per arreu. Invasió a Ceuta. Carai, la que ens està liant el Trump i els seus amics per no llepar-li el cul i fer-se amb el control del món.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: I parlant d'emocions...
6: 29.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Rússia ha atacat amb drons 300 benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les refineries russes de petroli, que provoquen desabastiment i cues entre la població. Els atacs de revenja contra les benzineres tallen el subministrament i també provoquen el pànic entre la població civil, com explica aquesta policia ucraïnès víctima d'un dron.
4: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
3: Justament aquest dissabte, Ucraïna ha bombardejat un vaixell de càrrega i tres refineries de petroli russes. Per la seva banda, Moscou ha atacat dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. I unes hores abans, almenys una desena de persones han mort a Kiev en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. A Moscou, almenys tres persones han mort i una vintena han resultat ferides de diversa gravetat arran d'una explosió a prop d'una cafeteria de la plaça Kudrinskaya, al centre de la capital russa. La policia atribueix l'explosió a un artefacte artesanal col·locat per una dona, ja que un agent de seguretat ha vist com la dona dipositava l'artefacte sense entrar al local.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
7: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
8: Ara hi posem una mica de música.

0: rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
1: El llop. Una vegada era un llop que a l'aixecar-se de son jaç de fullarac en el bosc feu un estornut i digué: avui sí que serà un dia de bona aventura. Es posà a caminar i, en efecte, a les poques passes ja troba dos marrans que es batien a cops de cap. Ell s'hi acostà i els anuncia que se n'ha de menjar un. Això prou, ells li responen, més espera un xic. Ara tu, llop, faràs de jutge. Posa't al mig. Nosaltres ens n'anirem, un a cada banda del prat. Arrencarem la correguda cap aquí i tu en menjaràs el primer que arribi. I tal dit, tal fet, i encara millor. Vinguérem disparats de cada cantó del prat i, arribant al mig, al mateix temps, li donaren una costassada que el feu fugir sense esperar la segona. Se'n va vore amunt d'una ribera, trobar una truja en sos porcells i li diu: truja, estic dejú encara i em desdejunaré amunt dels teus porcells. Espera un xic, que els hem de batejar, li va dir ella. Se'n va a la vora del riu. El llop curiós vol veure la cerimònia quan la truja amb una emborrada el rebata dintre el gorg. El llop, així que en pot sortir, se'n va amb les orelles baixes ribera amunt i en una coromina troba una euga que pastura amb son mulat. Ell es comet i li diu: vinc a menjar-me el teu mulat. Espera un xic, que tinc una espina en un peu i abans me la trauràs. El llop, afalagat per tan bones paraules, va treure-li l'espina que tenia en una pota del darrere. Quan l'euga el veu atret, amb una coça el tira un tros lluny estabornit. Llavors el llop, desenganyat de si mateix, exclama: d'aventures prou n'ets atrapades, més no te n'has sabut aprofitar. Quan has trobat els dos marrans, devies començar el parlament menjant-te'n un. Quan has ensopegada la truja, abans de saludar-la, devies cruspir-te un porcell. I a l'escometre l'euga, ja devies tenir son pollinet coll avall. Volgueres fer de repartidor d'un prat entre dos marrans i una mica més et mig parteixen a tu. Volgueres veure com la truja batejava sos porcells i tu en sortires batejat. Volgueres fer de cirurgià traient l'espina del peu de l'euga i per poc t'esbadella el cap. I amb tantes i tan bones ventures que tan passades, te n'hauràs d'anar al llit sense sopar. Rondalla recollida al Vallespir.
0: Rondalles a peu d'escala.

0: No et preocupis per nosaltres, que qui ens vol sentir ens ho fa saber. Som la ràdio de Vila-sacra i és nota.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia. Us ho diré d'una manera senzilla i que ningú no s'ofengui. Ràdio Vila-sacra, única de debò, i el vostre fer és incomparable. Sabeu diferenciar la música del soroll. Les meves felicitacions i que us escolta moltíssima gent. Seguir així.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Radio Vila Sacra.
7: Radio Vila Sacra.
8: Radio Vila Sacra.
9: Radio Vila Sacra.
10: Radio Vila Sacra.
11: Radio Vila Sacra.
12: No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
13: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
14: Ràdio Vila-sacra.
15: Ràdio Vila-sacra.
16: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual en joc.
17: Ràdio Vila-sacra.
18: El que d'altres no tenen.
19: Oi, jote.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.

0: Busques feina? Comença a treballar a Amazon en qüestió de dies. Aprèn a la feina encara que no tinguis experiència prèvia en logística. Aviat podries guanyar un bon salari com a mosso o mossa de magatzem a prop de casa. La teva propera feina t'espera. Sol·licita-la ara a amazon.es/treballa.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fer volar la imaginació.
3: Sí.
4: Eternament.
1: Ai.
3: L'opció dels que en saben.
5: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
6: Em dic Jaume Coll i sóc el comissari de l'any Carner. Recitaré quatre brevíssims poemes seus. Els tres primers podrien formar una petita història d'amor. Felicitat, dubte, desencís. El poema de la felicitat és Pensaments d'amor. És l'amor meva d'aquell llinatge que mai no minva, que mai no mor. Sota macelles feia l'estatge, ara ja sento que em petja el cor. El segon, el del dubte, és Destins. La nit és lleu, els dos amants s'han adormit. Té dos presents l'amor dintre la mà distreta. A qui darà l'enyor? A qui l'oblit? El tercer, el del desencís, és Desempar. Mentre el meu cos et lliga i et bressola, ton pensament mai no feixuc s'envola i s'esgarria lluny el meu desig. Desemparada resta al mig

0: una abraçada tota sola. El darrer poema tracta de la pietat, una pietat que Carner situa a la natura. De fet, a la primera publicació el títol era Pietat de la natura. Es pot traslladar a la vida de les persones, a l'escalf que tota persona necessita quan li arriba l'hora de la mort. Pietat. A l'arbre hi ha una fulla que ja està a punt de caure, i l'últim raig del dia que ho sap encara la daura. Llegiu i seguiu l'any Carner.
1: La memòria de Josep Carner. Els caps de setmana se passen coses, coses, coses bones.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter, o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
2: Radio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
3: Compartint emocions.
4: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
5: Sobre els casaments.
6: Ara t'escolto.
5: Perquè és bastant probable que tingueu casaments aquest any, que us vagin arribant invitacions, perquè del maig al setembre és la temporada alta en les que les persones decideixen casar-se. A Espanya se celebren uns 175.000 casaments anuals, segons l'Institut Nacional d'Estadística.
6: Això no pot ser. 175.000,
5: 175.000. És molt bèstia, és molt, és molt. A mi també m'ha semblat moltíssim. Clar, encara no tenim dades oficials d'aquest any, perquè les coses de Palacio van despacio, però els professionals del sector apunten que el primer trimestre han notat un augment de casaments respecte als anys anteriors. A Espanya, quina edat creieu que les persones s'acostumen a casar? Fem hipster.
7: Home, jo diria que, a veure, sobre els 30-31, perquè saps què passa? Que jo tinc amics meus que tenen 30 anys,
5: sí?
7: Que jo tinc un amic meu que l'any passat va fer els 30 i va anar a 7 casaments.
6: No pot ser.
7: A 7.
6: No pot ser, és més tard, segur. No,
7: bueno, jo et dic el que... T'ho dic pel que li va passar al meu amic l'any passat, que va anar a 7 casaments...
5: Funciona molt amb tema bombolles,
7: sí,
5: això.
7: Sí, sí, ja ho entenc.
5: La meva bombolla també és 30, 31, 32. Tu què dius, Marc?
6: 37.
5: Ui, 35, 36, però els de l'INE ens indiquen que aquesta és l'edat del primer casament.
7: Ah, clar, és veritat, carai,
5: bon apunt. Fan la puntualització, perquè, atenció, el nombre de persones que es casen entre els 40 i els 50 anys han augmentat un 300%. En els últims anys, és una barbaritat.
7: Gent que s'ho pensa, eh? Que diu, ja...
5: No, gent que s'ho pensa o no, o es casa per de segones núpcies, ara, terceres núpcies...
7: Sí, sí, jo tinc amics que tenen segones parelles. I terceres.
6: Fot una mandra, això, dels casaments.
5: Ah, sí, tu no t'agrada,
6: eh? Fot una mandra.
5: A mi m'agraden molt, jo sóc una molt bona convidada. A veure, això són les dades oficials, però tenim preguntes. Quines són les tendències? Què ens diu les tendències? Quant costa avui en dia organitzar un casament? Quins són els regals que triomfen? Es continuen portant els diners o ens podem escarrassar una miqueta? Per això hem convidat avui a una de les wedding planners. He estat mirant la seva web i és una fantasia. Es diu Sònia Martínez, ella treballa a Barcelona Wedding i és, atenció, experta en casaments de destí.
7: Ah, casament de destí.
5: De destí, de destí. De destinació.
7: Sí, sí, per això, per això. Que vol dir que et cases en un lloc concret?
5: Mira, ens ho explica ella. Ah. Sònia Martínez, bona tarda.
8: Bona tarda, com esteu?
7: Doncs inicialment volem saber què és un casament de destí. És el que jo vull saber.
8: Doncs mira, és que potser en català no queda tan fashion, però nosaltres en el nostre sector diem destination wedding.
7: Ah.
8: Queda potser una mica més clar, no? Quan dius destination wedding, nosaltres parlem de gent que viu a fora del nostre país i ve només aquí per casar-se, per celebrar un bodorrio.
7: O sigui que Espanya és un lloc adequat on la gent vol venir a casar-se?
8: A Espanya tenim molts destination weddings. No tinc les dades ara mateix, perquè, com ha dit la vostra companya, en Palacio va despacio todo, però tenim molts, molts, molts, molts destination weddings, sobretot client americà, que ve a casar-se a Catalunya.
5: A Catalunya, concretament, on de Catalunya?
8: Nosaltres fem, sí, nosaltres fem Catalunya, jo tinc moltes companyes que fan la resta d'Espanya, i us puc parlar de lo que és la nostra terra, Catalunya. Bueno, doncs tenim Costa Brava, sobretot, Barcelona Ciutat, i Rodalies, i també tota la zona del Penedès, doncs perquè tenim uns paisatges de vinyes espectaculars i que agraden moltíssim.
7: Però entenc que la gent que fa bodes d'aquest tipus té un nivell adquisitiu molt elevat, perquè, clar, és que tota la família vingui d'on viuen fins aquí. I això és un pastissal, perquè no és només organitzar el bodorrio, sinó és transportar a tota la gent.
8: Sí, és correcte. També us he de dir que no sempre la parella financia el viatge.
5: Home!
7: No, clar, clar, això ja hi conto, però el que el conviden, a vegades prefereixes que no et convidin, perquè...
5: Clar, clar, sí, depèn d'on sigui.
8: Sí, pel que conviden, evidentment, doncs, és una gran despesa, però també... Penseu que és una manera de retallar convidats i de que al final hi siguin els que realment hi volen ser.
7: Ah, retallar convidats.
5: Em sembla molt interessant, això.
7: Això és per fer una mica de criba. M'encanta, m'encanta la forma de fer criba. De no fer una boda per bienqueda, sinó una boda realment de qui vol venir.
5: És que això, Sònia, jo començo a tenir gent al meu entorn que estan denegant invitacions. Perquè, clar, abans ho comentava el Joan, et plantes en anys, cada cop tens 7 casaments i dius, a veure una cosa, és que estaré tot l'estiu anant cada cap de setmana de casament. O sigui, em reposaré del casament el dimecres i el divendres en tindré un altre. La gent comença a dir, no vindré al teu casament?
6: Seria el meu cas.
7: Sí, però...
6: Jo passo i els meus col·legues i amics i amigues ja directament ni em conviden perquè saben que diré que no.
7: No, i si sobre tens 7 o 8 Destiny Weddings, no. Ja millor que demanis un préstec al banc. O sigui, perquè si no, no pots anar a cap.
6: Que em sap molt greu, Sònia, però jo passo.
7: O sigui...
8: Sí, no. De fet, nosaltres tenim els números, el 20% sol caure en tot el procés. És a dir, quan el convidat... quan el client ens arriba, ens diu que seran 150, però acaba caient un 20% d'aquest número que ells inicialment tenien en ment.
7: I podem parlar una mica de números, de què ens pot costar un casament en general actualment?
8: És que els casaments, clar...
7: Un promig, perquè entenc que, clar, que tu pots començar a demanar coses, que si les flors, que si el fotògraf, que si el disc jockey, que si la barra lliure, que si ara em vull que em posis aquí això, l'altra cosa, els regalets, el no sé què, però una mitjana per saber si demà, per exemple, apareix l'amor de la meva vida i m'haig de casar, quants calés hauré de demanar per poder pagar el casament?
8: Clar, a veure, en si el que és l'acte de casar-se és tan fàcil com anar al registre civil, fer la firma i ja està, no? I després, doncs d'aquí pots fer un cafè, pots fer un dinar o pots gastar un milió d'euros.
5: Un milió d'euros?
7: Un milió d'euros.
8: Perfectament, per què no? Si tinc uns nuvis que em demanen el David Guetta com a DJ, després Shakira, i per què no transformar una sala amb il·luminació i decoració? Pues és molt fàcil arribar a un milió d'euros.
7: Clar, llavors, si tens una boda així, el regal que has de fer, de quants diners haurien de parlar?
6: No, jo dels 250 euros no passo, eh?
7: O sigui, perquè aquesta és una altra de les preguntes típiques que es fa molta gent quan ha d'anar a una boda, que hi ha moltes vegades que pots fer un regal o d'altres vegades que es donen diners. Tu que estàs en el mercat, què s'ha de donar de regal quan vas a una boda que quedis bé amb els nuvis i amb la parella?
5: Lo just per no quedar malament.
7: Exacte. No, lo just no, home, però que quedis bé, que no quedis malament, que diguin qui garrepa.
8: A veure... Jo, com que fem Destination Wedding, no controlem el que la gent els ha regalat als nuvis precedentment, i també entenc que aquí hi ha una inversió molt gran de viatge, perquè la majoria d'ells venen de l'altra punta del món. Llavors, jo el que sí que he vist molt en aquests anys és que hi ha moltes donacions a ONG. Per exemple, els nuvis obren una pàgina web i posen un link a una ONG on ells estan participant perquè els seus convidats facin donacions. Els americans de vegades fan llistats, com anteriorment es feien aquí, que crec que cada cop menys aquí, però que demanen, la tostadora, la Thermomix i...
5: La vaixella.
8: No? I la vaixella, però cada cop menys.
7: Clar, jo crec que això també s'ha perdut molt, perquè abans, és veritat, fa molts anys, la gent es casava i anaven a viure junts després de casar-se. Ara,
8: correcte,
7: quan la gent ja s'ha casat després de viure junts i conviure,
8: correcte,
7: ja tenen aquests
8: no té
7: elements
8: sentit.
7: I, per tant, ja tenen a casa la nevera i qualsevol cosa. Per tant,
8: correcte,
7: la famosa llista de noces no és una cosa tan necessària com abans, no? Per tant,
8: correcte,
7: entenc que per això canvien els tipus de regals que es fan. Escolta, i aquests Destiny Weddings també tenen...
8: Destination
7: Weddings també tenen preboda i comiat de solter?
8: Doncs nosaltres, la majoria de vegades, sempre fem mínim 2-3 events, que seria preboda, boda i postboda. El que és els comiats de solter, doncs se'n van a un altre país.
7: Ah, O sigui, comiat de soltar un país...
5: Home, clar, ja que hi ets.
7: Sí. I el destineixo, ho he dit com
6: això és com la final de la Copa del Món. Avant maig, la final, i postpartit. Vinga,
7: Déu meu. I bé, explica'ns què és, com pot ser, per exemple, un pre-wedding, el wedding i el post-wedding. T'expliquen les tres parts.
8: Doncs... El pre-wedding acostuma a ser en un lloc relaxat, que podria ser doncs, a la piscina d'un hotel, no? Un rooftop, amb un xiringuito de la platja. De vegades ens demanen catamarans, també. Bueno, depèn una mica de la parella. I el post-wedding pues, també acostuma a ser un brunch, que pot ser pues, a tot un restaurant privat per ells, o també el xiringuito d'una platja, o el rooftop, depèn del que hagin fet per la pre-wedding i la wedding.
5: Clar, Sònia, abans ens parlaves David Guetta punxant a la festa, no sé
7: Shakira,
5: què.
7: Shakira.
5: Què és el més extravagant que t'han demanat?
8: Doncs una vegada vam tenir una núvia que volia arribar amb paracaigudes a l'altar.
7: Ah, molt bé.
6: Ai.
8: Sí, a mi em va semblar una mica molt arriscat.
6: Una temeritat.
5: Bueno, jo conec a uns que van arribar amb paracaigudes.
8: Sí?
5: Sí.
6: Seria la teva amiga, que t'hi va demanar. Que,
5: bueno, però ells no eren Destination Wedding, es van casar propet de casa. No sé si estem parlant dels mateixos,
6: la
5: Sònia.
6: La meva pregunta és...
8: No,
6: ho van
8: no,
6: fer
8: no,
6: o no,
8: aquests eren de UK. No, no ho van fer, li vam treure del cap a la núvia.
7: Això és veritat, quan una persona ve a demanar-te segons quines coses, s'ha de tenir molta mà esquerra per intentar convèncer el client de que possiblement aquella idea que té el cap, en el seu cap pot estar molt bé, però a l'hora d'executar-la, a lo millor no és el més adient, no?
8: Sí, bueno, s'ha de tenir una mica de mà dreta i posar-li sobre la taula els pros i els contres de les seves idees. La majoria de vegades només veuen els pros, però part de la nostra feina és fer-los veure els contres.
6: Comentaves ara el més insòlid que t'han demanat, Sònia, però el més insòlid que has vist tu a una boda que hagis organitzat, què seria? I si pot ser alguna cosa que no es pugui explicar?
8: Ostres, ara em posava en un compromís.
7: No ens escolta ningú.
6: Clar, no pot dir res.
7: Això queda entre tu i jo.
6: No, és un secret
8: ningú
6: professional.
8: Ningú ens està escoltant, no?
7: No,
6: endavant.
7: Els hem dit a tothom que apagui la ràdio ara mateix.
8: Vale. Doncs a veure, què us explico? Des del nuvi liant-se amb una altra persona al bany...
6: Al bany!
8: Que no
5: és un clàssic,
8: núvia.
7: És un clàssic, eh?
6: S'ha de tenir poca classe per fer-ho al bany, eh? Aviam.
5: Bueno, has d'anar al mig de la sala, a la pista de ball. Marc, és que tu també, carinyo.
6: Te n'adones que a mi el que m'escandalitza no és que es lia amb un altre, sinó que sigui al bany.
5: És que clar...
6: Quina poca classe.
7: Vinga, explica alguna més.
8: Ostres, com us agrada això.
7: Home, és el CEO,
6: De fet, el motiu de l'entrevista era aquest.
8: Ja, clar. No, una cosa que a mi em va xocar bastant, potser vosaltres no, però una núvia que em va arribar amb el mateix vestit que s'havia casat amb el seu matrimoni anterior.
5: A mi em sembla bé, tu, perquè és que al final és un vestit que et poses només una vegada.
6: No.
5: Una mica de malfario, no?
6: I això és molt lleig.
8: Gent que s'ha posat de part al casament.
5: Convidades, entenc.
8: Sí, convidades.
6: I va parir allà?
8: No, vam trucar a l'ambulància.
5: Sí, un part és molt llarg, Marc? Abans t'hi poses i tal. Escolta una cosa, i aquests casaments així com tan bèsties que organitzes, Sònia, demanen-te pels mòbils o deixar els mòbils en unes bosses a l'entrada?
8: Sí, alguns sí. Depèn l'estatus de la parella, tenim un sistema de bosseta per ficar el mòbil i tancar-ho com si fos amb un... com es diu, un candado, sabeu?
7: Amb un candado, amb una guixeta, amb algun lloc perquè no es puguin obrir.
8: Uh-huh. Sí, ells no poden obrir-ho. Sí,
5: depèn, i els convidats s'ho prenen bé?
8: Sí, ja estan acostumats. Clar. Normalment, quan ja estan dintre d'aquest cercle, ja saben com funcionen els events socials.
5: Errors comuns que els nuvis haurien d'evitar en els seus casaments.
8: Voler-ho controlar tot?
5: Bona.
8: Això crec que algú que no té planner doncs pot arribar a cometre aquest error, no? De no gaudir del dia per estar pendent dels detalls, de que tot estigui fluint, de que tot vagi com ho han planificat, no? Llavors, consell número 1, agafeu-vos una planner, gràcies. Errors. No ho sé, una vegada vam tenir una núvia que es va canviar 5 vegades de vestit. Per mi va ser un error. Per mi va ser un error perquè va invertir molt de temps en el canvi de look, perquè juntament amb el vestit venia el canvi de maquillatge i perruqueria, clar. Llavors, se li en va anar més de la meitat de la jornada fent canvis de vestit.
6: I va fer no un cop, sinó 5 cops.
7: 5 cops.
8: Sí. Sí, crec que no és necessari. Crec, sota el meu punt de vista, però...
5: Escolta, Sònia, abans que estava reivindicant la figura del wedding planner, és veritat que potser fa 15 anys era com una figura molt elitista, on hi havia molt poques o poques persones optaven per contractar una wedding planner pel seu casament, però ara és una figura molt estesa.
8: Sí, sí, els casaments han canviat molt també, eh? Potser abans el casament era anar a l'església, després al restaurant i el DJ del restaurant et posava la mateixa música, no? Ara estem en projectes que poden equiparar-se a el que és la construcció d'una casa o un esdeveniment musical com ara Primavera Sound. Vull dir que han canviat moltíssim.
7: Home, parlant d'això que dius, de que ha canviat...
8: Sí.
7: Clar, parlant d'aquestes produccions que dius, en quant de temps s'ha de preparar o començar a preparar el teu casament quan parles d'aquest tipus de casaments tan grans? Clar, perquè això, si venen demà i et diuen em vull casar en 3 mesos perquè m'he enamorat de cop i el vull en 3 mesos, això és viable, no és viable? Com es fa això? El temps? En quant temps m'he de planificar si em vull casar amb aquest tipus de casaments?
8: Sí, a veure, nosaltres hem planificat casaments en 15 dies.
5: Uau!
8: Sí, i en 2 anys i mig. Vale? Justament al mes de juny vam casar una parella que portàvem 2 anys i mig treballant amb ells d'Alemanya.
5: Clar, 2 anys llavors, organitzant un casament pots córrer el risc que no arribis a casar-te.
7: Casament, sí, també, sí.
8: No? Sí, pot passar, pot passar. No, es van casar i molt enamorats i molt bé, van anar tot genial.
6: Si ho fas en 15 dies, això no passaria, clar.
8: No, en 15 dies no.
7: Sònia, i un casament porta un altre casament? És a dir, clar, està clar que en aquells casaments és que passen coses, la gent s'acaba coneixent i arran d'això pot sortir l'amor i tu pots ser la propera wedding planner d'aquesta nova parella, no? O sigui, és una bona carta de presentació que tu siguis qui montes el casament d'una parella que es casa per algú que es coneix aquell dia, no? Per dir, vull una cosa similar o una cosa que em montin així o diferent, però amb aquesta persona que he vist que ho fa bé.
8: Sí, el tema és que nosaltres fent destination wedding, clar, avui estem casant uns americans, demà passat uns d'Aràbia Saudí, a l'altre uns de UK i a l'altre uns d'Austràlia. Llavors, quan la parella es casa amb fa un destination wedding, el que nosaltres hem notat és que els amics volen també destination wedding, però no volen repetir la destinació. Què vol dir? Que si els meus clients s'han casat a Barcelona, el més segur és que els seus amics que també vulguin una destination se'n vagin a Itàlia o a França o a Hawaii o... però no facin Barcelona com a destinació perquè ja ho han fet els seus amics. Malauradament no ens ajuda, no.
7: I Sònia, per fer tot això que fas, quin equip de gent tens? És a dir, quanta gent treballes per poder fer això
8: doncs, mira,
7: en 15 dies, per exemple?
8: Tinc un super equipazo de professionals que de vegades penso l'afortunada que arribo a ser, perquè sense més lluny, el juny passat vaig tenir un contratemps amb un casament i vaig començar a trucar als proveïdors el divendres a les 12 de la nit i vam estar fent muntatge fins a les 4 de la matinada. Molta gent, molt professional, molt vàlida i molt feliç de rodejar-me de totes aquestes persones tan bones.
5: Que és maca la Sònia. Escolta una cosa, i com és l'estiu d'una wedding planner? Vacances poques, no?
8: Bueno, anem combinant, perquè... sí, diguéssim que podem contestar emails des de la platja, també, quan no tenim casaments... I ens hem de cuidar molt, perquè nosaltres ens passem el dia cuidant els nostres clients. Per tant, el que busquem és cuidar-nos a nosaltres també.
9: I això és el que fem, anem combinant.
7: Sònia, doncs ha sigut un plaer parlar amb tu i que ens apropis tota aquesta informació sobre aquests casaments de destí que no teníem ni idea que existien d'aquesta manera, tot el que mouen, perquè són curiositats que realment són brutals, perquè no sabíem mai, nosaltres que som més de casaments d'aquí al costat.
5: Jo em vaig casar a casa.
7: Mira, veus?
5: Jo em vaig casar a casa meva, érem 30-40 persones, mitja família enfadada, també t'ho he de dir, però... Clar.
7: La teva o la de la teva?
5: La meva.
7: Doncs, Sònia...
8: El tema amb el Destination Wedding Nights és que venen 4 dies mínim de mitja, per tant, és hotels, lloguer de cotxes, tot tipus de serveis. Aquesta gent se'n va de compres, se'n va de restaurants. Vull dir que és una cosa que... sí, mou bastants diners.
5: Ai, un dia vull venir a fer un reportatge amb tu.
7: Sí, això ho hem de...
5: Tens un reportatge, Sònia, tens un reportatge, que mare meva.
8: Quan vulgueu, nois, quan vulgueu, aquí em teniu, quan vulgueu em truqueu.
7: Doncs vale. Sònia Martínez de Gràcies. Barcelona Wedding, fins una altra. Ara, marxeu.
10: Tu pots ser part del canvi.
5: Un viatge en el temps.
10: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure't a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
11: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.
12: I parlant d'emocions.
13: 17.

0: Som la paraula, la que es belluga, la que vola, la que sent.
1: La que no entén de guerres, de reixes, de bàndols, de revenges, de mentides, de corrents.
0: Som la paraula de tots, dels que criden respecte, dels que abracen justícia, dels que uneixen dits, mans, batecs.
2: Dels que acullen, dels que ajuden, dels que ploren, dels que riuen.
3: Som la paraula del nen, de la mare, la de l'avi, la del passat, la del futur, la del present.
4: Des de la capital del món.
0: Som allò en què creiem. Som la paraula, la que s'expressa lliurement, la que pensa lliurement, la que es mou lliurement.
5: La que recorda els nostres passos, la nostra història,
6: el nostre infern i els nostres cels.
7: Som la paraula resistint la tempesta, fent-se gran en la tempesta.
8: Som la paraula esperança, el mot sense cuirasses. Som la paraula.
9: La paraula llibertat, expressió, acció.
10: Pensament, moviment, drets.
11: Som la paraula que no entén d'odi, de violència, d'abús de poder.
12: Som la paraula que només entén de vincles, de fites, d'anels.
4: Des de la capital del món.
13: Som la paraula que entén de llengües i no de mordasses, de mans i no de cadenes.
14: De diversitat i no d'homogènies, de mesura i no d'insults, de carícia i no d'impacte.
15: Som la paraula.
0: La paraula.
15: La paraula.
16: La paraula.
0: Som la paraula veritat, la paraula parlar i la paraula escoltar.
17: Som la paraula.
18: La paraula.
0: La paraula.
19: La paraula.
0: La paraula que entén que per molt que l'emmudeixin mai podrà endur-se-la al vent.
4: I és que som Ràdio Vila-sacra, des de l'Alt Empordà al món.
20: Sempre som la paraula.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut tres episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, dos dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història. I aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus en algun punt del país, un mes que en tot l'any passat. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
2: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
1: També fa molta calor a les nits. Hi ha una estació del barri de les Corts de Barcelona on ja s'ha igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que es va assolir l'any passat. I a més, gairebé no hi ha hagut pluges al juliol.
2: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
1: Precisament aquestes altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
3: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguent, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
1: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
4: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i a més tenim molta aigua.
1: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Ara bé, no tothom pot fer vacances, encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa. Una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat la Maria Serra, una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
5: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
6: Mires a otros y te sientes como un fracaso. No descansas, no estás feliz, al revés. Estás como muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu. Si busques autenticitat,
7: Ràdio Vila-sacra.
0: Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.

0: teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
1: Tic-tac, tic-tac.
2: Hola, sóc l'Alba Parra i us voldria explicar una endevinalla. De metall o de paper, tots en volen tenir més. Què és?

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història. Simplement brutal.
2: Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: Notícies, com a casa, en lloc.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Els caps de setmana passen coses bones.

Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets. Va viure com un senzill buròcrata. Ell mateix ho va dir així, ni més ni menys. Narcís Oller i Moragues, nascut a Valls el 1846 i orfe de pare de ben petit, van a viure amb la seva mare, que és els avis Moragues, una de les cases més importants de Valls, on es va educar en un ambient, diguem que, il·lustrat. Va començar a escriure de ben jove en castellà, però el 1877 va veure la llum, com diu ell mateix a les seves memòries literàries, i va canviar per sempre de llengua, malgrat les crítiques d'intel·lectuals castellans amics seus, com el mateix Galdós. Oller no en va fer ni cas. La papallona del 1882 va ser el seu primer gran èxit. Així entra Oller al naturalisme, amb una història d'una noia òrfana, ingènua, seduïda i abandonada. Amb aquest èxit, l'escriptor es llança a escriure les seves obres més importants: La bufetada i Les canyapobres del 1884, o La febre d'or del 1890, en què Oller descrivia a la perfecció la societat que l'envoltava.
1: En Rodon, animat per l'Aladi, s'engrescava cada dia més amb el joc de borsa, guanyant un dineral que entrava a reforçar la caixa, sempre més plena d'en Foix. L'antic progressista, abans tan acalorat pels impalpables ideals de la política, avui ni se'n recordava.
0: Va escriure també La bogeria el 1899 i Pilar Prim, la seva última novel·la, el 1906. Després es va aturar i es va posar a traduir, segurament per motius econòmics. Oller va ser sempre un catalanista conservador. A l'hora d'escriure, el que més l'atreia era el fenomen d'ascensió social de la burgesia del segle XIX, però al mateix temps ignorava la situació d'injustícia social que vivien les capes populars. Va morir el 26 de juliol del 1930 a Barcelona, encara com un senzill buròcrata, però a més com un excel·lent escriptor.
2: Música, entreteniment.

Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
2: Amor finat, en la veu de Jaume Coll.
3: Amor finat. Avui el cor no pena ni somica. Del món apenes acerbat esment. Del mot només m'arriba la música. De l'arbre a sols em veig el moviment. I encloent les parpelles una mica, tal volta noves cures amatent, pogués entendre com l'ocell s'explica o què vol l'aigua amb tant renou d'argent. Ara recés em trobo del xaloc, de nuig i febre, polseguera i foc, onades en neguit, ofec del dia. Avui tinc el sentit embadalit. Amor finat és el més dolç oblit. Tempesta al lluny, es torna melodia.
1: Memòria de Josep Carner.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i a més això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
6: En tot cas, estem veient que aquest repunt inflacionari es genera de moment molt estrictament pels preus de carburants, pels preus dels lubricants, dels derivats, també de petroli, etc. I de moment no està arribant aquest repunt inflacionista a altres preus ja més secundaris.
5: El que no és recent de la guerra és l'impuls de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any.
1: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

ara temps per la cultura. Un consell important en general quan parlem de salut a dietes. No busqueu solucions ràpides, solucions miraculoses. Això vol dir ni dietes ultraproteïnades, ni buscar dejunis per aprimar, ni dietes detox, ni dieta cetogènica. Totes aquestes dietes poden tenir algun sentit en algun moment determinat a la nostra vida, sobretot si practiqueu esport d'alt rendiment, però per la majoria dels mortals serveixen per ben poca cosa i després solen tenir efecte rebot. Per tant, millor poc a poc i bona lletra que solucions ràpides. I aprofiteu aquests moments que teniu ara de pensar que heu menjat malament per tornar-vos a activar senzillament. Plantejar-vos de quina manera podeu incrementar la vostra activitat física al llarg del dia i quins canvis podeu fer. Feu-vos propòsits realistes i realitzables. No cal començar la casa per la teulada o no cal intentar fer canvis tots de manera dràstica i de manera ràpida i tots de cop. Deixar el sucre, menjar aliments integrals, més llegums, reduir l'alcohol, menys ultraprocessats, tot això són consells que estan molt bé. Però escolta, no cal fer-los tots de cop. Tenim tota la vida per endavant per fer canvis, per tant jo el que us proposo és fer petits canvis realistes i realitzables, no sé, fer una cosa cada 30 dies, un petit canvi al mes ja és més que suficient. Parell més de consells. Creeu la vostra pròpia bombolla de salut. Què significa això? Doncs, per exemple, que traieu de casa tots els aliments que sabeu que són insans i que els canvieu per aliments insans. Que tingueu elements com fruita i verdura, sobretot fruita a la vista, amb fruiters. Que quan teniu gana, veieu fruita i mengeu allò. I no aneu a l'armari on teniu, per exemple, les galetes amb xocolata o les magdalenes. Incrementeu el consum de verdura i reduïu el consum de processats. I intenteu que aquesta bombolla de salut es vagi fent grossa a poc i vagi abarcant altres aspectes de la vostra vida, però comenceu de manera senzilla. I l'últim consell, el cinquè, incrementeu el NIT. Què vol dir això del NIT? Doncs és la despesa calòrica diària que no està relacionada amb directament l'activitat esportiva, és a dir, tot allò que fem al llarg del dia que serveix per incrementar les calories que gastem i que ens pot ajudar, per exemple, a perdre pes. Ja sabeu que al final la pèrdua de pes està molt relacionada amb les calories que surten i les que entren. Si entren més de les que surten, ens engreixem. Si surten més de les que entren, ens aprimem. Per tant, incrementeu el NIT, que significa bàsicament això. Per exemple, pujar escales en comptes d'agafar un ascensor. Si feu servir transport públic, doncs aleshores caminar una mica més, és a dir, baixeu una parada abans de la que us toca per arribar a casa o pugeu una parada després per anar fins a la feina. Activitats d'aquest tipus que sembla que no són importants però que a poc van afegint consum de caloria al llarg del dia i arribem a generar una petita despesa, un petit dèficit calòric que ens pot ajudar a perdre el pes. Són consells de consum i d'hàbits i de nutrició molt generals que poden servir en comptes de fer una dieta dràstica, que potser us serveix per 2 o 3 mesos, però que després, us asseguro que si no teniu hàbits saludables ben instal·lats, us acabarà generant un efecte rebot. Per tant, sentit comú i bons hàbits.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir.

0: arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira, de fa 15 anys. La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
1: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració, perquè, de fet, la gràcia que té és aquesta, no?, que combina una història molt, molt atractiva amb una manera d'explicar-la que és poètica.
0: La història de l'heroi que tarda 20 anys a tornar a casa després de la Guerra de Troia continua interpel·lant el lector actual, segons Sabater.
1: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi i la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i et desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: No és l'única novetat al voltant d'aquest clàssic. Ara Llibres publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blacky Books publica El ciclo de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou El viaje de Ulisses.

0: gent que afini pianos, n'hi ha molta, però d'afinadors, artesans, que siguin tècnics, reparadors i restauradors com el Jaume Norberto, en queden pocs. Aquest biguetà, enamorat de la seva feina, és un dels afinadors més ben valorats pels pianistes del país. Un home que venia del món tèxtil i que, amb 40 anys, es va reinventar de cap a peus al descobrir la seva autèntica passió. La Nàtia d'ell ha parlat amb ell, una persona que ha fet un gir de guió en la seva professió.
1: La seva història és molt curiosa perquè dirigia una fàbrica tèxtil a Taradell i ha acabat d'afinador de pianos. De petit es va quedar amb les ganes d'aquest instrument i de gran s'hi ha tirat de cap.
2: Jo necessitava fugir del tèxtil. Era una feina que m'encantava, però me la van fer avorrir, francament. Però jo necessitava fugir i això va ser com agafar-me un salvavides. I la veritat és que és una feina que és tan bonica perquè té tanta variabilitat, des de lo més bèstia de carregar un piano que pesa 650 quilos, vale, i portar-lo a un concert, com la cosa més fina de posar, de recar una taula harmònica.
1: La taula harmònica, ens deia, és la clau de tots els pianos.
2: És l'altaveu. Això és l'amplificador. Sents com ressona. El que fa és que la vibració de les cordes va a través del pont, que el pont està apoyat a la taula harmònica, i la taula harmònica amplifica. I llavors, quan tu tens un piano, encara que sigui antic, però que ja sona, té opcions de tenir una bona restauració i que continuï sonant bé un cop acabat.
1: Per això cada piano, diu, té una personalitat, perquè està fet amb fustes naturals. És el cas d'un piano que ens ensenya l'Steinway & Son, un model fabricat a Nova York que ha comprat a França, pendent de restaurar, que li portarà ben bé un any de feina, canviar martells, feltres, repintar, treure cops.
2: Entens també moltes coses dels compositors, no? Quan toques els greus queden molt... Són greus que estan allà sense menjar-se res, no? Són com una nebulosa. I llavors els mitjos i el cantabile, veieu, és molt... Està una mica desafinat aquest perquè s'ha de restaurar, però els cantàbiles eren molt cantàbiles. I llavors, són pianos que tenien molta personalitat. I llavors, avui dia, els pianos són tots més plans, no tenen tant aquests registres de diferents.
1: I deixa molt clar que d'afinadors n'hi ha de molts tipus.
2: Quan jo vaig afinar un piano, no només tibo cordes.
1: Un altre piano que s'ensenya, el Player, de l'època de Chopin, un piano de 180 anys d'història, adquirit fa poc. En queden poquíssims d'aquest tipus i sona com un avió, ens deia. No se sap si el posarà a la venda. De vegades, també li agrada tenir-los per col·leccionar o fer algun concert d'època.
2: És que és molt bèstia com viure aquest piano de 1842. Se m'encripa que un piano amb 180 anys a la taula harmònica soni així.
1: Pianos per vendre, llogar, afinar, restaurar, reparar o col·leccionar. Aquesta és la vida de l'afinador de pianos d'Osona que hem conegut avui.
3: Passarel·la celebra el 40è aniversari.
4: Come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be...
3: Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 13 de maig del 2026.
1: El Col·legi d'Economistes de Catalunya alerta de la proliferació de notícies falses en l'àmbit financer a les xarxes socials i per fer-hi front obrirà un canal de denúncia ciutadana connectat amb la policia. Climent Soté.
2: Segons l'informe dels economistes catalans, la suplantació d'identitat amb consells d'inversió és la notícia falsa més habitual a les xarxes, seguit de les anomenades paradetes financeres de negocis poc clars i sovint fraudulents, i en tercer lloc per les informacions de fiscalitat enganyosa. Un fenomen a l'alça, segons l'informe del Col·legi d'Economistes, amb un alt impacte econòmic, es calcula cada 500.000 milions de dòlars a tot el món, però també emocional per a qui ho pateix, segons el degà Carles Puig de Travi.
3: Això són estafes i al final pues, afecta a la butxaca, però també afecta psicològicament, perquè quan un se sent estafat i sobretot un efecte de butxaca que repercuteix a la seva vida i a les seves necessitats, això és importantíssim, no?
2: Davant l'augment de casos de notícies enganyoses en l'economia, el Col·legi obrirà un canal de denúncies ciutadanes que estarà connectat directament amb la policia catalana i organismes supervisors com la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
4: Si després de tot el que t'informem a Ràdio Vilasacra cada dia t'han estafat, vol dir que no ens sents prou ni bé. I per tant, ja t'ho faràs.
5: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.

0: Frases d'en Ramon.
1: Amb aigua ningú no s'emborratxa.

Permet que flori aquest episodi dels teus records i observa què passa quan hi tornes a pensar. Obre el cor als sentiments profunds d'alegria. Deixa't impregnar del tot per aquests sentiments. Dedica temps a reconèixer com n'és d'agradable ser amable. Tot plegat et dona energia. És senzill. Tothom ho pot fer. Ens aporta escalfor i llum. Ens obre el cor als altres. Queda't una mica més amb aquest sentiment tan dolç. Aleshores, potser notaràs que se t'enceta un somriure sense més ni més.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com. Vivim l'any!

0: documents sonors que il·lustren Catalunya.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp.
4: Estic acostumada amb la teva veu, la teva manera de tractar-nos, la sang que tens. En fi, gràcies.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
8: Ah, màquina!

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
1: El sastre d'Alpens és una rondalla que narra com un sastre que vivia a Alpens es disposà a anar a treballar abans que surti el sol al veí poble de Sora, per arribar-hi quan comencés a clarejar. El sastre queda atrapat entre la vegetació, pensant que està envoltat de sers malignes, però al fer-se de dia descobreix la veritat. El nostre protagonista era un fadrí o jove aprenent de sastre que anava a cosir a la sastreria de Sora. Havia decidit sortir del Pens a la nit per tal d'arribar a les primeres hores de la matinada a Sora, a causa de la molta feina que hi havia respecte als vestits que tothom volia estrenar per la festa major d'aquest lloc, que se celebrava l'endemà, el 29 de juny. El sastre del Pens, a l'altura de Pedres Negres, baixa pel dret per un camí de carro fins a la baga del Mas d'Amunt, ja en terme de Sora. De cop i volta se n'adona que algú l'agafava i sentí com una por electritzant recorria tot el seu cos. Davant seu s'estenien ombres negres i amenaçadores, corresponents a una legió de fantasmes que li barraven el pas. Alhora que esgarrifosos gemecs, sortits de la pregonesa del bosc, trencaven la placidesa nocturna. Petrificat per la basarda, intentà cobrar l'alè per guanyar-se respectuosament aquells fantasmes. Reverencialment demanava pas tot dient-los: bon dia i bona hora, sóc el sastre d'Alpens, que vaig a cosir a Sora. No hi vaig per res de mal. Em deixaríeu passar, si us plau? Malgrat les repetides sol·licituds i inclinacions de cos en senyal de respecte, els fantasmes es mantenien drets, immòbils, sense deixar-lo passar. Amb la claror del dia, pogué descobrir els fantasmes. Aquell que l'havia enganxat pel darrere era la branca d'una bardissa o romeguera. Els de davant, arbres alts i ferms, l'ombra dels quals havia estat projectada en aquell indret del bosc per la lluna, mentre que els udols ferèstecs que havia sentit pertanyien a una bussarroca solitària. Heus així que aleshores el nostre sastre, envalentit, va treure les tisores i va donar unes quantes punxades a una soca de roure que tenia davant seu, i havent-se esbravat digué: així mateix ho hauria fet si haguessis sigut una ànima de l'altre món.
0: Rondalles a peu d'escala.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i cap tot. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.

0: Bé, prepararem el sopar. Maria Cilla, obre, que ens porten al butar.
1: Ara la teva bombona de sempre arriba a casa millor que mai. Perquè a Repsol hem ampliat el nostre horari de lliurament de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre i dissabtes fins a les 2. Segueix confiant en el gas de Repsol. Demana'l al 901-100-100.
2: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Canticel. Avui en versió de Conxita Supervia, cantant catalana molt destacada de la primera meitat del passat segle XX.

0: Memòria de Josep Carner. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Tema de salut pública que preocupa cada vegada més els professionals sanitaris, aquest augment de les infeccions de transmissió sexual, les conegudes ITS. Quan pensem en aquestes infeccions, sovint les associem als joves, però també parlem de gent més gran. De fet, les dades del Centre Nacional d'Epidemiologia mostren que els casos de gonorrea, clamídia o sífilis s'han triplicat en l'última dècada entre les persones majors de 60 anys. I aquest increment no és casual, ja que les darreres enquestes fetes a Espanya revelen que un 75% de les persones d'entre 55 i 65 anys no utilitzen mai o gairebé mai el preservatiu en les seves relacions sexuals. Ara bé, si ampliem la mirada, els especialistes asseguren que l'augment de les ITS és un fenomen generalitzat. Parlen d'un creixement espectacular durant els últims 15 anys que afecta pràcticament totes les franges d'edat. Entre els més joves, la situació tampoc és tranquil·litzadora, doncs. Els pediatres alerten que cada vegada s'inicien abans les relacions sexuals amb una mitjana de 16 anys i mig i que s'han anat normalitzant conductes de risc que afavoreixen la transmissió d'aquestes infeccions. En parlem sobre aquesta qüestió amb el doctor Josep Maioles, cap de la unitat de VIH i SIDA de l'Hospital Clínic de Barcelona. Bona tarda, doctor.
2: Molt bona tarda.
3: Què està passant? Per què la gent s'està oblidant de prendre precaucions amb aquesta problemàtica?
2: La problemàtica és molt àmplia i molt profunda i no afecta només a Catalunya o a Espanya, sinó a tota Europa i possiblement a tot el món. I això possiblement passa perquè hi ha una pèrdua, no possiblement, segur. En els últims 10, 15, 20 anys hi ha hagut una progressiva pèrdua de respecte a lo que són les malalties de transmissió sexual. I això ve perquè fa 20, 25, 30 anys tots teníem al cap que una malaltia de transmissió sexual com la SIDA era quasi el pitjor que et podia passar. Tothom teníem al cap pues, el Freddie Mercury o el Rock Hudson. I ara el que tenim al cap és jugadors de la NBA que tenen el VIH i que no s'han mort ni es moriran per això. Llavors hi ha un missatge subliminal en el que no és tan greu i la meva vida sexual és importantíssima i no vull frenar per una cosa que en el fons no és tan greu.
3: Home, no deixa de ser greu perquè no deixa de ser una malaltia i és millor no tenir-la. És veritat el que comentava vostè, de que nosaltres quan érem més joves teníem aquests referents coneguts com Freddie Mercury, com veia, com més gent que va morir, i però també es feien moltes campanyes de conscienciació. Jo recordo molt la del SIDA, SIDA, no da, no da, quan es va començar a fer la publicitat de què podia contagiar o no, com podies agafar el VIH, i a més també de les típiques campanyes de Pónselo, que van ser a l'època de finals dels 80 i principis dels 90, a l'ABC de la prevenció de les malalties de transmissió sexual.
2: Sí,
3: no?
2: Però vostè té raó amb això. El que jo intento és explicar el que jo crec que passa, perquè és un tema sociològic, no és ni mèdic ni personal, és un tema sociològic. Efectivament, fa 30 anys es morien amb una malaltia, entre cometes, maleïda. Això, ara, aquest impacte, jo penso que la societat tenim un missatge subliminal que marca molt la nostra actitud com a persones i com a societat. I ara, quan jo era un nano, a mi no m'explicaven el que era l'VIH, ni el sexe, ni quedar-te embarassat. Tenia aquella por, aquell contorn tot com de màgia i tal, i hi havia moltes menys infeccions. Ara, als nanos de 13 a 14 anys els hi donen alguna xerrada, no moltes, però alguna, de què és la SIDA, què són les ETS, què són les relacions sexuals, i fins i tot no canvien l'actitud. I efectivament, nosaltres estem veient un increment de malalties que són greus, eh? No, si tenir una sífilis, una gonorrea, una clamídia, un herpes, el papiloma, són malalties que poden ser molt greus. I algunes d'elles, i el paradigma és el VIH, que sense tractament porta la mort. Però la idea és la idea equivocada, eh? Però la idea és, això no em passarà a mi. I si em passa, jo tinc un amic que li han donat 3 pastilles i s'ha curat. I això és el que explica el per què, no els de més de 60 anys, Si l'increment més gran és en els nanos entre 25 i 30 anys. Passa és que la gent de més de 60 anys abans era excepcional. Una sífilis amb un senyor o senyora de 70 anys quasi era una cosa excepcional, i actualment no ho és.
3: També és veritat que hi ha una segona generació de gent que ara, que possiblement abans les parelles eren molt més estables, ara les parelles tenen una segona vida a partir dels 50, està molt el tema de sortir a tardes, de nit, no? I clar, ja sí. No hi ha el perill de... El que era el més problemàtic en aquell moment, no? Un embaràs, perquè ja és una època en la sí. que no passa això, i per tant ja les precaucions com que es tallen una mica. I això potser també pot fer que la gent d'aquesta franja d'edat, doncs també hi hagi una mica més de lliberació. I
2: en sí, quan... és molt... És... Perdó, no, és que és una mica el que està dient, s'ajunta tot. No hi ha por a l'embaràs, la percepció de risc és baixíssima, ningú utilitza preservatiu ni els 60, ni els 30, ni els 20, eh? El preservatiu és el gran desconegut.
3: L'altre dia parlava amb una amiga meva farmacèutica i parlem molt del preservatiu masculí, però del femení no se'n parla sí. mai. És com, dic, quants en penses tu de preservatius femenins? I em diu, cap. Dic, venc els masculins, però els femenins no se'n ven cap.
2: No, es fan servir poquíssims. Jo ja estaria content amb que s'inundés el mercat de preservatius masculins. El femení està molt bé, però és més complex, té un altre... I està molt bé, tant de bo es faci servir. Però només que es fes servir el masculí... I un altre aspecte, en els últims 10, 15, 20 anys, fàrmacs per la disfunció erèctil. Cosa que fa 20 anys no existien, i ara... Cada vegada hi ha més medicaments que permeten que l'home pugui tenir una relació sexual sense la problemàtica o disminuint la disfunció erèctil. En definitiva, acaba apareixent un nombre molt elevat de malalties de transmissió sexual. Què es pot fer amb això? És tan senzill i tan complexa com entendre que el preservatiu és el mètode més eficaç, sense cap dubte, per frenar les ITS. Això el primer. I el segon, que els metges, el personal sanitari, davant d'una lesió, encara que tingui 70 o 80 anys, que pogués ser una ETS, l'ha de descartar. Perquè no és infreqüent que ho sigui. I si ho té, aquella persona ho passarà a una altra. I aquella a una altra. I si no tallem la cadena, doncs tindrem un nombre elevadíssim. Actualment tenim moltes proves molt senzilles que en qüestió d'hores o d'un dia o dos li dius a aquella persona, efectivament, vostè té una sífilis, vostè té una gonorrea, té una clamídia, té un herpes, etc. I això també és important, eh? Això és molt important.
3: Ara mateix també s'està instaurant, s'està començant a medicar molta població amb el PrEP, la PrEP, que és per sí. evitar que puguis agafar l'VIH. I clar, ja sembla sí. que com ja prens això, la resta no tenen importància.
2: Si tu t'infectes del VIH, tens una infecció potencialment mortal. Si tens una infecció per gonococ, pots tenir complicacions urològiques, etc., però no et moriràs. Morir. O difícilment et moriràs una clamídia. Aleshores, efectivament, hi ha com una gradació. I la PrEP, que és totalment important, que és molt necessària, ha d'anar acompanyada d'un intent d'evitar el reste de malalties de transmissió sexual. Perquè si jo em prenc la medicació de la PrEP, em dona, entre cometes, una llibertat de relacions sexuals múltiples, o amb molta gent, però està evitant que es transmeti el virus de la sida, però no el gonococ, la clamídia, la sífilis, l'herpes, etc. Tenir el virus de la sida no és una bona notícia. Encara és pitjor no sapigueu que ho tens, eh? Però el virus de la sida és una malaltia que sense tractament és mortal. I de fet, una cosa que des de fa un any i pico amb l'administració Trump ha eliminat els fondos de profilaxis del virus de la sida, està augmentant de forma exponencial a països on estava molt controlat, com són evidentment els països de l'Àfrica. No és el nostre cas, és un altre escenari, no? Però el virus de la sida és la malaltia de transmissió sexual més greu que podem tenir. Les altres no són cap broma, eh? La sífilis, la gonorrea, la clamídia, el papiloma humà, ara els nostres nens els vacunem, perquè el papiloma humà acaba sent la causa que està sota de l'aparició de múltiples càncers a la zona genital. etc. Totes tenen la seva importància, però si a mi em tinguessin que dir has d'eliminar una, sense cap dubte seria el VIH. I hem de fer un pas endavant, que és l'educació. I en el moment en què socialment entenguem que perquè una persona que vulgui tenir relacions amb mi posi sobre la taula el preservatiu, això ha de ser algo natural i lògic, fins que no arribem a això, no controlarem el tema.
1: Quin impacte tenen les xarxes socials i la pornografia en la percepció del risc?
2: Les xarxes socials i la pornografia el que fan és eliminar la percepció de risc. És a dir, no, això no existeix, és raríssim. Nosaltres aquí, a l'Hospital Clínic, cada any atenem a més de 2.000 persones amb contactes de risc que venen a buscar la profilaxi post-exposició. Uh-huh. És a dir, persones que diuen fa 12 hores que he tingut una relació sexual de risc. Dius, amb qui? Diu, no sé ni qui era. Llavors, li donem una medicació per intentar que no s'infecti. O sigui, més de 2.000. I la percepció del risc ha baixat de forma quasi com vasos comunicants amb l'increment de malalties de transmissió sexual.
3: Està clar. Josep Malloles, cap de la unitat de VIH/SIDA, Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Clínic de Barcelona. Gràcies, fins ara.
4: Tu pots ser part del canvi.
5: Com sabeu, sense música la vida seria un error. Nosaltres no ho cometrem i donarem pas a la música.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Iaia,
2: mana,
1: què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa?
2: Benet, que no saps que hi ha un eclipse?
1: Un eclipse?
2: Sí.
1: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
2: Esclar, home, el 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
1: I a quina hora?
2: A 8:45, que no ho sabies?
1: Doncs fas bé de dir-m'ho, ja estaré al cas.
2: Aquesta canalla, sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
1: I anirem junts, iaia?
2: I tant que sí. Ja pots preparar la furgoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
1: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
2: Mira, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
1: Ah, sí?
2: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. Però em va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.
3: Aquest estiu, la música en majúscules té un escenari únic al Maresme. Torna al Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna.
4: Del 31 de juliol al 17 d'agost, viu la força i l'emoció del directe amb veus llegendàries com Zucchero, Rosario, Loquillo,
3: Sergio Dalma, Miguel Ríos, Niña Pastori i molts més.
4: Gaudeix de l'ambient del Garden Village abans del concert i connecta amb la millor música sota les estrelles.
3: Entrades disponibles a mardestiu.cat.

0: és la bellesa? Per què ens obsessiona?
1: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
0: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a ccb.org.

La llei 5/2003 de prevenció d'incendis forestals té com a objectiu protegir les persones i els béns ubicats dins de terrenys forestals o a menys de 500 metres, sense cap excepció. La manca de gestió forestal i l'abandonament de les zones rurals ha comportat una modificació del paisatge en pràcticament només una generació, de manera que ha augmentat considerablement la superfície forestal i, per tant, el combustible per cremar. Aquest fet, juntament amb el canvi climàtic, fa que existeixi un alt risc d'incendi forestal i que les cases i altres edificacions siguin molt vulnerables al foc. Avui en dia, els incendis forestals poden arribar a tenir intensitats extraordinàries, cosa que dificulta enormement les tasques d'extinció, sobretot en zones habitades. Per això, la llei obliga a assegurar una franja de protecció d'almenys 25 metres al voltant de les edificacions, nuclis de població i urbanitzacions. També s'han de mantenir les parcel·les interiors i les zones verdes en les mateixes condicions de les franges, ja que una guspira pot saltar fins a centenars de metres de distància i cremar tanques vegetals o qualsevol altre material inflamable. S'ha de tenir en compte que un incendi forestal també es pot iniciar dins d'una zona habitada i propagar-se cap al bosc. Les condicions d'aquestes franges d'almenys 25 metres són: evitar la continuïtat del combustible, mantenir els arbres podats i espaiats, amb un mínim de 6 metres entre ells i el sotabosc desbrossat. S'ha comprovat que mantenir aquestes franges de protecció redueix molt l'alçària de les flames, disminueix la radiació, la intensitat del foc i el llançament de focus secundaris. Per tant, si protegeixes casa teva, en cas d'incendi forestal, estaràs segur dins la teva llar i evitaràs una possible evacuació. L'obligació de fer i mantenir la franja és sempre del propietari de l'edificació. I l'obligació del propietari dels terrenys contigus és permetre que es faci i es mantingui aquesta franja. Els propietaris de les parcel·les interiors i zones verdes han de mantenir-les netes.

0: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
1: Avui us parlarem del llibre d'en Quimet i la Martina. L'autora es diu Anna Ubiols i l'il·lustrador és en Subi. El Subi va venir a fer l'activitat dels viatges de la Sisa. Nens i nenes vam llegir el conte i després ens vam haver d'inventar finals diferents. El llibre parla d'un ratolí de bosc que es diu Quimet. En Quimet fa un viatge a la sabana. A la sabana troba l'amor de la seva vida, la Martina. És una girafa molt bonica. És un conte d'amor. Com que volem que us llegiu el llibre, us explicarem alguns finals diferents que ens hem inventat. Sense voler, la Martina trepitja en Quimet, es perdonen i es fan amics. Un altre final és: en Quimet es posa trist perquè la Martina s'ha enamorat d'una altra girafa. Un altre final és: en

0: nostre final és...
1: El Quimet aconsegueix casar-se amb la Martina perquè li regala un osset de pelús.
0: L'últim final és...
1: La Martina li diu al Quimet que no està enamorat d'ell i el Quimet s'ha desmaiat. En Subi ha dibuixat aquests finals amb dibuixos molt grans. Moltes gràcies.
0: Esperem que us llegiu el llibre.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Patrimonis.
3: Escrivia Josep Pla ja fa molts anys que la història del Priorat és molt llarga i complexa. Les seves paraules descrivien una terra que va veure com la seva riquesa era colpejada per la filoxera, despoblant aquest paisatge moldejat per l'home, que abandonà marges, costals i vells conreus. Un paisatge dur, cataclismàtic, em va dir l'escriptor empordanès, de terra fèrtil però complicada, feta de llicorella, pissarra on arrela l'admirable vinya prioratina. Una terra refeta, de nou humanitzada i modelada, que ha reviscut de nou gràcies a l'acció humana sobre el paisatge. El Priorat, la terra de l'escriptor i periodista Toni Oransans. Gran coneixedor del territori, de la transformació radical que ha experimentat la comarca. És ell qui ens aplana el camí per un paisatge cultural que és molt més d'allò que es veu i es toca.
2: Patrimonis, una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.

0: serralada del Montsant és un dels símbols que configura la identitat geogràfica del Priorat. Massís de roques sedimentàries, de textura semblant a Montserrat, però més suau en les formes, tot i que igualment imponent. El gran referent, l'espai per orientar-se, on els camins serpentejants arriben per descobrir un espectacle natural. Fa molts anys, una dona de fe va arribar a aquesta muntanya per fer-ne vida en soledat. Buscava un espai allunyat de tothom per poder estimar els altres. Curiosa contradicció. El seu aïllament és, doncs, un acte de fe. La Montse viu a l'ermita de Sant Joan de Codolà des de fa 43 anys. És la veu humana de la gran catedral del Montsant.
1: Toni! Bon dia, què tal?
2: Com estàs?
1: Com estàs? Això dic jo.
2: De veure't, eh?
1: Què fas?
2: Home, feia temps que no venia a veure't.
1: Home, de veure't. Sí, des de Siurana, em sembla que ens va... No.
2: Amb el tricó aquell.
1: Eh? Sí, bueno, és igual.
2: Aquell
1: és igual. A lo de les votacions, que deu fer 4 anys o 5.
2: Escolta, perquè quants anys fa que estàs aquí tu ara, Montserrat?
3: Vaig venir el 77, el 1977.
2: O sigui, poc després de Moody's Franco, eh? És a dir, a la transició, sí. En transició.
3: Bueno, vaig viure la mort a Olesa. Les marxes que fèiem, bueno, els mítings.
2: I Montserrat, en aquests 44 anys, com ha canviat la visió que tu tens d'aquest lloc?
3: Ha canviat, tot canvia. Nosaltres canviem, les coses canvien, les pedres es mouen. Ara n'ha baixat una aquí. I, per exemple, tot això d'aquí baix no hi havia tants arbres. Han caigut més, de pedres. Canvia, canvia. El que passa que potser perquè hi visc, doncs si es mou una cosa me n'adono de seguida.
2: És com si ho tinguessis tot fotografiat una mica al cap.
3: Sí, sí. I canvies tu, és clar. Els anys no passen, passem nosaltres.
2: I què en treus? Què te n'ensenya? O sigui, quina és la lliçó d'aquest entorn?
3: Uf, respecte. Jo veig un paper terra, he après molt, molt, tant amb les estacions, que no té, a vegades pregunten quina estació t'agrada més, l'estiu o l'hivern? Però és que a l'hivern esperes, i quan ve l'hivern, vius l'hivern, i llavors ve la primavera, i és una altra cosa, i arriba l'estiu, i és una altra cosa, i intentes viure cada moment, i no sempre és igual. És que això és una altra cosa. Tu surts al matí, per mi, cada matí és diferent. I la natura, bueno, aquests canvis, és que, bueno, s'ha de viure, s'ha de viure. M'ha ensenyat això, a viure el dia a dia, a veure colors, tot això amb els ulls, a sentir el silenci, el soroll de la pedra que cau.
2: Montserrat, aquesta connexió amb la natura és important, és fonamental per l'espiritualitat o no necessàriament, diguéssim?
3: Pot ajudar, però jo no penso que és necessari. Dient l'espiritualitat, pots viure tu l'espiritualitat a tot arreu. Que et faciliti la natura podria ser. Jo vaig vindre a la natura, que ja sortia molt a Montserrat des d'Olesa, vaig vindre cercant una solitud, que era l'opció que jo pensava que havia de fer. Clar, llavors sí que vaig anar a buscar lloc de solitud. Vaig voltar a Catalunya. Cada vegada que anàvem a un lloc, quan marxàvem, deien, què t'ha semblat? Jo deia, sí, he de començar, sí, però quedar-m'hi no. Fins que vaig venir aquí, gràcies a mossèn Ballarín, perquè estàvem a Berga, vam anar a veure una ermita, estàvem fent obres, i llavors van dir, ja que estem aquí, anem a veure mossèn Ballarín a Queralt. I ell va dir, un lloc de tradició, perquè ho és, diu, és Montsant, de tradició de vida eremítica. I llavors, clar, ja van venir cap aquí. I va ser la primera ermita que vaig veure. I al marxar, com si fos ara,
4: sortir de Cornudella per anar cap a Poblet i cap a Olesa, i a mig camí la pregunta retòrica de sempre: què t'ha semblat, Montserrat? Et dic, em sembla que és el meu lloc.
2: L'opció de solitud, una mica per part, què és la teva opció?
4: Bé, és una tradició dels primers segles de Palestina i d'Egipte. Van sortir dos grups de gent que deixaven els pobles i se n'anaven a viure, doncs, per viure més l'Evangeli, no? I llavors ve la tradició de vida ermítica. A mi em va semblar que havia de fer aquesta opció, perquè volia estimar tothom, volia solucionar tots els problemes. I un dia, tornant de Barcelona a Olesa, el tren ple de gom a gom, sempre, ja de tota la vida, m'he fixat molt en les cares de les persones. No me n'adeu, no, si porten joies. Sí que ho veig, que ara tu portes una jaqueta gris, però no m'hi fixo. Però sempre m'havia fixat molt en les cares. I aquell dia, mirant les cares, per dins pensava: tu vols arribar a tothom, vols solucionar tots els problemes, vols estimar a tots. Doncs, i tan limitada que sóc. Llavors vaig sentir, no vaig veure, vaig sentir dins: vols arribar a tots, vols estimar a tots, vés-te'n a viure sola. Que és la contradicció aquesta, no? Marxes per estimar a tothom, però bueno, jo penso que amb la pregària arribes arreu. Jo, si un dia em fa mal la cama, penso en la gent que els hi fa mal la cama, que tinguin una mica menys de dolor. No sé, em sembla que el que faig bé o no tan bé repercuteix en els altres, d'alguna manera.
2: I el fet de la tradició eremítica de Montsant, diguéssim, com t'influeix a tu? És a dir, el fet que aquí, des de fa 1.000 anys o més, hi hagi hagut vida eremítica, una mica això com t'afecta? Formes part d'aquesta tradició i n'ets conscientment? O...
4: Clar que sóc conscient d'aquesta tradició. I quan la gent diuen: és que té alguna cosa Montsant que atrapa. Però gent que ha estat a tot arreu, a les catarates del Niàgara, a no sé què, jo no m'he mogut gaire. Però penso que això que té Montsant, que atrau, que hi ha alguna força, com ho diria, no? Bueno, que hi ha alguna cosa. Jo dic que és un pòsit que van deixar els antics ermitans. I aquest pòsit és el que fa que Montsant tingui aquesta força.

0: Un paisatge on la natura dissimula l'acció humana. A vol d'ocell i amb atenció es poden percebre les traces de l'home en una terra ondulada, que s'ha deixat modelar, però que ha mantingut el seu caràcter i personalitat. Sí, probablement l'home ha transformat el paisatge, però aquest paisatge ha fet diferents els homes i dones que hi viuen. El Priorat ha estat singularitzat per la mà de l'home fins al punt que les parets seques han perfilat una arquitectura rural simple i complexa alhora. Marges, barraques per ramats, magatzems al camp són mostres d'ocupació humana integrades al paisatge. En Miquel és un dels marjaners que conserva la tradició d'aquesta arquitectura rural. Com els escriptors, ell també necessita d'uns fonaments que no es veuen, el reble, perquè l'estructura narrativa s'aguanti.
1: Per tant, tot marge de pedra seca, diguéssim, té un component estètic i té un component, diguéssim...
2: Funcional.
1: Funcional, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: I el reble seria estrictament funcional.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, perquè no el veus, a part només això, és reomplir i doni espai al marge perquè l'aigua pugui fluir.
1: Tu, o sigui, veus una pedra i ja veus on va, o veus una pedra i l'has de tallar?
2: No, més o menys, la pedra quan la veig, més o menys sé on s'ha d'anar. O busco una... Perquè si agafes una pedra, per mi el més pesat que hi ha és agafar una pedra i anar-la provant. Perquè clar, cada vegada aixecant la pedra, tornar-la a aixecar, gira-la, no sé què. Això és el que fa, i a part que no avances, te desanima això. En canvi, el bo és que tu puguis agafar una pedra i bum, aquí. I si falta l'altra cosa, una mica amb el martell, la piques o si no, ja està. La falques pel darrere, que quedi ben estabilitzada, i vinga, i una altra. I després el reble al darrere. És... Jo una mica tinc... Conforme vaig fent, vaig veient les pedres que hi ha. I veig els forats que vaig generant al posar-les. Llavors una mica d'això va estar dins el meu cap. I llavors quan agafo una pedra, això va en aquell forat està cap allà. Doncs jo cap allà amb la pedra i em funciona bastant bé.
1: I escolta'm, això vol dir que les pedres lletges van al reble, les pedres maques van al davant?
2: Sí, sí, una mica és així. Que una pedra, a veure, jo em passa que tinc una pedra per reble i llavors em genera un forat i dic, hòstia, aquella pedra em va aquí i la poso aquí. Però quan la veig la primera vegada dic, no, això cap al darrere, que no... No li dec cap cara bona, però a vegades se't generen... A més, amb aquesta pedra tan irregular, et passa constantment això. Llavors, una pedra que dic que era reble passa a ser una pedra bona.
1: O sigui, d'entrada està condemnada al reble,
2: no,
1: però...
2: Condemnada, no.
1: Però la salves al davant.
2: La salvo al davant, sí. Sí, sí, sí, sí.
1: Al fons, és com si... Això ens parlés d'una civilització extingida, no? És a dir, al final, darrere dels boscos...
2: Amb extingits no estem, encara en quedem uns quants,
1: no.
2: Eh?
1: Però clar, parla d'un món com si que ja no existeix, en certa mesura.
2: No, com es va fer en el seu moment, no. Perquè clar, això era la feina que feien... Jo encara no sé quina època de l'any feien, això. He sentit gent que diu a l'estiu, gent que diu a l'hivern, no ho sé. Però hi ha una època de l'any que igual no tenim feina al camp específica i llavors, vinga, anar fent marge. Anar a buscar pedra i vinga... Una vegada m'ha explicat algú que anava cada matí, abans d'anar a treballar, anava a buscar, anava a darrere dels carros que havien sortit del poble a buscar els fems. I després a buscar un carretó de pedra a la riera. Això ho feia cada matí, per fer-se la casa. Doncs pues això una mica és el mateix. No era el mateix, un carro, sinó que era igual tot el dia que vinga a anar buscant pedra. I vinga llavors a posar-la. I així, clar, això és el temps és un altre concepte.
1: Clar, és que sembla gent que tingués tot el temps del món, saps què et vull dir?
2: En tenim més que nosaltres, segurament. Perquè tenen una vida... Sí que era una vida molt dura físicament i les condicions no eren com ara, diguéssim, no tenien les comoditats que tenim ara, però tenien una vida molt més tranquil·la. Molt dura, però més tranquil·la, crec jo. Només has de veure, si tu mires la història de Catalunya o d'Espanya en els últims 50-70 anys, la quantitat de festes que s'han deixat de fer. I la gent vivia i necessitava treballar 40 hores a la setmana. Igual en feien més, eh? Però aquell dia es feia festa, igual dintre setmana i feien festa i no passava res. Però igual diumenge o dissabte treballaven. I llavors una vida més pausada, però era com un ritme molt, molt constant.
3: Patrimonis.
0: Ens aturem a la cooperativa Falset Marçà, una joia de l'arquitectura. A cavall entre el modernisme i el noucentisme. És una de les anomenades catedrals del vi, obra del cèlebre arquitecte César Martinell, deixeble d'Antoni Gaudí. Molt més que una cooperativa centenària, fundada l'any 1912, i que compta amb 120 socis. Uns socis que són agricultors i alhora són els propietaris de la cooperativa, o, si ho preferim, en són els seus accionistes. És per això que estan orgullosos de dir que són pagesos i empresaris a la vegada, i que, en conseqüència, es responsabilitzen de tot el que passa des que planten una vinya fins que posen el vi a la taula. Una vinya regada per la Jota de la Clavellinera, una associació que des de l'any 1988 desenvolupa activitats de recerca, difusió i dinamització en l'àmbit de la cultura popular i tradicional, posant especial atenció a la de la comarca del Priorat, entenent que tot això inclou elements patrimonials i pràctiques vives, és a dir, memòria del passat i del present. Els àmbits en els quals treballen primordialment són la música i la dansa.
3: Patrimonis, el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
0: La terra és dura al Priorat. Ha estat també cruel de vegades. Però l'home ha sabut estimar i tornar a creure en aquest paisatge. Homes i dones que en parlen amb amor i sentiment, que mantenen essències seculars de manera gairebé inalterable, en una mena de respecte sagrat per la tradició i els costums. El Priorat es fa vi, bon vi, però el valor sovint de l'obra feta no és el què, sinó el com. Terra treballada amb respecte i amor. Ens acostem fins a un dels plecs que defineixen el paisatge del Priorat per parlar amb l'Egoitz, un jove que treballa la terra com els avantpassats.
1: Ep, Egoitz.
4: Ep, bones, Toni.
1: Ep, què dius? Mira, per aquí un rato.
4: Ja està bé.
1: Com estàs? No pares mai, eh? Me cago en l'ou.
4: Oh, no es pot parar, si no malament.
1: Quanta gent com tu es dedica això a la comarca ara? N'hi ha molta? Ets un cas estrany, diguéssim, o com està això?
4: Bueno, cas estrany tampoc, excepcional potser sí. Ara mateix que vagi el jornal a llaurar vinyes velles així de costers, al Priorat sol, que jo sàpiga, sol estem nantros. I bueno, després hi ha moltes bodegues particulars que ells tenen ja les seves mules pròpies, que moltes els he venut jo, i bueno, perquè a tot arreu no hi arribem.
1: Això era el medi tradicional de fer-ho, però ara no fa tants anys que s'ha recuperat, no?
4: Bueno, a veure, ja se pot dir que l'Álvaro Palacios i el René Barbier van ser un dels primers que van començar a moure el tema dels animals, a llaurar, i bueno, ha anat sortint demanda. Ha anat sortint demanda, doncs, bueno, m'ho he plantejat de dir, doncs, sempre s'ha de fer alguna cosa diferent del que no fa la gent. Si tothom treballa amb tractors, no pots muntar moltes empreses de tractors, perquè hi ha una altra demanda, que és la del servei de detecció animal, i no hi ha ningú que li agradi, no hi ha ningú que vulgui anar detrás dels animals, i és una feina, doncs, bueno, desagraïda però agraïda, perquè tu quan arribes al tros estàs tu i l'animal.
1: Per tant, és una mica amb el boom, aquest vinícola dels últims 25 anys, que s'ha tornat a reactivar, en certa mesura, al treballar la terra amb l'animal.
4: Sí, ha sigut el boom de quan va petar el Priorat, esclatar, però, bueno, també, si no, el nostre terreny autòcton, que és el coster, el que nosaltres hem de vendre, les vinyes velles, si no, això s'hagués perdut ja. Estaria perdut. Moltes ja no es conrearien. L'herbicida cada cop està més controlada, tot està més s'estan fent vins ecològics. No és per l'ecològic que llaurem, sinó és per salvar les vinyes conreales.

0: Com te va pegar per dedicar a això, per entendre'ns, no? És a dir, és bueno, també de la passió pels animals, suposo, no?
1: Sí, a veure, a casa, gràcies a Déu, desgraciadament, hem tingut sempre granja i, bueno, m'he criat entre animals. I, bueno, des de petit ja que he tingut cavalls, i va ser cap als 20 i poc, 21 anys o així, o 22, amb un company que també molt aficionat als cavalls i a les mules i això, i ell havia estat treballant a l'Álvaro Palacios. I em va dir, home, hem de començar a llaurar. I diu que això del priorat, diu, s'han de llaurar els costers.

0: forta que un cavall, més resistent. I, bueno, i després del cavall me vaig comprar dos mules, una és aquesta i bueno, doncs ja ara farà sis, enguany farà 7 anys pues que anem detrás de la mula llaurant costes. Bueno, tot, a mi tot el que sigui relacionat amb els animals m'agrada, m'entens? Una feina molt, molt honrada, treballar amb els animals, t'han d'agradar molt i abans de que t'agradessin has de saber cuidar-los, eh? Perquè no és de dir tinc un gos en un pis, no. Han de tindre el seu espai, han d'estar ben cuidats, han d'estar veterinaris, han d'estar ferrats a les potes. Bueno, és una passió que has de tindre. Si no tens passió, no tindre'l per tindre el que el tinguis.
1: És aquesta idea de l'amor a la terra, però fer les coses bé també, no? És a dir, l'agricultura aquesta que vol que passa per fer les coses bé i passa per l'amor al priorat i l'amor al producte que acabes tenint, en certa mesura, no?
0: L'amor al priorat, jo des de fa molts anys que he voltat molt, he anat voltant per Catalunya, per Espanya i molts racons del priorat, i com el priorat particularment no hi ha res. No trobaràs mai que diguis és que s'assembla al priorat. No, tenim estem en una zona molt privilegiada, no la tenim gens valorada els que hi som, perquè hi ha racons molt bonics i molt especials. I tot això, doncs, una mica la passió a la terra va vindre també perquè jo m'he donat compte de que els pobles de pagesos joves no en queden. Vale? Tothom ha volgut anar a guanyar les grans fortunes i a viure en una capital. I tindreu tot. Avui en dia, els pobles tenim quasi el mateix per viure, i hem de conrear el nostre territori. No podem estar tota la vida treballant en una fàbrica, no podem estar treballant a oficines, perquè nosaltres de lo que vivim i de lo que mengem és de lo que conreem el tros. Si els pagesos desapareixen, m'agradaria veure d'aquí 50, 60, 70 anys la joventut de què és el que menjarem. Perquè si la terra, que és la passió meva, no la cuidem, no la conreem i no la disfrutem, quatre dies menjarem pedres, menjarem asfalt. Ho hem de salvar, ho hem de recuperar, si no, és que estem perduts.
2: Els pobles del Priorat són com petits vaixells que naveguen per un mar petrificat. Ho escrivia Josep Vallverdú fa unes dècades. En alguns aspectes, la dimensió humana d'aquest espai geogràfic remet a un temps llunyà, on els ritmes de la natura marcaven la vida i la quotidianitat s'escrivia al toc de les campanes de l'església de cada poble. Vida marcada per les collites, pels productes plantats en època per ser collits quan toca. Rebost de fruites i verdures, de vi de la vinya i oli del tros. Vida a un altre ritme. Com en Bartomeu, que al seu hort, a la vora del riu, recupera i conserva llavors antigues de verdures típiques del Priorat. En Ferran l'acompanya en el projecte de conservació. La protagonista, la safranòria.
1: Ei, Ferran, Bartomeu, bon dia.
3: Toni.
4: Bon dia.
1: Què dieu?
3: Ens mira.
4: Pues mira.
1: Esteu aquí a l'Esquerola.
4: A l'Esquerola, menjar d'oruga, diuen.
1: Menjar d'oruga?
4: Sí.
1: Bueno, ben bona, que és amb xató i això, eh?
4: Oh, molt.
1: Però no es ben bé una Esquerola, això, no, Bartomeu?
4: No, això és que li diuen Cabell d'Àngel del Prat.
1: I que és una variant d'Esquerola, o...?
4: Sí, fa uns quants anys que no trobava llavor, jo, d'aquesta Esquerola. I l'any passat, ma germana... No, fa dos o tres anys, ma germana va trobar llavor de la Granadella i mira, ja no la deixaré perdre. A dins li tinc una botella de litro que potser n'hi ha quatre dits d'aquesta llavor.
1: Collons, fas uns munts, eh? Déu-n'hi-do.
3: Tota la família.
4: Sí, tota la família.
1: Tota la família amb metge.
4: Prou n'hi ha, eh? Prou n'hi ha, la tinc escampada per tot arreu. Ara veuràs les safranòries aquestes.
1: I és família de la pastanaga,
3: totalment,
1: això, Ferran, eh?
3: Sí, sí, sí. De fet, la pastanaga taronja que coneixem és una evolució genètica d'aquesta.
1: Una evolució...
3: Una selecció.
1: Una selecció que
3: mira,
1: ha per...
3: Fixa't, aquesta que tendeix a color taronja, sí, ja és una mutació normal. I llavors, doncs, senzillament, algú va voler tenir pastanagues taronges, doncs va anar triant llavors, any a any, cada cop més taronges, fins

0: mantenir la pastanaga taronja, però això és com la pastanaga original.
1: I Ferran de Pastanagues Taronges, diguéssim, fa 200 anys no n'hi havia.
0: Més o menys fa això. És un homenatge a la dinastia Orange, als reis Orange d'Holanda. Algú va voler homenatjar-los amb el color taronja i va aprofitar que tenen aquesta tendència a fer-se de taronges. I les pastanagues taronges, si fas tu la teva pròpia llavor, tenen tendència a tornar en aquest color.
1: Clar, jo d'aquestes n'havia vist de petit. I no n'he vist mai més. És a dir, als anys 70 jo recordo que hi havia... I que a Falset hi havia gent que distingia entre pastanaga i safranòria. Però hi ha un moment que aquestes les vaig deixar de veure.
0: Això va arribar a un punt que la gent només donava el bestiar, els porcs principalment, i quasi es va perdre. I de fet, en tot el que estem de recuperació de varietats i tot, el que ens van dir és que sí que hi ha estudis acadèmics que la consideren extingida. Així que trobar-la, doncs, que el Bartomeu l'havia conservat, doncs, ens va fer molta il·lusió i ha sigut important, perquè...
1: Per què la va seguir conreant, vostè?
2: Perquè és molt bona amanida, eh? Amanida és molt bona.
1: I per què la va deixar de conrear la gent, doncs? És a dir,
2: no ho sé.
1: Si vostè la considera és bona, diguéssim, una mica, per què creu que la gent va deixar de
2: no
1: de...
2: ho sé, això és...
1: Per modes, pot ser? Per modes de...
2: Potser trobaven més bona l'altra, no ho sé, la de color botano. Potser trobaven millor que ella, no ho sé.
0: Ja.
1: Això és un tresor, des d'un punt de vista vegetal.
0: Vegetal i gastronòmic també, sí, però vegetal també.
1: I gastronòmicament? Perquè, o sigui, quins usos, o sigui, com se menja això? És a dir, ell parlava d'amanit,
0: sí.
1: Però
0: què... En principi amanit, cru, en cru. Sí, i a més és molt bonica perquè ara la veiem tota morada, però si la talles pel mig fa tota una estrella blanca al mig i llavors és molt vistosa, no? Ara que també es menja pels ulls, doncs és molt vistosa i té un gust com de pastanaga, però un pèl més fina, no? Té uns matisos de gust que la fan molt interessant, realment.
1: I està entrant a la gastronomia, Ferran? És a dir, ja...
0: Bueno, primer n'haurem de conrear més perquè pugui entrar a la gastronomia. Però, vaja, que sí, que entenem que tindrà interès per moltes raons.
2: Aquesta té dues potes.
0: Mira, tot, cada una té la seva personalitat.
1: Mira aquesta, que maca que és, però... Fixa't. Podem estar parlant de les poques safranòries que hi ha al planeta, diguéssim.
0: Bueno, es considerava extingit a nivell acadèmic, però sempre hi ha algú que l'ha conservat i, per exemple, com aquestes, per Castella les sí que es conserven més. Aquí al Priorat, que sapiguem, la va conservar el Bartomeu i vam trobar llavors d'un home que ja s'havia mort feia anys de Cabassers, però no, tampoc no hi ha gaire gent que l'hagi conservat, no? Així que sí que és una cosa molt especial.
1: I ara arran d'això se'n planta, Ferran? És a dir...
0: Arran d'això, arran de tot el treball que estem fent, arran de trobar les llavors del Bartomeu, doncs hi ha gent que l'està sembrant, sí, un altre cop.
3: Al Priorat, el paisatge es mostra com un llibre obert i complet que ens parla d'un territori altament humanitzat, que serveix per constatar la lluita per la subsistència en una terra dura que no regala res. Tot plegat resulta un compendi essencial i un exemple excepcional del camí conjunt fet entre l'home i la natura al llarg de milers d'anys. El projecte de candidatura Priorat Montsant-Siurana no sorgeix del no-res, sinó que forma part d'un procés viscut a la comarca des dels darrers anys del segle XX i representa una etapa lògica en el camí de definició i apoderament d'un model territorial propi. Aquest model territorial situa el paisatge cultural com a eix vertebrador i determinant, perquè reflecteix una història que ha sabut, als llargs dels anys, integrar els patrimonis natural, cultural i espiritual de la Mediterrània.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: Si vols preparar plats brutals, maleta de romer o en un pim-pam, devora el llibre de cuines. A la venda als punts habituals.
8: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. Gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta.
2: Aigües de Catalunya.
3: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
4: La Lluerna, una peça del bestiari de Josep Carner, interpretada per Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carner.
1: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Dilluns a les 11 de la nit.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta.
3: Esto creemos que está pactado porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
2: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i, com molts, es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se un horchata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
4: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
2: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Incendis per arreu. Invasió a Ceuta. Carai, la que ens està liant el Trump i els seus amics per no llepar-li el cul i fer-se amb el control del món.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca!
8: Repetiràs.
10: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Come on, come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be... Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
2: Al teu cercle d'amistats, la gent que estudia amb tu o a la teva família, hi ha algú que ha entrat a l'espiral de les addiccions? Drogues, alcohol, ludopatia o d'altres? No miris cap a un altre costat. Informa'l. Som dia 1 Centre Terapèutic de Girona, especialitzat en addiccions. Sortir-ne és possible. Dia 1 centreterapèutic.com.
3: Contestador de Ràdio Vila-sacra, 972511268.
4: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra, 656 19 70 62.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.

el secret de l'amor. Gabriel Monserrate, 89 anys. Maria Gibernau, 83 anys. 62 anys casats.

0: vaig conèixer la meva senyora en una fàbrica que fem articles de recanvi d'automòbils i tot això. I la meva senyora va entrar a treballar allí i hi havia moltes dones.
1: Hi havia tres o quatre noietes, érem, i totes hi anaven a darrere, perquè no és perquè sigui ell, però és graciós. I sempre diuen, i totes a darrere. Aquí dintre n'hi ha una d'aquelles encara.
0: Però va arribar un moment que em vaig fixar amb la meva dona. Me'n recordo que els dilluns portava un bon tros de pa i amb conill i tomàquet. I amb la gana que hi havia, em deien vols, bueno, agafava una coixeta o alguna cosa i me la menjava. O sigui, que em va conquistar pel conill.
1: I allà ja vam començar, que si sortim, que si no sortim, i pues sí, pues vam començar a sortir. I llavors pues ja va arribar que ens vam arribar a casar.
0: Ella sempre ha sigut bastant bonxota amb això de l'amor i tot això. Ens vam casar, saps quin viatge vam fer? Vam anar al Capitol, al Cine Capitol, a la Rambla, a veure La Màscara de Hierro. Com que era bastant avorrida, ens adormíem i dic, sí, marxem. I era la primera nit, no? I escolta, i les tres habitacions que hi havia a la casa, les tres, les parets, es tocaven. I ella, calla! Calla, cada cop. O sigui, que va ser una nit de bodes que vas tenir que estar.
1: La paret que separava era l'habitació de la meva cunyada i l'altra la nostra. I al costat la de la meva sogra. Jo no les tenia molt conegudes perquè, com que van vindre de fora, jo molt de tracte no tenia.
0: Aquella nit no em va deixar a mi que... Bé, calla, tapava la boca i ha sigut bastant reservada. Bueno, però també m'agrada així.

0: comportament del consumidor és extremadament complex i difícil de predir, ja que són múltiples els factors que influeixen en el procés de decisió de compra. Malgrat que, inicialment, es pensava que aquest procés era un acte exclusivament racional, el 80% dels actes de compra responen més a motius emocionals o impulsius que a processos racionals o premeditats. Bonària Grupa treballa amb un model d'integració vertical complet que li permet fer arribar els seus productes directament al consumidor sense cap intermediari. És a dir, controlant tots els processos de la cadena de valor, des del naixement del bestiar fins a la seva distribució i venda directa a través dels seus propis establiments. És el que es coneix com a de la granja al plat. El grup operatiu Think Local va néixer amb l'objectiu de comunicar de forma efectiva els valors associats, la integració vertical de l'empresa a través dels seus establiments, millorar-ne la imatge i estimulant el consum de productes de proximitat. El grup de treball l'integren les empreses Bonària, Andreu Alimentació i l'IRTA com a centre de recerca.
1: A l'IRTA comptem amb més de 30 anys d'experiència en l'estudi del comportament del consumidor, avaluant doncs, diferents factors que poden influir en la seva presa de decisions i en el seu comportament de compra en quant a alimentació. Aquests aspectes són, per exemple, aspectes relacionats amb el propi consumidor, com podrien ser les seves creences o les seves expectatives.
0: El projecte s'ha plantejat en diverses etapes, en les quals s'han avaluat en profunditat la imatge de marca Bonària, la percepció dels seus espais de compra, tant físics com en línia, i també tots aquells aspectes que poden influir en l'experiència global de compra. Al llarg de tot aquest procés, s'han identificat diverses accions de millora que, després d'un procés exhaustiu de selecció i validació, s'han implementat en els establiments, aconseguint així un procés de cocreació amb el consumidor complet, des de la idea fins a la seva implantació.

0: Carol Rius és la vicepresidenta de la coordinadora de colles castelleres.
1: La dona és present en la vida de les colles castelleres en un 50%, 40% depenent, però no és present en aquells càrrecs de responsabilitat, sobretot els càrrecs de responsabilitat tècnics, és a dir, aquells que són més visibles, el cap de colla, el cap de troncs, cap de pinyes.
0: Som lluny de la paritat als càrrecs. Segons dades del 2022, les últimes que hi ha, la majoria de dones amb responsabilitat són de colles petites.
1: Castells té més de 200 anys d'història, no? O sigui, és difícil combatre contra una tradició de 200 anys quan la dona no pot entrar als castells fins als anys 80-90.
2: El talent no té un biaix de gènere, però les oportunitats històricament sí que n'han tingut. Pensem que els castells no deixen de ser una tradició, que tenen més de 200 anys d'història i que van néixer al Camp de Tarragona, i que, dit ràpid i malament, les primeres colles van ser formades per homes que eren senyors forts que venien del camp o de la mar. Per tant, és evident que aquesta motxilla històrica es nota especialment en les colles que han nascut en aquest context geogràfic o històric.
0: La Yasmina Armesto va ser presidenta de la Jove Xiquets de Tarragona, una colla gran. Ella també lluita per buidar d'aquesta motxilla històrica, tot i que a les reivindicacions per igualtat, moltes d'elles hi afegeixen una part d'autocrítica. La dona també s'ha d'empoderar. La Gina Fort és la cap de colla de la Jove de Tarragona.
3: La primera és que les millors edats per tenir un càrrec de responsabilitat solen ser entre els 25 i els 35 anys, sobretot perquè cal dedicar-hi moltes hores i viure molt per la colla. Llavors, en aquesta etapa vital et veus amb prou energia i capacitat per coordinar un grup tan gran. D'altra banda, és veritat que les dones en aquesta franja d'edat tenim el condicionant de la maternitat. L'activitat castellera no és compatible amb l'embaràs. Quan estàs embarassada has de deixar qualsevol posició que tingués en un castell, i això fa que moltes dones crec que hagin de viure la colla des d'una altra posició i potser no s'animen per això a assumir rols de lideratge. També és cert, hi ha molta feina per fer. Personalment no m'hi he trobat gaire, però malauradament estic segura que hauré de lluitar contra comentaris del tipus: sent tan petita, podràs manar tota la colla?
0: Sí, poden totes ser petites. El pom de dalt és gairebé de nenes. Al tronc hi ha molta presència de la dona, però tot això no passava fa 50 anys enrere.
4: Soc la Cuca Ferrer i tinc 62 anys. Vaig començar a fer castells al començament dels 70, quan tenia 7 o 8 anys, mentre no em recordo.
0: I quan es va fer adolescent, li van dir allò que a les poques nenes que pujaven se'ls deia quan el pit els creixia.
4: Em va dir que tenia que deixar de fer castell, bueno, perquè resulta que ell, segons el que ell pensava, és que si jo queia i me feia mal al pit, una dona, les caigudes dels castells perjudicarien molt el que era el nivell de pit.
0: Que injust que pel fet de ser dona haguessis de fer aquest parèntesi.
4: No em semblava just, però ho assumies en aquell moment. Clar que no, ara potser ho veus amb uns altres ulls. És que és molt difícil veure amb els ulls d'avui dia, veure aquella època.
5: Els nens van començar a fer un castell de dones, crec que el 96. En aquell moment tenia la seva rellevància poder aconseguir tot el tron del castell de 6. Aquest any han aconseguit de fer un 4 de 7 perfecte, íntegrament amb dones, tant a pinya com a tronc com a gralles.
0: És la Montse Tordiu. L'any 2000 va ser presidenta dels Nens del Vendrell, una de les primeres en arribar a un càrrec important

0: és una colla, però l'anècdota és anècdota. Ella mateixa ho diu, queda molt camí per fer. És cert que la dona s'ha incorporat massivament en els últims 20 anys al món casteller, però segueix sense ostentar càrrecs dins les colles. Resilient de Mena va aprendre a tocar la gralla i es va quedar a la colla pocs anys després. Va poder tornar i aquesta vegada fer el que li agradava, a pujar al tronc. Això sí, ho va poder fer gràcies a un home i de la família, el seu germà. Ell la coneixia i sabia del seu potencial.
1: I me va dir, diu, no voldries tornar a pujar als castells? A mi se me va obrir el cel.
0: Cel obert que encara manté ara perquè continua vinculada a la seva colla, els Xiquets de Tarragona. Com ella, moltes van obrir camí. Som a la meitat, coincideixen totes. Queda encara per arribar a l'objectiu, la paritat de gènere.
2: Crec que el més important és que les dones s'empoderin i perdin la por d'estar al capdavant.
3: Les colles som una tradició, representem la tradició castellera, però també uns valors per la societat. I aquests valors han d'evolucionar i han de seguir avançant per construir la societat que volem.
4: El bonic que té l'utopia és que sempre està allà i nosaltres anem avançant i acabarem...

0: Sí, és tal com us ho diem. Parlem de Balí Artigianer, alias Tisner, que va trobar la seva primera feina de caricaturista l'any 1928 al setmanari Papitú, passant la caricatura per sota la porta. I el mateix va fer després amb el diari Mirador. Havia nascut a Barcelona el 28 de maig del 1912, ara fa 100 anys, i va ser periodista, ninotaire, publicista, corrector, novel·lista, dramaturg i unes quantes coses més. Quan va esclatar la guerra, la FAI el va amenaçar de mort i ell primer es va escapar del país, però després va tornar i es va allistar com a voluntari de l'exèrcit republicà. En acabar la guerra, es va exiliar a Mèxic, on es va estar 25 anys. Quan va tornar, l'any 1965, va fer força feina perquè va participar en l'Assemblea de Catalunya, va recuperar el Centre Català del PEN i va col·laborar en la creació de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. L'obra literària de Tisner va del periodisme a la narració curta i a la novel·la. La seva primera novel·la va ser 556 Brigada Mixta. L'enquesta del Canal 4 va guanyar el Premi Sant Jordi el 1972. I el 1969 va aconseguir el Prudenci Bertrana amb Prohibida l'evasió. Però de novel·les n'hi ha més. Les dues funcions de circ, Paraules d'Opòton, El vell o Els gossos d'Actaó, una crítica a la societat vella i corrupta que es mou per l'afany dels diners.
1: Havia estat un efluvi inexplicable i el malaurat Tom Falguera no el va entendre. Potser de debò ni tan sols van prendre la tasca d'analitzar-lo. Poc podia endevinar que allò marcaria amb tinta vermella indeleble el

0: Lletres catalanes, amb la mort de Tísner se'n va anar una manera d'escriure molt concreta, fresca, irònica i sempre actual. Era el 7 de maig de l'any 2000.
1: Lletres d'or.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El doctor Carlos González és pediatra, president fundador de l'Associació Catalana per Lactància Materna. Benvingut.
2: Hola, bon dia.
1: Per què la llet materna és l'aliment per excel·lència per als nadons? I què passa quan la mare no té prou llet per alimentar el seu fill? Es pot revertir aquesta situació?
2: A veure, la llet materna és ideal pels nadons de la mateixa manera que la llet de girafa és ideal pels bebès girafa, perquè és el resultat de milions d'anys d'evolució. És a dir, en cada generació els nens tenen més probabilitats de sobreviure si la llet és bona.
1: I les dones que no tenen llet o no tenen prou llet per alimentar el seu fill, que moltes viuen un autèntic trauma per no poder fer això, hi ha alguna manera de que aquella mare pugui finalment tenir prou llet per al seu nadó?
2: Habitualment sí, perquè en realitat hi ha molt poques dones que realment no puguin tenir prou llet. N'hi ha algunes, evidentment, és a dir, n'hi ha dones que no tenen prou insulina i són diabètiques. Hi ha dones que els ronyons no els funcionen bé i necessiten fer diàlisis. Evidentment, no tothom li funcionen bé tots els òrgans. Ara, el que no ens podríem creure és que en un país el 40% de les dones fossin diabètiques. No pot ser, no hi ha tantes. Aleshores, no ens podem creure que hi hagi tantes dones que de veritat tinguin un problema físic que els impedeixi tenir prou llet. Normalment el problema és que no estan donant el pit amb prou freqüència, que estan intentant seguir un horari rígid, o que ningú les ha ajudat, assessorat sobre la posició correcta, la manera de posar el nen al pit.
1: O sigui, en teoria totes les dones podrien alletar, es pot aconseguir. L'OMS diu que com a mínim fins als 6 mesos s'ha de donar el pit al nadó, però quin seria el període ideal? Fins a quina edat es recomana alletar les criatures?
2: A veure, en realitat el que diu l'OMS i l'Associació Espanyola de Pediatria igual i la nord-americana igual i totes les recomanacions serioses que jo conec és fins als 6 mesos de manera exclusiva. És a dir, sense donar-li cap altre aliment ni cap altra cosa, i donar el pit amb altres aliments, amb el nen ja menja i altres coses, fins als 2 anys. Aquesta és la recomanació mèdica, mínim 2 anys, i no hi ha un màxim.
1: Molts beneficis per als nadons, i hem dit que és el millor aliment que poden prendre, però també són beneficis també per a les mares, no? Com ara quins? És veritat que és una mena d'assegurança contra el càncer, donar el pit?
2: Home, a veure, una assegurança disminueix el donar el pit quan més temps millor, disminueix el càncer de pit, també disminueix el càncer d'ovari, disminueix a llarg termini les fractures per osteoporosis en les dones.
1: I en el cas dels nadons, doctor, què diferencia, si és que és així, un nen alimentat amb llet materna d'un altre nen que pren llet comercial?
2: A veure, a simple vista no crec que diferenciï gaire. Està demostrat que probablement tindrà menys diarrees, menys altres infeccions. Ara els veus pel carrer i semblen iguals, clar.
1: Per la seva salut a llarg termini?
2: A llarg termini en realitat no està gaire clar, és a dir, alguns... A veure, també disminueix una mica, només una mica, la possibilitat de tenir una leucèmia, i hi ha alguns estudis que semblava que a llarg termini podia influir en tenir menys cardiopaties, però això és una cosa que no està clara, que influeixen molts factors.
1: Bueno, ens quedem entre els llaços que s'estableixen entre mare i nadó quan s'està alletant, això ho hem pogut experimentar totes les mares que hem alletat els nostres fills, i la comoditat, no?, que suposa sempre portar l'aliment preparat, llest per a consumir a la temperatura ideal. Això no deixa de ser també un gran benefici.
2: Exacte, és a dir, pots anar a caminar per la muntanya i només necessites portar el bebè. No has de preocupar-te de si portes el pols, si n'hi haurà aigua potable, si com la calentaràs, si... És una comoditat molt gran. I es veu també en situacions de catàstrofe. És a dir, a vegades hi ha un bombardeig, un terratrèmol, una inundació, i què, on trobes ara l'aigua neta i el combustible per calentar l'aigua i els pols per fer el biberó? Una mare pot donar el pit en qualsevol circumstància.
1: Doctor Carlos González, pediatre, president fundador de l'Associació Catalana per Lactància Materna, és també membre del Consell d'Assessors de Salut de la Lliga de la Llet. Moltíssimes gràcies.
2: Doncs moltes gràcies a vostès. Bé.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
1: Anar amb bici a l'escola s'ha convertit en el nostre moment del dia preferit. Anem al nostre ritme, sense presses, observant, enraonant. I el Marc arriba a l'escola despert i content.
2: Estalviar temps i guanyar moments. En bici, anem bé.

Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i

0: Continguts en xarxa.
1: Un viatge en el temps. Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
2: La seva família era per llogar-hi cadires. Per això es va posar a descriure-la, però com que dins la família també hi entraven els animals i sembla que ell no acabava de discernir què formava part del gènere humà i què no, va acabar titulant el llibre La meva família i altres animals. Amb això ja podeu imaginar que parlem de Gerald Darrell, naturalista, zoologista, conservacionista i, de passada, showman de ràdio i televisió. D'origen britànic, va néixer a l'Índia el 1925 i va morir a Jersey el 30 de gener del 1995. Durant 4 anys, quan era petit, va viure a l'illa de Corfú i d'allà va sortir el llibre que parlaria amb una gràcia com no s'havia llegit mai enlloc de tot el que envoltava l'autor. Humor, tendresa, ironia és el que feia servir Gerald per parlar de garses, pregadeus, serps, germans, assassins, xofers, escorpins, amics, pelicans i fins i tot de la seva pròpia mare.
3: Dilluns al matí la vaig trobar al garatge perseguida amunt i avall per un pelicà colèric que ella intentava alimentar amb sardines de llauna. Ai, m'alegra que hagis vingut, maco, vas bufegar. Aquest pelicà vols dir que no és una mica difícil de dominar? En preguntar-li com és que sabia que els animals em pertanyien a mi, ella va respondre: oh, esclar que sé que són teus. Quina altra persona em podia regalar pelicans a mi?
2: Després van venir les seqüeles de La meva família i altres animals, amb ocells, bèsties i familiars, El jardí dels déus i d'altres llibres. Darrell va dedicar-se a escriure i també a protegir animals en perill d'extinció. Va muntar un zoo de fauna amenaçada a Jersey i va tenir show propi per televisió i ràdio. Es va casar 2 vegades i va deixar-se enverinar per l'alcohol, que tristament va acabar matant-lo. Però va deixar espècies amb el seu nom, com el cranc d'aigua dolça de Darrell. No. No era família.
1: Lletres d'or.

0: Això és Ràdio Vila Sacra. Riu, riu.
1: Ràdio Vila Sacra és una gentilesa del poble de Vila Sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalvia amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
1: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
2: És la llei. És la llei. És la llei.
3: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebet.
4: Incapacitació judicial. Què és? Respon Genís Boadella, advocat especialista en dret civil i incapacitacions.
5: La incapacitació és un procediment judicial perquè en una sentència es fixa que una determinada persona ja no pot regir els seus drets, els seus béns, i per tant s'haurà de buscar una solució perquè algú li gestioni els seus interessos.
4: Quan convé plantejar una incapacitació?
5: Pot ser perquè la persona amb una discapacitat, per exemple, de naixement, doncs fa 18 anys, i com que adquireix la majoria d'edat necessitem aquesta solució. Pot ser perquè una persona gran que ha tingut capacitat tota la vida, doncs agafa una demència i ja no pot preocupar-se i gestionar els seus interessos, o una persona de mitjana edat que, per exemple, per un accident de trànsit, doncs perdi la noció de poder gestionar els seus drets i interessos i necessitem que algú li administri els seus béns.
4: És sempre total una incapacitació?
5: Hi ha un mandat de la llei que la sentència d'incapacitació ha de ser un vestit a mida de les capacitats i facultats que tingui una persona. Per tant, el jutge té un mandat de procurar fer una sentència molt a mida de en què aquella persona es pot valdre per si mateixa i en què aquella persona necessita el suport d'una tercera persona. A diferència de moltes sentències, la incapacitació sí canvia en les circumstàncies que la van motivar perquè la persona millora el seu diagnòstic o perquè empitjora, doncs es pot modificar al llarg del temps el grau de la incapacitat.
4: Certificat de disminució i incapacitat és el mateix?
5: No és el mateix. Una cosa és un reconeixement que fa l'administració pel fet de tenir una discapacitat. L'altra cosa és que un jutjat diu si aquella persona pot gestionar els seus interessos o no. Exemple pràctic, una persona que no és sentida en orella té discapacitat i tindrà un certificat de disminució, però en canvi és perfectament conscient de si signa un préstec, de si ven casa seva o si gasta més o menys els diners de la seva nòmina.
4: Pot treballar una persona amb incapacitat judicial?
5: Pot treballar. El que no podrà fer és disposar, per exemple, dels diners de la seva nòmina. Aniran en un compte que algú li administrarà aquells diners, però el poder treballar i ser apte per treballar ho és.
4: Quin jutjat determina una incapacitació?
5: És competència dels jutjats de primera instància i el jutge competent és el jutge del domicili on viu la persona.
4: En resum, la incapacitació judicial d'una persona arriba quan aquesta no pot regir els seus drets i els seus béns, i així ho recull una sentència. No és per sempre, es pot modificar al llarg del temps si canvien les circumstàncies. Una persona amb incapacitació judicial pot treballar. El que no podrà fer és gestionar els seus diners. Haurà de fer-ho qui administra els seus béns. Són els jutjats de primera instància els que determinen les incapacitacions, decisions que es poden recórrer a l'òrgan judicial superior, l'Audiència Provincial.
6: Hola, Joan.
7: Hola, Sílvia.
6: Què fas aquest cap de setmana?
7: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
8: I parlant d'emocions...
9: 58.
10: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
11: Cançó d'un doble amor, per Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carner. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Viatges i turistes que surten o arriben de vacances, maletes amunt i avall i moltes ganes de descansar o de viure grans experiències. Llorenç Llop.
2: Molts afortunats marxen de vacances i altres tornen a casa.
3: Hem fet un crucero por el Mediterráneo, por Francia e Italia.
4: Sí, bueno, solita aquí vaig cap a la Costa Brava, ara cap a Figueres.
5: Sí, vinc a buscar la meva dona i els meus dos fills, que han estat a Burgos uns dies, i ara fa dies que no els veig, així que tinc moltes ganes de veure'ls.
6: Un poco depre, un poco depre, però bueno, és lo que hay. Hay que volver a la rutina.
2: Durant aquesta operació de sortida, només a Catalunya hi ha 125.000 places amb origen o destinació en territori català. L'eix principal per volum de viatgers és la línia que va des de Figueres Vilafant a Madrid, passant per Barcelona. Aquest trajecte ofereix més de 45.000 places en aquest període de 4 dies. En el conjunt de la temporada d'estiu, tenint en compte tota la xarxa del país, del 30 de juny al 15 de setembre, l'oferta arriba als 21 milions de places en tots els trens.
7: Fuimos a hacer un crucero, el de el que va por el Mediterráneo.
8: Lisboa. Sí, aviam què tal, no hi he estat mai, o sigui, aviam què tal.
9: Ara marxem, sí, a Sicília.
10: Pues volem fins a Venècia, de Venècia agafarem un cotxe i ens anem cap a Eslovènia.
11: Pues descansar de tanto trabajar.
1: Agost és el mes turístic per excel·lència i comença amb bones perspectives d'ocupació. Les reserves freguen al ple total tant a les destinacions de costa com a la capital catalana. Les millors xifres esperen al voltant del 15 d'agost, però Lleida i Tarragona tenen també destacada la data de l'eclipsi del 12 d'agost. Repassem dades a les quatre demarcacions catalanes en les cròniques de la Pepa Sant Genís, el Joan Sisquella, la Judit Huerta i el Llorenç Llop.
12: Lleida, les previsions turístiques per aquest mes d'agost són molt bones. Al Pirineu, l'agost és el mes que registrem més visitants i aquest any preveu una ocupació que arribarà al 100% a partir, sobretot, de la segona setmana. Com ha fet excepcional, la Plana de Lleida registrarà ple d'ocupació amb l'eclipsi del dia 12, quan normalment a l'agost l'ocupació a la plana és molt baixa per les altes temperatures. Josep Castellarnau, president de la Federació d'Hostaleria de Lleida.
13: Aquesta setmana encara és la de consolidació, però que serem a un 70-80% i a partir la setmana que ve entre 90 i 100. Fins al 25. El Pla de Lleida, gràcies a aquest eclipsi solar, doncs faran 3 o 4 dies 100% d'ocupació.
12: I les altes temperatures afavoriran un dels principals atractius del Pirineu a l'estiu, els esports d'aventura. Preveuen un 20% de l'augment de les activitats relacionades amb l'aigua. Florido Dolcet és el president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà.
14: Jo crec que aquest mes d'agost estarem sobre un 80% d'ocupació i veurem les reserves aquestes d'última hora com venen i amb aquest increment de la demanda d'aquest 20%, sobretot amb les activitats aquàtiques.
12: Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes.
15: A la demarcació de Girona, el sector turístic preveu una ocupació d'entre el 80 i el 90% pel conjunt de l'agost. Són xifres similars a les dels anys anteriors que podrien tenir un repunt a l'alça si es manté el creixement lleuger que s'ha produït els últims mesos. Marina Figuera és gerent de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques Gironines.
16: Més o menys hem tingut un 2% més d'ocupació respecte a l'any 2025 i preveiem més o menys que també estic aquest, sí, un 2%, però bé, un 2% és poquet, per tant és bastant semblant a l'any passat.
15: Els càmpings també situen l'expectativa entorn al 80 o 85%. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gota Negra, diu que més que tenir ple a l'agost, l'èxit és haver consolidat bons percentatges d'ocupació abans i després de temporada alta. Destaca, a més, que l'augment de les temperatures està condicionant ja els últims anys l'arribada de clients a l'agost.
17: De cares al client sènior centreeuropeu que té disponibilitat de temps, el fet de que les temperatures ja siguin més altes durant aquesta quinzena fa que prefereixin estar al seu país.
15: El turisme majoritari és el de proximitat i entre els estrangers els més nombrosos seran els francesos.
18: A la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre s'espera una ocupació d'entre un 90 i un 95%, se li diu ple tècnic, sobretot per la setmana del 10 al 16 d'agost, que coincideix amb l'eclipsi solar i la Mare de Déu d'agost. Tot i l'elevada demanda, la presidenta presidenta de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona, Berta Cabré, diu que encara hi ha capacitat per poder acollir famílies que es vulguin desplaçar. Parla també de dos tipus de reserva.
19: Tenim un client que s'ha polaritzat molt, és a dir, o reserva molt aviat, tenim clients que marxen amb la reserva de l'any vinent feta, i per tant és una reserva molt, molt anticipada, però després hi ha un buit i després tornem a la reserva de darrera hora. Per tant, sí que tenim aquests dos pols molt accentuats, o molt aviat o molt tard en la reserva.
18: La meitat dels clients són de procedència nacional, l'altra internacional. El principal mercat continua sent el francès, tot i que creix el britànic gràcies a la millora de l'operativa de l'aeroport de Reus en aquest país. El que sí que es continua imposant és que cada vegada les famílies redueixen més el seu temps de vacances. Les agafen per setmanes en lloc de tot el mes.
2: A Barcelona es calcula que l'ocupació rondi el 86%. A la capital, els hotels s'omplen a falta de reserves d'última hora i els apartaments turístics es converteixen en una de les opcions més recurrents pels visitants. Segons la Marian Muro, directora de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, l'agost serà, si la calor permet, un mes molt bo.
20: Aproximadament d'un 86%. En principi és una bona dada i, sens dubte, el tema climàtic és també molt determinant, però, com diem, de moment les previsions que tenim, si no cauen, són bones.
2: Els càmpings preveuen estar per sobre del 90% d'ocupació. De fet, en les tres primeres setmanes d'aquest mes, alguns arribaran al 100%, unes dades que conviden a l'optimisme i que fan pensar al gremi que els registres superaran els de l'agost de l'any passat. Albert Casas és el president de la Fundació de Càmpings de Barcelona.
21: Hi ha previsions que alguns càmpings puguin tindre petits creixements i superin les ocupacions de l'any anterior, i a vegades, ja sabem que a vegades les reserves última hora no pot afectar i hi hagi alguns que estiguin una mica per sota. Però la previsió és que serà un molt bon estiu, un molt bon mes d'agost.
2: Amb el litoral ple, les altes temperatures faran que les comarques d'interior tinguin un gran protagonisme en forma de refugi climàtic.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

Ràdio convencional? No, aquí no és. Tens el dial ple d'emissores convencionals, de ràdio fórmula, de debats o ràdio comercials per triar el teu gust. Busca i tria, lliurement. Aquí, una selecció de tot allò que ens provoca sensacions des de 1924 fins avui. Senzillament, només això.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Les tietes.
3: Àngels Puig, què tal?
4: Molt bé, encantada d'estar aquí i estic molt a gust i amb moltes ganes de parlar amb tu i de passar-nos-ho bé.
3: Em crec que ets jubilada perquè m'ho dius.
4: Sí.
3: Però se't veu
4: d'on
3: molt.
4: D'on fe, sí.
3: Sí? Però se't veu estupenda.
4: Intentem estar estupendos i viure la vida estupendament.
3: Estupendament, eh? Anna Verdaguer, què tal, Anna?
5: Molt bé.
3: Com estàs? El mateix et dic.
5: Encantada d'estar aquí.
3: Però també estàs jubilada?
5: Jubilada, jo ja tinc una edat també, encara que no ho sembli.
3: No ho sembla.
5: Tenim una edat, eh?
3: Però no ho sembla de debò, eh? El sí. Que veus que la secció es diu Les tietes. Us puc dir Les tietes o no?
5: I Les iaies, el que vulguis.
3: Home, iaies, no.
5: També ens ho podries dir de iaies.
3: No, ara m'estaves explicant una cosa molt xula, que em deies sí. Que

0: un net adoptat.
1: Un net adoptat.
0: Això no ho sabia, no ho havia sentit mai. Ens ho expliques?
1: Bueno, jo tinc una... La meva filla té una amiga...
0: Sí.
1: ...que té un nen de 15 mesos, que és maquíssim. No és perquè sigui el meu net adoptat, però és que el nen és maquíssim. I llavors aquesta noia, quan va començar a treballar, no sabíem qui deixa el nen. Si un dia es posava malalt, els seus pares són més grans i no es podien fer càrrec. I llavors ella va dir, bueno, a veure si coneixem algú que es pugui fer càrrec del nen quan estigui malalt. El que fan les iaies, portar-me'l a la guarderia si jo no puc, recollir-lo de la guarderia si no en puc, i jo vaig dir, jo puc fer això. Encantada de la vida. I estic encantada de la vida, molt bona.
0: Molt bé,
1: quan... Perquè el nen és molt maco, eh?
0: Quant temps té el nen?
1: 15 mesos.
0: Ah, és molt petit.
1: Molt petit.
0: O sigui, que et toca canviar bolquers,
1: sí,
0: et toca preparar la tot?
1: Bueno, no, perquè a la guarderia li donen el menjar. Jo, però el berenar sí que li dono. Bueno, i el dia que me'l quedo perquè està malalt també li faig el menjar, però vull dir que no, però pobret, és molt bo, és molt bo.
0: Que bé, no?
1: I jo estic fent pràctiques per quan sigui àvia, de veritat.
0: Perquè la teva filla quina edat té?
1: 30.
0: 30 anys. I tu veus venir, no?
1: Bueno, no sé, no, i ara les parelles triguen. Jo, ara jo diré el mateix que deia la meva mare. Jo amb aquesta edat ja la tenia ella, eh?
0: Sí, no? Àngels, i tu sí que tens nets, en
2: Jo tinc tres nets, tres meravellosos nets.
0: De quines edats?
2: El Joan ha fet 6 anys ara a l'agost.
0: Que maco, eh? Aquesta edat és maca, maca.
2: Maca. El Joan és Joan, eh? És un nano que li dona moltes voltes al cap i... Sí. Tela, però fantàstic. I llavors tinc la Pepa.
0: La Pepa?
2: La Pepa, es diu Pepa, i no es podia dir d'una altra manera.
0: Nom, per què no?
2: Perquè és la Pepa. És estupendament Pepa.
0: Que maca.
2: Decidida, bueno, s'endú tothom per endavant, té 3 anys i fa anar-se un germà a toc de pitu perquè ella és la que mana, la que decideix. El Joan això també ho vol. Vols un cacaulet? Bueno, el Joan també. Vull dir que...
0: Ah, sí, ella sí, decideix per
2: ella
0: la
2: decideix
0: família.
2: El que ha de passar.
0: Molt bé.
2: I llavors, per part de la meva filla Georgina, tenim en Leo, que té... En farà 4 mesos el dia 18.
0: 4 mesos, i ha acabat d'arribar, aleshores.
2: Aquest està nou, encara està quasi bé a la capsa.
0: Sou una colla maca a casa,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. I llavors tinc, també faig de tieta, eh? Que tinc nebots i nebodes i estupendo.
0: I estupendo, eh?
2: I estupendo.
0: Bé,
2: perdona.
0: No, no, sisplau, no, si tenim temps, per xerrar.
2: El de la paraula estupendo me l'he fet meva. I em surt sense adonar-me'n.
0: A mi m'agrada molt la paraula estupendo.
2: Perfecte, perquè
0: sí, no està ben dit, però
2: és que l'aplico tot arreu.
0: Però vosaltres ja us coneixeu abans d'arribar?
2: Sí.
0: Sou amigues vosaltres?
2: Sí, sí.
0: Ah, molt bé.
2: Sí, sí, sí.
0: Fantàstic. I sortiu juntes i aneu a... O simplement us coneixeu del barri?
2: No, tenim interessos juntes, i tant. Sí, sí, vull dir... L'altre dia li comentava, i ho hem acabat fent, que els dimarts al matí farem unes rutes per Barcelona...
0: Ah?
2: L'Anna t'ho explicarà millor, que és la quatremitat.
1: Bueno,
2: sí, per dir-ho amb els nens.
0: M'agrada molt això, m'agrada molt. Rutes per Barcelona.
1: Bueno, a veure, jo t'explico.
0: A veure.
1: Hi ha l'Escola de la Dona, que pertany a la Diputació, que està allà al carrer Sant Pere Més Baix,
0: sí, sí.
1: Que aquella escola fan cursos de totes les classes, d'història, de costura, de música, de teatre, de tot. I nosaltres vam començar fent història. Fa 3 anys o així, sí, oi, que hi anàvem? Clar, ara també fan cursos, això, aquest curs que farem aquest any perquè tenim ganes de sortir, clar. Es diu Racons de Barcelona, que és anar a visitar barris. Llavors un dia a la setmana, un dimarts, estarem a la classe, la professora ens explicarà la història del barri i la setmana següent el anem a veure.
0: Sí, fareu turisme?
1: Farem turisme per Barcelona, pels barris de Barcelona.
0: Però això és molt xulo, no?
2: Molt, sí, sí. Molt.
0: I avui la Roser Riera, que viu a una residència que té 86 anys i que avui ha sabut que per primera vegada podrà tornar a abraçar els seus.
1: Sí.
0: Que és una magnífica notícia.
2: I tant.
0: Doncs aquesta senyora, amb 86 anys, li queden 2 assignatures per acabar Humanitats. Tota una carrera.
2: Perfecte.
0: Que no hi ha límits a la vida quan on vol fer una cosa.
2: No? I tant, segur, segur.
1: Home, nosaltres, quan vaig deixar de treballar, ens vam apuntar allà a fer els cursos d'història. Història de Catalunya, història medieval... clar, després ens han tallat, però haguéssim acabat la carrera d'història.
0: D'història també, va, escolta'm, ho podeu fer, no?
1: Sí, ara aquest any farem lo dels racons, que tenim ganes de sortir. L'any que ve ja veurem.
0: Des d'ara fins als 86 anys, ben bé, us podeu treure 4 o 5 carreres,
2: sí.
0: Encara,
2: bueno,
0: vosaltres.
2: Bueno, no correm tant. El que a part d'això, nosaltres som gent que ens agrada fer feina, o com dir-li, pels altres.
0: Ja.
2: Vull dir, ara ella m'estava preguntant per anar amb un
1: Ateneo que fa molts anys que funciona. Jo vaig anar l'altre dia i segurament faré un matí un voluntariat allà.
0: Ah, molt bé.
1: un dia a la setmana al matí, no? Anem fent coses.
2: Fer coses pels demés i veure'ls feliços, com aquesta senyora que has dit tu ara.
0: Sí.
2: Això et dona satisfacció quan veus que qualsevol detall els hi dones alegria a algú, no? Pues fantàstic.
0: Sou dues dones molt trempades, no?
1: Bueno, és que...
0: És que... I us veig amb una marxa, amb ganes de fer coses.
1: Tenim moltes ganes de fer coses.
0: Teniu parella?
2: Sí.
0: Sí, les dues. I com teniu fills i filles?
2: Tot molt, molt estructurat.
0: Què vols dir?
2: El primer marit, amb els fills, sí, amb ell, tot normalitzat.
0: Ah, estàs amb el primer marit de tota la vida.
2: De tota la vida.
0: Quants anys porteu junts?
2: Pues 46.
0: Uf, 46 anys, déu-n'hi-do, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Com es fa això? Perquè ara...
2: Bueno, pues és anar dient, bueno, pues demà ja et passarà. I ja està.
1: Una miqueta de paciència.
0: Mira, la cosa m'ha agradat. Demà ja et passarà. Li acabes de passar tota la responsabilitat a ell. Tota.
2: Això està claríssim.
1: No ho dubtis mai, qui té la culpa de tot.
0: Ho té ell, el seu marit, no?
1: Bueno, en general, els marits.
0: El teu també, sí.
1: En general, els marits.
0: Però per què?
1: Els marits tenen la culpa de tot.
0: Però explica'm això.
1: Nosaltres, amb aquesta alegria que tenim... Ja, tu creus que nosaltres hem de tenir la culpa d'alguna cosa? No, mai
0: de res de la vida,
1: mai
0: no.
1: No. Sempre els marits.
0: Sí, eh? I els joves? Els joves que serien els yernos, els... com es diu? Els joves, no?
1: Jo tinc un gendre.
0: Ah, gendres, això que no em sortia la paraula.
1: Jo tinc un gendre, el meu fill no, que no té nòvia. Tinc un gendre.
0: Tens un gendre, et portes bé amb ell o no?
1: Sí.
0: Ets la sogra.
1: Sí, jo sóc la sogra. Jo l'estimo molt i jo crec que ell a mi també m'estima molt. Jo el tracto molt bé i ell també em tracta molt bé, la veritat. Ja li he dit més d'una vegada, quan ve a dinar, m'ajuda per a la taula, a recollir-la, ja li veig un dia a la meva filla, al final em quedaré amb l'Héctor i tu pots marxar.
0: Perquè... el teu pare, no? Allò.
1: Una cosa, aquest noi... No,
0: us porteu bé?
1: De moment, sí.
0: Fantàstic. Tu tens... ets sogra, també, o no?
2: Sí. Jo tinc la Marta, que és la dona del meu fill, perquè es van casar a Bristol, van estar vivint uns anys a Bristol, i es van casar allà, perquè, pel que sigui, és igual, es van casar allà. Els hi tinc en compte i no els hi perdonaré mai, perquè jo tenia, entre nosaltres, una pluma de Malibú guardada a l'armari pel casament. Mentira. I... no me la vaig poder posar, perquè ens hem casat. Ostres! Bueno, la Marta és fantàstica. En el meu fill no li podia haver passat millor cosa que trobar la Marta. És esplèndida, el sap portar... Fantàstica, fantàstica. Estic molt, molt contenta amb la
0: Marta. Tenim dos exemples de sogres estupendes.
2: Home. I després tenim en Pau, eh? Que el Pau és el marit de la Georgina i també és un senyor estupendo. Seriós, estupendo.
0: Seriós i estupendo.
2: I saps aquella gent seriosa, però amb un cinisme...
0: Ja, que la deixa anar.
2: Aterrat, però fantàstic. També, molt bé.
0: Molt bé, sou dues persones...
2: Tenim molta sort a la vida.
0: Perfectes, no? Sí. És a dir, teniu unes famílies estupendes.
1: Bueno.
0: Sou unes sogres meravelloses. Bueno. No us equivoqueu mai, perquè els errors sempre els cometen els vostres
1: això
0: marits.
1: Això està claríssim.
0: Teniu uns joves i unes joves fantàstiques que us estimen molt. Hi ha alguna cosa aquí que em grinyola? No? Bueno, haureu de tenir algun fallo a la vida, vosaltres dues. No?
1: Saps què passa? Que ja tenim una edat que ens ho agafem tot bé. I llavors ens penses, ens hem de barallar ara amb els marits? No.
0: No.
1: Ens hem de barallar amb els gendres, amb les joves? No.
0: No.
1: Dius, jo el que me'n vull ja és anar de passeig i quedar amb les amigues i anar cap aquí, cap allà. Ja no estem per barallar-nos, que ja tenim una edat i ens queda molt poc temps.
0: Home, no, no us queda poc temps.
1: Cada vegada menys.
0: Ganes de viatjar, m'imagino, no?
2: Totes.
0: Però fa molt que no viatgeu, o què?
2: No, jo aquest any he estat a Copenhague.
0: Ah, molt bé.
2: Una neboda meva viu allà, s'ha casat allà, viu allà, fantàstic, aquell país m'ha emocionat molt, m'ha agradat molt, plou molt i no vaig entendre res el que em deien, la resta,
0: sí.
2: Però...
0: no parlo l'idioma.
2: Sí. Però molt bé, i viatjar ens encanta.
1: Sí, jo des de l'any del 2019, que vam anar a fer un creuer pels fiordos, i ja va estar, ja no hem pogut sortir més, perquè ja ens han... I ara, a mi, em fa una mica d'agobio encara agafar l'avió.
0: Sí?
1: Això d'anar en cotxe i així encara, però d'agafar l'avió encara em fa una mica agobio.
0: Mira que estan baratos els vols, eh?
1: Sí, però...
0: Estan econòmics, però molt, molt, molt barats, eh? De veritat.
2: Sí. Això és un problema, eh? Perquè algú ha de pagar.
0: Clar. Clar.
2: Bueno.
0: Tot arribarà, no?
2: Sí.
0: Tot arribarà. Sí. Teniu moltes pors, o què?
2: No. Jo sóc prudent, sóc una persona que tinc problemes respiratoris, per tant, sóc conscient de que si enganxo alguna d'aquestes, les puc passar malament. Per tant, sóc prudent. Però por no en tinc.
0: Avui m'han passat una sèrie de temes per parlar amb vosaltres. M'agradaria escollir-los junts, no? Saludarem una persona contestar-se de manera immediata, però després encara tindrem uns minuts i estaria bé que escollíssiu vosaltres. Diu, a veure, diu, amb la tornada a l'escola els avis perden la tranquil·litat de l'estiu i tornen a ser els cangurs responsables dels nens des que surten de l'escola. Voleu parlar d'aquest tema?
1: Es pot parlar.
0: Es pot parlar, però jo veig que esteu contentes de fer això. Val, es pot parlar d'aquest tema. Truita sí, de patates, sí. Amo sense ceba. I quants ous em posen aquí?
1: Jo...
0: Doncs depèn de les patates sí. que els hi posis, no?
2: I quanta gent haurà de menjar de la truita de patates?
0: Tens raó. Aquest tema he al·lucinat una mica. Diu, vas a passar els dies a casa d'un familiar o conegut i el dia que ha de fer la paella o fideuà, un plat elaborat, te'l fa cuinar a tu i et posa d'excusa de que tu et surt millor. Això us ha passat alguna vegada?
1: No,
0: a mi no. Està la primera vegada que jo he sentit una cosa.
1: A mi no.
0: Molt bé. Aneu pensant que ara de seguida parlarem d'una d'aquestes qüestions, perquè abans sí que m'agradaria saludar una persona que avui, quan hem vist una notícia al diari, ens hem quedat una mica tristots, no? Perquè parlàvem del tancament d'un restaurant, el restaurant La Llave, de Barcelona, que portava més de 40 anys obert al públic i que és un més de tots aquests restaurants que han hagut de tancar. El tema de renovacions de lloguer, perquè, clar, són molts diners, en fi, que aquí han sorgit moltes situacions molt complicades, no? I ho hem vist, com molts restaurants tradicionals han hagut de tancar. Està amb nosaltres el president de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, Jordi Vilaprinyó. Què tal? Bona tarda, senyor Vilaprinyó.
3: Molt bona tarda a tothom.
0: Ja no sorprenen notícies d'aquest tipus, no?
3: No em sorprenen.
0: Perquè...
3: El que passa que tot és relatiu, eh?
0: A veure, explica'm-ho.
3: Perquè si parlem del centre de Barcelona, és una cosa. Si parlem dels barris de Barcelona, és una altra. I si parlem de la resta de Catalunya, encara és una altra.
0: Doncs anem a pams, si li sembla, no? El problema al centre de Catalunya, al centre de Barcelona, sembla evident, no? La incidència que ha tingut el turisme en el tancament de moltes persianes, no?
3: Clar, al centre de Barcelona, el que és estrictament el centre, la cosa és molt dramàtica. A les barriades no tant, i a la resta de Catalunya tampoc no tant, bastant menys, vaja.
0: Molt bé, clar, perquè la gent ha hagut de fer de consum, no? I...
3: Digui'm.
0: No, li deia, tenim número, tenim dades que ens indiquin una mica quina quantitat de comerços o restaurants han arribat a tancar durant aquest temps?
3: Bé, jo amb restaurants exclusivament no ho sé, ho sé amb el global de comerç i serveis, eh? Al centre de Barcelona s'està parlant d'un 25%.
0: És molt.
3: En el centre, eh?
0: Sí.
3: Clar, has de tindre en compte que el centre de Barcelona té molts pocs veïns i necessita molt de turisme. I necessita de que la gent s'hi pugui desplaçar.
0: Lògicament.
3: Clar, si mirem la resta, doncs amb la resta estem parlant d'un 12%, una cosa així.
0: Escolti'm, però és impressió meva? O hem assistit primer a tot un seguit de tancaments i ara... Això és una impressió meva, eh? Vull dir, no té res de científic. Jo estic veient molt local nou que s'obre.
3: Sí, també n'hi ha, també, clar. Gràcies a Déu, és que si no n'hi havíem bé, eh?
0: Clar. Sí, que d'alguna manera, efectivament, hem passat per un període d'economia dormida, amb tot el que això significa, i ara sembla que la cosa comença a despertar-se una mica.
3: Sí, també hi ha establiments que han tancat avançant-se a la jubilació. Aquests també són uns que, si no haguessin tancat ara, haguessin tancat d'aquí 3 anys.
0: Ja, hem aprofitat una mica, doncs, no?
3: Sí, clar.
0: Molt bé.
3: Home, aviam, la cosa ha estat molt dramàtica, eh? Sobretot al centre de Barcelona. I ho continua sent, eh?
0: Ho continua sent encara, és veritat. Senyor Vilaprinyó, un dia d'aquest hem de parlar més calma. Li agraeixo molt que hagi estat avui amb nosaltres.
3: Molt bé.
0: Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bona tarda.
3: Adéu-siau.
0: No sé si us ha passat que us han tancat algun local, algun restaurant, alguna botiga sí. a les que éreu molt aficionades a anar.
1: Sí. Hi ha hagut restaurants, jo el del carrer del Carme, aquella pizzeria.
4: Ah, sí, un italià molt bo.
1: Fantàstic, boníssim, molt atents, i clar, han tingut que tancar. No han pogut sobrepassar-se aquesta època tan dolenta que han passat, i han tingut que tancar. I han marxat a Itàlia.
0: A Itàlia, déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: I en el teu cas?
4: No, és el moment. Com que jo trobo que això, que els pobres... ho han tingut molt malament.
0: S'ha despertat un cert proteccionisme per aquella gent que està al voltant nostre. És a dir, que s'havia incrementat el nombre de persones que compraven al barri, per exemple.
4: Sí,
0: no?
4: Sí. Clar, perquè et sap greu, pobra gent. No sé, jo és que a mi em sap greu perquè penses, ostres, ara han tornat a venir els turistes i ja no se'n recorden de nosaltres.
0: En sèrio? O sigui, t'ha passat que has tornat i t'ho has trobat,
4: per
0: això?
4: Tant...
1: Aquesta sensació de
2: sinó d'incertesa de què ens està passant. Uh-huh. Què ens està passant. Jo recordo que de molt jove tenia un somni d'aquí hi havia una guerra, i el tinc molt present perquè era molt colpidor. Uh-huh. I tenia aquella sensació, aquell somni de que jo anava pel carrer i que hi havia guerra. De què passa, no? Què tenim a sobre que no sabem per on sortir-ne?
4: Els humans, lo destructor que som, sí, no? Sí. Perquè...
0: Us agraden els patinets o no?
4: Ai, no ens parlis de patinets, tu, que són molt perillosos, eh?
2: Sí, avui a Badalona hi ha hagut un accident important.
0: Ho sabem, que hi ha un senyor amb estat crític per un atropellament, no?
4: Sí.
0: Clar, aquesta és la vessant més dura, efectivament, de la notícia. L'altra és com estan per tot arreu els patinets, no?
2: A mi em molesten, sobranament. Em molesten molt. Perquè, a més, la gent ha d'anar per la dreta i així no xocarem. Si tu vas per la dreta i jo vaig per la dreta, no xocarem. I aquest tipus de gent van per on volen.
0: Clar.
2: I això no pot ser.
0: Clar.
2: Perquè llavors poden passar accidents com avui ha passat. Vull dir que és bastant... Si no hi posen unes normes, no anirem bé.
0: Ja.
2: No anirem, des del meu punt de vista.
0: Ens queixem de les normes, però quan arriben les normes...
2: Ah, bueno, jo...
4: Bueno, el que volem és que posin normes pels altres.
0: Pels altres, no?
4: Perquè nosaltres no anem amb patinet.
0: Estic totalment... Però no heu provat mai un patinet? Perquè mira que és divertit, fa cosa.
2: Jo hi anava de patinet, de petita.
0: No, home, però jo parlo dels patinets aquests que els hi dones i te'n vas.
4: No, no, jo no.
0: Mira. No?
4: Jo no, jo no.
2: N'acaba de passar un.
0: Ah, és veritat.
4: No, jo no. Això... I a mi em fa por inclús per ells. Quan els veig amb el patinet, sense casco, i penso, es fotran un cop i s'obriran el cap.
0: Jo
4: penso això.
2: I perquè van en contradirecció, van fent zigazagues.
0: A més, sabeu què em passa? Que se'm fa molt estrany. Jo fa molts anys que treballo a la ràdio, però no aquí. O sigui, aquí fa dos dies només. És a dir, ahir vaig començar el programa i avui ja estem acabant el segon programa. I és la primera vegada de la meva vida, i m'agrada molt, que estic en un estudi de ràdio. Vosaltres heu estat en directe més vegades, no?
4: Sí.
0: Sabeu aquella cosa del directe?
4: Sí.
0: No, que et poses més tens, no? No pots menjar molt, no?
2: No, perquè no. Quedes com...
0: Cuineu bé vosaltres, ara que penso?
2: Sí, jo sí.
0: Quina especialitat teniu?
2: Jo, els canelons, que faig els canelons de la meva sogra, que són espectaculars.
0: Ah, sí?
2: Boníssims, no són com els de tots, són diferents. Ara són molt laboriosos. Però si em poso a cuinar, cuino bé.
0: Molt bé.
2: I l'Anna, quan he anat jo a casa seva a menjar, també he dinat de meravella.
0: Ah, fantàstic.
2: Sí.
0: Quina especialitat tens, Anna?
4: No, jo ara diria els macarrons. Perquè és que com que a mi m'agraden molt els macarrons i em surt molt bé.
0: Macarrons i canelons.
4: Els canelons són... també. Per Nadal també fem canelons.
0: Sí, eh?
4: I a mi m'agrada. A mi m'agrada més aviat fer cuina així del xup-xup.
0: A mi també. Jo.
2: Exacte.
4: Tipus estofar, manduguilles...
0: Perdoneu-me que us digui, faig unes llenties.
4: Oh, que bones.
0: Marquen una abans i un després, les meves llenties.
4: Oh, molt bones. Veus, aquestes coses a mi m'agraden.
0: Ho haurem de tastar un dia.
2: I tant.
0: Escolta, m'agrada molt que vingueu. Tindreu més?
4: Si ens convides,
2: si ens convideu,
0: esteu convidades, esteu convidades.
4: Gràcies.
0: Anna, Àngels, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Adéu, bona tarda.
4: Adéu.
5: Les tietes. Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
6: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
7: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: i Ballarica.
1: Sabies que el 90% dels errors de la parla es produeixen a l'inici o al final d'una conversa? Aquests errors són deguts al que coneixem com a llenguatge automàtic, és a dir, quan deixem que el subconscient faci tota la feina sense que nosaltres haguem de prestar gaire atenció. D'aquesta manera es donen situacions d'allò més surrealistes, com quan el caixer del supermercat ens diu que tingui un bon dia, però nosaltres pensem que ens està oferint el tiquet de la compra i li contestem no, gràcies. Vigileu amb les salutacions i els comiats i intenteu ser conscients d'allò que dieu.

0: Frankfurt la plaça, especialitats en entrepans combinats.
1: Plaça Major, 11 de Bàscara. Telèfon 972 55 16 67.
2: I ara cultura.

0: Fa 4.000 anys, els agricultors de Mesopotàmia i Egipte cultivaven kamut, una varietat de blat que ara s'està recuperant per les seves qualitats nutritives i culinàries. Jesús Carol, professor de l'Escola d'Hostaleria i és Joan Ramon Benaprés de Sitges, ens fa 5 cèntims sobre el kamut. Descripció i propietats.
1: El blat anomenat kamut és una varietat del modern blat dur, d'origen egipci, era un gra perdut que ara s'ha redescobert i ara està en alça. El blat kamut té un agradable sabor a mantega. La gent, quan el prova, quan prova el pa, em diuen que li he posat una mica de greix. I els dic, no n'hi he posat, el gust que té. Conté entre un 20 i un 40% més de proteïnes i presenta majors quantitats d'aminoàcids, vitamines i minerals. I és més fàcil de digerir que el blat comú. Aquesta varietat mai ha estat alterada o manipulada per les modernes tècniques genètiques de l'agricultura, dir que és un producte totalment ecològic.
0: El cultiu.
1: El que hem fet és plantant tant a Canadà com als Estats Units. I l'any vinent en faran la primera collita a Turquia per poder abastir el mercat europeu. Tenim un parell de pagesos, un és el Pauet del Berguedà, que ja n'està plantant, i uns altres són els gallecs, a Mollet. Això a Catalunya, estan plantant.
0: El mercat.
1: El podeu trobar tant amb flocs, o sigui, el blat xafat i cuit al vapor. Ho podeu trobar amb farina, tant blanca com integral. Després també podeu trobar la llet, que és sorprenent, és boníssima, la llet de kamut. I després hem fet uns pots amb malta, que això podeu posar-ho, la malta de kamut, posar-ho amb torradetes per menjar-s'ho. Això són els productes derivats del kamut que podeu trobar.
0: La cuina.
1: Podeu fer de tot, per exemple, els esmorzars a base de flocs de kamut, són boníssims. Després tant el pa, podeu menjar pa tant blanc com integral, podeu fer galetes, pastissos, pasta fresca, que a mi m'encanta, i després també el gra el podeu trobar sencer o picat per fer risotos, amanides, sopes, cuscús. La llet sense afegir i sucre, només el kamut triturat amb una mica d'oli, que és el quan comprem els tetrabics, doncs aquesta llet és increïble, i a més el gust és superfí, i si ho comparem amb una llet de soja no té color per mi, és la meva opinió.
0: I la recepta?
1: Aneu a comprar qualsevol botiga bio, un quilet de farina normal, no cal que sigui integral, també ho podeu fer amb integral, de kamut, i barregeu 100 grams d'aquesta farina amb 60 grams d'aigua. Ho barregeu amb la mà així, i després continua aquesta pasta, que és la pasta fresca. Si no voleu posar aigua, i podeu posar ou, però jo us recomano que amb aigua, perquè quede perfecte. Després l'estireu amb un taulell, i després ho talleu amb un ganivet fent tallarins, ho bulliu durant 3-4 minuts amb aigua abundant, i després ho salteu amb una mica de pernil o all, oli d'oliva, i queda una pasta boníssima, increïble, i a més el doble de nutritiva que la normal.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, i punt.
3: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

Escolta. Un acord harmònic de paraules altes, bellesa endins, penetra. Una, potser, dissonància i encara crema més. Ens envolta un vol immens de galàxies, la nit inacabable, i acompanyen infinits mons aquestes mans, aquestes quatre notes, l'ireta, aquestes quatre notes, l'iró. Som instruments de la cançó, cantats per ella. Que ella ens acordi i ens concedeixi a cada pas, a compàs, el to que toqui tocar. I quan li sembli que correspongui, quan li convingui, quan ella vulgui, quan ja li vingui, que faci el ple. I el fa, i esclata, i després, passat l'esclat, passa un airet molt fi de melodia. I ja al final, un acord trencant-se, de pètals de seda desfent-se en polsim, cau sobre nosaltres.

0: conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Hola a tota aquesta gran família que estem agrupada en aquí després allà, no? La nova direcció que ha determinat programes socialment molt bons per la gent, coses que socialment són molt positives. Aquesta és la meva opinió personal.
3: Participa amb nosaltres.
4: Que bo!

En contra de la creença generalitzada, les habaneres no van arribar a Catalunya per via marinera un cop consumada la independència de Cuba. Abans de la forma cantada, l'habanera va ser un ballable lent conegut amb el nom d'americana, que va començar a fer-se popular en estrats molt diferents de la societat a mitjan del segle XIX. Era un ball de moda que va passar primer per Madrid i que Catalunya va acabar adoptant també com a símbol nacional espanyol. Els pescadors van ajudar a difondre aquestes cançons carregades d'un imaginari exòtic i tots els tòpics de l'amor romàntic, però també les cantaven els obrers, els personatges de les sarsueles, els músics ambulants i els fills de les classes dirigents.

L'americana, o habanera, havia nascut a Cuba a inicis del segle XIX com a modificació d'una contradansa europea. El que inicialment era un ball de figures, que comptava amb composicions de músics tan il·lustres com Mozart o Beethoven, va passar a ser també de parelles, amb un ritme lent i cadenciós ideal per poder ballar agafats. Per això anava associat al pecat i a la transgressió, i Europa va representar una explosió d'exotisme i sensualitat en ple romanticisme. Tot i així, gairebé cap músic català dels que va escriure Americanes havia viatjat a Cuba, de la mateixa manera que els que escrivien valsos no passaven per Viena. Coincidint amb la Guerra d'Àfrica del 1859, on primer van arribar les habaneres, va ser a Madrid, amb la intenció de projectar una imatge de potència colonial. Aquesta mena de música no va trigar a popularitzar-se a Catalunya, amb la particularitat que va estendre's entre totes les classes socials, tant al carrer i les tavernes com als salons burgesos. Una mateixa melodia, amb el títol i la lletra més o menys modificats, es podia considerar popular o elitista en funció de l'orquestració i del lloc on s'interpretava. Abans de la forma cantada, l'habanera va ser un ballable lent, exòtic i espanyol. Fos com fos, en el moment que l'òpera Carmen es va estrenar a Barcelona el 1881, amb aquella famosa habanera, els catalans coneixien perfectament aquest ritme i el cantaven i ballaven des de feia dècades.

0: queixaràs, eh? Josep Maria Sol Sabater, benvingut. Quina entrada, eh?
1: A mi m'agraden molt les habaneres.
0: Oh, molt. Tu perquè ets de ment, eh?
1: No, per la gent és que no tenim, per desgràcia, per culpa del franquisme, que mai ens van donar, ni després, culpa meva, vam tenir informació musical, com que la música és interclassista, s'entén perfectament, que tinguem idees equivocades, que avui moltes... Hi ha un altre dia vam aprendre molt de parlant de la música, però que es veu que la música va paral·lel als canvis de la societat. Siguin rics, pobres, treballadors, jornalers, pagesos, paletes, manobres, rics, burgesos i aristòcrates. Diguem, aquest fet interclassista es nota amb tot. I està molt bé de que fem aquesta relació amb qui en sap més que ningú, o de les que en sap més que ningú, vaja.
0: Doncs qui en sap més que ningú, o de les que més en sap ningú, és sens dubte la doctora Anna Costal i Fornells, doctora en musicologia per la Universitat Autònoma i professora a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música de Catalunya, i és coautora d'un llibre, Les primeres habaneres a Catalunya, Imperialisme i sensualitat abans de Carmen. Doctora Costal, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'enguàrdia.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: No es queixarà també de l'habanera que li hem posat de sortida.
2: Bé, el primer que haig de fer és una contradicció, perquè el que hem sentit no és una habanera.
0: O sigui, sí que es queixa, vaja, no. Anem malament.
1: Sí, la pota
0: de sortida, sí.
2: No és una habanera, pròpiament, és un balset, però sí que és cert que molts grups d'habaneres, mm-hmm, òbviament, en els seus repertoris, quan actuen, sobretot a l'estiu, doncs incorporen no només habaneres, sinó altres tipus de ritmes, i aquesta que es diu la calma, o la calma, sí, de la mar, evidentment, doncs, que fa festa.
0: Sí, fa festa, i es canta al costat d'habaneres, però no és una habanera, vaja.
2: Exactament,
0: vaja.
2: Però sí que és de l'època que ara parlarem.
0: Ah, sí?
2: Sí, recularem fins al 19, si tot va bé.
0: Sí.
2: I a més, és d'aquesta composició, com molta gent es pensa que és popular, anònima,
0: sí,
2: és d'un autor, Nicolau Guanyavents, de Mataró, un personatge molt interessant, amb molts sentits, que va escriure música molt diversa, i que a més era un progressista i era un republicà, o sigui que
0: la podem sentir amb alegria.
2: I tant que sí.
1: O sigui, la relació política, societat, cultura i compromís, també l'habanera.
2: També.
0: És a dir, composicions d'aquesta mena, sí.
2: L'habanera, ara en parlarem, de seguida, va ser un ball de moda, va ser una cançó de moda, i totes les classes socials la van adaptar. Va haver un moment d'esclat, d'eufòria amb la Guerra d'Àfrica, l'any 59-60, un sentiment patriòtic. Aleshores, sí, molts republicans la van agafar, i cap als anys 70 ja va ser fins i tot un emblema de l'abolicionisme de l'esclavitud, perquè, clar, feia referència a Cuba, i aquesta llibertat, igualtat i fraternitat també la volien per als cubans, tot i que volien encara una Cuba molt espanyola, tenien aquesta contradicció als republicans federals. O sigui que l'habanera no només és un gènere musical, sinó, com deies molt bé, Josep Maria, abasta tota la societat i passa a ser un símbol que amb els anys es va transformant, es va ressignificant, i l'habanera, quan amb en Joaquim Rabassedi i en Joan Gai ens hi vam enfrontar en aquest segle XIX, l'habanera a Catalunya, ens ha acabat quedant un llibre que realment parla de la societat catalana, sí, d'aquesta època, sí, i amb tota la seva complexitat.
0: Parlem, per començar, abans dels orígens, què és una habanera, per ser exactes? Suposo que el ritme tan particular, aquella cadència que té, deu distingir bastant l'habanera d'altres tipus de música, però no sé si hi ha més característiques que podríem dir això és una habanera canònica.
2: Sí, exacte. Com bé has dit al principi, és l'evolució o la transformació d'una contradansa europea, i quan dic europea de finals del XVIII vol dir a tot el món colonial. Era un ball de figures. Què significa figures? Doncs que la gent va al ball emparellat, uh-huh, i tots hem vist pel·lícules de finals del segle XVIII, principis, sí, del segle XIX, on es fan aquelles, el molinet, el no sé què...
0: Orgull i prejudici.
2: Ah, exactament. Aleshores, a Cuba... Uns quants compassos d'aquestes contradances es van començar a ballar amb una figura particular que era de per parelles, s'ajuntaven com si fos un vals.
1: O sigui, agarrats.
2: Agafats, ben agafats.
0: Sí. No, com diu ella, agarrats.
2: Agarrats.
0: Que tècnicament està mal dit, però realment és l'expressió que s'ha fet servir.
1: Per entendre'ns davant,
0: sí, sí,
1: de...
0: Sí, sí, sí.
2: Exacte.
0: Sí, sí.
2: I, evidentment, agarrats va agradar molt, i en aquell fragment del ballar en parella era aquest el ritme d'aquell fragment musical.
0: Pom, pom, pom, pom.
2: Correcte. Llavors, va agradar tant que que tot es va acabar transformant en aquella part. I d'aquesta manera, explicat molt de pressa, a Cuba i després al llarg de tot Llatinoamèrica, a la primera meitat del segle XIX, encara aquesta Llatinoamèrica que es va independitzant del Regne d'Espanya,
0: sí, sí, 1820, 18...
2: va baixant, sí, sí, i a Mèxic també, sí, sí, i va arrelant a tot arreu. Fins que a la metròpoli, i especialment a Madrid, és a dir, aquesta és una primera notícia, no arriben per, arriben per mar, òbviament, però primer arriben a la capital d'aquesta metròpoli com a pur exotisme per l'aristocràcia de la cort. Són havaneres que arriben en forma de per piano, per escoltar en les soirées, no?, que feia aquesta aristocràcia, i fins i tot portaven cubans des de l'illa perquè fessin exhibicions de com es ballava ball, aquest ball, però en un entorn molt reduït.
0: Però això és curiós, o no tant, perquè en definitiva totes les metròpolis colonials, aquestes influències pseudo de les colònies sempre existeixen. Recordo a Berlín que es feien balls pretesament hutus de la gent, que cosa que ja em diràs, alemanys ballant hutu, no sé si és una cosa que lliga molt a l'orientalisme a França especialment, no només, etcètera, etcètera, etcètera, o les reticències, sí, sí, índies a la Gran Bretanya, no? O sigui que aquesta visió distorsionada del món colonial a la metròpoli sempre ha afectat molt.
1: Aleshores, i la superioritat, diguem, europea damunt dels altres, és el cas del tango, no? Però... és a dir, neix a l'Argentina però triomfa primer a París, és curiós, sí, sí, sí, i després torna a l'Argentina, sí, sí, triomfant, però abans ha triomfat a la que aleshores era la capital cultural del món, que era París.
2: Ara has parlat de tango, el tango també és un derivat d'aquesta contrada.

0: cos en tota la seva, no, esplendor, i pecaminós, etc, i feia pamflets, i atacava el ball d'una manera directa, i diu: "No sabeis, no habéis oído lo que dicen, con las libres se divierten, con las honradas se casan", amb un advertiment a les noies, no, que estiguessin alerta,
1: sí, aviam
0: què feien
1: que,
0: en el moment d'exhibir-se públicament, no? Aleshores, el ball sempre ha estat en el punt de mira des dels primers que van, capellans que van arribar a Amèrica a evangelitzar, entre moltes cometes. Sempre ha estat el gran dilema, perquè el ball no es pot prohibir, el ball existeix, no hi ha festa sense ball, i el ball era una forma de participació. El ball, no vaig al ball i miro, és a dir, tu per relacionar-te pels segles dels segles
1: ballo.
0: Has hagut de ballar i has hagut de cantar i has hagut de tocar un instrument. És el segle XX o finals XIX que hem delegat als músics professionals una activitat que era de tota la societat i que era participativa, i que per ser una persona social i funcional havies de saber ballar i cantar, si no, no et podies ni relacionar. Aleshores, el que passa amb l'havanera és que a Catalunya, a Madrid, a la península es continua, i a la resta d'Europa es continua ballant aquella contradansa transformada, que passa de tenir unes figures molt i molt complexes d'antic règim a deixar-se anar una mica, unes fórmules més relaxades, però com has dit abans amb el tango, arriba a l'havanera com un ball nou, i és clar, i triomfa per l'agarrat que has dit abans, perquè és un ball de parella i és la lenta de la discoteca, és a dir, és un ball cadenciós, exòtic, que transporta les parelles més enllà de les mirades de les mares que, sí, que es preocupaven, sí, òbviament, perquè la filla n'és amb segons qui, no?
1: O sigui, hem d'entendre que l'havanera, com a tal, no triomfarà fins que no es modernitzi. O sigui, començarà a tenir una certa influència, una cosa similar a l'havanera, però fins que no es transformi i aconsegueixi aquesta sensualitat amb el ball, etc, etc, serà un dels balls que o una de les músiques que estaran, diguéssim, amb diversos cercles durant la primera meitat del XIX.
0: Exacte, com deia abans, que és a la península, arriba a la cort, en tons aristocràtics, per a piano, cosa molt exòtica i molt puntual, la gent que està ballant valsos, el minuet està ja desapareixent enfront del vals, aquestes altres contradances europees, fins que arriba una guerra. Però no la que tothom imagina. Tothom imagina la de Cuba del 98. Algú pot arribar a imaginar la primera de Cuba del 68, però és que el 59 hi ha una guerra a l'Àfrica. Que dius, què té a veure l'Àfrica? Home, que és una guerra que inventen, vosaltres ho sabeu molt millor que jo, colonial. I s'ajunta el símbol colonial d'aquesta guerra amb el general Prim, les batalles de Castillejos, Tetuán, etc. L'any 59, amb la Renaixença i tot.
1: Així que, 1 de febrer del 60, la batalla de Tetuán, per ser exacte.
0: Exactament. Amb aquesta idea de d'acord, hem perdut, el meu pare ha perdut totes les colònies, Isabel II, però jo encara puc demostrar a Europa que tinc capacitat colonitzadora.
2: Vull ser potència per intentar treure els recursos com França està fent del geni.
1: S'ha de dir que hi ha una barreja més a més afegida, perquè des de l'època napoleònica, per tant, principis del romanticisme, o el moment en què el romanticisme esclata, dins dels exèrcits també la visió romàntica pesa molt. Les guerres tenen una visió romàntica que, com sabem, això és fals absolutament, però, per exemple, en el vestuari dels soldats o el tipus de regiment, els zuaus, que és una mena de, o els tiradors algerians, i en la guerra del 59-60 hi ha els voluntaris de Catalunya vestits amb barretina, faixes, perdenyes, i hi haurà la divisió basca, que van amb boina, etc, etc, per intentar recuperar els carlins cap a una nova visió del món. Llavors, això és l'exotisme dins de la guerra, es considera part de l'esforç bèl·lic, i l'exotisme és amb tot. Sí, amb el vestuari, amb la música, amb tot el que calgui. Per tant, no és estrany que la guerra del 59-60 provoqui també aquest esclat d'exotisme musical.
2: I amb la recuperació d'una autoestima de l'exèrcit espanyol, perquè estava perdent les guerres.
1: Sí, i tant.
0: I és en aquest moment del 59-60, de fet el 58 estan documentades els primers balls d'havaneres als jardins del Tívoli, recordem que els jardins...
1: El Tívoli de Barcelona.
0: De Barcelona, però molt tímidament, recordem que els jardins són uns espais de sociabilitat extraordinaris, i que hi ha una tesi en curs de la Núria Miquel, dirigida per Jordi de Roca, que ja tenim ganes tots de llegir. Són espais molt interclassistes, on tota aquesta modernitat i progrés, doncs, hi arriba, fins que ja els 59-60 es comencen a programar enmig de valsos i de rigodons i de llancers i d'altres ritmes de ball, aquestes americanes, que curiosament a Catalunya, a diferència de Madrid, que en continuen dint habaneres, habaneritas, li posem l'adjectiu

0: Diu americanes, com si vinguessin de tota Amèrica, no només de l'Havana. Hem de pensar que és un adjectiu, és dansa americana o dansa o contradansa cubana, no? Llavors a Catalunya sempre n'hi diem americanes, i abans has dit una cosa, Enric, molt interessant, la batalla de Tetuán. Has dit 1 de febrer,
1: 1 de febrer de 1860.
0: La primera havanera que es balla al Liceu, perquè hem de pensar que el Liceu acollien balls de carnaval i altres,
1: sí,
0: l'orquestra es posava a dalt de l'escenari, la gent ballava a la platea, es balla al febrer del 60, és a dir, demanen a cuita corrents al Liceu que hi hagi un compositor català que ens faci una americana. El Liceu està decorat amb retrats d'Isabel II, amb tot de decoració militar,
2: tot de banderes espanyoles,
0: tot de banderes, amb el general Prim allà.
1: El desembre del 59, o a finals de desembre, es convida tots els voluntaris de Catalunya que no han sortit encara de Barcelona a que assisteixin a una representació que corre cuita s'inventen i fan dues obres cantades exaltant els voluntaris catalans i la seva gesta que estan a punt de fer.
2: Els que els hi diuen.
1: Sí, de fet refan unes obres que ja tenen i d'un dia per l'altre escriuen dues obres que representen, imagina com devia sortir, no? Però, diguéssim, hi ha una exaltació patriòtica espanyola al voltant d'aquesta guerra que el Liceu constantment, molt més que el principal, perquè el teatre principal és més conservador i no té tanta flexibilitat com fa el Liceu d'inventar-se coses d'un dia per l'altre. El principal s'ho pren amb més calma i per això s'entén aquesta exaltació.
0: I a partir d'aquesta primera havanera que la va escriure Josep Jurg, que era el clarinet solista de l'orquestra del teatre, els balls de carnaval de l'any 68, 62, 63 i de tot Barcelona, de totes les societats que muntaven carnavals, s'hi van afegir. És el mateix moment que Josep Anselm Clavé comença a escriure l'any 60 Tula, la Guanàbana i les seves americanes corejades que feien als jardins dels Camps Elisis o dels jardins d'Euterpe, no? Per tant, és aquesta eufòria que a través de la música com a símbol, i no només és escoltar, és física, perquè allò es balla, és formem part d'aquest regne. A més, Isabel II ve a Catalunya, ve a Montserrat, fa la parafernàlia de dir soc jo la vostra reina, i és la banda sonora i l'emoció viscuda dels cossos ballant aquesta espanyolitat de que hem guanyat aquesta guerra al Marroc o allà en sigui, no? I per tant, triomfa en aquest moment.
1: Entenc llavors que fins que Clavé no s'hi posa, no hi tenen lletra les havaneres. Clavé segueix la moda que ja comença a imposar-se.
0: Molt interessant, perquè a la vegada que és un ball i Clavé fa balls corejats, també comença a circular com en forma de cançó. És molt ràpid d'explicar, per exemple, si tu penses en un bolero. Jo us pregunto, un bolero de Machín és un ball o és una cançó? És les dues coses.
2: Sí,
0: i per tant, la lletra però reforça, perquè té contingut pròpiament, reforça amb paraules exòtiques, amoroses, no només aquest símbol espanyol, sinó tota aquesta vessant sensual de l'època.
1: En aquest sentit, podem imaginar que les havaneres triomfen molt ràpidament, és d'aquelles modes que arrasa, ho hem experimentat a la nostra època, també hi ha determinats temes que més o menys enganxen una mica i desapareixen amb el temps i et pot quedar aquella cançó, però en canvi hi ha tot moviments musicals que d'un dia per l'altre tothom està sentint a la ràdio tipus de música. No sé si a la ràdio en l'època no existia, amb la manera va passar això.
0: Doncs mira, de vegades costa molt datar un fenomen musical, però en aquest cas és absolut.
1: És fàcil.
0: A partir de l'any 60 tothom puja al carro de l'havanera, és el ball de moda per excel·lència i és quan s'expandeix a totes les classes socials, no només els que tenen un piano i poden tocar les partitures a casa.

Només entre 1860 i 1881 a Barcelona hi va haver més d'un centenar d'entitats organitzadores de balls de societat, i entre aquests destacaven de manera molt especial els balls de màscares per Carnestoltes. Un dels locals que acollia aquestes ballades era el Gran Teatre del Liceu, on s'habilitava una pista de fusta damunt la platea per als balladors. En el repertori que tocava l'orquestra, ampliada per l'ocasió, no hi faltaven mai les americanes.

0: Saluda de Jaume, saluda els Bofarull. Ui, la Florència com va vestida. Si gairebé ensenya els turmells, la bagassa.
1: Deixa't estar de criticar, que ets un avorriment, i estiga't per la música.
0: Tens raó, quin goig que fa l'orquestra.
1: I tant. Pensa que hi ha 105 músics, que són 21 músics més dels que hi ha normalment quan toquen una òpera.
0: I quin munt de tambors. Un, dos, tres... N'hi ha 12.
1: Això sí que és una secció de percussió, com Déu mana.
0: Jaume, no sé què dir-te. Déu no sembla que aprovi aquestes festes. Com a mínim, si hem de fer cas als seus pastors a la terra.
1: Quines coses de dir, Rosa. Perquè ets la Rosa, oi?
0: Esclar que sí. Qui si no?
1: Ah, les màscares sempre em confonen, però són l'al·licient d'aquests balls de Carnestoltes. Llàstima que en molts teatres les vulguin controlar. No volen que les fem servir per fer mofa del poder o de la religió.
0: Els balls del teatre principal són més estrictes que aquí. Te'n vas de pet a la presó o et posen una multa. Són gent antiga, ja se sap. Una vegada vaig anar a la patacada i allà està prohibit transvestir-se. Sí, home, transvestir-se. Vestir-se els senyors de dones i a l'inrevés. Tampoc no et deixen entrar-hi amb el criat ni amb begudes, menjar o cafè.
1: Valga'm Déu.
0: Deixem a Déu fora de Liceu. Els dies que fan òpera els pots invocar tant com vulguis, però avui penso ballar fins a la matinada i més val que no en sigui testimoni.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Això és En Guàrdia.
4: Estem aquí a En Guàrdia amb l'Anna Costal i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant del naixement de les havaneres i el seu posterior auge, especialment durant el segle XIX. Doctora Costal, aquesta conversa una mica carrinclona, tot s'ha de dir, del Liceu, suposo que el fet de que les orquestres toquessin havaneres i en el Liceu, que ja era un lloc de prestigi, em volia dir que també les classes altes estaven absolutament capficades amb aquest tipus de ball.
5: Jo diria que estaven fascinadíssimes, igual que les classes populars. Aleshores, és un gènere musical, és un sentiment, és una emoció, és un ball, és una cançó, que serveix molt bé d'exemple per exemplificar com la música, depenent de l'espai on es toca i es canta i depenent del tipus d'instrumentació i de qui ho canta, ho balla, ho toca, saps en quina classe social i quins codis es desenvolupen allà, però no la mateixa música. És a dir, la idea de que l'havanera és popular, és una música popular, home, depèn. I si jo et dic que hi ha havaneres instrumentades per 100 músics per orquestra simfònica, claro, què em diràs? És com similar als valsos de Strauss. Ah, és música popular, ja, però allà hi ha un ofici i un art escrivint aquesta música per orquestra simfònica. Claro. Què vols dir que és popular?
4: Claro, que puguis tocar amb un parell d'instruments i vol dir que sí, que se sent i que pots ballar-lo, però que estan pensades en un altre nivell.
5: Diguéssim. Exacte, per tant, musicalment i musicològicament és un fenomen extraordinari per observar que tenim havaneres i el llibre en parlem, n'hem recollit centenars que es poden recuperar. Hem recuperat aquesta música, que de vegades quan presentem el llibre diem si hi ha algú que les vol tocar recuperar, perquè aquesta música ha quedat completament oblidada per unes determinades havaneres que es van recollir, en parlarem, al segle XX, i que són les que ara més són conegudes. Sí. Però aquestes del XIX són apassionants i us podríeu preguntar, bé, no tothom anava als balls del Liceu i les classes populars com circulava? Doncs circulava com els romansos, aquests fulls volanders que recollien havaneres o tangos, també s'anomenaven tangos. De fet, s'anomenaven tangos quan els protagonistes de la història amorosa que s'estava explicant eren afroamericans. Quan l'imaginari eren esclaus, directament amb aquest cliché que ja venia del Siglo d'Oro espanyol, el cliché de la parella còmica, d'en la Panxita i en Domingo, per exemple, són dos parelles arquetípiques, s'anomenava tango. I, per exemple, en les sarsueles surten personatges i diuen ara tocarem aquell tango calentet de fa pocs dies. Llavors, quan està aquesta americana amb música escènica, no sap si aquella música és el ganxo perquè la gent vagi a veure aquella sarsuela, si a partir d'aquella sarsuela aquella americana traspassaran els fulls volanders i a través dels fulls volanders circularà amb aquella música o amb una altra, perquè lletres i música són força intercanviables. Llavors, com des de la musicologia és apassionant observar de quina manera circulen, i com deia abans, és un exemple meravellós de veure com circulen a totes aquestes músiques. Llavors, els fulls holandès se n'han conservat molts, el fons Joan Amades, per exemple, està ple, però falten les músiques, i una cosa que hem pogut fer és trobar partitures per a piano, per exemple, que lliguen amb aquella lletra que circulava per les classes populars i que tocaven els músics secs a les ciutats, no? Llavors, això ha sigut meravellós.
6: Quan has dit en Joan Amades, vols dir que el Joan Amades, quan va recollir per tota Catalunya aquest drapaire,
5: sí,
6: que va anar a recollir per tot Catalunya tota mena de peces musicals, la podia trobar a les Garrigues o la podia trobar a Osona?
5: Sí, exactament. És a dir, no hem d'imaginar tampoc un altre tòpic, no?, que només els pobles de la costa cantaven havaneres aquests pescadors, com has bé dit abans a l'entradeta, ho cantava tothom. De fet, pagesos de Gramunt o de Llanfós o de més de cap a Lleida, abans hem parlat de Madrid, eh?
4: Sí, o sigui, sí, que sí.
5: Té de tot, però no té mar.
6: Raó per a les havaneres.
4: Sí, sí.
5: Aleshores,
6: tenim incorporat gens.
4: Sí, sí, i tant.
5: L'Amades, a principi de segle, sí, sí, va recollint, sí, tots aquests fulls holandès, alguns datats amb l'impremta d'Antoni Bosch, no?, que va ser una de les importants, que per cert va col·laborar amb en Clavé també, i esclar, allà hi ha moltes americanes. Aquestes americanes, se n'ha perdut el rastre musical perquè només hi ha el text, però moltes d'aquestes melodies les hem pogut recuperar en un altre font documental que no té res a veure i les hem pogut lligar d'alguna manera.
4: Per tant, hem de pensar que tota mena de festes, tota mena de poblacions de Catalunya, tant festes patronals com festes majors pures i dures més laiques, diguéssim.
6: Com la ball, el ball dels diumenges.
5: El ball del diumenge, sí, exactament.
4: Es feia servir, sí, aquesta mena de música, i en pocs anys, a partir de 1860, això crema, diguéssim.
5: Ara us posaré un exemple que conec bastant bé, Figueres, no?, per exemple, sí. Pep Ventura.
4: Sí, federal. Clar.
5: Exacte. Pep Ventura, conegut per les sardanes, no?
4: Sí.
5: Doncs bé, va ser tant la moda aquesta, d'aquest ritme i d'aquesta modernitat, que si tu ets músic i ets el líder de la teva orquestra, si això està de moda, ho has d'incorporar,
4: sí,
5: que Pep Ventura va dir, calla, faré sardanes havaneres. Llavors té 15 sardanes amb títols com El Guachindanguito, Quiereme Niño,
4: El Guachindanguito.
6: Una sardana que es diu així.
5: El Guachindanguito, que és una americana que procedeix d'una sarsuela d'un compositor de Madrid que es diu Barbieri. Llavors, ell, com que era el clarinet del teatre de Figueres, va tocar aquesta sarsuela, va agafar l'americana, no la va transformar només en americana, sinó que la gent, ara heu de fer exercici d'imaginació, ballant a la plaça de l'Ajuntament de Figueres, ballava en forma de sardana circular El Guachindanguito amb ritme d'havanera. No només això,
4: costa una mica, eh? Sí, sí, imaginació sí, però sí, costa.
6: Sardana amb habanera, sí, sí, d'agarrar. Home, clar, ja és agarrat, però un és diferent agarrat, sí, sí, no?
5: Però era amb el ritme de...
6: Sí, sí.
5: O sigui, amb una velocitat que no era a la velocitat cadenciosa que tenia l'habanera, o, per exemple, altres títols, veig que us ha agradat, Quiereme Niña Hermosa, això és el títol d'una sardana, o Me Voy a Cuba.
4: Clar,
5: no hi va anar mai, però Me Voy a Cuba.
4: Com a sardanes, la veritat, xoca molt.
5: Aquest... I en té una que es diu Allà voy yo, que jo pensava, Pep Ventura, on vas anar? Allà voy yo, que mirant la partitura ràpidament vaig veure que era La Paloma, una de les havaneres que més va triomfar fins a l'actualitat, és una de les més enregistrades i versionades de la història. Doncs tenim una sardana.
4: Però si tu ve tant a lliga una paloma, etc.
5: Sí, justament sí, aquesta, o sigui, aquesta tornada...
4: No.
5: No, perquè s'hagués dit La Paloma, i es diu Allà voy yo, perquè aquesta, la tornada no la va posar, va ficar un altre fragment amb les trompetes, i la gent ballava la sardana amb aquesta melodia de La Paloma de... Per tant, va arribar a tots els racons de Catalunya, totes les orquestres que justament en aquella època s'estaven separant de la municipalitat i s'estaven convertint en empreses privades, els músics d'orquestra que anaven amunt i avall, van haver d'incorporar necessàriament, perquè el públic ho demanava. El públic ho demanava i la gent volia ballar l'americana.
6: O sigui, en certa forma vols dir que aquesta explosió que hi va haver a l'últim terç del XIX i fins als anys de la Guerra Civil, d'orquestes a tot arreu, de tots els pobles de Catalunya, d'orquestes a tot arreu, tot això és fruit d'aquesta
5: explosió a partir de la Guerra d'Àfrica i els 60, després es va desvincular d'aquella guerra perquè ja es va quedar
6: una altra que va ser pitjor.
4: Sí, sí,
5: llavors, quan va venir...
4: 70, no me'n recordo, 77, potser és la següent incursió, després arriba el 1907, 1921, no, és igual, guerres d'Àfrica diverses.
5: D'Àfrica, ja passàvem les de Cuba.
4: Estava jo ara...
6: No, sí, hi ha episodis d'aquests, sí, sí, més o menys aquestes dades.
4: Sí, ara no et sabria dir exacte, però sí, sí.
6: Bueno, que acaben fins al 27 amb en Joan Primo de Rivera.
4: Sí, sí, sí, sí.
5: Però és boníssim perquè quan efectivament arriba la primera guerra de Cuba i els voluntaris catalans es tornen a embarcar per anar a una altra guerra, sí, en aquest cas a l'hivern del 69, la iconografia del comiat al port de Barcelona és la iconografia d'una senyora amb un mocador, com si fos la vella Lola, amb un mocador acomiadant el marit, el qui sigui, el fill, etc., que se'n va a la guerra. I en aquests fulls volanders, amb aquesta iconografia, amb aquests gravats, a sota sempre hi ha una americana. Donant ànims a aquell soldat que per quatre rals se'n va allà a morir, diguéssim, i amb aquest anhel de el que l'espera allà, que l'esperen les cubanes, exuberants, no? Com una terra de xauxa, tu vas a la guerra, però no pateixis.
4: Vas a gaudir.
5: Vas a gaudir, i les americanes, molt pocs anys després, 8 o 9 anys després d'aquest esclat, serveixen com aquest esperit de vinga, som-hi, tornem a la guerra. El mateix passarà amb la guerra del 98, finalment, no? Les habaneres...
6: Del 95 al 98.
5: 95 al 98 es queden...
6: De Cuba, eh?
5: De Cuba, ara, amb aquesta nostàlgia. I després arriben també amb aquesta nostàlgia al segle XX, després en parlarem si voleu, no? Però efectivament es van transformant d'aquella moda, aquella eufòria, aquell exotisme, a una mena de bé, ara sí que toca tornar a la guerra i ara sí que t'expliquem el que t'espera allà. És mentida, òbviament, aquelles cubanes exuberants que sembla que els esperin ja en el port de Santiago, d'allà on sigui, exposades al branco català, no? I que camina tan bé i que és tan guapo, no? Bé, és aquest anhel.

0: La sarsuela Robinson Petit, amb música i llibret de Josep Coll i Brita Paja, es va estrenar el 7 de desembre de 1871 al Teatre Circ barcelonès. S'anunciava com un tiberi líric-dramàtic ballable, basat en la història de Robinson Crusoe. En aquest cas, Robinson era un home carregat de deutes a qui els creditors enganyaven. El portaven de Barcelona a Vic, fent-li creure que era una illa selvàtica del Pacífic. Allà, un dels creditors, en Manel, es feia passar per negre. En línia amb Pitarra i altres autors que militaven en el republicanisme federal, Coll defensava d'aquesta manera la necessària abolició de l'esclavitud. Però encara va anar més enllà. En la primera manera coneguda escrita en català, feia parlar el personatge negre en aquesta llengua.
1: Soc negre de rango ringo i m'adic Domingo i m'estic aquí. Pues jo sóc l'apotecari i sóc l'herbolari d'aquest país. Si visc tot sol, és pel meu gust, perquè així, si faig un bunyol, no em pot criticar ningú. Jo l'amo sóc i el dueño de tota l'isla. No hi ha perill que hagi de tenir cap plet. Sóc poble i rei, d'un cop i per so, no temo que hi hagi mai, jamai, cap pronunciament. Jo curo fins los disgustos amb les pastilles de col i flor. Jo he fet l'uixarop pels sustos i en Ruiz Zorrilla diu que és molt bo. Jo he visitat en Balaguer i per so aquest govern m'ha dat la creu de Carlos III. Jo l'amo sóc i el dueño de tota l'isla. No hi ha perill que hagi de tenir cap plet. Sóc poble i rei d'un cop i per so no temo que hi hagi mai, jamai, cap pronunciament.
2: No sé què em fa sentir un negre parlant català.
1: No veu que sóc criollo d'aquí?
2: Bé, deus cantar el cuculler.
1: Fugi, fa negre ordinari. Jo sóc un negre decent.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Doctora Costal, acabem de sentir el Manel, aquest negre decent, que parla un català escaient, i en canvi el Robinson, el Robin, no ho veu clar, això de que parli català. Però que a les Havaneres el negre no parlava català, o com anava la cosa?
5: De fet, mireu, aquest document és extraordinari perquè és la primera Havanera...
0: Això que acabem de sentir ara.
5: Sí, és la primera Havanera que hem pogut documentar escrita en català. No ho hem fet explícit, però les americanes tenien text en castellà. Sempre, fins al 1871, que aquest compositor i escriptor inclou en aquesta paròdia rocambolesca del Robinson Crusoe.
0: És molt divertida la idea, sí, sí. Molt divertida.
5: És la paròdia, sí, ja, d'una sarsuela de Barbieri, compositor de Madrid, que al seu torn és la paròdia d'una òpera d'Offenbach, de París, que no hem anat a París, però les americanes i havaneres també triomfen a París, fins i tot amb compositors catalans. Doncs és la primera vegada de moltes coses. Primera americana en català, primera americana escena en català, és a dir, hi ha un públic, això és una sarsuela, la gent està mirant,
0: sí, sí.
5: Un personatge que es diu Manel, bé, això és una, ara entraríem en, sí, en l'argument i no cal, sí, que es pinta en fum d'estampa a l'escena, per tant tothom sap que no és negre,
0: sí,
5: i que fan l'escena aquesta que el Robinson el troba. Fixeu-vos que en l'original del Robinson Crusoe es diu divendres,
6: sí,
5: és el viernes o divendres,
6: sí, sí,
5: no?
6: Divendres, sí.
5: I en una... és a dir, com que és negre, no es pot dir divendres, s'ha dit domingo, perquè en domingo era el cliché que us he comentat abans d'aquest personatge negre que canta aquests tangos, sí, etc. No? Llavors, no només això, sinó que aquesta sarsuela s'estrena el desembre del 71 i es continua representant al llarg del 72 més de 80 representacions. Aquest negre domingo, ho hem sentit ara, no? Jo sóc poble i rei d'un cop, i és un negre que en català ho diu, i a més diu, jo sóc un negre digne, que no canto el cuculler, no? Acaba dient. I per tant, de cop veiem un personatge negre que canta una americana, per tant el situem,
0: sí,
5: per tant és en català, i estem en plena discussió en el sexenni democràtic, els republicans federals en plena discussió, mm-hmm, de l'abolicionisme. Llavors, a la premsa, a la Campana de Gràcia, etc., a l'Esquella de la Torratxa, es publiquen molts articles que diuen a Barcelona sembla mentida que encara hi ha negreros. I la discussió aquesta passa en el mateix moment, mm-hmm, que escena un negre canta en català, una americana, i més un negre molt digne. Pitarra també va incorporar algunes havaneres amb negres, en aquest cas en castellà, però que deien, no, és que jo sóc ministre i jo canto americanes, perquè és la meva música, però jo sóc un negre molt digne.
6: I sí, reivindicació.
5: Una reivindicació política molt forta, i que estigui en català els hi devia xocar molt, perquè mai ningú havia sentit
0: un negre cantant en català. L'Havanera podem deduir que era un cant, diguéssim, progressista, o va ser utilitzat per tots els costats per fer-la seva, diguéssim, aprofitant que era un ball de moda i un ritme de moda, doncs, escolta'm, el fem venir bé.
5: Exactament com dius, és a dir, hi va haver gent que, com abans hem parlat del reggaeton, que va utilitzar aquest ball, doncs, per dir pestes del ball, i amb una visió molt catòlica, molt conservadora, tradicionalista, etc, etc, i els més progressistes, especialment els republicans federals, la van agafar no només per ballar, per diversió, que també, sinó la van començar a agafar com, escolteu, que tenim una illa que està en guerra, encara funcionava, sí, sí, la guerra dels 10 anys, aleshores bé, tenim aquesta contradicció, que fem amb aquesta illa, que ens la sentim molt nostra, però volem que siguin lliures, etc.
6: Però no volem perdre el mercat.
5: Però no volem perdre,
0: sí, sí,
5: exacte.
0: Són dues coses diferents. Sí, sí. Durant el segle XIX hem vist aquesta evolució, suposo que just després de la guerra de Cuba, que és on popularment dèiem que la gent pensa o pensava que havia triomfat l'Havanera, suposo que tot i així l'Havanera sí que li va bé aquest final de la guerra de Cuba, perquè
6: la del 98,
0: clar, el 98, perquè parlar de Cuba, tots els diaris en van plens, hi ha una certa nostalgia, hi ha molta gent que torna, etc, etc, farà que tot l'ambient cubà, sospito, ha de ser molt present, i suposo que l'Havanera també
5: de
0: és
5: fet,
0: el cas.
5: De fet, l'americana continua en els balls de festa major.
0: Encara es diu americana en aquell moment?
5: Encara es diu americana.
0: Val,
5: sí, sí, sí. I tant es canta en format de cançó com es continua ballant. O sigui, jo he parlat amb gent últimament, des que hem publicat el llibre, que diu, és que la meva àvia parlava que ballava americanes. L'americana arriba fins als anys 20 del segle XX com a ball de festa major, com el pas doble, com el vals, com el vals jota, com el que sigui, no? I només s'estronca, finalment, amb l'arribada dels balls americans, però del nord, amb el jazz. Mm. Que després la gent més jove ja diu, no, això és dels avis, però té una vigència de 70 anys com a ball de festa major, ball de societat.

0: En el cançoner popular de Catalunya, elaborat al llarg de la segona dècada del segle XX, no hi apareix transcrita ni una sola americana, un fet que va contribuir a reforçar el tòpic mariner associat als seus orígens. Els estudiosos de la tradició musical van obviar-ne la importància, en part perquè la immensa majoria de veneres americanes eren cantades en castellà i també perquè buscaven tonades més arcaiques. L'estiu de 1929, el folclorista Joan Amades i el músic Joan Tomàs recorrien el camp català a la recerca de cançons. El 22 d'agost, tal com va deixar anotat Amades, es van trobar un pagès d'Agramunt molt interessat en recordar les americanes de la seva joventut.
1: Rolina del verde pel mar cantava feliç.
2: L'endemà al matí fèrem capalera. El sol batia de valent i ens calgué amagar-nos sota la barraca on ens instal·làrem com poguérem. El bon home, per un seu net, ja s'havia fet una llarguíssima llista de les cançons que sabia, formada tota per americanes, polques, rigodons i altres balls que havien estat en boga 60 anys enrere i que eren el doll cançonístic dels currutacos de l'època. Li vàrem dir que res d'allò ens convenia i li demanàrem que ens cantés la cançó de batre. El bon home ho feu, repetint-la diverses vegades, puig que era un bon xic difícil de recollir amb precisió. És una de les més belles tonades de treballada que coneixem i constitueix un veritable document musical interessantíssim. El bon home no se sabia venir que ens interessés aquella cançó, per ell tampoc a solta, i en canvi no féssim cas d'aquelles americanes del pinyol dolç que ell sols de pensar-hi el cor ja se n'hi anava.
3: En guàrdia.
0: Anna Costal, així que l'Amades veia que això de les americanes no és seriós, no és folclore de debò, no és popular com ha de ser.
4: De fet, l'Amades va recollir en aquests fulls volanders i més endavant va publicar aquestes americanes, però ell estava treballant juntament amb Joan Tomàs en aquestes missions de l'obra del cançoner popular de Catalunya amb uns objectius molt concrets, que era recollir aquesta memòria i aquesta tradició catalana de tots els països catalans. Va ser un projecte monumental,
5: sí.
4: Però, esclar, les americanes eren en castellà. Altres ballables, els balsets, etc. Molts eren en castellà, fragments de sarsuela, i això en Joan Tomàs, que era el músic, i en Joan Amades, sí, que era el folclorista, van dir, això no ens entra en aquest projecte.
0: Val.
4: I és d'aquesta manera que no hi ha ni una americana recollida en l'obra del cançoner popular de Catalunya. I ara em preguntareu, segurament, i com és que al segle XX això es va revitalitzar i com és que els grups de veneres canten veneres actualment i quines són aquestes, si abans has dit, no? Que
0: clar,
4: ja m'estic fent la pregunta.
0: No, ja està.
5: Però ens estalvia i és la feina.
0: Sí.
4: Aleshores, aquí hi ha un personatge clau, que és Xavier Montsalvatge, compositor, que just acabada la guerra, el 39, se'n va a Calella de Palafrugell a estiuejar una mica per Setmana Santa. L'any següent hi va amb Néstor Luján i els seus amics de la revista Destino.
0: Sí.
4: I comença a parlar amb els pescadors, i els pescadors li canten aquestes americanes, i ell diu, calla. Aquí és una cosa molt delicada d'explicar. Venim d'una guerra molt...
0: molt dura.
4: Saps, Josep Maria, sí, i Enric. Aleshores, no es pot parlar d'aquella guerra encara, però sí que es pot parlar d'aquella guerra de Cuba, perquè ja fa més d'una generació. I, per tant, les americanes sublimen, d'alguna manera, la guerra,
5: sí, eh?
4: La guerra espanyola, la pèrdua d'alguna cosa pel camí, diguéssim, i es fa amb aquest imaginari de la guerra de Cuba. Aleshores, Montsalvatge, que és un músic important, amb Josep Maria Prim, que fa uns dibuixos, i en Luján, fan un llibre, l'àlbum d'Havaneres, que es publica amb una edició de bibliòfil, bastant cara i molt limitada, àlbum d'Havaneres, amb aquestes havaneres que Montsalvatge transcriu molt pocs anys, si hi pensem, que l'Amades no les volgués recollir, sí, l'any 29, si pensem, no ha passat, sí, sí, tant, però ha passat molt, que és una guerra. Aleshores, aquest primer àlbum d'havaneres, bé, circula, i després, al cap d'uns anys, el 66, es publica un segon àlbum que es diu Calella de Palafrugell i les havaneres, sí, amb aquest record d'aquests trios de pescadors, trios vocals que cantaven, no només havaneres, sinó altres gèneres musicals, però ja es focalitza molt a Calella de Palafrugell, a la costa, amb aquest record d'una guerra que ve per mar, que és Cuba, etc. I es fa un segon recull. La presentació d'aquest llibre, Calella de Palafrugell i les havaneres, el 1966, es pot considerar la cantada de Calella de Palafrugell zero. És la no és la primera, sinó és la zero. Fan allà, fan una cantada, i ja l'any següent sí que comença de manera molt folcloritzada, podríem dir, amb un escenari i fora de l'espai d'aquests mateixos cantadors que ben dinat cantaven de manera natural, doncs comença la havanera que nosaltres coneixem.
0: Doctora Anna Costal, no tenim més temps, hem d'acabar el programa. programa. La doctora Costal és la coautora del llibre Les primeres avenides de Catalunya, Imperialisme i sensualitat abans de Carmen. I abans de plegar farem una cosa que en aquest programa no hem fet mai, que és això del disc sol·licitat. Allò, amb quina manera hem d'acabar?
4: Doncs mireu, si us sembla, amb una manera que es titula Ai Lola, que els grups actuals la canten com a anònima i que nosaltres hem pogut feliçment documentar 3 segles enrere, és a dir, el segle XIX l'hem documentat en aquells fulls volanders, però sense la música, i gràcies al rastre que van deixar a través del segle XIX i de principis del segle XX, doncs hem pogut documentar 3 segles de la mateixa avenera. Què us sembla?
0: Doncs ara la llancem. Doctora Costal, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies.
0: Josep Maria Soler Sabater, ens quedem amb aquesta avenera.
5: No, i a més, en la sensualitat de tot. Bum, bum, bum.

0: aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
6: Bona nit.
7: Passarel·la celebra el 40è aniversari.
8: Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava.
9: No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: temps per la cultura.
1: Déu-n'hi-do! Els mots compostos són un recurs ben productiu i genuí del català. Avui parlem d'insults compostos. Mitja cerilla, escalfacanyes, mala bèstia, mal parit, mal xinat, tita freda. Del barbarisme entranyable, sinvergüenza, en direm poca pena o poca vergonya. Tenim insults compostos en parts del cos? I tant, sobretot del cap, cap de suro, cap de trons, cap de lluç, cap de fava, cap de porc. Els valencians també en tenen uns quants d'insults compostos divertits. Algú que es fot amb mil merders és un xafaxarcos. La versió valenciana de aixafar guitarres és un embrutassopàs. Un dropo de campionat és un esgarramantes. La gràcia dels insults compostos és que estan oberts a creacions amb l'únic límit de l'enginy del parlant, és clar. Cap de pus, cagar perles, intenteu-ho, va!
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
3: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
4: Com?
5: Uf. Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Ja sóc a casa!
2: Xxt, no cridis, els nens llegeixen. Els he comprat la capsa regal de cavall fort i la del tetano amb una subscripció de 4 mesos. I mira, no paren de llegir.
3: No m'ho puc creure. Les capses regal de cavall fort i del tetano són el millor regal que els pots fer. Consulta els punts de venda a cavallfort.cat.
4: Jess?
5: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
6: Radio Vila Sacra!
5: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
6: Radio Vila Sacra!
5: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
7: Perquè ho tinguin en compte.
8: Amb la col·laboració de BN Group.
9: Imagina, crea, sorprèn-te.
10: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
11: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
12: Comença Arrela. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
13: M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions, gent de terra, gent de foc.
14: Molt bona nit a tots i a totes, benvinguts a una nova edició de l'Arrela, programa aquest, en què començarem parlant amb en Jaume Bernis, amb ell pels diferents barres que té, que de seguida explicarem, abordarem moltes qüestions interessants, capitals, que li passen al sector primari, especialment al del porcí. Després, el que farem és tenir una conversa amb qui en sap tant de cereals, que de fet els representa la Unió de Pagesos, el Santi Cau de Villa, perquè també tenim diverses qüestions que poc se n'han parlat en altres àmbits i que nosaltres desgranarem en aquest programa perquè preocupen i ocupen amb aquest sector dels extensius del nostre país. Tot plegat en una arrela que comença ara mateix. Som.
15: Ràdio Vila-sacra.
16: Amb nom propi.
14: Doncs som-hi, ens hi posem ja, ara us ho dèiem a la sumària, amb aquesta entrevista amb en Jaume Bernis, amb qui abordarem moltíssimes qüestions, també perquè té, porta diversos barrets, tots ells ens interessen per a la següent conversa que estem a punt d'iniciar. Recordem que és membre de l'executiva tant de JARC com del seu germà gran a nivell d'estat, COAC, també és el responsable del porcí de COAC, és a dir, a nivell estatal, i conseller del Comitè Tècnic, del Comitè Social i Econòmic a Europa. Per tant, amb en Jaume Bernis podrem abordar qüestions de cadascun d'aquests àmbits. D'entrada el saludem. Jaume, com sempre, moltes gràcies per atendre els micròfons i mira aquesta vegada que t'he vist amb molt poca antelació. Encara t'ho agraeixo més, Jaume.
17: Bon dia, Francesc. Gràcies per tornar-me a convidar.
14: Perquè, a més, anem, per exemple, amb el porcí. Tots els temes són prou interessants, però, per exemple, amb el porcí, clar, teníem Merco Lleida, que entrava en vigor fa pocs dies, i des de precisament a COAC, doncs, es trau un informe dient possibles afectacions, fent comparatives, per exemple, de preus, costos, etcètera, etcètera. Què és el que apunta aquest informe que treu des de COAC?
17: Bé, nosaltres, aquest informe que hem treballat i preparat des de COAC, hem anat a denunciar la diferència que hi ha de preu entre el productor, el que cobra el productor de carn de porc, i el que acaba pagant el consumidor. Hi ha un diferencial d'un 431%, i el més greu és que el productor de porc està perdent diners amb evidentment, amb la diferència que hi ha entre el preu de Merco Lleida en aquest moment, que és 1,30, i el preu de cost, que és 1,40, doncs perd 10 cèntims per quilo viu, si ho multipliquem per un porc de 118 quilos, que és de mitja el que se sacrifica, doncs estem perdent més de 12 euros per porc en aquest moment, no? clar, el més greu de tot això, Francesc, és que això no ho està notant el consumidor. El consumidor el que està pagant és la carn de porc més cara que mai, quan el sector o el productor és quan està perdent diners, no? En cap, per què ho fem? Per què volem destacar el que està passant? Perquè, evidentment, aquí el que és la part comercialitzadora, les grans superfícies, pues, com en d'altres vegades i en d'altres productes, s'estan fent l'arròs, en aquest sentit, perquè no estan aplicant aquest menys cost de la carn, perquè ve del tot del circuit de la cadena càrnica amb ells, i tenen més marge de cara al consumidor, i això és el que estem denunciant. I no només denunciant-ho, perdona, Francesc, sinó alertant al consumidor que no som els culpables els productors de carn de porc, sinó en aquest cas n'hi ha una part de la cadena, que és la gran superfície, que no està reflectint aquesta compra més barata de la carn als propis consumidors i consumidores.
14: Clar, el per què està la carn més barata, després hi entrarem, segur que molts ho són en qüestions com sí, la PPA, però claro, sí, també s'han disparat els costos, que a lo millor, a diferència d'altres vegades, aquí estic especulant, pot al·legar aquesta gran distribució, aquestes grans superfícies, que com que se'ls han disparat els costos, doncs, que el que fan és aplicar aquest increment, allò que ells sí poden, perquè la pagesia no podeu moltes vegades, perquè sí que, però sí que és cert que si ens atenem els antecedents, si no haguessin aquest augment de costos, jo especulo, segurament també no es notaria la davallada de cara al consumidor, perquè ha passat moltíssimes vegades el que dic, però aquí és cert que tots tenim augment de costos amb tots, i al millor això és el que aleguen. No sé si diguessin això, que els hi diríem?
17: No, aviam, pot ser, és un argument que evidentment els costos han pujat per tothom, val? Però també han pujat pel productor els costos, han acabat l'al·legació, aquest discurs de que tenen un increment de costos degut a la situació geopolítica i al tema de la guerra i a l'estat d'Hormuz a l'Iran, bueno, és un argument que evidentment és molt fàcil de fer anar, però jo incideixo en que la carn de porc en aquest moment no tindria que costar als consumidors i consumidores el que tenen que pagar, no? Perquè no s'ha reflectit en cap moment. Diguem clarament que l'efecte PPA va deixar el preu del porc a euro els primers anys, sí, i ara s'ha anat recuperant, estem a 1,30 i la tendència és que recupero, no? Però en cap moment, ni de l'euro ni ara a l'1,30, el consumidor ha notat que li baixés el preu de la carn de porc. Acabat, escoltem, parlem clar, quan un preu d'origen baixa, el que és el consumidor hauria de baixar, i això no s'ha reflectit. Ara, l'excusa és que ells també han tingut un increment de costos. Això estem parlant d'aquesta guerra, doncs estem parlant de 2 mesos i mig, 3 mesos. Quan hi ha el preu del porc a euro, la carn tampoc va baixar de cara al consumidor i al consumidora.
14: Sí, sí. Un increment de costos que, clar, perquè aquí no ho sap ningú, marcada per aquesta guerra a l'Orient Mitjà, clar, que aquí també, no sé si dir-ho així, el procés li obre una oportunitat, perquè un dels grans damnificats són els productes per fertilitzar les terres, i ja vam veure, quan va haver fa molt temps una pujada de preus, que els adobs naturals, és a dir, les dejeccions ramaderes, doncs molts pagesos van tirar cap a aquesta opció, perquè eren preus totalment prohibitius. No sé si ara això s'està donant, si cal aprofitar aquesta situació, si cal accentuar-la, és a dir, això ja està passant?
17: Estem repetint la causa-efecte dels increments de costos que van veure a l'inici de la guerra d'Ucraïna, a Rússia, que van ser del 40%. Ara ens trobem amb el mateix. I llavors ja vam tindre un increment dels fertilitzants també del 40%. Però és que ara s'està arribant al punt de que hi ha fertilitzants minerals que estan en un increment del 70%, que parlo de la urea, no? Clar, aquesta causa-efecte està potenciant uns fertilitzants que els tenim des de sempre i que en aquest cas són fertilitzants orgànics que venen de la gestió de, de les nostres dejeccions ramaderes i que, a més, Brussel·les està marcant el camí que hem d'anar cap aquí, hem d'anar a reduir tot el que és fertilitzants d'origen fòssil, fertilitzants minerals, i hem de potenciar els fertilitzants d'origen orgànic, que és, en aquest cas, doncs, tot el que va sortint d'una planta de compostatge, de tractament, d'on se subministra ja molta part del territori, estic parlant de bioproductors al Carràs, d'on els fertilitzants orgànics estan incrementant el llistat de clients per la puja, evidentment, dels fertilitzants minerals, però també estem augmentant la cartera de clients perquè hi ha empreses importants de fertilitzants minerals que venen també a comprar fertilitzants orgànics per poder abastir els seus clients que estan canviant cap a l'orgànic.
0: Claro.
17: Clar, aquí hi ha un canvi molt important i una causa-efecte d'arguments i en aquest cas de propostes que hem fet des del sector des de fa anys, que és potenciar la fertilització orgànica i potenciar tot el que són les dejeccions ramaderes. Parlo dels fems i parlo dels purins i també de les gallinasses, no? Nosaltres això ja ho hem demanat i proposat

0: clar, fertilitzant mineral, perquè els cultius, parlant del panís, parlant del, de l'alfals, bueno, parlant del cereal sobretot, necessiten més unitats fertilitzants de les 170. Hi ha països a la Unió Europea que ja tenen aprovat aquest increment fins als 230-250 unitats fertilitzants de nitrogen per hectàrea. Això és una reivindicació també de JARC i COAG des de fa molts anys, que aquest topall de les 170 s'augmenta fins a les 250 unitats de nitrogen per hectàrea.
1: Entenc que si dius 250 deu sortir d'algun estudi, que són les necessàries, o heu pensat vosaltres, a dir, per què 250 i no 210 o 300?
0: Bueno, nosaltres anem al topall perquè hi ha cultius, no, a veure, les produccions de diferents cultius, sobretot del panís i el fals, i els cereals, a l'hort del blat, però sobretot el panís i el fals, necessiten molt nitrogen, d'acord? I en el que ens deixen tirar d'orgànic no arriben ni a la meitat del que necessiten. Necessiten més de 300 unitats a vegades per hectàrea, a produccions de 15 i 16.000 quilos de panís per hectàrea. Clar, si aquests 270 els portessin fins als 250, només me'n caldria aplicar de mineral 50. Però és que ara hem d'aplicar el mineral per a poder tindre o mantindre les produccions que podem treure en aquests cultius. N'hem de ficar l'altra meitat. De les 170 n'has de ficar pràcticament 100-150 de mineral. I això en aquests moments és prohibitiu. Per això, més que mai, i això ja ho hem traslladat al Ministeri, més que mai que agafen la proposta i que la instauren, perquè no demanem res més que d'altres països de la Unió Europea tenen, i que aixequen el topall de 170 unitats de nitrogen per hectàrea.
1: Jo sempre dic el mateix, quan qualsevol organització trasllada alguna cosa a l'administració, en el fons s'ensuma si allò, com diuen en castellà, caerà en saco roto o li faran cas, si ho atendran o no. Què et diuen les? Com ho veus? Complicat? Sembla que pot prosperar?
0: Bueno, ara hi ha aquesta pressió constant que petroli, tot el derivat del petroli, tot el que ve de fòssil, pues, té tot aquest increment pel tema del petroli. Aviam, a la guerra d'Ucraïna vam apujar els costos un 40%. Ara te torno a insistir i dir que els fertilitzants minerals s'han pujat un 70%. Clar, si ara no actua el govern, és que va en contra de rebaixar costos quan se poden rebaixar perquè tenim el producte, que són les dejeccions ramaderes dels fems i els purins, d'acord? Tenim el producte, que no obro la porta en aquest sentit. Quan tu tens el producte que pots aprofitar, doncs és una irresponsabilitat clara per part de l'administració, i ara parlo de Ministeri d'Agricultura, que no ho faço.
1: És que
0: per això JARC, COAG ho han demanat, i ho han, però no una vegada, ho han demanat moltes vegades, i ara seria l'hora de que la veritat tu ho belluguessin.
1: De fet, en aquest mateix programa ens ho havies explicat, eh? I no fa dos dies, sinó fa anys, eh? Però, clar, mira, els antecedents de la setmana passada, allò que parlaves de la responsabilitat o irresponsabilitat, perdó, fa dues setmanes, en aquest mateix programa, parlàvem del tema de les matèries actives que s'han prohibit amb cultius, i es demanava una pròrroga, que us es prove, que en el cas de la fruita 2, permesa en pròrrogues en molts llocs, en molts països, molts estats membres, entre ells Alemanya, i aquí, que som més papistes que el papa, no l'acceptem, quan aquí tindrem problemes més grans, i que aquella fruita, el 75% de l'exportació se'n va cap a Alemanya, que sí l'autoritza. Vull dir, i el Ministeri va dir que no, per enèsima vegada, doncs amb qüestions com aquestes. Per tant, a vegades se preguntava si sabem o no si aquestes qüestions se les poden creure, perquè també, i afegim, me fico al cap d'en Belja, allò de dejeccions ramaderes pels conreus, al cap tenen purins que contaminen, segurament, i, bueno, i que poder és el que frena tot plegat. No sé si...
0: És que Francesc, perdona, clar, aquesta imatge de que contaminem, ja hi ha d'altra gent que se'n cuiden de pregonar i,
1: clar,
0: i reforçar-la, no?
1: Que no dic que sigui certa, eh? Vull dir que quedi clar, que jo dic al seu cap, per això he volgut matitzar, que quedi clar, perquè a més, si una feina fa la pagesia és exquisita, perquè em direu en quina feina...
0: Aquí,
1: fil per

0: ha notat d'on ve, com s'utilitza, quan se'n tiren, se tenen inspeccions al respecte. És a dir, el que es fa aquí és que no es fa enlloc del món, però vull dir que no, no és el cas, però també sabem el desgast polític que poden tindre per això que uns altres venen.
1: És clar, vull dir, n'hi ha que tiren cap al seu cantó quan veritablement la imatge del sector aquests últims 10 anys ha canviat, parlo del sector ramader, moltíssim, perquè hem estat reduint el que és l'amoniac, s'ha reduït més del 50% pel sol fet de l'aplicació del sistema d'aplicació en mano a aplicació, diguéssim, enterrada. Vull dir, aquest fet que no en parla ningú perquè no els interessa ja, perquè la veritat és que s'ha deixat tot aquest pes d'emissions d'amoniac.
0: Sí.
1: No en parla ningú, doncs això s'ha fet i acabat. Torno a insistir, moltes de les granges que tenim aquí a Catalunya estan apuntades o estan participant en projectes de plantes de compostatge o plantes de biogàs. Tot això, tots aquests sistemes, que no descobrim res, que ja fa 20 anys que això ho van veure ramaders que van anar a Alemanya i Dinamarca, que ja estava instaurat. Estem fent el que marca, el que vol Brussel·les cap a aquesta gestió o aquesta millora gestió de les dejeccions ramaderes. I encara hi ha gent que ens criminalitza quan estem canviant poc en poc la imatge d'un sector que cada vegada és més professional i que cada vegada està fent les coses millor. Clar, tot això, si els que ens trobem no tenim l'oportunitat com ara jo em trobo i l'oportunitat que vosaltres ens aviseu, els que teniu el micro per poder explicar-ho, doncs ho hem d'anar explicant. I jo m'encanso, bueno, no m'encanso perquè ho explicaria com vingo, no? Però són moltes les vegades que incideixo que en 10 anys cap aquí el sector ramader està canviant, ha canviat moltíssim, a veure, com en tots els sectors industrials i econòmics sempre n'hi ha que ho fan malament, vale? I això el que hem de fer el sector ramader, inclús denunciar-ho, si ho sabem, però la gran majoria estan treballant cada vegada millor.
0: Com tots els sectors a la vida, és a dir, hi ha sectors o àmbits que, o ONGs, ja ho sabem prou bé, que fan una feina excel·lent, però sempre hi ha algun burinot que et pot ficar a la taca, però que l'excepció no ens faci de perdre de vista el que és la normalitat, i la normalitat és aquesta excel·lència en tots els manejos, també, evidentment, amb el respecte al medi ambient, però també amb la resta que tenim aquí. És que, a més, ens ho diu el món, no ho diem nosaltres, ens ho diu el món, i a vegades costa d'entendre. I no deixi de ser curiós, faig l'apunt només perquè el Jaume ho ha dit de passada, jo subratllo, ja en parlàvem àmpliament fa 3 setmanes, també, que, ostres, que un servidor quan començava fa 22 anys, cada dia, com ha fet ara el Jaume, en parlaven, quan parlaven del porcí d'Alemanya, de Dinamarca, quin ramader de les Terres de Lleida no s'ha anat de viatge a conèixer com ho feien? Totes aquestes plantes que fan dels tractaments de les dejeccions, siguin purins, siguin gallinasses, etc, fems de vaca, i ara que si posa el territori que tothom hi estava a favor, jo el primer, i ens segueixo estant, ara uns altres es desperten dient que això no va bé, i fa 2 dies aquells que diuen que això no està bé ens que aplaudien i dient que a tot arreu hauria d'haver, doncs, aquestes plantes que fan aquest tractament de dejeccions, clar, que s'aclareixin, perquè a més, i és important, hem dit la paraula puri que té aquesta penyora clavada, però és que hem convertit un puri de la versió que imagina tothom més terrible, que no ho és, però la que s'imagina, amb, i ho diem amb majúscules i subratllant-ho 50 vegades, amb un subproducte, és a dir, amb una cosa que va bé per a molta gent, que és per fertilitzar els nostres terrenys, i que en moments com aquests, això s'ha de notar a la cistella de la compra i altres qüestions, amb la sobirania alimentària, etc. Per tant, doncs són de les coses que s'han de subratllar i s'han de posar en valor, que el Jaume les ha dit quasi de passada. Et volia preguntar també, Jaume.
1: Sí, no, està clar, El puri, que fins ara molts el consideren com un residu, és un recurs i un subproducte del que en podem treure fertilitzants orgànics,
0: sí.
1: Podem generar energia elèctrica i podem també generar gas i biometà. I això, que ho tinguin clar la gent, que això és així perquè hi ha una realitat. a Bioproductors Alcarràs, on ja tenim la fase acabada del biometà i estem produint biometà de tota la gestió de les dejeccions ramaderes dels ramaders i ramaderes que estan apuntats a Bioproductors Alcarràs, que són ramaders de vedells i ramaders de porcs.
0: Sí, sí. Me'n vaig a Mercosur, m'imagino que és d'hora, però clar, doncs això, aquesta posada en marxa provisional després de la... bueno, ja no entrarem en com ho va gestionar Ursula von der Leyen, que va dir que si se n'anava, recordem aquest acord, doncs està al Tribunal de Garanties Europeu pendent de si es va fer bé o no, per tant es valide, però va tirar pel dret i va dir no, nosaltres es l'apliquem de moment i avall, no? Quan havia dit als eurodiputats per correu electrònic que si el ficaven allà que no l'aplicarien, quasi com una amenaça, i després l'envien al tribunal per pocs vots, però l'envien al tribunal, i ha hagut l'aplicació tot i les alertes que molts sectors, sí que és cert que amb algun sembla que els podria beneficiar del sector primari, com és l'oli i el vi, però sí que acaba sent un gran risc per a molts altres. Diverses preguntes al respecte, Jaume. Que entrarà en vigor fa pocs dies. No sé si... Sí, això d'alguna manera ja es nota, perquè no sé si, com que porta tant temps allò fraguant-se, si estaran ja alguns preparats per aterrar, i o quan penseu vosaltres que es pot notar les conseqüències que tant heu alertat per alguns sectors, especialment vedella, a casa nostra.
1: Primer que res, deixa'm dir un detall important, perquè tots parlem de la Unió Europea, que és un exemple de democràcia, no? I que tenim un Parlament on estan els 27 països representats, i resulta que aquesta senyora, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió, que quan se va decidir en votació per Parlament Europeu de portar al Tribunal de Justícia Europeu el Tractat de Lliure Comerç de Mercosur perquè el validés, ja va dir que encara que es votés i que es demanés això s'engegaria, i es va engegar ara fa dos dies o tres. Sí. Vull dir, no només ho va dir ella, més que res ho ressalto perquè és molt significatiu, perquè ho va dir el propi canceller alemany en declaracions públiques, no? Que Alemanya faria que això tirés endavant. Clar, aquí hi ha una falta de democràcia per part de la pròpia comissió, que s'atureja i es passa pel forro,
0: sí, sí.
1: Malament, més en mantindran a tots els eurodiputats que fan una votació en què se decideix que aquest tractat se té que validar pel Tribunal de Justícia Europeu. O sigui, la comissió passa per davant del Parlament, i el Parlament hi ha més de 300 eurodiputats i eurodiputades que els votem, els 27 estats membres. O sigui, una falta de respectar la democràcia tremendo per part de la presidenta de la Comissió Europea, i donant-se o estirant la mà clarament al seu canceller alemany, perquè evidentment ella també és Alemanya i és del mateix partit que el propi canceller.
0: Sí, sí.
1: Això no havia passat mai en cap tractat dels que s'han engegat i en cap reglament que no es tingués en compte la votació del Parlament. Per això que hem de dir que primer hi ha una falta de democràcia per part de la Comissió Europea, per part de la seva presidenta. Segon, si això estem notant o no hi ha els efectes. Hem de dir que no.
0: Però teniu previsió de quan es poden notar? Perquè clar, insisteixo, fa tant temps que s'està preparant que jo també penso, especulo perquè no ho conec, Jaume, però a vegades tot és més fàcil. Ets una grandíssima empresa càrnica, per exemple, de vedella d'Argentina, i el que vols no només és aterrar a Europa perquè te la pagaran millor, perquè hi pots competir amb preus, que és el que acaba de mirar el consumidor, sinó que segurament aquestes grans firmes han fet el possible no per aterrar, sinó per aterrar els primers, perquè competències seves no s'hi puguin oferir coses similars. Per tant, segur que ja s'han fet tractes, acords, tot el rotllo, i per això jo especulo, no en tinc dades, però especulo que pot ser que es noti més d'hora que tard, però no sé si sobre això tu en saps alguna cosa o teniu algun temor o alguna indici, alguna cosa.
1: No tenim dades, havíem preparat un contingent de contenedors de carn de drella, com estàs dient, i portar-los aquí entre fet i fet. Si ara ho preparessin, doncs de segur que d'aquí un mes podria estar aquí, no? Ara bé, si veritablement volen fer complir el que ens van dir que farien complir també amb el tema de les clàusules de salvaguarda, que des del sector, des de JAC i de COAC, com ja han fet en d'altres tractats de lliure comerç com el del Marroc, s'ho han passat pel forro, clar, si volen fer complir el que ens han dit que volen fer complir, doncs tampoc podrà vindre tota la carn que es desitgen en aquests països, perquè no compleixen les normatives que aquí hem complit.
0: Claro.
1: Ara bé,
0: però
1: no l'enterarem, Francesc, perdona, però els propis països de Mercosur ens diran, el primer barco que arribo aquí en tones de carn de vedella o en d'altres productes del Tractat de Lliure Comerç ho faran públic, que ho sabrem. Si això està en marxa, evidentment, això ha començat a caminar aquesta setmana. Vull dir, quan tardaran estar aquí? Bueno, pues si ho tenien preparat aquests països, parlo d'Uruguai, Argentina, Paraguai i Brasil, tenien preparat els contingents de carn en contenedors per a poder entrar aquí, pues el que costa sortir el barco de Brasil o d'Argentina i arribar aquí al port de Tarragona o al port de Barcelona o al port de Cartagena.
0: Claro. Et volia preguntar, perquè estem pràcticament fora de temps, si he trobat amb el comissari, vull pensar que el mateix que dius aquí li devies traslladar amb ell, comissari d'agricultura, i no fa tant, però perquè quedi clar, perquè, clar, una de les grans reivindicacions del sector és que si qualsevol, no per que es tingui res en contra ni d'Argentina, ni de Brasil, ni de qualsevol país del món, sinó allò de dos dits de front i no cal entrar-hi, però com he explicat 50 vegades, és, si tu vols vendre a Europa, compleix la mateixa normativa que es compleix aquí. Si et diuen que no pots utilitzar aquest producte perquè no és beneficiós per la salut, i els productors d'aquí no ho fan, busquen alternatives, que encaneix no sé quan el producte, i l'altre no ho fa, ostres, estàs indirectament dient-li al consumidor que no t'importa la salut. Perquè si aquí el prohibeixes perquè va malament per la salut, i allà no, què passa? Val? Llavors, simplement el que sempre s'ha demanat és que es competeixi amb igualtat de condicions. Clàusules mirall, se'n diu, de forma, perquè és una terminologia que a vegades utilitzem i que poc expliquem. Ara, sobre això, sobre que compleixi el mateix, se van sentint alguns responsables diluïdament, no, que si vinen a Europa no han de complir el mateix, però després els escape altres, si ho recollim al programa, com el Feijó, que deia, no, quan s'apruebe, perquè recordem que el Partit Popular, tant aquí com a Europa, va votar a favor de Mercosur,
2: Ràdio dels socialistes, Sacra.
0: I deia el Feijó, el líder popular, mis compañeros de Europa me han asegurado que tratarán de incentivar, de tirar adelante unas salvaguardas que incentiven que se haga lo mismo, ¿vale? Incentivar és paper mullat, és a dir, escolta, jo li recomano a vostè que no vagi a 150, si no fiques multes, vas a 150 per l'autopista. Per tant, és paper mullat i per tant està reconeixent que no està complint. Potser perquè altres si han dit que si entren a Europa han de complir la mateixa normativa. Ens tracten de rucs, o sí o no, que han de complir la mateixa normativa, llei en mà, sí o no?
1: Bueno, és el que t'estic dient. El que tenim fins ara de coneixença és no. I això ho tenim en el Tractat de Lliure Comerç en Marroc.
0: Claro.
1: Hi ha uns topes de sobretot d'hortalisses, que s'ho han passat pel forro. Hi ha uns topes, hi ha uns controls de segons quins productes no poden entrar, s'ho han passat pel forro. Vull dir, quan nosaltres dius, és que, hosti, no us cregueu mai res, perdona, no ens ho creguem perquè tenim prou arguments i dades perquè ens han enganyat.
0: Sí.
1: Nosaltres necessitem el comerç, des de JARC i des de COAC, ho diguem, necessitem el comerç, però un comerç en les mateixes condicions tots plegats.
0: Clar.
1: En acabat, això no hi és en aquest moment. Les condicions socials, estem parlant de tot el que és el tema social, estem parlant de sous, de maneres d'estar en allotjaments o de maneres de viure, d'alimentar-se.
0: Respecte al medi ambient
1: estan molt lluny de nosaltres, però en acabat hi ha els controls que tenim mediambientals, quins són els nostres i quins són els seus, els controls de benestar animal, quins són els nostres, quins són els seus. Estem anys llum uns dels altres. Per això que si tinguéssim algun tractat de lliure comerç on haguéssim vist que un país que està fent aquest tractat d'entre un producte amb conseqüències de productes fitosanitaris que estan prohibits a nivell europeu, se'ls sancionés.
0: I que estàs incentivant que aquella gent...
1: passi del cupo, sí, que està establert. I si li digués això, entorna teu que estàs passant del cupo. Tot això no ha passat. I com que no ha passat i no passa, doncs, perdoneu, però com a pagès, com a ramader i com a d'altres companys que estan dins del sector, no ens ho creguem.
0: No, no. I a més,
1: això fa que tinguem aquesta posició tan contundent, tot i que necessitem del comerç, perquè ens han enganyat contínuament, si té clar.
0: Absolutament. I recordem, hi ha molts casos, però no tenim d'esperar més, l'avellana, quantes vegades s'ha trobat a la frontera, a Turquia, doncs que portaven coses prohibidíssimes, amb algunes vegades ens ho han explicat, però no ha seguit arribant. En fi, Jaume Bernis, que si no, ha passat volant 30 minutets, però agraïm i molt que de nou hagis atès els nostres micròfons, insisteixo més, amb poc marge de maniobra, perquè teníem tants temes importants que tots els controlaves tu i encara n'haguessin parlat de més, que t'agraïm i moltíssim que de nou hagis atès els nostres micròfons. De veritat, moltes gràcies, Jaume.
1: Res, ja ho saps. En aquest cas, agrair-te l'espai que ens deixeu, Francesc, per poder explicar el que vivim, el que sentim i que la gent coneixi la realitat de per què diguem sí o per què diguem que no. Moltes gràcies, Francesc.
0: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
3: L'entrevista.
0: Doncs som-hi d'un sector importantíssim com és el porcí a un altre que també ho és molt, que és el dels cereals, els farratges, i que també té molta relació amb el tema de la ramaderia, perquè recordem que una part important, doncs, serveix per donar de menjar al nostre bestiar. Un sector que quan va estallar la guerra d'Iran, ja ho apuntàvem aquí d'inici, que segurament és el que més pateria, perquè els abonos, els hidrocarburs, no cal dir-ho, doncs s'han encarit moltíssim, i per aquest sector representa els percentatges més elevats dels costos de producció. Per tant, a qualsevol economia, doncs, quan et val produir una cosa i a quan la vens, aquí al marge de benefici, no? I m'imagino, Santi Cau de Villa, responsable d'aquests sectors herbàcies d'Unió de Pagesos, que els números ara no han sortit ni de lluny. Bon dia.
4: Exactament. Bon dia. Bàsicament, ni de lluny no. Podem tenir collites raonables i calaixos més que buits foradats, bàsicament, no, que tenim aquest any al davant.
0: I suposo que, perquè mira, hem parlat a vegades d'altres situacions que... saps que allò és conjuntural, saps quan acabe, pots pensar que mira, però claro, ara per ara aquesta situació de geopolítica boja, que no saps què passa i que les notícies que a vegades sembla que la cosa s'hagi d'accentuar, és que ja fins i tot malament on estem, però pitjor aquest clima d'incertesa mirant endavant.
4: Bueno, bàsicament estem en una situació molt complexa en què no podem fer absolutament res el que tenim al davant, perquè no podem fer, qui digo que ho pot fer, que m'explico com ho pot fer. Però el tema de la guerra ha ficat els preus dels adobs i dels gasolls amb un preu insostenible. La urea va arribar a 1.300 euros la tona, avui estem parlant de 800-900, quan és el preu raonable per poder treballar serien 250-300 euros, no? amb aquest punt ja tenim molt a dir, no? El gasoll, doncs, ha pujat més d'un 40%, i després apareix un factor també que és bàsicament la mà d'obra. No tenim tampoc mecànics per poder arreglar els tractors, moltes explotacions tenen un tractor parat per si s'espatlla, tenim un altre, i bàsicament en una situació molt complexa en tots els sentits. Això per una banda, els preus no pugen, també tenim un tema que és que hi ha oferta, i com hi ha oferta doncs no pugen. Veurem el que passarà si no, la gent no pot tornar a adobar com correctament, o a nivell global hi haurà un consum i una davallada de producció perquè les finques no s'adobaran com tenen que adobar-se. També hi ha la possibilitat de que entren en consum les etanoleres i comencen a utilitzar blat de mono per competir contra el petroli, i llavors doncs, podem passar a tindre una abundància de cereal, no tenir-ne, o a costos totalment disparats amb, una, amb un canvi molt greu, no? Però aquesta situació, doncs, bueno, a dia d'avui no és, s'ha d'aguantar, s'ha de pagar i veurem com afrontem aquesta situació tan greu que tenim al davant.
0: Ens deia ara mateix el Jaume Bernis, de JARC, que ha demanat al Ministeri, no és pas d'ara, diria que vosaltres també ho havíeu fet amb anterioritat, però que ara han pressionat més, demanant doncs que precisament per no haver d'utilitzar els fertilitzants químics, que es puguin utilitzar els procedents de dejeccions ramaderes, que actualment hi ha una limitació de 170 unitats d'adob, passant a 250, que això ja ho fan altres països, perquè tindríem aquesta doble avantatge. D'una banda, doncs, reduir aquests costos disparadíssims per als molts sectors de la pagesia, però especialment pels extensius, cereals i herbacis. I jo també li he preguntat, dic, escolta, i què te diu el LAS de si el Ministeri dirà que sí o dirà que no? Què en penses de tot plegat?
4: Bueno, jo no contradiré molt menys el Jaume Bernis, perquè sap molt bé el que es fa des de fa molts anys, però em crida l'atenció perquè Unió de Pagesos ja fa 14 anys que això ho demana.
0: Sí, no, ja també fa temps, no sé com fa, però vull dir que ara s'ha accentuat el demanar-ho, perquè a més ja en estudis ja fa temps que n'hi ha, eh?
4: Sí, està però... Catalunya, el País Basco, València i Aragó ho han demanat directament a la Unió Europea. Després hi ha un tema molt clar, a part d'això que ara ho demanem, no, ho portem demanant, però la més aberrant és que estem obligant a granges de porcs a destruir el nitrogen, no? I estem comprant urea, però que l'estem comprant. Això empobreix en un país. Això en altres, les Unió de Pagesos repetidament ho han dit i ho hem exposat damunt de totes les taules amb les quals ens hem assentat. No pot ser aquest empobriment del país que estem tenint, i això és un tema que tots els sectors sabem. A part que puguem ficar més o menys dosis, en una situació excepcional com aquesta situació que tenim ara, tindria que ser que l'adob orgànic poguéssim utilitzar on fos i com fos. Estem en una situació que no tenim aquí per sort de guerra, i és una guerra que ens arriba igual, que estem patint moltes, diguem, seqüeles per la seva part. Llavors, tindria que tindre poder articular eines amb la mateixa sintonia o amb el mateix context, que és una guerra en aquest sentit. I amb això tindria que poder aplicar com bonament creguéssim i aprofitar al màxim. I sobretot no obligar a destruir ni un sol quilo de nitrogen.
0: Clar, i el que a vegades fa consumir tot amb un especial pessimisme és que moltes d'aquestes coses t'acaba dient la classe política de qualsevol administració de casa nostra, és que això depèn de fora, nosaltres no podem fer res. I aquí que sí pot fer, que és relativament senzill, que hi ha cert consens al món de la pagesia, que hi ha estudis que avalen que les plantes es dedicaven a això, que les taules estan desactualitzadíssimes per mil motius. I que això hauria de ser fàcil.
4: Bàsicament...
0: Hauria de ser fàcil. Si amb això no s'hi posen,
4: perquè
0: en fase optimista, molt pessimista amb altres coses.
4: No s'hi posen perquè és una guerra encoberta a nivell de producció. El sector del nord d'Europa va pensar algun dia que Espanya no tiraria en van, i en molts sectors els hem escombrat. I com no te poden ficar cap tipus d'arancel ni cap tipus de barrera per al seu país, ho estan fent a nivell legislatiu. Qui coneix una mica l'agricultura danesa o l'alemanya no té res a veure amb una agricultura de casa nostra. A Lleida, una hectàrea de regadiu trau entre 20 i 23.000 quilos de matèria seca per hectàrea, i a Alemanya no passaran de 8.000 quilos de matèria seca, amb unes terres completament diferents, amb una falta de sol completament diferent, hi ha una situació completament diferent a les nostres. Llavors, ells que han fet el vostre model a casa vostra, això significa que baixa la competitivitat i els deixem de fer mal. És el de sempre. Aquí a darrere hi ha una lluita d'interessos econòmics entre el nord i el sud, i aquesta és la situació. El model por sí de casa nostra, els alemans no ens arriben a cap puesto. Lo passa que moltes vegades no volem valorar el que tenim a casa nostra, i això és un problema.
0: Absolutament, eh? Sobre aquesta situació anòmala d'aquest disparar-se els costos de producció, i insisteixo, amb un horitzó incert de quan pot acabar, i té més pinta, tant de bons equivoquem, de que em segueixin empitjorant, no sé si hi ha ajudes anunciades, us les creieu, en demanareu, és a dir, què s'hi pot fer, o que com a organització, que és el que reclameu o esteu treballant?
4: Nosaltres el dia següent, de dos o tres dies després de la guerra, ja sabíem el que estava passant, sabíem com estaven les borses a nivell de mercats d'adobs, sabíem el que estava passant en cada moment,
0: sí.
4: I automàticament a la setmana, podem dir, van demanar una injecció de diners a crèdit baix, ràpidament de liquiditat, van demanar una ajuda directa a l'hectàrea, sapiguent que són molts diners i que el departament no podia articular-ho. el més aberrant i el més trist és que hi ha una part que són, o sigui, no poden demanar ajudes perquè saben que no es poden pagar o no volen pagar, moltes vegades saben que no es volen pagar perquè quan hi ha diners o fa falta segons quin sector sí que s'hi fiquen, no? Nosaltres necessitaríem unes ajudes per almenys de 300 a 400 euros per hectàrea per poder tapar el forat, no guanyar, tapar el forat. En aquest sentit, això se va demanar i, per suposat, pues, bueno, no vam rebre més que bones paraules i, com sempre, bones paraules, i si te dono una subvenció, fico tal nivell de burocràcia que no la faig. Aquesta és la realitat. M'empiso la boca de dir que hi haurà ajudes i després ningú les pot agafar.
0: I s'omplen la boca de dir que baixaran la càrrega burocràtica a totes les administracions.
4: Res.
0: I no només res, sinó que cada dia s'accentua una mica més.
4: I també hem de ser conscients. Realment, nosaltres veiem uns polítics, nosaltres ja fa molts anys que passa el polític, passa el director general, però el que queda és el funcionari, i el funcionari és qui realment està matxacant el sector agrari a Catalunya. No ens equivoquem, eh? No ens equivoquem, que si fem història han passat consellers, directors generals i de tot, però hi ha funcionaris que siguin allà i així ens va el pèl.
0: I si tot plegat no fos prou, hi ha un tema que poc se n'ha parlat als mitjans, que explicàvem nosaltres amb exclusiva, que ens preocupava, que l'ADUN, els ajuts d'Europa, doncs tu per percebre'ls, no els percebes perquè si per ser així de guapo has de complir, doncs uns requeriments, no? I en el cas dels extensius teníem el tema de la doble collita, entre altres, entre molts altres, i aquestes, i diria que alguna altra qüestió, estan en perill de complir-se, no pel passotisme de la pagesia, sinó perquè una altra situació anòmala que no havíem viscut, que era que teníem el gener o febrer, no, crec que el gener més plujós dels últims anys, doncs feia que aquell moment de plantar, etc, doncs s'endarrerís, és a dir, el tractor amb la finca tota enfangada no hi pot entrar, molts també es van passar a vegades d'una explotació amb una altra, tot hi ha tota la logística darrere, i aquesta situació anòmala perquè hi ha registres meteorològics fer que no puguis complir aquella norma, s'ha aixecat dit des de les organitzacions alertant d'això, dient, ostres, moveu el que hagueu de moure perquè no perdem aquests recursos i més en un any tan complicat com aquest. I la resposta, amb el que jo em vaig quedar a la història, va ser que el departament va dir que el com així com no serà per tant, serà algun cas aïllat i si a cas ja l'atendrem.
4: Sens dubte, aquesta va ser la resposta. Bàsicament, ens han obligat a moltes hectàrees a tirar 500 euros per hectàrea, a maleir les terres perquè es van tocar sent fang, i això que coneix la pagesia sap que són 3 o 4 anys de males collides en aquelles zones, per complir una PAC per no escoltar-nos. Això no és demanar una ajuda per adobar, això no és demanar una ajuda pels mercats, això no és demanar una ajuda, això és deixar-nos viure tranquils d'una vegada i sortir de Gran Via, que pareix que estic lligats a Gran Via, i escolto, no? I quan te diuen, no, és que parlo a les oficines comarcals. Les oficines comarcals ens va demanar altres opinions i tots els hi van fer arribar que hi havia o que hi havia. No és tan gran Catalunya, que només hi ha 2 hores de Barcelona a Lleida. Bàsicament, si no volen, és perquè no volen saber-ho, ni volen escoltar-ho, ni, sobretot, no volen en cap moment escoltar el sector i assumir cap tipus de comentari ni recomanament del sector, perquè estan per damunt del bé del mal. Això és el que han viscut en aquests moments. Nosaltres la primera setmana de gener el Pagès es va demanar ja que ho poden fer directament perquè la Unió Europea ho contemple, que si hi ha un tema meteorològic tu pots pots no tindre les obligacions de complir la PAC en aquest sentit. Llavors, nosaltres sabem qui coneix el territori, coneix els cultius i coneix la pagesia de casa nostra, sap que fem molta segona collita, sap que han de fer rotació de cultius i sap que han de sembrar ordi. La gent que va fer, va treure el cultiu de blat de moro i com va poder, fanguejant, fent batalles barbaritats, va sembrar l'ordi. Ara tenim uns ordis, o uns blats, o uns pesos que fan pena. Per què? Perquè el pagès va complir la PAC. La resposta va ser que la gent no havia anat a les oficines comarcals a queixar-se. Aquesta va ser la resposta del departament. Per què no hi van anar? Perquè no se'n fien, perquè no se'ls creuen i perquè després els expedients, pareix que a Barcelona els encanto dir-te que te trauen els expedients. Aquesta és la realitat. Llavors, al mes de març, les certes oficines comarcals i finalment després de moltes reunions i de molt demanar, reunions que d'un dia per l'altre te canviaven la reunió sense mirar i sense valorar que el teu temps creen que val el mateix perquè amb ells, per escoltar-nos, li paguen a nosaltres per anar allí, no, que és una gran diferència, és la incoherència de la situació, no? A finals de març ens diuen que tinc un problema que ho digo. Això vol dir que moltíssima gent havia semblat per complir i ho sabíem, però els va donar en tot moment igual. Aquesta és la realitat de lo que ha hagut. O sigui, llançar 400 euros per hectàrea per obligació, això no té paraules.
0: sé que és complicat el que vaig a dir ara, però el haver de fer aquest maneig no recomanable del fang, que afectarà no només amb aquestes sinó futures collites, segur que va per barris, segons tipus de cultiu, però heu fet alguna especulació de, ostres, jo crec que aquí, mira, entre pitos i flautes l'afectació pot ser aquesta, ja no amb quilo, bueno, perquè amb calés i o quilos.
4: Amb quilos i calés no, però amb el rendiment per hectàrea, a nivell de collita tu pots comptar que hi ha zones que perdran durant els pròxims 2 o 3 anys més d'un 30%. Segur.
0: En un sector que, perquè ara estem amb aquesta excepcional dels costos elevats, que per tant això ho agreuge, però que si estiguéssim amb la normalitat, normalment tampoc és, com diuen en castellà, boiante, i que per tant perde un 30% de producció, els costos són els mateixos.
4: I la paradoxa és que ells estan dient que han de fer bones pràctiques, ens ho diuen ells, que han de fer corregins, que han de fer rotació de cultius, que han d'entrar a l'agricultura regenerativa. Però si vosaltres ens esteu obligant a fer males feines moltes vegades, i sobretot sense escoltar el sector, sense escoltar lo que és el pitjor de tot encara.
0: Clar, i quan parlem això de ser pessimista, optimista, ho deia abans, clar, a mi particularment el que m'indigna aquestes situacions és que, com molt bé deies, ho has dit de passar, ho has subratllat, però jo encara ho subratllo més, que pensem PAC, polítiques europees, no depèn de nosaltres, i moltes vegades s'han escudat amb això, d'acord? Però és que aquí hi ha aquesta circumstància que està molt, està ben pensada el text, i escolta, pues si hi ha una situació meteorològica anòmala, comuniqueu-la, i si és raonable, doncs ho tenim en compte, i per tant no hi haurà perjudici per aquesta pagesia. Se'ls comunica amb temps, se'ls alerta fil per randa del que és, no faran res. Per tant, els recursos són d'Europa, que es perden, la pagesia d'aquí a patir, i això afecta el gruix de l'economia catalana. Quan, i aquesta vegada sí, depèn de tu de fer aquell paperet, aquell document, aquell informe demanant això. A mi el que m'irrita és això, perquè, perquè clar, la frase aquesta de bueno, qui no ho hagi fet ja ho dirà, clar, els que ho han fet malament ja no compten. Si hagués sortit d'entrada dient això, que ja es va alertar, doncs es veuria la magnitud de la tragèdia.
4: Sí, bàsicament tal com tu ho has definit molt clar, això està així. I he de només dir, feu el que cregueu realment que vol fer, anem a fer una bona pràctica, fer les coses bé. Després hi ha un tema de personal, anem tots com podíem de gent per deu a terme, però això es dona igual. Després a mi em fa tan gràcia una paradoxa, tenim un any que ha plogut moltíssim, no? I pel que veiem no diuen que serà una mica calorós, no? Però saps el que passa? Que qui acaba no fent la seva feina en aquest sentit de les subvencions no és el que després té que anar amb els bombers a donar la cara. Perquè l'únic que tenim que està ple de malesa de dalt a baix, les cepes sense conrear, els boscos... Llavors volen que el pagès faci una llaura de perimetral, volen que ajudo, volen que cuido el territori, però senyors, si vostès només han fet que maltractar-nos, que han de ser massoques. Tranquils, el dia que hi hagi un munt de terra abandonada perquè els puestos petits o camps poc interessants i poca gent que ja s'estan abandonant, quan, bueno, vingui un foc i del cremo des de Girona fins a Lleida, llavors ens recordarem d'aquell maltracte que vam patir d'una part del departament, que estava encapçalat pel senyor Valentí Marco, veurem, i ens recordarem d'ell el que ens va fer moltes vegades perdre i la poca sensibilitat que va tenir amb el sector d'extensius a casa nostra. Però només dos dades. El 67% de tots els PACs els fa una mitja de gent de més de 70 anys. I el 44%, no, perdó, el 9% són gent de menys de 44 anys. O els cuidem o ho porten clar. Però no passa res, perquè els de Gran Via cobren igual i mengen igual.
0: Fins que tinguin el foc a les portes. Perquè, clar, algú ara, amb aquells macroincendis d'estius, com que ha plogut molt, pensa, bueno, pues tenim el terra més humit. No, tenim més problema, perquè ara també ho ha apuntat de passada el Santi, ho diuen els bombers i la gent que en sap, això fa que hi hagi molta més massa forestal. Si arriba calor, haurà molt més pólvora repartida pel territori. Per tant, que qualsevol sector agrari, però cerealistes especialment, hi siguin, ostres, és una garantia de país, no del sector del món rural, però és que els incendis aquests poden arribar a les portes de... I sí. Cada vegada hem anat explicant exemples d'altres llocs del món, em sembla que aquí no passarà, però quan passi, malauradament, ens haurem de recordar de coses com aquestes que acaben explicant per què arriben els incendis a les portes, de grans ciutats, i llavors sí, titulars cada dia, i tots els polítics dient allò de que els focs s'apaguen a l'hivern i que faran no sé quantes reunions, que...
4: Però, a nivell de focs se'n sabia molt bé, només cal veure que Catalunya amb el tema dels incendis i amb el sector som una enveja per tot Espanya, i això és una realitat.
0: Això sí,
4: vale? Que cada un feia la lectura de com s'ha dut a terme una feina a cada puesto, amb tots els, amb els sindicats i totes les organitzacions agràries.
0: Agents rurals.
4: I agents rurals, bombers, que des de fa dos anys també remarcar que mai havien vingut els bombers, han aconseguit que han vingut els bombers. No són santo de devoció, però s'ha de reconèixer que la tasca que estan fent, se senten a la taula, tots amb un equip, tots cooperem, sí, i tots anem a una. I el nostre sector i la gent que tenim, ens faria falta això. No una prepotència moltes vegades que s'aixequen les reunions i no tenen ni respecte per acabar el temps que t'han dit, tengo otra faena i me voy, no? Respecte, només se demana respecte per les persones i res més, eh? Això
0: no. Tres minutets, i hi ha un altre tema que desconeixia, que m'has explicat fora de micròfons, però és que m'ha semblat especialment greu i també sintomàtic, més que millor la gravetat econòmica, sintomàtic amb aquestes dunes. Ja m'ho explicaràs tu, que per poder cobrar el que es cobrava has de tenir un mínim de 60 hectàrees amb secà, perdó, no pots superar passar, com has dit això, les 60 hectàrees amb secà.
4: Una vegada més, hi ha un, tots sabem que és una situació de gent gran que existment no té una jubilació realment com la que tindria que tenir, de tota la vida treballant i pagant el sello, i que estan cobrant unes misèries de subvencions, de pensions, disculpeu. I llavors ens trobem en una situació que cobrar una PAC i ara se'ls força que la PAC la porta un professional de, que faig un, la duny i la faig correctament. Jo amb això no hi ha cap problema. O sigui, entenem que això ha de canviar perquè sabem tots que hi havia certes PACs que no s'estaven fent, o duns no s'estaven fent correctament. Això d'acord. Però des d'històricament sapiguem el que ens venia, i sobretot a extensius, no pots tindre un càping de 60 hectàrees. ¿Vale? En el departament al seu dia se li va recomanar, se li va exposar, i només es va fer una mesura. Fem una cosa, si vosaltres creu que en 60 hectàrees de secà pot viure una família, canviem el sou que vol cobrar vosaltres i que ells visquen del vostre sou i vosaltres dels 60 hectàrees de secà. Llavors veurem si arribeu a final al dia 10 o al dia 5 de cada mes, no? En aquest sentit, s'ha de treballar a la vegada, i avisem les coses amb moltíssima antelació. Se fa cas omís, tornem al mateix. El que passa és que a vegades penses que si el que volen és que donar feina burocràtica, perquè el que acabarà fent és una enginyeria de societària, de societats i de duns fetes en cap i en 60 hectàrees per cobrar si són interessants o no. Això és el que al final acabes veient, que el departament pareix que vulgo que hi hagi un tema burocràtic a darrere, que algú faigo, per la raó que sigo, i ells no, per suposat, treballar ells no. Si tu busques el diccionari treballar departament, hi ha una part que no sap el que és, en aquest sentit.
0: I que històricament també el missatge és igual d'aquesta administració que d'anteriors, de molts, des d'allò de anem-nos fent grans, grans, grans, perquè és una manera de reduir costos. Amb secar, 60 hectàrees no són res, cada hectàrea per la gent que es perdi és un camp de futbol, però amb secar la productivitat és molt baixa, i sort de que, sort, com que molta pagesia anava plegant, molts es quedaven les terres dels que plegaven, etc. I per això el pagès, pobre desgraciat, ho dic amb el carinyo més gran del món, el pagès que ja ha tocat gestionar moltes més terres per arribar a guanyar-se la vida, i ara que ells diuen no, això perjudica, i amb 60 no tens unes ajudes que a vegades són importants, però és que ara esdevenen capitals.
4: Bàsicament, te trobes, tu tens diferents sectors, com el de la fruita, que cada un pot tindre, tu vols a volum, vas a economia d'escala, o vols buscar un nínxo més petit, buscar uns mercats, buscar una tipologia. Vale? Amb els cereals és molt més difícil, això. Van tindre diferents iniciatives, encapçalades pel senyor Joan Gòdia, amb el tema de la farina catalana, que bàsicament se preocupa era assegurar un sello per la indústria. El sector sempre va quedar al marge, sense tindre un rendiment net. Nosaltres busquem un rendiment net per hectàrea, i a partir d'aquí fem el que convingo, no? Aleshores, el sector extensiu és molt més complex, perquè té un marge molt baix i competeixes amb zones commodities globals brutals. O sigui, qui coneix una mica a nivell global les extensions sap perfectament el que tenim a cada puesto. No es pot comparar, no? Aleshores, en vez de buscar eines perquè el territori pugui sobreviure, no. Jo el que me diuen d'Europa, complixo raja tabla que me diuen d'Europa, no escolto el sector, i jo quan tinc les auditories que complixa tot bé i puc dormir tranquil. Aquesta és la realitat la que tenim.
0: I què? Però és que veus que un país ve i de similars característiques fa allò perquè ve pels seus, perquè recordem, són els representants d'aquell poble, els hi dius, i cas omiso, que és el que més el creu, vam parlar amb les matèries actives dels fitosanitaris, etc, amb no voler fer la pròrroga, hem parlat també, jo recordava abans amb el Jaume, etc. Santi, no tenim temps per a més, ha passat volant i no hem parlat pràcticament de res. Feia dies que no venies, et diré allò de tornar ben aviat, perquè malauradament em sembla que haurem de seguir també pressionant des de les zones per denunciar aquestes situacions que també penso que no són coneguts ni pel gran públic ni per molts mitjans de comunicació, però que estem parlant d'un gruix importantíssim d'hectàrees del nostre país. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a tots.
0: I també ens acomiadem a vosaltres, ens retrobem la setmana vinent.
5: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom, no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
6: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
7: Bona nit.
5: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be... Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: Ara, Teatre Ràdio Vila-sacra.
2: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.

Senyores, senyors, benvinguts a una nova sessió de Ràdio Teatre. En el marc de la temporada estable de teatre radiofònic a la nostra emissora, avui volem recuperar un guió radiofònic que el quadre de veus de Ràdio Teatre portà a l'escenari de la nova Jaskava l'any 2006, que du per títol Glenn Miller, desaparegut sobre el canal. Albert Sunyer i Isamat neix a Barcelona el 1945. Periodista de la primera fornada del SIC, els seus registres es mouen sobretot en l'àmbit jazzístic i esportiu, sense deixar de banda, però, activitats del món del muntanyisme, l'humor, el cinema i el teatre. El 1976 es converteix en un dels fundadors del diari Avui. Allà desenvolupa la seva activitat en diferents seccions, fins al 1991, quan abandona el mitjà. D'aquesta estada al diari destaquen, per exemple, la història del jazz a Catalunya, de 1981, o el col·leccionable 100 anys de l'esport català, escrit conjuntament amb el també periodista Josep Porter i Moix. L'any 1982, la seva afició pel jazz el porta a escriure els guions de diferents programes radiofònics sobre temàtica jazzística per a Ràdio 4, com ara Història del jazz a Catalunya o El jazz. Posteriorment col·labora també amb d'altres mitjans radiofònics com Cadena 13 o Ràdio Estel en diferents programes d'àmbit jazzístic. Fora del musical, ha estat col·laborador del Diccionari Enciclopèdic PROA de l'Enciclopèdia de l'Esport Català, de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i de la Fundació Fòrum Barcelona. Ha escrit també, entre d'altres, a El Correo Catalán, Hoja del Lunes, El Observador, La Guía del Ocio i com a crític de jazz de Revista Musical Catalana. Dins la col·lecció Vaixells de Paper impulsada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Diputació de Barcelona, ha publicat Cinema de Paper, les revistes de cinema i els 50 anys de fotogrames, de 1996. També ha publicat Quan Kubala omplia els estadis, de 2008, i De la publicitat a la publicitat, del republicanisme històric al catalanisme intel·lectual, de 2015. La seva gran afició pel jazz l'ha portat a ser l'ideòleg de nombroses activitats dins d'aquest àmbit i a la recuperació de repertori de jazz de diferents compositors americans del segle XX, com Cole Porter o Artie Shaw, en mans de diferents formacions jazzístiques de casa nostra. Desaparegut sobre el canal és un guió concebut originalment com a obra de teatre a l'ús. L'any 2005, però, quan l'autor està immers en ple procés de cerca d'un grup teatral que vulgui dur-la a escena, el guió arriba a mans del quadre de veus de Ràdio Teatre, que aposta per la seva adaptació per dur-la a l'antena. Desaparegut sobre el canal és una història de ficció centrada sobre un fet real: la desaparició del trombonista, compositor i director d'orquestra Glenn Miller sobre el canal de la Mànega el 15 de desembre de 1944 en circumstàncies misterioses. Aquest fet serveix com a excusa per desenvolupar la ficció argumental de l'obra amb quatre personatges que d'una o altra manera hi estan relacionats. La versió radiofònica que avui posem en antena és un enregistrament en directe a la nova Jaskava de Terrassa el 16 de març de 2006, a càrrec del quadre de veus de Ràdio Teatre, segons l'adaptació del mateix autor i sota la direcció de Joan Garrigó, i amb les veus de Joan Salvador en el major Ken Hermiston, Rosa Aguado com a Sheila Foster, Marta Plaza com a Dona del Temps, Josep Antoni Cerdán és la veu de Max Monroe, Ismael Major, Bob Harvey, Víctor Fontana és el general J.C. Woods i Lluís Barón, l'home del temps. Ramon Bravo posa la veu al pròleg. La narració és de Maria Glòria Ferrés, el muntatge musical de Nina Mataix i Albert Sunyer, i la realització tècnica de Joan Borràs. Esperem que gaudiu de l'audició d'avui. Aquí comença Glenn Miller, desaparegut sobre el canal, d'Albert Sunyer.

0: ens trobem en un confortable despatx militar d'un aeròdrom anglès dels anys 40. I veiem una taula amb el seu silló i un tresillo. També hi ha un arxivador, una màquina d'escriure, prestatges amb llibres i un moble bar. A les parets, alguns quadres amb escenes aèries, alguns mapes i una fotografia ampliada i enmarcada del major Glenn Miller. Unes lletres al seu peu suggereixen una dedicatòria. En un angle hi ha un arbre de Nadal guarnit i il·luminat. En l'altre, un penjador buit. En la paret del fons hi ha una finestra que mostra la pista de l'aeròdrom. Damunt la taula hi veiem uns quants papers i carpetes, un telèfon, un llum i una ràdio. També una Spitfire a escala. Entra el major Ken Hermiston, porta gorra i els tres quarts damunt de l'uniforme.
1: Major Hermiston. Hola, Molly. És que tenia un afer molt urgent. Què m'expliques, preciosa? Mira, el que has de fer és passar d'aquell tinent tan estirat i sopar amb mi algun dia. Ja. Però jo no perdo les esperances. En qualsevol moment, tu i jo incendiarem Tweed Bund Farm i tots aquests militars tan avorrits s'adonaran de com és de gran i bèstia el nostre amor. Bé, bé, tu mateixa. Va, passa'm amb en Joe. Adéu, petita. Ei, i pensa que no tindries un amant millor que jo. Ja el tens? Hola, Joe. Sí, la teva secretària em té el cor robat. No ho crec. El que sí és una exageració és que avui, 15 de desembre de 1944, que tenim aquí per primera vegada la banda d'en Glenn, m'hagi d'estar tocant els nassos al meu despatx perquè em vas ordenar que jo fos avui el comandant de dia. He anat a veure una persona. Ho necessitava. Sí, ja ho sé, te n'has d'anar a pescar. A més, la banda me la conec de memòria. Bé, què hi ha de nou? Ha sortit un Norseman amb Glenn a bord. Perfecte. Ahà. Fa unes 3 hores. Molt bé. Destí París. Entesos? O sigui que la banda la dirigeix en Bob. Ha, doncs pel que sento no desafina gaire. Un moment. Què hi ha anat a fer en Glenn a París? Però què dimonis? Ja ho entenc. D'acord. Alguna cosa més? Doncs vés a pescar, que les truites t'esperen. Adéu, Joe. Vaja. Doncs sí que estem frescos. Ja m'ho podia pensar.
0: Entra Sheila Foster. Vesteix l'uniforme de l'Air Force nord-americana, amb faldilles i gorra de casquet. Porta els tres quarts posat. Du un saquet a l'espatlla i un braçal amb la inscripció PRESS.
2: Destorbo potser les seves cabòries, doctor?
1: Ui, tothom als refugis, han arribat els yanquis. Em pensava que ja no vindries, Sheila.
2: Diuen que el bosc va esperar. Com estàs, comandant Hermiston? O potser ja ets major? Oh, sí, en efecte. Enhorabona, t'ho mereixies.
1: El mateix perfum. No has canviat gaire, Sheila. Ep, sí, ara ets tinent. I escrius les mateixes tonteries d'abans, suposo.
2: Depèn de com tu miris. Si hagués de dir coses de tu, segur que sí.
1: La mateixa Sheila de sempre, sí. Cobriràs el concert a partir d'ara? T'ho dic perquè en aquest moment...
2: Ken, no recordes que gairebé sempre hem ofert en directe els concerts d'en Glenn per la BBC?
1: Doncs avui no has arribat a temps. El que transmet per la cadena d'emissores és aquell cregut de Max Monroe.
2: Sí, ja ho sé. En Max va posar molt pesat fa uns dies perquè volia ser ell qui parlés des de Tweed Bund Farm. Es veu que aquí encara no havia estat.
1: Ni ganes. Amb avui en tenim ben bé prou.
2: Per tant, m'ho he pres amb calma. He arribat...

0: Enric, és secret militar.
1: Pep, a mi no m'hi emboliquis. Estàs més atractiva que mai, Sheila.
0: Gràcies.
1: On has estat aquests mesos? O potser han estat anys. Sembla com si hagués passat un segle.
0: Gairebé han estat 2 anys, Ken.
1: Que se m'han fet eterns.
0: Ja torna a sortir l'exagerat Ken Hermiston de sempre.
1: T'ho dic de veritat. He pensat molt en tu.
0: I jo en tu. Bé, me n'haig d'anar a l'hangar número 3 per veure com va tot. No oblidis que sóc responsable del que digui en Max. Fins aquí una estona.
1: Espera. Havia posat en fred una ampolla de xampany per celebrar el nostre retrobament.
0: Vaja. Aquests detalls són nous en tu, major.
1: Vols dir?
0: Tens bon aspecte. Però no t'ho inquiet. I això que no hauries de tenir tantes responsabilitats com abans, què passa?
1: Sí. Les coses han canviat força en 2 anys. Però a vegades et trobes amb problemes amb els que no hi pensaves i... En fi, brindarem pels vells temps i perquè tot allò que va succeir es pugui tornar a repetir algun dia.
0: Et noto molt optimista.
1: L'esperança és l'última cosa que es perd. Vull preguntar-te una cosa.
0: Què?
1: Vius amb algú, Sheila?
0: Què n'has de fer?
1: Era una pregunta, res més.
0: És un xampany excel·lent, Ken. Bé, t'agraeixo molt el detall que has tingut, però he de marxar. No sé pas què deu estar fent en Max.
1: A què ve tanta preocupació per aquell ruc?
0: Aquell ruc deu turmentar de valent en Bob. Per tant, és absolutament necessari que el sotsdirector de la banda rebi una mica d'ajuda.
1: Per cert, quan acabi la primera part, digue-li al famós sotsdirector que passi per aquí.
0: Molt bé, fins després.
2: Sheila li somriu i se'n va. Ken es queda palplantat, mirant amb obstinació el lloc per on ella ha desaparegut.

0: Aeroport de París. Vull parlar amb el major Fontaine. Sóc el major Hermiston. Gràcies. Pierre, com va això? Ah, doncs aquí estem més avorrits que les ostres. Excepte avui, que tenim la banda d'en Glenn. Cosa fina, sí. Escolta, hauríeu de tenir registrada l'arribada d'un Norseman procedent de Tweedbund Farm. Molt bé. No ha arribat. Sí que és estrany. Hi ha boira al canal. Ja. Aquí també. De tota manera, no serà la primera vegada que un avió aterra amb boira. Quan arribi, fes-me un truc, vols? Gràcies, Pierre.
1: Les boires, cada vegada més espesses, s'extenen per tot el sud d'Anglaterra i pel canal de la Mànega fins a tanya la península de Cherbourg i les zones de París i Rouen. No es preveu que desapareguin fins a primera hora del matí de demà quan agiraran vents del nord-est. Ha estat el butlletí meteorològic de les 5 de la tarda de la BBC2. Us convidem a escoltar l'orquestra de Harry James.

0: Hola, Lori, preciosa. Voldria parlar amb el sotsalmirall Perkins. Gràcies. Rick? Carai, quina rapidesa. No et destorbaré gens. Escolta, s'ha perdut un Norseman que ha sortit fa més de 3 hores de Tweedbund Farm i que havia d'aterrar a París i... Però... És que hi ha molta boira al canal i potser... Home, el que podries fer és preguntar als vaixells que tens per allí si... No pots demanar una confirmació. Ja. Sí, és clar. Mira, no m'agradaria que la caporal Pits Puigegut s'impacientés. Continua grapejant-la!
1: Entra Bob Harvey. Porta la gorra tirada enrere i els tres quarts descordat.
2: Un concert magnífic fins ara.
1: Es treu la gorra i la llença damunt el sofà.
2: Hola, Ken.
0: Hola, Bob.
2: Fas mala cara, noi.
0: No facis cas. És que tinc un ull de poll que em fa veure les estrelles.
2: Per això no hi ha res més millor que un bon traguet de whisky. En tens per aquí?
0: Naturalment.
2: Bé. Veig que has sabut aprofitar aquests 2 anys. Tens un aspecte gairebé humà.
0: Sí, es fa el que es pot. Per cert, tu t'has

0: Greixat. Es veu que prova això d'anar de segon d'en Glenn.
1: Sí. No, no. En fi, mira, no ho sé.
0: Continua sent un tipus absolutament sincer. Bé, brindarem pels vells temps. Ara que ho dic, em sembla que no ens veiem des de Watford. Oh, quin concertat.
1: Ja ho crec. La banda no havia tocat mai tan bé. Va ser una jornada ben bé rodona. En Glenn va estrenar un altre tema meu i la Sheila i jo ens van convertir en amants.
0: Què?
1: Sí, home, en amants. Saps què vol dir això, no?
0: Tu i la Sheila? El concert de Watford. Aleshores... Ai, caram.
1: Sí, des de Watford, nano. Passa, però que... Bé, no sé si dir-t'ho. La veritat és que no ho sé.
0: Doncs si no ho saps tu, ja podem plegar.
1: Escolta, Ken, ara que tinc a la Sheila en sac i m'he enamorat d'ella, tinc un dubte que em destrossa les entranyes.
0: Oh, un dubte terrible, doncs.
1: Sí, sí, sí. Jo n'estic enamorat com un boig, però no sé si ella n'estarà de mi perquè... Fa temps que estem junts i no he comprovat que hi hagi gaire swing. I això em preocupa.
0: Per això estàs tan inquiet i palidot? La tens ben enamorada, home. El que passa és que la Sheila vol que pateixis una mica. Però t'asseguro que caurà als teus peus ben aviat i et declararà el seu amor sense reserves. De veritat, nano, t'emportes una dona que val el seu pes en or. Ep, i ho dic pensant en aquella piga groga i rodona en forma de moneda que té sobre el mugró esquerr... Escolta, escolta, Bob...
1: Tu jo... no m'has d'explicar res, escolçó. T'hauria de trencar Bob. Aquesta cara de cimera armat. No sé què em reté.
0: Bob, la Sheila i jo fa 2 anys que ho vam deixar córrer.
1: Què dius?
0: El que sents.
1: No m'enganyes?
0: No. Escolta, la Sheila necessitava algú que l'orientés.
1: Doncs sí que la vas orientar bé.
0: Deixa'm dir. Quan va entrar a la BBC, la seva primera feina va ser venir aquí per fer un reportatge sobre els avions de la RAF. No sé què carai volia saber sobre els Spitfire, els Hurricane, els Lancaster. Aleshores en teníem una pila. Li vaig fer de guia, li vaig ensenyar l'aeròdrom, li vaig presentar tot el personal.
1: Arrèbia.
0: Finalment van pujar un bombarder i un cop allà dins i després de mostrar-li totes les qüestions tècniques li vaig dir que era preciosa i...
1: Només això?
0: Va venir l'endemà. I l'altre. S'hi va quedar 15 dies. Ens vam convertir en amants. Aquesta noia necessitava algú i vaig fer el que vaig poder.
1: No cal que m'ho juris.
0: Quan li van oferir la transmissió dels concerts d'en Glenn, la Sheila va acceptar tot seguit. Encara ens vam veure alguna vegada, perquè jo, quan podia, em desplaçava allà on hi havia la banda. Tu saps que havíem coincidit més d'un cop. Fins que un bon dia... li duries caure en gràcia. Suposo que hi van influir el teu posat gentil i el fet de que siguis la mà dreta d'en Glenn. A més, també saps que jo tinc una dona. I tu, nano, ets solter.
1: I com saps que la Sheila està enamorada de mi si mai me n'hi ha insinuat res?
0: Bob, t'has fixat alguna vegada si et mira amb ulls de rap?
1: De rap? Jo més aviat diria que em mira amb ulls de llustòtil.
0: He dit alguna vegada.
1: Sí, sí, sí, alguna vegada m'ha fet una mirada estranya. Com de rap, sí.
0: Doncs aquí ho tens. Quan una dona mira amb ulls de rap vol dir que està enamorada. Pensa que quan estava amb mi els seus ulls només van arribar a ser de llagostí.
1: Gràcies. Ken, jo... En fi, no sé què dir-te.
0: No em diguis res.
1: Molt bé. Què en saps d'en Glenn?
0: Res.
1: No ha arribat a París encara.
0: Ni a París ni enlloc. I fa estona que hi hauria de ser.
1: I tant. Hi ha boira al canal?
0: Molta.
1: Doncs el més segur és que l'avió hagi aterrat en algun aeròdrom francès o fins i tot del sud d'Anglaterra.
0: Però algú ens hauria avisat.
1: Sí, és clar.
0: També podria ser que hagin fet un aterratge d'emergència i esperin que algú els vagi a buscar.
1: Podria ser, sí. Ei, tio, saps perfectament que aquests pilots es coneixen al canal com si fos el pati de casa seva. Segur que aviat ens arribaran notícies, ja ho veuràs.
0: Espero que siguin bones. Bé, aniré a donar un tomb, necessito respirar aire fresc. Vens?
1: Si no t'importa, reposaré una mica al sofà i m'acabaré el whisky.
0: Molt bé, si truca algú digues que ho faci una mica més tard. Fins ara.
2: Ken, deixa el got damunt del moble bar. Recupera el 3/4 i la gorra i se'n va. Bob, seu al sofà i veu un glob. Mira un moment el quadre de Glenn Miller i fa un altre glob. Es torna a mirar el quadre, ara amb més atenció, i torna a veure. Entra Sheila Foster.
3: Ken, preciós. No sabia que fossis aquí, Bob.
1: Des de quan li dius preciós en Ken?
3: És una manera informal de tractar-lo.
1: Doncs a mi em sembla molt formal.
3: Bob!
1: La veritat és que no sé per què ho he dit. No recordava que havies estat la seva amant.
3: Què?
1: Sí, sí, no et facis ara la santeta. Tant ell com jo, com sabem que tens una piga groga sobre el mugró esquerre.
3: T'ha explicat fins i tot això?
1: Ah, no sé per què et poses així, Sila. Si tots dos varen veure la piga, és lògic que... Vull dir que una piga com aquella i en el lloc on és, no es veu cada dia.
3: El que no entenc és per què el major responsable d'un aeròdrom, que se suposa ha d'estar per altres coses, explica aquesta mena d'intimitats, encara que sigui un amic seu.
1: Sila, el de menys és la teva piga. En Ken s'ha sincerat amb mi i jo li he agraït molt.
3: I tot s'ha acabat amb la piga?
1: Sí, no pateixis, no m'ha explicat res més. Escolta, Sila, el que vull que em diguis és què sents actualment per aquest tipus. I ho vull saber ara mateix, ho sentens? Entres tota melosa dient-li preciós.
3: Bob, a vegades et comportes com un nen. Per què en Hermiston no sento absolutament res? Estigues tranquil.
1: M'agrada molt sentir-te. En Ken pot ser amic meu, però una cosa és l'amistat i una altra molt diferent, fer el ruc.
2: Bob l'enllaça i l'estreny a poc mentre somriu. Finalment la vol besar, però ella, somrient també, el refusa. Bob aleshores l'agafa d'una revolada i la besa amb força durant 2 segons. Sheila es desfà de l'abraçada i dona un cop d'ull al seu rellotge.
3: Saps quina hora és? Ja hauries de ser altre cop a l'hangar?
1: És veritat. Falten 5 minuts perquè comenci la segona part. Me'n vaig corrents. Darrerament estàs molt esquerpa, Sheila. Escolta'm, et vull veure d'aquí un moment a primera fila, aplaudint d'allò més i dient-me amb els ulls que m'estimes. No haurà quedat una frase massa cursi, oi?
3: No, tonto. Jo també tinc feina a l'hangar. Si puc, em posaré a primera fila. Però com que tot és a punt i aquell cregut d'en Max controlant-ho tot... Bé, és un dir. Trigaré una mica més. Esperaré en Ken perquè vull consultar-li una cosa.
1: Només una?
3: Sí, una. Va, vés-te'n, que sento els músics que remuguen ja. Fins ara.
1: Fins ara, petita.
3: Ei, Bob, la gorra.
1: Llança-me-la.
2: Sheila s'acosta al sofà, agafa la gorra, la besa i li llença. Bob l'agafa al vol, la besa amb expressió ridícula, mira un moment i se'n va.
3: Quin plasta!
2: Amb parsimònia es treu la gorra i els 3/4 i els col·loca al penjador. Seu en un dels sillons, encén una cigarreta i fuma tranquil·lament.
4: Bé, bé, bé, ja tornem a ser aquí, contents i eixerits com sempre. I és que amics de BBC només n'hi ha una, i és aquesta cadena d'emissores per la qual parlem, la millor cadena del món. I si a la millor cadena del món li fa costat la millor banda del món, doncs segur que el pastís ha de sortir boníssim. Aquí tenim altre cop a Bob Harry i l'Army Air Force Band de Glenn Miller. Que us ho placeu tots molt bé. Fins d'aquí una estona, amics ruïdors i amics de Twin Blue Farm. Volem música, Bob, música de la bona. Oi que sí, amics?

0: Sheila apaga la cigarreta en un cendrer i inicia un ball molt suggerent, tot movent-se al compàs de la música. Apareix cautelós i enriolat el cap de Ken Hermiston. El major, en comprovar que ella li dona l'esquena, camina de puntetes cap a la paret i s'hi estintola. En girar-se, Sheila se'l troba de cara.
1: Oh! Com fa que ets aquí?
2: Sempre m'han agradat els teus cops amagats, Sheila. Pots continuar.
1: Recordava quan tu i jo havíem ballat aquest tema en alguns concerts d'Anglès. És absolutament sensual. Què saps del major? Ha arribat bé?
2: No, no ha arribat. Ni a París ni enlloc.
1: Què dius?
2: El que sents. El seu avió s'ha perdut per aquí fora.
1: No puc creure. Hi ha boira al canal?
2: Cada vegada més espessa. I n'hi haurà fins a primera hora del matí de demà.
1: Algú pot preguntar per ell?
2: Doncs se li diu que ha arribat bé i tots contents.
1: Ho sap en Bob, tot això?
2: Sí. L'has vist?
1: Fa un moment.
2: No t'ha comentat res?
1: No.
2: És estrany.
1: No et preocupis. Algú tard o d'hora et trucarà.
2: Fa estona que no sona el telèfon i... No t'ho creuràs, però Enric Perkins no mourà un sol dit.
1: Per què no ho haig de creure? Sé perfectament quina mena d'home és, Enric.
2: Ah, sí?
1: Ken, a vegades la teva imaginació és malaltissa.
2: Sí, potser és que ja em manquen idees. En fi, sembla que l'únic que podem fer és esperar.
1: Doncs, esperarem.
0: Sheila seu al sofà i creu les cames de manera que les cuixes es mostren abastament.
2: No t'enyorarà el pobre Bob allà a l'hangar número 3?
1: T'importa gaire?
2: Potser sí.
0: Ken es dirigeix al sofà, seu molt a prop de Sheila i la contempla somrient.
1: Ken.
2: Què?
1: Què hi ha anat a fer realment en Glenn a París?
2: No t'he dit que no ho sabia.
1: Sí, però no m'ho crec. Ni m'ho he cregut.
2: Tu mateixa.
1: Segons diuen allà fora, hi ha anat a preparar un concert multitudinari.
2: Deixa'ls que diguin.
1: Que en sé perfectament que hi ha alguna cosa més.
2: Doncs ets la primera persona que ho sap.
1: Això del concert no dic que no sigui veritat, però actua de tapadora. Perquè el cert és que en Glenn havia de lliurar uns papers a París molt importants i molt urgents al general Montgomery.
2: Què?
0: Ken es posa dret d'un salt. Es mira Sheila com si no la conegués de res. Tot seguit, però, canvia d'expressió i torna a seure.
2: Com ho has sabut?
1: Ken, la meva feina és saber el què, l'on, el quan, el com i el per què de les coses. I en Monty és un home realment encantador.
2: Naturalment. No recordava que ets la xerida tinent periodista Sheila Foster, col·laboradora del Sun, el diari anglès més groc i impresentable de tots els temps. I tampoc recordava que ets capaç de vendre't per un plat de llenties. Millor dit, per un llit de llenties.
1: Has dit tantes bestieses que no val la pena bufetejar-te. Però si et serveix d'alguna cosa, et diré que en Monty em va convidar a sopar abans d'ahir i em va explicar l'afer dels papers. Però, naturalment, no va voler anar més enllà i no vaig insistir. Però tu sí que em diràs de què parlen els famosos papers.
2: Ah, sí?
1: En efecte, el director del Sant té tot el teu currículum personal. I si no arriba la informació que et demano, que tant ell com jo considerem vital, publicarà les teves aventures al diari i, possiblement, les llegeixi la teva estimada esposa, Ruth.
2: O sigui, el verdader motiu de la teva presència a Twinbund Farm ha estat el xantatge. M'ho hauria d'haver honorat, però tot això d'en Glenn m'ho ha impedit.
1: No diguis bestieses. No crec que sigui res de l'altre món parlar d'en Glenn com d'un home que, a part de músic, sent perfectament la causa liada
2: i
1: que...
2: M'indin a pensar quines collonades publicaria aquest pamflet fastigós si sabés què diuen els papers.
1: El diari dirà el que jo dic.
2: Ah, i el que diu Sheila Foster va a missa, esclar. Bé, va al llit.
1: Ja n'hi ha prou, sents? Si no m'ho vols dir, no m'ho diguis, tant se val. Però no m'insultis.
2: On vas?
1: Trucaré al Sant.
2: Tu no et mous d'aquí.
1: Per què?
2: Perquè no vull que mercadeixis amb el nom d'en Glenn.
1: Mercadejar? Tu estàs boig. Aquesta situació t'ha trastocat. Mira, trucaré des d'aquest telèfon i podràs comprovar què dic. I una altra cosa, si m'ho vols impedir, hauràs de passar pel damunt del meu cadàver.
2: No em temptis.
1: Deixa'm passar, cabró.
2: Pensava que era jo l'únic que insultava aquí, eh?
0: Forcegen.
2: Sheila.
0: Finalment, els braços cauen de manera progressiva i enllacen el cos de l'altre. Aviat queden estretament abraçats. De cop, Ken la besa apassionadament i Sheila li torna el petó. Gairebé mecànicament, Ken i Sheila comencen a ballar ben enllaçats.
2: No recordava que aquest tema fos tan terapèutic.
1: Sí, l'havíem ballat més d'una vegada.
2: Ja ho crec. Sento el que t'he dit abans, Sheila. Tenies raó. Tot això d'en Glenn m'ha trastocat.
1: I a mi. Perdona.
0: Ken seu al sofà i convida Sheila a que segui al seu costat. Sheila seu molt a prop d'en Ken.
2: Sheila, què sents per mi?
1: I tu per mi?
2: No em contestis amb una altra pregunta, no comencem.
1: Crec que continuo estimant a Ken.
2: A mi em passa el mateix.
0: S'abracen i es tornen a besar amb força. De cop, Ken s'alça.
2: Però hi ha una cosa que necessito que m'expliquis.
1: Quina?
2: Recordo l'última vegada que ens vam veure. No et preocupis, em vas dir. Malgrat hagi de seguir en Glenn i la banda allà on vagin, vindré així que pugui. Però en Bob Harvey estava més a prop. I vas aprofitar la vinentesa. I és clar, en cap moment vas pensar que em jugava la pell cada vegada que em desplaçava allà on eres. Fins i tot en Joe Morris feina tenia per encobrir les meves escapades.
1: Sí,
2: en Bob era un bistec més suculent. I a més el tenia serrant de boca.
1: Ken,
2: suposo que hi havia dies que estaves amb ell al matí i amb mi a la tarda i altre cop amb ell a la nit. Quin panorama més galdós. I en Bob i jo sense assabentar-nos de res.
1: Això és una calúmnia total. No té ni cap ni peus. Fins fa poc en Bob només era un bon amic.
2: Fins fa poc, eh?
1: Pensa el que vulguis, tant se val. A més, no recordes o no vols recordar que vaig dir que vindria tingut farm sempre que pogués fer-ho.
2: Ja, i amb 2 anys no vas poder venir per aquí ni un sol cop.
1: No, ni un. Han estat 2 anys de constants viatges amunt i avall i tingut farm és un puntet al mig d'Anglaterra oblidat de la mà de Déu.
2: No he oblidat res.
1: Molt bé, però la banda no hi passava mai, fins avui, i aquí sóc.
2: Després de 2 anys.
1: Durant els quals no eres mai al teu lloc. T'havia trucat més d'una vegada quan vas deixar d'assistir als concerts d'anglès.
2: Què volies, que et seguís com un gosset tota la vida?
1: No m'interrompis, no eres mai al teu lloc, mai. Perquè feina tenies amb empaitar les dones de l'aeròdrom o d'altres aeròdroms veïns.
2: Suposo que no m'enganyaves quan has dit abans que el Sant té el meu currículum personal.
1: Em creus capaç d'una cosa així? T'ho he dit perquè estava molt empipada.
0: Ken s'alça, abraça Sheila i li fa un petó curt als llavis que ella li torna.
2: Sheila, et prego que surtis del despatx. No m'interpretis malament. Vull fer alguna trucada més. Mentre tu i jo estem aquí garlant, suposo que allà fora deuen estar passant coses. I tot el que es digui a partir d'ara entre aquestes 4 parets tindrà caire absolutament oficial. Ho entens, oi?
1: Ho entenc.
0: Sheila es dirigeix al sofà. S'hi asseu. Creua les cames de manera que les cuixes es tornen a mostrar abastament i li somriu. Ken se la mira uns instants en desesperació. Després, somriu amb intenció.
1: Ken, si vols, puc ajudar-te. També tinc els meus contactes.
2: No ho dubto. Parlant de contactes,
0: acaricia lentament, com abstret, una cuixa de Sheila.
2: Tens les millors cuixes de la creació. Són extraordinàries, úniques. Tot això és una merda. Una merda. Tu i jo podríem ser ara en algun lloc a soles.
1: Ai, ja ho estem.
2: Vull dir que t'imagines tu i jo sols en un hotelet al costat del mar, tranquils, relaxats, enamorats. Però què dic, què dic? Hi ha un amic meu allà fora que potser ho està passant molt malament i jo construint castellets en l'aire.
1: Has fet tot el que havies de fer, Ken. Per tant, només cal esperar. I esperarem.
0: S'acosta lentament a Ken i el besa, també amb lentitud, però amb força. Ell li torna el petó i l'abraça estretament.

0: el mateix despatx de l'hereu d'en de Trimont Park. Ara, la finestra mostra que s'han encès els llums de la pista, els quals estan embolcallats per la boira. Ken, sense americana, es fa el nus de la corbata. Sheila, amb una cama damunt del sofà, comprova que la mitja ha quedat ben agafada amb la lliga. Ken se li acosta i l'abraça pel darrere, mentre li acaricia la cama que té damunt el sofà. Lentament, Sheila deixa anar el cap enrere i el recolza en l'espatlla de Ken, que li besa el coll.
1: Ah, ha estat meravellós.
2: Sí. Feia molt temps que no sentia el que he sentit.
1: T'estimo, Ken.
2: I jo a tu, Sheila.
1: Escolta, no vull que t'enfadis, però suposo que comprens que, almenys a nivell personal, m'interessaria saber què diuen aquells papers que en Glenn duia a Monty.
2: Sheila.
1: Va, vols que juguem endevinalles?
2: Només em faltava aquesta.
1: Estic segura que hi havia alguna cosa sobre...
2: Sheila. Major Hermiston. Sí, Charlie. Ho acabes de saber ara mateix? Ja. Digues. Però què? No pot ser. Estàs segur? Ja, secret militar. Sí, ja sé com funcionen aquestes coses. Bé, no sé com agrair-t'ho. Ja m'ho imagino que ho sents molt. Gràcies, Charlie.
0: Ken es queda uns instants com si li haguessin donat un cop de porra al clatell. Finalment, seu en un dels sillons completament abatut. Sheila, abatuda també, seu en l'altre silló.

0: Es miren amb desesperació i impotència.
1: Ken, què et passa?
2: Nosaltres ens hem carregat Glenn Miller.
1: Però què dius?
2: Hem estat nosaltres. La Royal Air Force ha carregat un dels seus homes. La sagrada i respectada RAF ha acabat amb Glenn Miller.
1: Ken, què ha passat? Què t'ha dit en Charlie?
2: Nosaltres. Com que no teníem notícies prou periodístiques des de fa mesos, hem eliminat un músic que havia abraçat la nostra causa. Un músic reconegut internacionalment. Esclar que sí, home. Nosaltres fem les coses bé. Ja gairebé no queden nazis en l'aire. Molt bé, molt bé. Doncs abatrem un avió del nostre i, si pot ser, amb un tio famós a dintre. Un dels nostres, un dels nostres. Sacrosanta RAF. Sacrosanta RAF. La Ken. Mare que la va parir.
1: Ken, què ha passat? Ken, què ha passat, Ken?
2: Què n'has de fer?
1: Em sembla que tinc tot el dret d'aquest món a saber què ha passat.
2: Per què? Si t'ho dic, et faltarà temps per trucar al Sant. I no vull que per ara ho sàpiga ningú més.
1: Ken Hermiston, sempre he pensat que saps perfectament quin és el teu deure com a militar. Però ara crec que estàs fora de lloc. La notícia t'ha trasbalsat, ho entenc molt bé. A mi també m'ha colpit. Però haig de saber què ha passat, Ken. Recorda que he transmès gairebé tots els concerts de la Irma Air Force d'en Glenn. Era, de fet, la mascota de la banda. Era amiga personal d'en Glenn, com ho eres tu, com ho era en Bob. Què ha passat, Ken?
2: Sheila, saps perfectament que cada dia bombardegem una o més ciutats alemanyes.
1: Sí.
2: Avui l'objectiu era Siegen. Bé, s'han aixecat molts bombarders i s'hi han dirigit. Però un cop eren al damunt, han comprovat que hi havia molta boira i núvols baixos. Per tant, han hagut de girar cua.
1: Continua.
2: Quan els bombarders retornaven i es trobaven sobre el canal, eren més o menys les dues de la tarda.
1: Acaba.
2: Saps també que quan un bombarder s'enlaira amb la seva càrrega, no hi ha gaire perill, a no ser que faci molt mal temps.
1: Sí.
2: Però quan un bombarder aterra amb les mateixes bombes, el perill és molt més evident.
1: És clar.
2: És per això que tots han rebut l'ordre de deixar-les anar sobre el canal. Però la boira els ha impedit veure que per sota circulava un petit Norseman.
1: Déu meu. Però per què en Charlie està tan segur de... És que potser algú ha vist com esclatava l'avió d'en Glenn. Has dit que hi havia molta boira al canal.
2: Però no ha impedit que un tripulant d'un bombarder hagi vist perfectament el Norseman. Ha estat qüestió de segons. No era la seva vertical i per això ho ha pogut presenciar tot. I ha vist com dues o tres bombes el pulveritzaven.
1: Déu meu.
2: Sheila, en Charlie m'ha facilitat fins i tot el nom d'aquest tripulant. Es veu que així que aterrat ho ha anat a explicar al seu comandament. Entre una cosa i l'altra, fins que la notícia no ha arribat ben confirmada a l'estat major aliat i en Charlie no ho ha sabut, han passat unes hores. Naturalment, aquest tripulant no sabia qui viatjava allà dins.
1: Què penses fer?
0: Ken, s'alça que rumia uns segons. Ken i Sheila es miren significativament. Després, Ken es quadra de manera espontània mentre Sheila, vinclada sobre ell mateixa, mira atentament un punt del terra.

0: Ken i Hila es miren desolats. Ken es posa l'americana.
1: Molt bé. D'aquí un moment entrarà en Bob. Caldrà donar-li la notícia.
2: Ho faré jo, però fora d'aquest despatx. Crec que paga la pena que en Bob conegui un fet d'aquestes característiques a l'aire lliure.
1: Sheila, mentre no truquis al sant, tot anirà bé.
2: Ken...
1: D'acord. Però pensa que en Charlie ja deu haver fet l'impossible perquè ningú digui res. Si s'ha dignat trucar-me és perquè ens coneixem d'anys i el Norseman havia sortit d'aquí. Però estic segur que s'ha mogut en totes direccions i per ordres des de dalt.
2: No et preocupis. Estic pensant que aquest testimoni ha vist com esclatava l'avió d'en Glenn i també ho deuen haver vist altres companys. L'un ho diu a l'altre, indaguen, pregunten i al final la història i la notícia corre com la pólvora.
1: Sheila, tu no coneixes com es mouen les coses a l'estament militar per tal que aquests casos quedin més tapats que un tuareg.
2: M'ho imagino. Ken, el que li ha passat a en Glenn és un més dels molts fets que han succeït en aquesta guerra fastigosa. Un bàndol dispara per error contra el seu propi exèrcit. Són fets absolutament llestimosos que passen a totes les guerres. I el cas d'en Glenn és del mateix caire que els que tu has viscut anteriorment.
1: No, és diferent.
2: No, no ho és, Ken. El que passa és que en Glenn era amic teu, un molt bon amic. I això, en certa manera, ho canvia tot.
1: També era amic teu i, en canvi, em parles amb una fredor que...
2: No diguis bestieses. Apreciava molt en Glenn. Després d'anar amunt i avall amb ell, amb la banda era lògic que fos així. Passa que intento ser realista. Però també sé que tot això és injustificable.
1: Pitjor que injustificable.
3: Entra Bob Harvey. No porta els tres quarts ni la gorra. I du la corbata fluixa i l'americana descordada.
4: Uau, quin concert, tio! El millor de la meva... Ah, o sigui que eres aquí. Ja et podia anar buscant des de l'escenari. Però tu estaves amb en Ken. Heu estat juntets tota aquesta estona. Ja podia pensar, sou un parell.
1: Seu, Bob.
4: Per què?
1: Que seguis. Bob, ha passat un fet que faria riure si no fes plorar.
4: Què t'empatolles?
1: S'ha rebut fa poc la confirmació de que l'avió d'en Glenn ha estat bombardejat sobre el canal.
4: Bombardejat? No em diguis que ha estat tocat per un d'aquells cagarros amb bales.
1: No, les bombes volants no hi tenen res a veure.
4: I doncs?
1: El Norseman ha estat abatut per uns quants aparells.
4: Però això és broma, oi? No hi ha un maleït caça bombardí alemany que s'aventuri a creuar el canal des de fa més de 3 anys.
1: Bob, l'han bombardejat avions de la RAF.
4: Que t'has tornat boig!
1: Serà millor que t'ho expliqui la Sheila, però no us quedeu aquí. Haig de fer algunes gestions i m'agradaria que em deixéssiu sol. Ah, una advertència, Bob. Tot el que dirà la Sheila és rigorós secret militar, entesos? Suposo que t'imagines que sento molt el que ha passat.
4: Però què ha passat?
2: Vine, Bob. Anem a prendre un cafè.
3: Sheila i Bob se'n van. Ken seu al seu silló, pensatiu i disgustat. Per l'altra porta entra el general J.C. Woods. Du el tres quarts i la gorra.
1: General Woods, a les ordres.
5: Descansi. Déu-n'hi-do la barracota que té aquí Hermiston. Feia anys que no entrava en aquest despatx. Realment es pot dir que l'ha condicionat molt bé. Fins i tot és confortable.
1: Fem el que podem, bon general.
5: Sí. Bé, m'he assabentat aquí fora que vostè és avui el comandant en cap d'aquest aeròdrom.
1: Sí, senyor.
5: Per tant, el coronel Morris...
1: És a pescar, mon general.
5: Ja. Hermiston, a vegades, i malgrat un estigui de feina fins a les celles, s'han de fer coses una mica a contrapèl. Em refereixo que, com vostè sap, visc a 20 quilòmetres d'aquí quan no sóc a Londres, on m'hi estic gairebé sempre. Assumptes de l'estat major aliat.
1: Sí, senyor.
5: El que vull dir-li, Hermiston, és que ja que avui era casa meva, el millor que podia fer, vist la boira que hi ha per aquí fora, era quedar-me a la vora del foc amb el gat a la falda. Ho entén, oi?
1: Naturalment, bon general.
5: I en canvi, sóc aquí.
1: Ningú ho dubta, bon general.
5: Hermiston, vostè és un home d'honor. I per això comprendrà tot seguit què li diré. De fet, és l'honor i el prestigi de la Royal Air Force els que hem de salvaguardar.
1: Senyor?
5: Aniré al gra. Suposo que l'han informat sobre el cas Glenn Miller.
1: Sí, senyor.
5: Una excel·lent persona, el major Miller. Un músic excel·lent. Un cas realment trist, el seu.
1: Sí, senyor.
5: Hermiston sé perfectament el grau d'amistat que els unia. I m'imagino com s'ha de trobar en aquests moments. De tota manera, major, cal mirar endavant. I mirar endavant en aquest cas vol dir que tot queda sota el control de l'estat major aliat. Ho entén, oi, Hermiston? A partir d'ara tot és rigorós, secret militar.
1: Ja ho suposo, bon general.
5: Bé, ja sé que no és el primer cas d'aquestes característiques amb el que es troba.
1: No, senyor, però...
5: No cal que m'expliqui res, Hermiston. Per vostè la cosa és diferent. Glenn Miller era un molt bon amic seu. Però per a l'estat major aliat això no vol dir res. Han mort un coronel i un major. Punt. Per tant, obrarem com hem obrat sempre en aquests casos.
1: De tota manera, mon general, potser ja seria hora de que algú revisés de tant en tant els radars. S'ha comprovat que en dies de boira no funcionen correctament.
5: Què insinua, Hermiston?
1: No insinuo res, mon general. Dic el que sento.
5: Vostè sap perfectament que els radars funcionen a les mil meravelles. El que ha passat ha estat una fatal desconnexió. Res més.
1: Vol dir?
5: Hermiston, no m'agrada la seva posició en aquest cas. No vull recordar-li que sóc un superior seu.
1: Doncs ja m'ho ha recordat. A més, li diré una altra cosa, mon general. Potser algun agent nazi s'ha posat d'acord amb algun alt càrrec aliat i amb l'ajuda dels innocents bombarders han acabat amb un home que amb els seus concerts i les seves proclames a través de la BBC minava cada cop més la moral de l'exèrcit i del poble alemanys. Potser feia més ell per la causa aliada que no pas tot l'estat major aliat. Potser...
5: Vostè no sap res de res. Vostè no és ningú per calumniar i posar en quarantena la nostra organització. Vostè se l'està jugant, Hermiston. Vostè no sap com pot reaccionar l'estament que el paga. Vostè no sap com pot reaccionar l'estat major aliat davant dels seus actes d'indisciplina.
1: Quins actes? L'únic que faig és donar el meu parer sobre un afer que...
5: Que passa a totes les guerres.
1: Sí, esclar. Ja torna a sortir l'excusa de sempre i tothom es queda tan tranquil.
5: Hermiston, abans he parlat d'honor. No m'agradaria que el seu quedés tacat. A vegades una taca obliga a comparèixer davant d'un consell de guerra. Per tant, vull que en la seva fantasiosa closca i càpiga d'una vegada per totes la idea de que no ha de dir res a ningú ni a cap mitjà de comunicació. Excepte que el major Alton Glenn Miller ha desaparegut entre la boira. Serem nosaltres els que parlarem d'aquí uns dies de manera oficial. I una altra cosa. La família tampoc ha de saber res del que ha succeït. Seré jo, personalment, qui s'encarregui d'aquest afer. Entesos?
3: Ken mou el cap afirmativament, de manera gairebé imperceptible. Woods se'l mira uns instants i avança cap a la porta. S'atura de cop i es gira.
5: Per cert, Hermiston, com és que el coronel Morris va enviar pel seu compte i risc un músic a París amb uns papers d'importància i sense consultar els seus superiors?
1: Era una informació que havia pogut obtenir a través dels seus contactes i que era precís que arribés el més ràpid possible a mans del general Montgomery. Vostè sap perfectament que el coronel Morris està molt ben relacionat.
5: No ho nego. Però una cosa és això i l'altra passar olímpicament de tot i prendre decisions sense consultar-me.
1: El coronel Morris va pensar que era tot prou urgent com per fer via el més ràpidament possible. I si el major Glenn Miller anava a París, s'havia d'aprofitar l'ocasió. A més, va informar degudament al general Montgomery.
5: Aleshores, de què serveixen els serveis secrets aliats? Què en trec jo de treballar per ells? És molt trist conèixer una notícia d'aquestes característiques quan ja és absolutament estantissa. A més, envieu músic a París. Vostè creu que això és seriós, un músic?
1: Que no era la primera vegada que feia un servei com aquest.
5: Com? Pretén dir-me que el major Miller havia estat utilitzat més d'un cop com a missatger?
1: Utilitzat? El major Glenn Miller ho feia de molt bona gana perquè així també era útil a la causa aliada.
5: No m'ho puc creure. No m'ho puc creure! I això sense saber res de res.
1: No m'estranya gens.
5: Té sort, Hermiston, de que Glenn Miller era íntim amic seu. Penso que la seva desaparició l'ha afectat considerablement. Dic això perquè en aquests moments vostè ja estaria arrestat. I possiblement degradat. De tota manera, ja rumiarem calma quin és el càstig que se li imposarà per desconsideració amb un superior. I també pensarem com castigar el coronel Morris. Per tant, a partir d'ara, espero que actuï com ho faria qualsevol militar de la seva graduació i experiència en aquestes especials circumstàncies. En cas contrari, acabaré amb vostè.
3: Ken, molt seriós, es mira fixament Butch i, finalment, fa uns lleugers moviments afirmatius amb el cap.
1: Pot confiar en mi, mon general.
5: No ho dubto. Bona tarda, major.
1: Bona tarda, mon general. A les ordres.
3: El general Butch es mira Ken uns instants i se'n va. Ken roman palplantat mirant el lloc per on ha marxat el general.
1: Sí, senyor. Esclar que sí, mon general. Una fatal desconnexió, senyor. Sí, esclar. L'honor i el prestigi de la RAF s'han de salvaguardar. Pot confiar en mi, mon general. Quin fàstic, mon general!
3: Som al mateix despatx de l'aeròdrom de Twinwood Farm. La finestra mostra que els llums de la pista continuen envoltats per la boira. Ken Hermiston, amb un got a les mans, passeja amunt i avall amb expressió irada. S'atura d'un glob i contempla la fotografia de Glenn Miller. Es mira després el telèfon i es torna a mirar el quadre. De cop, alça el got i li ofereix un brindis. Avança decidit cap al seu silló. Deixa el got sobre la taula i seu solemnament.
1: Sóc el major Hermiston de Twinwood Farm i vull parlar amb el director. Molt bé. Tommy, com va això? Bé, anar fent. Escolta, suposo que el coronel Charlie Fox ja t'ha... T'ha informat el general Woods? Ja. Què penses fer? No diràs res? El prestigiós Times callarà? Sí, ja ho veig. La conspiració de silenci funciona a la perfecció en aquest país. Això no és a títol individual, Tommy. Això és una cosa que ha de sentir i sentirà qualsevol que tingui dos dits de front. No, senyor. Ha rebut ordres d'uns dels generals més imbècils del món, punt. I tu ets un civil. Ets el responsable d'un diari prestigiós i aquests fets s'han d'explicar perquè la gent conegui què cony passa en aquesta guerra de merda. Ja, sí, esclar. Escolta, Tommy, escolta. Almenys nosaltres vam guanyar la batalla d'Anglaterra. Almenys vam fer això. Però tu què has fet? No, jo t'ho diré, res de res. Des del teu despatx ple de catifes orientals no hi veus més enllà de la paret de casa del davant. Per això t'has tornat un talp. Tommy! Hola, preciositat eterna. Passa'm amb el teu explotador. Carai, no esperava que el capitós de la BBC tingués aquests detalls. Sí, digues. Que no vols saber res de mi fins d'aquí 50 anys. Ja. Moltes gràcies, Dorri. Un dia d'aquests et trucaré i ens prendrem unes copes, eh? Adéu, petita.
3: Ken, amb l'expressió molt fosca, es plega de braços. Entra en Sheila i el general Woods.
2: Hola, Ken. He trobat el general Woods al bar d'oficials i li he suggerit que podríem prendre alguna cosa aquí més tranquils i sense respirar fum.
1: Doncs teniu tot el despatx per vosaltres. Vaig a donar un tomb que prou que ho necessito. A les ordres, mon general.
2: Faci'm un favor, mon general. Oblidem el major Hermiston i el que li ha dit abans i parlem d'altres coses mentre ens prenem un whisky.
5: Encantat, Sheila. A més, comprovo que aquest xicot va perdent la seva arrogància. Un motiu més de celebració, no troba?
2: Té tota la raó. Desvesteixis, mon general.
5: Com?
2: Vull dir, treguis els tres quarts i veurà com es troba millor.
3: Woods es treu els tres quarts i seu al sofà. Sheila se li acosta amb les copes a les mans, n'hi dona una, i es treu els tres quarts i la gorra amb uns moviments lents i suggerents. Seu molt a prop de Woods.
5: Sheila, moltes vegades m'he preguntat quin és el seu perfum. Li ho dic perquè aquesta flaire sempre m'ha produït una sensació molt especial.
2: Quina mena de sensació, mon general?
5: Jo te sé, sisplau.
2: D'acord.
5: Doncs una sensació gairebé estranya, com misteriosa.
2: M'agraden molt els misteris, jo te sé.
5: Quina mena de misteris?
2: Doncs, per exemple, des que he arribat he volgut saber per què el major Glenn Miller havia d'anar a París. I ni el major Hermiston ni ningú m'ho han sabut dir. Només van repetint que hi ha anat a preparar un concert multitudinari i d'aquí no en surten.
5: I per què vols saber el motiu del seu viatge, Sheila?
2: Premsa.
5: Ja ho entenc, però aquesta és una informació absolutament confidencial, amiga meva.
2: Oh, jo te sé. M'està decepcionant.
5: Entengui'm, Sheila, no tinc res contra vostè, tot el contrari, però és que...
2: Què? Jo te sé.
5: Sheila, jo... No ho puc dir, no ho vaig a dir, no?
2: Jo te sé. Ara estem tots dos sols. Saps què vol dir això? Sols. Sols en el vespre, tu i jo. Ara és l'hora de les confidències i també dels petons.
3: Ràdio la Sacra. Vessa suaument els llavis de Butz, que li torna el petó.
5: No pot ser. No pot ser que jo... estigui aquí amb tu i ens haguem besat.
2: I esclar que pot ser tonto. I hi hauran més petons. Va, explica'm coses.
5: Sheila, oh Sheila.
2: Després, ja t'ho sé, després. Sigues bon noi. Vejam, per què Glenn Miller havia d'anar a París?
5: Sheila, és que... Està bé, t'ho diré. Però després deixaràs que...
2: I jo t'ho dic, que després hi haurà més petons.
5: No, més petons no. Vull més coses.
2: Jo t'ho sé. El primer és el primer. Va, explica't, petit meu.
5: Molt bé, tu guanyes. Escolta, el maleït coronel Morris va decidir que ja que el major Glenn Miller havia d'anar a París, fos ell l'encarregat de lliurar al general Montgomery uns papers molt importants i molt urgents relacionats amb les bombes volants i les seves rampes de llançament a Alemanya.
2: Què?
5: Però, sisplau, Gil, això és un fet absolutament confidencial. Tu ets periodista del Sant i ja saps que jo treballo pels serveis secrets aliats i...
2: Tranquil·litza't, jo te sé, tranquil·litza't. No penso dir res a ningú, ni enlloc sortirà el teu nom. Saps? Era una aposta que m'havia fet a mi mateixa.
5: Una aposta?
2: Exacte. A part de la preparació del concert, que deu ser veritat, intuïa que hi havia alguna cosa més. I ha estat així.
3: Li agafa la cara entre les mans i el besa suaument als llavis.
2: Gràcies. Jo te sé. Ets meravellós.
5: Jo sí, jo...
2: Una altra cosa, petit meu. Ara que Glenn Miller ha desaparegut... Qui serà l'encarregat de dur els nous papers amb Monty?
5: Sheila, és que...
2: No diré res, tonto.
5: Està bé. I pensava anar jo mateix. Contenta?
3: Sheila queda absolutament abstreta. Vols l'abraça.
5: Sheila, carinyo, on ets?
2: Jo te sé. Torno a repetir-te que ets meravellós. Per això mateix penso que li has de concedir a en Hermiston la possibilitat d'anar a París. Sí, ja sé què em diràs, però malgrat tot és un bon soldat. De fet, te'l trobaràs del cap durant uns dos dies. Quan torni, l'estaràs esperant amb un càstig exemplar. Què et sembla?
5: No hi estic d'acord.
2: Per què? Jo
5: perquè vull ser jo qui porti els papers al general Montgomery. I tinc tot el dret, no?
2: Oh, esclar que sí. Però escolta, has pensat per un moment en la boira que hi ha per aquí fora? Vols dir que no estaries millor amb mi aquí que no pas a bord d'un avió sobre el canal?
5: D'acord, em quedaré. Però aquest famós major Hermiston ja m'està tocant massa els nassos.
2: Per què?
5: Perquè veig que no t'és indiferent.
2: Oh, que et tornes gelós.
5: No, però és que bé...
2: Tranquil·litza't, perquè tu m'agrades molt més que no pas ell.
5: Aleshores, Sheila, el que has promès abans ho has de complir. Vine.
2: Escolta, jo te sé, ara has de marxar un moment, però tornaré d'aquí 5 minuts. Espera'm, sisplau, no te'n vagis,
5: Tu no et mouràs d'aquí, mala pècora!
3: Pots, empenta, ja, Sheila, que cau d'esquena sobre el sofà.
5: Ja.
3: Pots, se li llença al damunt i forcegen brutalment. De cop, però, Sheila fa com si afluixés. Woods es confia, cosa que aprofita ella per donar-li una empenta que el fa anar per terra. Sheila s'alça i se'n va corrents. Després de romandre a terra uns segons, atordit, Woods s'alça i pretén atrapar-la. Per l'altra porta entra Bob Harvey.
6: A les ordres, mon general. El buscava per poder parlar un moment amb vostè i m'han dit que era aquí.
5: Dispari, Harvey.
6: Com diu?
7: Que em pot preguntar el que vulgui, comandant.
4: Sí, senyor. Mon general, té alguna idea de qui ha de substituir Glenn Miller al front de l'Army Air Force Band?
5: Quina mena de preguntes em fa Harvey? Com vol que ho sàpiga, això?
4: Mon general, em consta que a vostè li agrada molt el swing. Em consta també que els seus familiars escolten els discos de Glenn Miller 24 hores al dia. I em consta que ha aplaudit allò més les actuacions de la banda del nostre exèrcit a l'aire. Vol dir que no sap ja qui ha de substituir el major Miller?
5: Escolti, Harvey, no sé si recorda que la meva feina és treballar al costat dels serveis secrets aliats, no pas tocar la trompeta. On vol anar a parar?
4: Senyor, em consta també que, i perdoni la immodèstia, un servidor està molt ben considerat a les altes esferes de l'Army Air Force. Vull dir que s'ha valorat a un gran nivell el treball que ha dut a terme aquests dos anys com a segon del major Miller i...
5: Continuï.
4: Senyor, li agrairia molt que fes pressió al quartel general de l'Army Air Force perquè jo pugui ser el successor de Glenn Miller. Crec que sóc la persona més indicada per ocupar el seu lloc.
5: I què em dona a canvi? Escolti, comandant, crec efectivament que vostè està prou valorat. Per tant, no em costarà res donar-li un cop de mà, però penso que un favor es paga amb un altre favor.
4: Ja ho entenc. Què podria fer per vostè, mon general?
5: Una cosa molt senzilla, Harvey. Em portarà Sheila Foster a les 9 d'aquesta nit a casa meva. I la vull arreglada al màxim, perfumada i amb el vestit més agosarat que tingui. Vostè li dirà que oferiré una recepció. Si sospita alguna cosa i es resisteix, faci servir el cloroform.
4: Vol que li porti la meva promesa a casa?
5: La seva promesa? No em faci riure, Harvey.
4: Suposo que ja sé per què m'ho diu, mon general. Pensa en el major Hermiston. Aquell queny del dimoni l'ha fet seva, no sé com. I em sembla que tot l'aeròdrom ja se n'ha assabentat.
5: Veig que sintonitzem. Sheila Foster s'ha comportat com una autèntica meuca. I vostè? Com ha quedat vostè? A més, fins i tot Sheila té la intenció de marxar aquesta mateixa nit amb el major Hermiston cap a París.
4: A París?
5: Exacte. És per un afer oficial. El que m'interessa precisament és que el major Hermiston viatgi sol, encara que hi hagi boira. Ho ha entès, oi?
4: En general, a les 9 tindrà Sheila Foster a casa embolicada com una mòmia. Si és que resisteix, és clar.
5: Així m'agrada, Harvey. No tinc cap mena de dubte que les altes esferes de l'Army Air Force escoltaran el meu prec referent a la successió del major Miller. Ja tindrà notícies meves. Bé, me'n vaig a casa perquè ja n'estic fart d'aquest aeròdrom. Bona tarda, comandant. I no em falli.
4: Bona tarda, bon general. No es preocupi per res. I moltes gràcies. A les ordres.
3: Woods recupera la gorra i els tres quarts i se'n va. Bob es frega les mans amb satisfacció. Per l'altra porta entra Sheila Foster.
2: He vist que sortien Guts. Ha passat alguna cosa?
4: En absolut.
2: I en què?
4: Darrerament tens molt interès per en què.
2: Bob.
4: Bé, deixem-ho. Què fas aquesta nit?
2: Aquesta nit? No ho sé, per què?
4: En Guts ens ha convidat a una recepció a casa seva.
2: Per quin motiu?
4: No m'ho dic. Però segurament hi haurà mam. Teca en abundància, música de swing i molta gent de perner.
2: Ho sento, Bob, però no hi aniré.
4: Però sí.
2: No hi aniré, Bob. Ho tinc ben decidit.
4: Sheila, t'ho demano com un gran favor. Mira, resulta que crec que allò que ha deixat vacant en Glenn ha de ser meu. Però sempre tindré més força si en Woods parla bé de mi a l'estat major de l'Army Air Force.
2: Ja ho entenc. I jo formo part del contracte.
4: Bé, sí, és clar, però...
2: I en Guts aprofitarà que sóc allà per veure si em pot aconseguir. Com has pogut caure tan baix?
4: Però de què parles? Has estat a donar una festa i prou? I vas amb mi?
2: Però tu desapareixeràs de cop i ell aprofitarà per fer-me la llesca.
4: No entenc per què has de desconfiar tant d'en Guts.
2: Doncs perquè se'n volia lligar fa un moment. I si no era de grat per força.
4: Aquesta sí que és bona. La virtut d'així la fos té gran perill. Qui s'ho creu, això?
2: No tornis a parlar així, Bob, perquè si no...
4: Perquè què? Tothom sap què heu fet tu i en Ken aquesta tarda.
2: Ah, sí?
4: Sí, mira, Sheila, jo no sóc tonto. Tu sempre t'has sentit atreta per aquest animal de Ken Hermiston. I avui Heu reiniciat una relació íntima que va començar fa més de 2 anys.
2: I tens alguna cosa a dir?
4: Que jo sàpiga, tu i jo estaven junts fins avui mateix.
2: Però m'acabes de demostrar que no t'importava gens ni mica portar-me ni que fos lligada de peus i mans a casa del fastigós d'en Guts.
4: Sí, això no, jo...
2: I d'aquesta manera t'asseguraries el lloc d'en Glenn.
4: I què? O és que no m'ho mereixo? He decidit tirar pel dret i passar per damunt de tot. Estic fart d'aquesta merda de vida que porto, ho entens?
2: Procuro no entendre, Pop.
4: Saps perfectament què vull dir.
2: Ah, sí?
4: Sí, els últims mesos ja no hi ha hagut feeling entre tu i jo. Suposo que ja no paraves de pensar en Ken i en el dia en què tornaries a veure.
2: Però és que no...
4: A més, tu creus que era fàcil anar amunt i avall amb Glenn Miller, oi? Doncs no, no ho era gens. M'exigia contínuament. Ara has de fer això, ara has de fer allò. Vull aquest tema acabat per demà. Això ha de ser un vi, m'avoll, no m'hi sostingut. Avui hauràs d'ocupar el lloc d'un dels saxos.
2: Vaja.
4: No, no, no, això no em serveix. Cal que ho refagis tot. Bob, no t'adormis. Bob, Bob, vigila. Bob aquí, Bob allà.
2: I ara en surts amb aquestes? Precisament ara? En 2 anys no m'has pogut dir ni piu.
4: I què te'n treia de dir-t'ho? No t'ho hauries cregut. O potser sí. I aleshores t'hauria faltat temps per córrer al sang i publicar que en Glenn Miller era un tirà. I per tant jo hauria vist perillar el meu lloc.
2: En Glenn un tirà? No pot ser.
4: Mira, Sheila, ara tot té una significació especial. Ara tot canvia. Tot és molt més creïble. Per tant, vull ficar-te al cap el que et dic. Em tractava com un esclau.
2: No m'ho puc creure. A més, si ella et vigilava tant és que et valorava.
4: M'infravalorava. Estar amb ella era... Com t'ho diria? Era un autèntic infern.
1: Un infern? Doncs jo conec un dimoni que es diu Bob.
4: No estic per bromes.
1: Què passa?
2: Ken, en Bob em deia que ens deixa el camp lliure. S'ha donat que ens estimem.
4: Demano la paraula.
2: Què ens vols explicar, Bob?
4: No res.
2: Més val.
1: Jo sí que haig de dir una cosa.
2: Què?
1: No crec que pugui estimar-te, Sheila.
2: Per què?
1: Perquè per molt enamorat que estigués d'una víbora no m'hi podria acostar ni a 10 metres.
2: Què vols dir?
1: He trucat al Sani i he parlat amb el seu, diguem-ne, director, en Tim Brennan.
2: Què té a veure això amb el que m'has dit abans?
1: Molt hi té a veure. Sé perfectament quina mena d'informació li has passat.
2: Ah, sí?
3: Bob se'ls mira i seu, encuriosit, en un dels sillons.
1: En efecte. I la teva llarga crònica no t'has avergonyit gens ni mica de titllar gairebé d'espia en Glenn.
2: Sóc incapaç de parlar d'en Glenn en aquests termes.
1: I has parlat dels papers del coronel Morris que ell havia de dur a París.
2: Exacte. El general Montgomery m'ho va explicar. O sigui que la teva comèdia no t'ha servit de res.
1: Aquí hi ha alguna cosa que falla. No pot ser que t'ho hagi dit el mateix Monty. Penso més aviat en l'imbècil d'en Woods.
2: Pensa en qui vulguis.
1: Tot això es demostra que en Tim Brennan i tu sou uns nans de la informació. El bo del cas... El bo del cas és que el Sant trencarà la conspiració de silenci i ho publicarà tot. El Sant!
2: Més val el Sant que ningú.
1: Sheila, sabia que eres una arpia, però no em podia imaginar que ho fossis tant.
2: Em sembla que exageres.
1: Gens ni mica. Ets capaç d'emmerdar-te fins dalt perquè poses al davant de tot la teva carrera periodística. Si a més podies aconseguir els favors d'un tal Ken Hermiston, millor encara. I t'has pogut esplaiar a gust, perquè el currículum personal d'aquest tio que t'està parlant existeix.
2: Era una manera de tenir-te collat, Ken. No volia que et fiquessis a la meva feina.
1: De tot això, Sheila, jo em dic xantatge.
2: Jo no.
4: Bé. Tot això és molt interessant. Però jo me'n vaig.
1: On?
4: A Londres. Aquí tothom s'espavila i no em vull quedar enrere. Sentim-vos, m'he convençut més que mai que la idea que tinc el Magí l'haig de posar en pràctica peti qui peti.
1: Quina idea?
4: La Sheila ja la coneix, però te'n faré 500.
1: Sóc tot orelles.
4: En Glenn s'ha volatilitzat, no? Ja no podrà dirigir mai més l'Hermie Ernst Foxman, oi? Doncs et puc dir que jo seré el seu successor. Estic enormement ben considerat en les altes instàncies. I en Woods.

0: Et s'ho haurà de fer com ell o com tu mateixa. A vegades pot ser beneficiós, o sigui, passar pel damunt de tot per aconseguir allò que un vol.
1: Vols dir que no ho has fet sempre, eh?
0: És per això que quan he trucat en Tim Brennan, li he recordat que si sortia la teva crònica en el Sun, alçaria la llebre.
1: I quina llebre?
0: Doncs aquesta, que malgrat ser un tio casat, en Tim s'entén amb la cosina germana de Winston Churchill.
1: La cosina d'en Winston? Però Ken, de què vas?
2: Ken se la mira molt seriós.
1: Maleït siguis! És veritat això, oi? Coneixent-te com et conec, ha de ser veritat. Contesta!
0: Quina mena de periodista ets tu? Això d'en Tim ho sap tothom. Quan l'hi he dit, m'ha contestat: tu guanyes, Ken, però ets un porc.
1: Aleshores, és veritat.
0: Per tant, t'has quedat sense crònica, Sheila.
1: Ets un porc, realment. Ets un porc, Sheila. Un porc. No has destrossat tot el que havia construït. Això és imperdonable,
0: Ho sento, Sheila. Havia d'actuar d'aquesta manera, no hi havia més remei.
1: I després parles d'en Bob i de mi com si fóssim uns empestats. I tu, ja t'has mirat bé al mirall? Rata pudenta i fastigosa.
0: Sheila, jo... Escolta, què et semblaria si viatgéssim a aquell hotelet arran de mar que... En algun lloc hi ha d'haver un hotelet blanc, petit, acollidor. Per exemple, als Estats Units, via París. Sí, l'estimada, necessito estar amb tu allà on sigui, però sense problemes militars ni periodístics que m'envoltin.
1: Has dit als Estats Units?
0: Exacte. Anirem a saludar a Helen Berger, la viuda d'en Glenn, i no accepto un no com a resposta.
1: Oh, Ken.
2: Sheila, ves apassionadament en Ken.
1: Però, i la Ruth?
0: Tu ets la primera persona que ho sap. Fa 3 mesos que sóc més lliure que un ocell.
1: Oh, Ken.
0: Sheila, tu i jo som molt semblants i diuen que mala herba mai no mor. Fem una prova, doncs.
1: No serà una prova, Ken. No vull més proves.
0: Molt bé. Tu manes.
2: Es besen i s'estan uns instants ben junts.
0: Ai, però que rucs que som.
1: Què passa?
0: Estem tan tranquils parlant del nostre pròxim vol a París que no pensem que aquí fora hi ha una boira de 1000 dimonis.
2: Sheila es dirigeix a la finestra.
1: La boira s'esveix. Veig molt millor que abans les llums de l'aeròdrom.
3: La visibilitat al canal ha millorat considerablement. De fet, encara resten alguns bancs de boira que van impedir els vols nocturns. També, cap a les zones de Cherbourg, París i Rouen, la boira ha minvat molt, ja que els vents del nord-est han arribat abans del que preveien. Ha estat el butlletí meteorològic de les 7 de la tarda de la BBC.
1: Oh, és magnífic, meravellós. Podrem sortir aquesta nit.
0: Quina llàstima que en Glenn trobés boira al canal. Si hagués marxat ara, no li hauria succeït res.
1: Què passarà amb els papers que en Glenn havia de dur a Monty?
0: Les còpies han d'estar al despatx de Joe Morris. Mentre jo agafo 4 coses de per aquí, vés a veure la Molly i li demanes els papers de part meva. Així guanyarem temps.
1: Molt bé. Fins ara, amor.
0: Fins ara.
2: Ken somriu. Amb tota la parsimònia, agafa unes quantes coses personals. Algunes carpetes i alguns papers. Despenja després tranquil·lament el quadre de Glenn Miller i pica afectuosament al darrere. S'adona que la capsa de llumins de Sheila és damunt la taula. S'hi dirigeix amb calma, l'agafa i hi juga un moment. De cop, la seva cara reflexa una sorpresa enorme. Es guarda la capsa a la butxaca. Entra Sheila.
1: Ja tinc el sobre.
0: Magnífic.
2: Sheila deixa el sobre damunt de la taula, s'acosta a Ken, li fa un petó molt curt als llavis i l'abraça.
1: Oh, Ken, em fa tanta il·lusió anar a París amb tu. I després volarem cap als Estats Units. És fantàstic, increïble. I amb el meu home. Oh, tot és meravellós.
2: El besa apassionadament, però ell no respon.
1: Què passa, Ken?
0: Seu.
1: Ken, què?
0: Seu, Sheila, i no preguntis més. Ara el que preguntaré seré jo. Et sona el nom clau de Billie Holiday?
1: Nom clau? Per què ha de ser un nom clau? La Billie es diu així, no?
0: No ho nego. Però resulta, i ho saps perfectament, que és també el nom clau d'una nord-americana molt buscada que espia per compte dels nazis.
1: No entenc què vols dir, Ken.

0: Ja fa temps que els serveis secrets aliats van enrere d'aquesta Billie Holiday. I fa molt poca estona acabo de saber que ella i tu sou la mateixa persona.
1: Com t'atreveixes?
0: És millor que deixis de fer comèdia, Sheila.
1: Que faig comèdia? L'únic que estic fent és defensar-me d'una acusació absurda i fastigosa que... No em diguis que t'han informat els serveis secrets aliats. Ah, han estat ells, oi? Però per què has de donar tanta importància a aquesta colla de botiflers? Són tan bons en la seva feina que es passen el dia calumniant la gent a tort i a dret per amagar la seva impotència. Els serveis secrets aliats. Una colla de fascinerosos. Això és el que són.
0: Doncs no es pot dir que hagin tingut gaires espifiades, malgrat en Guts treballi per ells. Et podria posar diversos exemples.
1: No, gràcies. Conec alguns dels seus elements. I de sobres. No ens posaríem d'acord, Ken.
0: Sí, suposo que el te els coneixes a fons. Sheila, pensa i digues el que vulguis, però tinc l'obligació de detenir-te. Després seràs interrogada, perquè hi ha proves contundents contra tu.
1: Quines?
0: N'hi ha, Sheila.
1: Ja. Tu i els famosos serveis secrets aliats parleu per parlar, perquè no teniu res a la mà, res.
0: Deixa en pau els serveis secrets aliats. Està tot molt més senzill.
2: Ken es treu la capsa de llumins de la butxaca i la llança a la falda d'ella.
0: Els espies també cometeu errors, Sheila. No sou perfectes.
2: Sheila es queda uns instants amb la mirada fixa en la capsa. Finalment, alça el cap. Es miren intensament. Sheila s'enfonsa en el silló.
1: Sí, ho admeto. Ha estat una fallada imperdonable.
0: I qui és aquest Johnny que li dedica floretes a la seva estimada Billie Holiday?
1: Johnny Masterson, però no paga la pena parlar-ne, Ken.
0: Ja. Deu ser un altre patrioti nord-americà que ha venut l'ànima al diable per fer d'espia al teu costat. Formeu una extraordinària parella, realment.
2: Sheila encén una cigarreta amb la capsa de llumins que té la falda. Després, intenta ficar-se-lo al saquet. Però Ken, amb un gest, li diu que li torni. Sheila la llança a Ken, que l'agafa al vol i se la posa a la butxaca.
0: Suposo que has pogut llegir tranquil·lament el sobre de Joe Morris. Ara els teus amiguets nazis ja deuen saber que tenim els emplaçaments de totes les seves bombes volants. Molt bé, encara que les moguin de lloc, si és que poden fer-ho. Aviat quedaran reduïdes a cendres. A fi de la guerra només és cosa de mesos, Sheila. Crec que has calculat malament i has estirat més el braç que la mànega.
1: Si vols, Ken, fem una aposta. Jo dic que les bombes volants canviaran de lloc i d'aquesta manera podran ser operatives des d'uns altres racons. Què hi dius tu?
0: És meravellosa la teva sanfreda en parlar d'unes hipotètiques bombes que han de caure sobre Anglaterra.
1: Ja n'han caigut unes quantes.
0: Però no en cauran gaires més, Sheila. Torno a dir que la guerra només durarà uns mesos.
1: A mi que la guerra duri uns mesos més o menys no em fa ni fred ni calor, Ken.
0: Sheila, Sheila, jo puc entendre moltes coses. No em podrà entrar mai a la closca perquè has traït la teva pàtria.
1: Quina pàtria? No n'he tingut mai cap. Durant tota la vida, la meva única pàtria ha estat la persona que em pagava més. Per això vaig freqüentar l'alta societat londinenca i la berlinesa. M'ho podia permetre. I podia anar amunt i avall quan jo volgués, allà on volgués i amb qui volgués. Un dia a Berlín els nazis em van fer una oferta molt suculenta i no vaig poder dir que no.
0: No vas poder o no vas voler?
1: Pren-t'ho com vulguis. Des dels 15 anys, quan vaig decidir marxar de casa, em vaig prometre a mi mateixa que passaria de tot i aniria només a la meva.
0: Entenc. T'haig de felicitar. Ho has fet molt bé, Sheila. El teu paper de periodista i de presentadora dels concerts de l'Hermia Air Force Band es mereixen una nominació als Premis Oscar.
1: Moltes gràcies. Ken, tu pots creure o no, però quan en Monty em va dir que en Glenn sortiria detingut farm, vaig pensar que seria magnífic fer la feina i tornar a veure l'home que sempre he estimat. Potser encara poder tornar a fer meu, vaig dir-me.
0: Això sí que ho has aconseguit, Sheila.
2: Ken alça Sheila, l'abraça amb força i la besa apassionadament. Ella li torna el petó.
0: Hauríem pogut ser molt feliços, Sheila. Molt. Ja calia, ho sents?
1: Encara ho podem ser. T'estimo, Ken. T'estimo i tu m'estimes.
2: S'estan uns segons abraçats. Finalment, Ken se separa.
0: És inútil, Sheila. No puc fer res per tu. Em maleiria els ossos tota la meva vida si et deixés lliure.
1: Lliure, però amb tu, Ken.
0: Ens has traït a tots, Sheila. I en Glenn també.
1: En Glenn també, esclar. Durant aquests anys has sentit una admiració especial per aquest home. Una admiració com malaltissa. No pares ni un moment d'anomenar-lo. Glenn per aquí, Glenn per allà. Estimes més en Glenn que a mi, potser.
0: Per la teva tranquil·litat et puc dir que durant 2 anys he pensat contínuament en tu. I no em treia del cap que fóssim tan rucs i tinguéssim tant orgull com per viure distanciats. Durant aquesta absència, la música d'en Glenn m'ha servit de molt. Recordava aquells temes que tu i jo havíem ballat. I els escoltava sempre que podia. Sempre t'he admirat, Sheila. Sempre he admirat aquest caràcter decidit. Aquesta voluntat de ferro. Aquesta simpatia innata. Aquestes cuixes glorioses. Potser per tot això em vaig enamorar de tu el dia que vas arribar a Twinwood Farm. Sentia que em corria la sang per les venes com si fos un jovenet de 20 anys.
1: A mi em va passar el mateix, Ken.
0: Però després vas anar per feina.
1: Em pagaven, i molt bé. Ken, si hi ha hagut entre tu i jo un equivantor que no ha desaparegut mai és perquè, en el fons, pensava que m'havia enamorat d'un home que no el podria considerar mai completament meu fins que jo no deixés de treballar pels nazis.
0: Entenc. I jo devia presentir quelcom. Ho devia intuir. Alguna cosa flotava en l'aire.
1: A part del teu famós orgull.
0: Sí, i del teu.
1: Que ja saps per què existia. En gran part era provocat. Si et serveix d'alguna cosa, Ken, et diré que tot el que he fet ha estat per sobreviure. No perquè sentís simpatia o antipatia per ningú o per alguna cosa.
2: Ken i Sheila es miren intensament.
0: Acabem d'una vegada.
2: Sheila, abatuda, seu en un silló.
0: Sóc el major Hermiston de Twinwood Farm. Vull parlar amb el coronel Charlie Fox. Gràcies. Charlie? Escolta, és absolutament necessari que feu agafar un tal Johnny Masterson. Treballa en els serveis secrets aliats. Sí, Masterson. És un nord-americà que es fa dir Billy Holiday. El que sents. Exacte. La Billy no és cap dona. Seguríssim. Una altra cosa, tinc entès que aquest paio és capaç d'emmerdar tothom per defensar-se. Ho has capit perfectament. Bé, tinc els meus contactes. Gràcies, Charlie.
1: Ken...
0: No diguis res. Major Hermiston. General Woods. A les ordres, mon general. Escolto atentament. La notícia la donarà el New York Times el dia 26. Ja. Que tothom pugui celebrar el Nadal amb gran alegria. No és cap desconsideració, mon general. Em rebaixa a soldat ras. Ja. Moltes gràcies, mon general. M'ha fet el favor més gran que em podia fer. És el que sento, mon general. Sí, mon general. Jo també li haig de dir un parell de coses, mon general. La primera és que la famosa Billie Holiday ingressarà a la presó avui mateix. Sí, mon general, en persona. I la segona és aquesta, mon general. Vagi-se'n a la merda! Hem de marxar tot seguit, això aviat serà un vesper.
1: Podem agafar un hurricane i cabrem tots dos.
0: I és el que pensava, anem.
2: Ken i Sheila es miren i somriuen. Agafen amb rapidesa les seves respectives coses i Ken agafa també el sobre de Joe Morris i el quadre de Glenn Miller. Donen un cop d'ull global al despatx, amb especial atenció al sofà, i se'n van tot apagant la llum. Només resten il·luminats l'arbre de Nadal i la pista de l'aeròdrom que es veu des de la finestra.

Fins aquí, Glenn Miller, desaparegut sobre el canal d'Albert Sunyer. Esperem que hagueu gaudit de la nostra audició d'avui i us emplacem fins la propera setmana a aquesta mateixa hora en una nova sessió de Teatre Radiofònic.

0: Ràdio Vilasacra és la de casa.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Bona nit. Bona nit.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
3: Aquí.
4: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
5: Oh, és meva.
6: No, no, és meva.
5: Meva, meva, és meva.
6: No, és meva.
7: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
8: La calaixera més musical.
5: Uau, deixa!
8: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
9: Setmana Mundial de la Lactància Materna, impulsada per l'Organització Mundial de la Salut i UNICEF, amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància i beneficis de la llet materna per als nadons, també per a les mares. En el cas dels nens, la llet materna es considera l'aliment ideal perquè conté tots els nutrients que el nadó necessita per créixer bé. I pel que fa a les mares, es diu que ajuda a recuperar-se abans del part i fins i tot protegeix contra el càncer, a més d'afavorir la relació entre mare i infant. Per tot plegat, l'OMS recomana alletar de forma exclusiva als nadons, si més no, durant els 6 primers mesos de vida. El doctor Carlos González és pediatra, president fundador de l'Associació Catalana per Lactància Materna. Benvingut.
10: Hola, bon dia.
9: Per què la llet materna és l'aliment per excel·lència per als nadons? I què passa quan la mare no té prou llet per alimentar el seu fill? Es pot revertir aquesta situació?
10: A veure, la llet materna és ideal pels nadons de la mateixa manera que la llet de girafa és ideal pels bebès girafa, perquè és el resultat de milions d'anys d'evolució. És a dir, en cada generació els nens tenen més probabilitats de sobreviure si la llet és bona.
9: Uh-huh. I les dones que no tenen llet o no tenen prou llet per alimentar el seu fill, que moltes viuen un autèntic trauma per no poder fer això, Hi ha alguna manera de que aquella mare pugui finalment tenir prou llet per al seu nadó?
10: Habitualment sí, perquè en realitat hi ha molt poques dones que realment no puguin tenir prou llet. N'hi ha algunes, evidentment, és a dir, n'hi ha dones que no tenen prou insulina i són diabètiques. Hi ha dones que els ronyons no els funcionen bé i necessiten fer diàlisi. Evidentment, no tothom li funcionen bé tots els òrgans. Ara, el que no ens podríem creure és que en un país el 40% de les dones fossin diabètiques. No pot ser, no hi ha tantes. Aleshores, no ens podem creure que hi hagi tantes dones que de veritat tinguin un problema físic que els impedeix tenir prou llet. Normalment el problema és que no estan donant el pit amb prou freqüència, que estan intentant seguir un horari rígid, o que ningú les ha ajudat, assessorat sobre la posició correcta, la manera de posar el nen al pit.
9: O sigui, en teoria totes les dones podrien alletar, es pot aconseguir. L'OMS diu que com a mínim fins als 6 mesos s'ha de donar el pit al nadó, però quin seria el període ideal? Fins a quina edat es recomana alletar les criatures?
10: A veure, en realitat el que diu l'OMS i l'Associació Espanyola de Pediatria igual i la nord-americana igual i totes les recomanacions serioses que jo conec és fins als 6 mesos de manera exclusiva. Mm-hmm. És a dir, sense donar-li cap altre aliment ni cap altra cosa. I donar el pit amb altres aliments, amb el nen ja menja altres coses, fins als 2 anys. Així, aquesta és la recomanació mèdica. Mínim 2 anys. I no hi ha un màxim.
9: Molts beneficis per als nadons, i hem dit que és el millor aliment que poden prendre, però també són beneficis també per a les mares, no? Com ara quins? És veritat que és una mena d'assegurança contra el càncer, donar el pit?
10: Home, a veure, una assegurança disminueix el donar el pit quan més temps millor, disminueix el càncer de pit, també disminueix el càncer d'ovari, disminueix a llarg termini les fractures per osteoporosis en les dones.
9: I en el cas dels nadons, doctor, què diferencia, si és que és així, un nen alimentat amb llet materna d'un altre nen que pren llet comercial?
10: A veure, a simple vista no crec que diferenciï gaire. Està demostrat que probablement tindrà menys diarrees, menys altres infeccions. Ara, els veus pel carrer i semblen iguals, clar.
9: Per la seva salut, a llarg termini?
10: A llarg termini, en realitat no està gaire clar. És a dir, alguns... també disminueix una mica, només una mica, la possibilitat de tenir una leucèmia. I hi ha alguns estudis que semblava que a llarg termini podria influir en tenir menys cardiopaties, però això és una cosa que no està clara, que influeix en molts factors.
9: Mm-hmm. Bueno, ens quedem entre els llaços que s'estableixen entre mare i nadó quan s'està alletant, això ho hem pogut experimentar totes les mares que hem alletat els nostres fills, i la comoditat, no?, que suposa sempre portar l'aliment preparat, llest per a consumir a la temperatura ideal. Això no deixa de ser també un gran benefici.
10: Exacte, és a dir, pots anar a caminar per la muntanya i només necessites portar el bebè. No has de preocupar-te de si portes el pols, si n'hi haurà aigua potable, si com la calentaràs, si... És una comoditat molt gran. I es veu també en situacions de catàstrofe. És a dir, a vegades hi ha un bombardeig, un terratrèmol, una inundació... I què? On trobes ara l'aigua neta i el combustible per calentar l'aigua i els pols per fer el biberó? Una mare pot donar el pit en qualsevol circumstància.
9: Doctor Carlos González, pediatre, president fundador de l'Associació Catalana per Lactància Materna, és també membre del Consell d'Assessors de Salut de la Lliga de la Llet. Moltíssimes gràcies.
10: Doncs moltes gràcies a vostès. Un plaer.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Bona nit.

0: Si no heu entès res, no és problema vostre.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els genis desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Quan la calor apreta, baixa les profunditats. Aquest estiu, vine a descobrir el nou Aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de Benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.
2: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
3: Ni m'ho plantejo.
2: I la rentadora?
3: Són caríssimes.
2: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament, si ho vols, t'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.
4: Gent que és feliç, fent feliços els altres.
5: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, Embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu que els poemes també fan venir gana? Aquest poema que ara sentirem, de ben segur que ens obrirà la gana de menjar un bon plat de patates fregides.
2: Hola, sóc el Marc, en contra Martí. El poema que he escollit es diu Patates fregides. I ho escric Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'agraden les patates fregides. Patates fregides, ni eixutes ni humides. Són bones les bones patates fregides. Roses per fora i per dins flonges com el pa calent satisfan el paladar més exigent. Un pot menjar-se-les soles, però acompanyen molt bé els plats de carn més diversos quan ens convé. Ni eixutes ni humides, són bones les bones patates fregides.
1: Gràcies, Marc. Gràcies per escollir aquest poema. Ens anem cap a la cuina a preparar un bon plat de patates fregides mentre llegim un bon llibre de poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aqua Brava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jump.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: L'oferta cultural de la nostra comarca mai m'havia tret tant. Potser em faig gran i tinc més present el consell que dona el filòsof Bertrand Russell a la conquesta de la felicitat. Per ser feliç cal tenir aficions. Quantes més, millor. Els caps de setmana se m'omplen de possibilitats. Al passat, per exemple, hi havia activitats als Aiguamolls amb motiu del Dia Mundial dels Ocells. I coincidint amb aquesta efemèride, vaig llegir al diari que la Generalitat acaba de prohibir la captura d'aus cantores per evitar una sanció de la Comissió Europea que ja estava en marxa. Concretament, parlem de la cadernera, el passerell, el pinsà i el verderol, tots ells fringíl·lids en declivi. Els ecologistes estan molt contents i els ocellaires molt enfadats perquè ja no podran celebrar els seus concursos d'aus cantores. Resulta que aquests ocells no es reprodueixen bé en captivitat i per això els havien de capturar. Així que mentre altres països d'Europa és costum alimentar els ocells, especialment durant l'hivern, quan ells tenen més dificultats per trobar menjar, aquí encara ens dediquem a tancar-los en gàbies diminutes per fer-los competir. Doncs jo la trobo encertada, aquesta amenaça de sanció. Què passa amb els pobres ocells? Que pel que es veu hi ha gent que no els semblen dignes de protecció, tot i trobar-se en perill d'extinció. Potser que n'hi ha molts, però segur que n'hi ha molts. Els pardals, per exemple. Jo que em quedo boca badada cada cop que veig un xoriguer, i mira que n'hi ha, o una cigonya, o un mussol, mai me'ls havia mirat gaire, els pardals, francament. Però conec un parell d'ornitòlegs aficionats, i gràcies a ells he après que els pardals, sense anar més lluny, estan desapareixent. Per què quan parlem d'espècies amenaçades només ens venen al cap tigres, lèmurs, orangutans i altres bèsties que segurament no hem vist mai? La cura del nostre patrimoni natural no és cultura, també? I no l'hauríem d'inculcar als nostres fills? M'agafen ganes de fer una excursió en caiac pel Ter. Segur que veuré ocells i tortugues i serps i potser descobriré caus de teixons com el que em vaig trobar dilluns quan treia a passejar el gos davant de casa. I gaudiré pensant que molt a prop encara hi ha guineus, llebres, conills, llangardaixos, eriçons, genetes, mosteles, fagines, bisons, turons. I si veig una llúdriga, li dedicaré la troballa a Bertrand Russell.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fes volar la imaginació.
3: Sí. Eternament.
4: Ai. L'opció dels que en saben.

0: la nit.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
2: Iaia.
3: Mana.
2: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa.
3: Beneit. Que no saps que hi ha un eclipse?
2: Un eclipse?
3: Sí.
2: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
3: Esclar, home. El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
2: I a quina hora?
3: A 8:45. Que no ho sabies?
2: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
3: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
2: I anirem junts, iaia?
3: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
2: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
3: Mira, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
2: Ah, sí?
3: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.
4: Segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, més de 350 milions de persones al món tenen ansietat i a Catalunya afecta prop del 17% de la població. La majoria són dones. Respira, amb guió d'Àurea Muñoz i dibuixos de Judit Creuet, publicat per Planeta Còmic, visibilitza aquest trastorn posant-li cara. Valèria Obereda.
5: L'Alice és la protagonista de la història i ja la primera pàgina es diu Respira, una paraula que Àurea Muñoz, que ha viscut episodis d'ansietat, s'ha repetit molt.
6: Jo sempre he dit que Respira ha sigut un mantra per mi, de sempre, que involuntàriament, sempre que hi ha hagut algun moment que m'ha posat nerviosa, no?, que dius, m'estic enfrontant a una situació que no sé què és el que hauré de fer exactament, respira. I sempre ha estat aquesta paraula com rondant-me el cap. I quan vaig començar a escriure respira, comença dient literalment respira, perquè és aquest mantra inconscient de ara un moment, respira, i així va sortir com sol. No va haver-hi discussió del títol, és que és això.
5: Quan l'autora passava per una situació d'ansietat, va canalitzar els seus sentiments escrivint, i d'aquí va sortir la idea. Plasmar-ho en un personatge que expliqui el que sent ajudarà que la gent ho entengui. Sentim Judit Creuet.
6: Teníem dos objectius principals amb aquest còmic. El primer és si alguna persona està passant per un procés així, pugui veure que no està sol, perquè moltes vegades aquests sentiments són molt aïllants. I l'altre objectiu era al revés, per gent que no pateix ansietat, poder ajudar-li a entendre què és patir ansietat, entendre què està passant, entendre com ajudar i poder estendre la mà.
5: Tot passa en una illa, que fan servir com a metàfora visual. Converteixen el mar en un símbol de l'ansietat, perquè tot el que l'Alice no vol afrontar l'ofega.
6: Era fàcil fer-ho entendre, ella ofegant-se, ella rodejada d'aigua, ella li té por al mar, lo qual representa que li té por a la seva ansietat. No vol afrontar la seva ansietat, no vol afrontar el que li crea temor, però no pot fugir d'ell. El mar no desapareix perquè no t'agradi veure'l, segueix allà.
5: Àurea Muñoz i Judit Creuet es coneixen de fa anys i han treballat amb molta complicitat. De fet, el procés ha estat una mica la inversa del que és habitual.
6: Ella va escriure una petita novel·la i me la va enviar. I jo a partir d'això vaig començar a fer els primers esbossos de com m'estava imaginant aquesta història que ella m'explicava en pàgines de còmic. I a partir d'aquí dèiem, doncs crec que la història no flueix tan bé com ho imaginava quan canvies d'escrita a dibuix. Anem a canviar-ho. I m'ho canviava i m'ho tornava a enviar i jo tornava a fer dibuixos. Fins que les dues no dèiem, vale, estem contentes, ara ho podem passar net. I amb aquest mètode de treball al final el que passava és que el guió venia després dels dibuixos. Un ordre poc usual.
5: I la recomanació és clara pels que tenen ansietat i els que els poden ajudar.
6: El més important és la comunicació. Fer el primer pas, que és difícil, no? Agafar una persona de confiança i dir-li m'està passant això, perquè moltes vegades també tenim la por a explicar-ho, però jo crec que ens hem de treure una mica aquestes pors i tothom sempre està disposat a ajudar. I la persona que ajuda algú que té ansietat, escoltar, preguntar què necessites, perquè cada persona que té ansietat és un món. Potser una persona necessita estar sola i posar-se la música i una altra persona necessita una abraçada. Per tant, comunicar-se moltíssim, escoltar moltíssim.
5: I com ens diu constantment el còmic, aturem-nos un moment i respirem.
7: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
8: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
9: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Bona nit.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
2: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que, amb esforç i sacrifici, han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
1: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
3: Miralls de memòria.
4: Viatge en el temps.
5: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
6: La clau de volta. Tenim cèl·lules zombis al nostre cos?
7: Salvador Massip, investigador de la UOC i de la Universitat de Leicester, al Regne Unit.
8: Li diem cèl·lules zombis a unes cèl·lules que tècnicament es diuen cèl·lules senescents, que bàsicament vol dir cèl·lules velles. Això és el que passa quan envellim. Quan som grans, els teixits van acumulant aquestes cèl·lules velles i en principi pensava que això no volia dir res, allà estaven, però fa uns anys es va veure que aquestes cèl·lules el que estan fent és fabricar una sèrie de productes que molesten a les cèl·lules veïnes i fins i tot fan que algunes de les veïnes es tornin també senescents com elles. Per això van començar a rebre aquest nom de zombis, no? Perquè estan entre vives i mortes, perquè no estan mortes, però tampoc estan vives del tot perquè no fan la seva feina, i a sobre poden escampar una mica, no?, aquest estat al seu voltant.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Comença la collita a les bodegues de Raïmat, la més primerenca de la història. 4 milions de quilos per vi i 5 per cava, xifres similars a l'any passat, però amb una diferència cabdal. Enguany tot s'avança per les altes temperatures. Joana Cendra.
2: Serà una collita normal en quantitat i amb bons nivells d'acidesa en qualitat. Des d'ara i fins a mitjans d'octubre, una vuitantena de persones colliran el raïm de nit i matinada. La calor avança la temporada i obliga els tècnics a canviar d'hàbits, més aigua i més herba per protegir el cep. Carles Escola, responsable d'enologia de Raïmat.
3: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat al que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
2: Amb tot però Raïmat no és alien al canvi de tendència del mercat. Ara els consumidors opten més pel vi blanc. Joan Esteve, director de Raïmat.
4: Al dia d'avui deu haver un 20% de negres i la resta és tot blancs. I ara potser en l'any que més negre havíem fet, potser estàvem al 35-40%. I això en 10 anys.
2: També es noten lleugerament els efectes dels aranzels imposats als Estats Units, tot i que l'entrada de noves varietats com ara l'Albariño permet Raïmat frenar l'impacte.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Bona aquesta!
7: Els comptes d'adolescent d'Instagram incorporen noves proteccions. S'apliquen filtres automàtics al contingut i als comentaris per ajudar els joves a veure coses aptes per la seva edat. I els menors de 16 necessiten aprovació parental per canviar aquestes proteccions. Comptes d'adolescent d'Instagram. Noves proteccions incorporades per la tranquil·litat dels pares. Més informació a instagram.com/cuentasdeadolescente.

0: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
1: Nova setmana parlant de plantes medicinals amb l'Alicia Herrera, la nostra biòloga, que avui no ve sola, sinó que ve acompanyada d'aquest petit arbust. Hola, Alicia.
2: Petit, però que quan el plantes es pot fer molt i molt gros, Mercè?
1: Sí, sí, i que fa molt bona olor.
2: Ai, a mi m'encanta, és que és una meravella. És, és un arbust que fa unes flors blanques de la família de les verbenàcies i que aquí coneixem com el nom de Maria Lluïsa. El seu nom científic és... que també és bonic, es diu Aloysia citrodora, i ja diu el nom a què fa olor aquesta planta, no? Olor a citró, a llimona. De fet, aquesta planta no és d'aquí.
1: A mi m'ha sorprès, jo sí que no ho sabia, i com arriba fins aquí, i d'on és?
2: És originària de Sud-amèrica. La van portar amb la colonització, diguéssim. Va ser com la tomata, la patata, doncs també van portar la Maria Lluïsa. I allà, la gent sud-americana que viu per aquí, ja em va ensenyar el seu nom, que jo no ho sabia, sempre ho confoníem, allà a Sud-amèrica es diu cedron. I és una planta que es fa servir per posar en el mate, per exemple, els argentins, perquè té un gust molt, és un gust allimonat però refrescant, molt bo i dolç, i el mate doncs és més amarg. I de fet, qualsevol infusió que li posis una mica d'aquesta planta, doncs
1: aromatitza també una miqueta, no?
2: Aromatitza i és més bona la infusió.
1: I de fet sola està boníssima, sí. No cal res més.
2: Sí, la veritat és que sí. I a més l'olor, que diuen que també és repel·lent d'insectes, si tens un arbust a casa o pots portar un ram d'aquestes fulles a casa teva, doncs l'olor és tan bona, és tan dolça, és una olor tan agradable que inclús te la menjaries, quasi bé, que no crec que faci mal, eh? Doncs aquesta planta la van portar d'Amèrica i la van portar en el segle XVIII i va coincidir amb el casament de la senyora Maria Lluïsa de Parma amb el rei Carles IV d'Espanya.
1: D'aquí el nom.
2: I aquí li van posar aquest nom, de Maria Lluïsa. Penseu, per exemple, que a França es coneix amb un altre nom que porta molta confusió amb els noms populars. A França li diuen verbena. I aquí la verbena és una altra planta. Per tant, a França és molt costum trobar infusions de verbena, de Maria Lluïsa, als bars. Nosaltres a vegades les infusions en els bars i els restaurants són molt escasses, no? Tenim menta poliol, camamilla a vegades i algun te. Però ningú fa una infusió de Maria Lluïsa, quan està comprovadíssim que la Maria Lluïsa allarga les sobretaules. És una infusió que et permet allargar les estones agradables, diguéssim. Curiós, eh? I el seu oli essencial també serveix per això. Però en comptes d'un licor o un gin tònic, doncs una infusió de Maria Lluïsa ens ajudaria a allargar la sobretaula.
1: També ajuda amb les digestions, la Maria Lluïsa. Quines serien les seves propietats?
2: Sí, les propietats més importants són la carminativa, funciona per tot el tema de gasos, ens ajuda a expulsar els gasos, és estomacal, facilita la digestió, evita espasmes, evita la cremor d'estómac, és la infusió perfecta per la sobretaula. I també té altres propietats, és antireumàtica perquè té una mica de cineol, que és una molècula que ja hem dit que és expectorant també, que va bé pel dolor. És relaxant, calma els nervis, diuen que posa en marxa tot el mecanisme perquè surti més melanina, no? Per segregar més melanina, per tant, indueix el son una mica, treu la febre, és una mica antihistamínica, és a dir, que va bé per les al·lèrgies primaverals, i també està comprovat que recupera el dany muscular provocat per l'exercici intens. Quan tenim agulletes provocades per l'exercici intens, ens ajuda a que això passi més bé, diguéssim. Per tant, és una planta que és fantàstica.
1: És una planta que l'hauríem de tenir sempre a la nostra farmaciola en fresc, i si no també la podem trobar directament amb infusions.
2: Sí, sí, es pot secar, no hi ha cap problema. Sí que és veritat que no costa gaire tenir-la en el balcó, a la terrassa o en el pati, perquè és molt agraïda aquesta planta, es fa molt, no necessita massa cura. I fresca és com més bona, té aquest aroma cítric que ho perd una mica quan és seca, però és igual. Penseu que aquesta planta s'utilitza moltíssim en infusions barrejada amb altres coses perquè li dona aquest toc de llimona tan bo.
1: I potencia més les seves propietats si el barregem doncs amb altres plantes, o seria indiferent? Bueno, depèn de quines plantes, no?
2: Com sempre, si per exemple estem refredats i fem una tisana o una infusió amb farigola, doncs podem afegir-li també Maria Lluïsa, que ens ajudarà a baixar la febre, o posar-li també una miqueta de saúc. Sí que va bé, si sabem les propietats de cada planta, fer una barreja de plantes per la infusió sempre va superbé.
1: O a l'hora d'anar a dormir i descansar, no? També la podríem barrejar amb quina, per exemple, Alicia?
2: La podríem barrejar amb la melissa, per exemple, que vam parlar, la tarongina, la melissa officinalis, que és calmant. La podríem barrejar amb l'ars blanc, que també ajuda a descansar, o també la podríem barrejar amb una camamilla o amb la arrel de valeriana,
1: per exemple.
2: És que si la tens a casa així seca, les fulles així seques, i poses una fulla a cada infusió que te fas, ja és un altre color d'infusió, és un altre gust i és un altre aroma. Penseu que també va bé per la halitosis, eh? La gent que té aquests problemes de mal alè pot mastegar una fulla tranquil·lament de Maria Lluïsa per refrescar la boca. Es fa servir en cocteleria, el que dèiem abans dels intònics, doncs posar-hi fulles de Maria Lluïsa també estaria bé. I es pot fer una tintura amb les seves flors, una tintura, recordem, que era... perdó, amb les fulles, macerar les fulles de la Maria Lluïsa, en aquest cas amb un alcohol d'alta graduació, un vodka, un brandy, i deixar-ho una setmana, i després això es pren a gotes, i en aquestes gotes, aquesta tintura de Maria Lluïsa, la faríem servir doncs per al tema de gasos i per al tema d'estomacal.
1: Quan la trobem, la Maria Lluïsa? Quina època de l'any?
2: Hi ha llocs que la Maria Lluïsa es queda sense fulles a l'hivern, però torna a rebrotar la primavera. Ara la primavera comença a treure fulles noves, i al maig, juny floreix, fa unes floretes petitones en l'extrem de les branques, que també es poden fer servir, però de fet l'oli essencial i totes les propietats estan a les fulles.
1: On te la trobem? A on la podem trobar?
2: Aquesta, com que no és d'aquí, només la podem trobar en llocs humanitzats, és a dir, en bords, patis, llocs que, no sé, massos abandonats, per exemple, que hagin plantat en el seu temps una Maria Lluïsa, però no la trobem a fora d'aquests llocs, necessita una miqueta d'atenció.
1: Molt bé. No sé si podríem destacar alguna cosa més avui de la Maria Lluïsa, que em sembla que és una de les teves preferides.
2: Sí, sí, sí, és que és tan aromàtica que m'encanta. Jo crec que quasi ho hem dit tot, però sí que animo a tothom que en tingui de fer-la servir i d'aromatitzar inclús, no sé, un vi. També es posa la ratafia, això sí que ens hem oblidat de dir-ho. Doncs aromatitzar un vi o qualsevol infusió amb la Maria Lluïsa.
1: Hem pres nota, Alicia Herrera, moltíssimes gràcies per descobrir-nos una miqueta més aquest arbust de nom Maria Lluïsa. Fins a la propera.
2: Gràcies a vosaltres.
0: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.

0: Jess? Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn-te.
6: A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa.
7: Bon preu i esclat.
8: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
9: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
10: Brilla amb llum pròpia al Shop-In Andorra Festival. Compres, música, espectacles, gastronomia i activitats per tota la família. Consulta l'agenda Visita.